0: El primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís ha pujat a Tercera Nacional com a campió matemàtic al Palauet. Aquest cap de setmana el primer equip del Futbol Sala s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a Tercera Nacional, després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats també als gols de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel club, el cadet B s'ha imposat a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B ha sumat els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis, quedant el marcador 4-3. Finalment, el cadet ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del C10, 3-3, mentre que el juvenil A ha patit una derrota contundent per 8-2 a la seva visita al Salou. En futbol 11 ha estat una jornada de contrastos pel Club Deportivo Palafolls. La gran notícia positiva ha estat la victòria del cadet A, que es va impulsar a domicili a l'Anglès per un clar 1-7. Per contra, el primer equip de Tercera Catalana no va poder puntuar en el seu desplaçament al camp del Cristinenc, on va encaixar una derrota 4-0. A les categories inferiors, la sort tampoc va acompanyar. L'Alavia va caure derrotat 9-4 en la seva visita al quart, mentre que el CD Palafolls B, de Quarta Catalana, va patir una dura derrota a casa contra l'Atlètic Club Lloret per 3-13. En bàsquet va ser una jornada de resultats contrastats pel CB Palafolls, o la cara i la creu s'han repartit entre els diferents equips. La millor notícia ha estat la victòria del sènior B a Tercera Territorial Masculina, que es va imposar a la pista del Begur amb un marcador final de 50-59. En canvi, el sènior A no va poder sumar la seva visita al Lloret, on va caure derrotat 86-70 en un partit de la mateixa categoria. Finalment, l'equip júnior masculí de promoció va patir una jornada difícil a Palamós, tancant el seu compromís amb una clara derrota per 94-50.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. Detenen dos responsables d'una llar d'infants privada a Vilassar de Mar, Martí Capçada.
1: Segons una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio i també un comunicat de l'Ajuntament, una denúncia d'una ex-treballadora del centre privat Patufet al carrer Sant Magí ha donat peu a una investigació dels Mossos d'Esquadra que només començar ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta mateixa escola.
0: I protesta antifeixista contra el retorn del Festival Neonazi a Santa Susanna, Sergi Ferrer.
2: Un centenar de persones es van concentrar divendres davant l'Ajuntament de Santa Susanna per reclamar la prohibició del Festival Neonazi Caos in the Sun, prevista a finals de mes en una finca privada situada a les afores de la població.
0: I la Pubilla i l'Hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Marc Tresserres.
3: Ariana Ros i Gerard Mercader tornen a donar a Tordera la representació de la comarca per 12 any consecutiu.
0: Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Melina Morilla.
4: La iniciativa organitzada per l'àrea d'esports per promoure un estil de vida actiu i saludable oferirà activitats gratuïtes i inclusives per tothom aquest dissabte 23 de maig.
0: I el Club Patí Malgrat fa un balanç positiu del pas per Malgrat de Mar dels Campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit, Ona Malgrat.
5: Mireia Castellà, presidenta del Club Patí Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que tant clubs, aficionats i hotelers del municipi han sortit molt contents.

0: Detenen dos responsables d'una llar d'infants privada a Vilassar de Mar. Marc Tresserres, dona'ns més detalls.
1: Doncs dues detencions divendres en una llar d'infants de Vilassar de Mar per presumptes maltractaments. Segons una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio i també un comunicat de l'Ajuntament, han fet una denúncia d'una extreballadora del centre privat Patufet al carrer Sant Magí, que ha donat peu a una investigació dels Mossos, que només començar ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta escola. Les diligències són secretes encara i només n'ha transcendit que els fets investigats tindrien a veure amb aquests presumptes maltractaments. En el seu comunicat, l'Ajuntament s'ofereix a col·laborar en la investigació i també brinda a les famílies tot el suport que estigui a les seves mans per tal que la canalla del centre pugui continuar, diuen, el seu procés d'escolarització amb normalitat. En aquest sentit, La Vanguardia indica que el consistori fins i tot els ha ofert que ho facin a la llar d'infants municipals La Bressoleta.

0: I protesta antifeixista contra el retorn del Festival Neonazi a Santa Susanna. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. La protesta contra el Festival Neonazi Caos Indecent va reunir divendres a la tarda a prop d'un centenar de persones a Santa Susanna. La convocatòria impulsada per col·lectius antifeixistes de l'Alt Maresme va sortir de l'estació de tren i va consistir en una marxa per la població que va acabar davant l'Ajuntament, on els protestants van llegir un manifest i es van cridar consignes contra el feixisme i també contra l'alcalde, Joan Campolier, a qui van exigir que actuï prohibint la celebració de la trobada prevista per finals d'aquest mes de maig en una finca privada situada a les afores de Santa Susanna. La manifestació també va provocar un tall puntual de la carretera Nacional 2 durant aproximadament un quart d'hora. Diversos vídeos de la protesta s'han difós a través de xarxes socials mostrant l'ambient de la concentració i la lectura final del manifest davant del consistori. Serà el quart any consecutiu que la trobada de grups vinculats a l'extrema dreta europea se celebrarà a Santa Susanna en una masia dels afores de la població. Estan anunciades bandes com la canadenca Legitim Violence, vinculada al supremacisme blanc, l'alemanya German Skinhead Legendo, la belga Les Vilang, que promociona el hooliganisme i també veu de la cultura skinhead. Des de Santa Susanna, l'alcalde Joan Campolier insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo perquè es fa en una finca privada i amb el consentiment de la propietat, el grup de mutards Paunes MC. Escoltem-lo en declaracions a la cadena SER.
2: No podem fer res, no sé. Tothom parla que em doni una sortida. Això és un privat que tenen aquesta finca, evidentment no tenen cap activitat. És que algú em deia, no, és que cobren entrada. No, ho dubto, i no ho sé, no, a mi no tinc constància que cobren entrada, perquè és una festa totalment privada, doncs, entre aquest club i aquesta gent. Nosaltres hem posat en coneixement tant d'interior com de Mossos d'Esquadra, evidentment, doncs, si hi ha solucions, jo crec que s'han de prendre, no? Però si no n'hi ha, no n'hi ha.
1: A més, l'alcalde de Calella, Marbuc, ja ha expressat públicament que els assistents al Festival Neonazi no són benvinguts a la ciutat i va assenyalar els negocis que els allotgen o els cedeixen espais. En anteriors edicions, alguns participants van protagonitzar incidents violents a la sortida d'una discoteca de la ciutat, fet que va obligar a reforçar la vigilància policial. Es desconeix si hi ha previst algun dispositiu especial amb motiu de la pròxima celebració de l'esdeveniment.
0: Gràcies, Sergi. I incendi en un campament de barraques a Vilassar de Dalt. Ara l'Ajuntament treballa en el reallotjament de 17 persones. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és. Incendi la nit de dijous a divendres passats en un assentament de barraques als afores de Vilassar de Dalt, en una finca privada per sota del camp de futbol municipal i arran del polígon industrial de Vallmorena. Segons informava primer bombers de la Generalitat i posteriorment l'Ajuntament d'aquest municipi, l'avís es va rebre a quarts de dues de la matinada i el foc va ser extingit durant la nit. I l'endemà, el consistori ja treballava en el reallotjament de les persones afectades. Diu l'Ajuntament que les flames van afectar una superfície de 500 metres quadrats de terreny i diverses barraques, que no hi va haver ferits greus i només una persona va resultar afectada lleument i va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques i traslladada posteriorment a l'Hospital de Mataró. Van acudir a l'indret la policia local, els Mossos d'Esquadra i diverses dotacions de bombers. Les persones afectades que ara s'han de reallotjar en són 17, que l'Ajuntament indica que pateixen especial vulnerabilitat. Per fer-ho s'ha demanat ajuda al Centre de Coordinació Operativa d'Emergències de Catalunya, Drets Socials de la Generalitat, el Consell Comarcal del Maresme, Creu Roja i Càritas de Vilassar.
0: Gràcies, Martí. Canviem de qüestions. La Pubilla i l'hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Marc Tres Serres.
4: Sí, el pubillatge de Tordera suma el 12è any consecutiu aconseguint representació comarcal. En el certamen celebrat dissabte a Vilassar de Mar, la pubilla de Tordera, Ariana Ros, va ser proclamada nova dama del Maresme 2026 i l'hereu torderenc, Gerard Mercader, va rebre el títol de fadrí del Maresme 2026. Amb aquesta elecció, els torderencs podran allargar la seva experiència un any més representant a tota la comarca. Per aconseguir aquests títols, els joves van haver de superar un examen que consta de dues parts. Un primer bloc de tipus T sobre cultura, història i geografia del Maresme, acompanyat d'una redacció, i un segon bloc d'entrevista personal en què el jurat avalua el perfil de cada candidat, les seves aficions, estudis i motivacions pel càrrec. Després de la proclamació, els escollits van pujar a l'escenari per fer els agraïments i dir les primeres paraules com a representants de la comarca. Ariana Ros, dama del Maresme, va agrair, emocionada, el suport de la delegació tordarenca i de les seves companyes.
5: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies sobretot a vosaltres tres, perquè és que avui hem fet una pinya increïble amb la Marina i la Mireia. Increïble. I doncs res, agraïda també de seguir amb tu aquest camí, Gerard, perquè seguirem un any més. I doncs res, donar les gràcies a vosaltres també, a vosaltres quatre, perquè és que heu fet un treball increïble i serà força collonut pujar fins aquí. O sigui que visca Tordera, visca el Maresme i visca Catalunya.
4: Per la seva banda, el nou fadrí comarcal, Gerard Mercader, va reflexionar en el seu discurs sobre la identitat del Maresme i va fer una crida per mantenir units i vius tots els pobles que tenen representació de pubillatge a la comarca.
6: Pobles com Argentona, Sant Pol de Mar, Santa Susana, Palafolls, anava perdent a poc a poc, i crec que és una de la nostra feina, a part de representar culturalment el Maresme, també recuperar doncs, tots aquests pobles i fins i tot guanyar nous pobles i nous noms dintre de la comarca. Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a fadrí del Maresme i també, sobretot, aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
4: Amb aquests nomenaments, el municipi de Tordera manté la seva ratxa, com dèiem, de 12 anys de presència al pubillatge comarcal, portant el nom de la vila a les principals trobades culturals del país.
0: El síndic de Greuges recull 23 consultes i queixes en la seva última visita a Canet de Mar. Ràdio Canet.
7: El síndic de Greuges recull un total de 23 consultes i queixes en la seva última visita a Canet de Mar. L'equip de la síndica de Greuges va visitar Canet de Mar el passat mes d'abril per oferir atenció presencial i també telemàtica a la ciutadania. Durant la jornada es van gestionar un total de 23 peticions relacionades principalment amb urbanisme, serveis socials i consum. De fet, les qüestions plantejades pels veïns i veïnes van abordar diferents àmbits de l'administració pública i la vida quotidiana del municipi. Entre les temàtiques més destacades hi ha temes de serveis socials, d'urbanisme, de mobilitat, de participació ciutadana i també de serveis bàsics de consum i llicències administratives. Pel que fa a les queixes registrades formalment, 4 estaven dirigides a l'Ajuntament de Canet, mentre que la resta corresponien a altres administracions o organismes competents. En concret, es van atendre 7 persones presencialment al Centre Cívic i Cultural de Vilaflora, mentre que 16 consultes més es van resoldre per via telefònica o mitjançant videotrucada.
0: I Sant Vicenç de Montalt i l'ACA reforcen la coordinació per actuar a les rieres del municipi. Martí.
3: Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç i l'Agència Catalana de l'Aigua han reforçat la seva coordinació per buscar solucions als problemes que afecten diversos vials situats en trams de riera del municipi. L'alcalde Javier Sandoval s'ha reunit amb responsables de l'ACA per abordar especialment la situació de la riera de Sant Vicenç i la de Torrentbo, on actualment hi ha dificultats per pavimentar determinats carrers a causa de les limitacions de la normativa hidràulica. Des del consistori s'ha exposat que moltes rieres del Maresme formen part de la trama urbana des de fa dècades, fet que genera problemes de mobilitat, manteniment i seguretat, sobretot durant episodis de pluja. L'Ajuntament ha explicat que el nou POUM incorporarà mecanismes urbanístics per adaptar aquesta realitat a la normativa vigent i facilitar futures actuacions. La reunió també ha servit per obrir una línia de treball més directa entre les dues administracions per poder agilitzar projectes vinculats al domini públic hidràulic.
0: Gràcies, Martí. Calella es converteix en l'epicentre de la cultura de la moto. Sergi Ferrer.
1: Aquest proper cap de setmana, els dies 22, 23 i 24 de maig, la fàbrica de Llobet Guri i tot el seu entorn acolliran la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades. taules. Tot plegat es distribuirà en dues sales, la polivalent i la sala de columnes, que aquest any s'intercanvien.
8: Un intercanvi de sales, totes les marques estaran a la sala polivalent i tot el sector custom estarà a la sala de columnes. Hi haurà decoració nova. A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto. Serà com una mena de paddock en el qual la gent caminarà per un passadís central i veurà banda i banda les marques més reconeixibles del sector. I la part custom la passem a la sala de columnes perquè és el que més ens està creixent en el projecte del The Factory.
1: Un dels grans atractius del festival serà també el Custom Bike Show, que comptarà amb la participació de prop de 60 motos i alguns dels millors constructors i modificadors de l'escena estatal. Peces úniques competiran en un entorn d'alt nivell que s'ha convertit en una de les grans referències del certamen. A més de contemplar motos noves, preparacions exclusives i les darreres tendències del sector, els assistents podran viure experiències reals damunt la moto gràcies a les zones de test ride, on es podran provar diferents models. The Factory Bike Fest reforça enguany la seva vessant més familiar amb la participació de Motorsport Academy, una acadèmia especialitzada en formació que instal·larà un circuit infantil. D'aquesta manera, els més petits podran fer baptismes de moto amb monitors especialitzats en una experiència pensada per apropar el món del motor a la canalla.
0: Gràcies, Sergi. Caldes Estrac referma el seu compromís contra la LGTBI-fòbia. Martí.
3: Correcte. Caldetes s'ha sumat aquest 17 de maig, és a dir, ahir, a la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, una jornada de sensibilització i reivindicació en defensa dels drets i la diversitat afectiva, sexual i de gènere. L'Ajuntament ha volgut recordar la importància de continuar treballant per una societat basada en el respecte, la llibertat i la igualtat, coincidint amb la data en què l'Organització Mundial de la Salut va deixar de considerar l'homosexualitat una malaltia. El consistori també ha recordat que les persones que pateixin situacions de discriminació o LGTBI-fòbia poden rebre suport a través dels serveis socials municipals o del servei SAI LGTBI+ del Maresme, ubicat a Mataró. Aquest servei ofereix atenció gratuïta, confidencial i orientació tant a persones LGTBI+ com a familiars i entorns propers. A més, l'Ajuntament ha difós diferents

0: automàticament a través de la web municipal de l'Ajuntament de Malgrat o bé de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Per obtenir la beca, cal estar empadronat a Malgrat, no tenir dret al servei de menjador gratuït i no superar els llindars de renda establerts pel Consell Comarcal del Maresme. Entre la documentació que es demana hi ha la fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar i el codi i de l'1 de l'alumne, una identificació que es pot demanar al centre educatiu, així com altres documents que acreditin la situació familiar o econòmica. Només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar.
1: Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Melina Morilla.
2: Així és, aquest dissabte retorna al Cuida't, una iniciativa que ja està consolidada en el municipi que enguany arriba a la cinquena edició. L'esdeveniment organitzat per l'àrea d'esports amb la col·laboració del Consell Esportiu del Maresme i la Diputació oferirà una jornada d'activitats gratuïtes, lúdiques i inclusives. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar la població sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable, promovent tant la pràctica de l'activitat física com una alimentació sana. La programació d'enguany donarà el tret de sortida a 9:15 amb un esmorzar comunitari per tots els assistents. A partir d'aquí, les activitats es distribuiran en tres zones principals. La zona A serà la pista exterior del Palauet, on durant tot el matí es podrà descobrir el pickleball, un esport dinàmic que convida elements del tennis, el bàdminton i el tennis taula. La zona B serà la plaça de les Valls d'Ax, on s'habilitarà un espai multiesport i ludoteca, on s'inclouran un circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i una ludoteca pels més petits. I la zona C serà la gespa del casal d'avis, que estarà dedicada al benestar i al moviment. Des de l'Ajuntament han recordat que per les activitats d'aquesta última zona cal que els participants portin la seva pròpia tovallola o estoreta. Totes les activitats són d'accés lliure i estan pensades per fomentar la salut i la convivència entre els veïns i veïnes. I en esports, el sènior femení del Club Bàsquet Canet guanya el darrer partit de la Lliga i puja de categoria la propera temporada. Ràdio Canet.
3: Cap de setmana rodó amb bons resultats tant de bàsquet com de futbol a Canet de Mar. I és que el sènior femení del club de bàsquet ha pujat de categoria i l'equip infantil del club futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. D'una banda, destaquem que el sènior femení del club bàsquet Canet ha acabat de guanyar l'últim partit de la temporada regular al camp de l'Argentona i han quedat campiones del seu grup i, per tant, pujant de categoria a la propera temporada. El tècnic i coordinador del Club Bàsquet Canet, Jordi Orquín, es mostra molt satisfet pel resultat.
4: Era un partit fàcil, però el van guanyar, han quedat primeres i, bueno, la sorpresa és que han pujat de categoria i tot el que això representa. Vull dir, fa molts anys que hi ha hagut una alegria en el sènior femení que ja calia. Molt content per les noies i pel treball i l'esforç que s'ha fet.
3: Per l'altre costat, cal dir que l'equip infantil A del Club de Futbol Sala de Canet també s'ha proclamat campió de Lliga després del partit d'aquest cap de setmana.
1: I mentrestant, el Club Patí Malgrat fa un balanç positiu del pas per Malgrat de Mar dels Campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit Ona Malgrat.
0: Més d'un miler d'esportistes de les categories a la B, juvenil, Fem 15 i Fem 19 i de la Copa Elit van disputar els Campionats de Catalunya d'hoquei patins el cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig a Malgrat de Mar, Tordera, Blanes, Lloret i Maçanet de la Selva. Mireia Castellà, presidenta del Club Patí Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que tant clubs, aficionats i hotelers del municipi han sortit molt contents. Castellà comenta que els equips que s'han allotjat al municipi i la Federació Catalana de Patinatge els han felicitat per tota l'organització. S'han sentit com a casa, afegeix.
5: Hem tingut molts feedbacks tant de clubs, aficionats i hotels del municipi. Han sortit molt contents tots. Molts equips, sobretot a la VI, que es disputaven els partits de Malgrat, s'han pogut allotjar al municipi. De fet, hi ha 4 equips que inclús han vingut caminant fins al pavelló perquè estaven molt propers i ells precisament han sigut els que ens han felicitat, tant ells com la federació, per tota l'organització. S'han sentit com a casa. Des de l'organització i els voluntaris del club, que jo estic immensament agraïda per tots els voluntaris, els hem volgut fer les coses fàcils, que sentissin com a casa, i crec que ho hem aconseguit per els seus comentaris i les seves valoracions.
0: Castellà ha recordat que acollir els partits dels Campionats de Catalunya d'hoquei patins base i de la Copa Elit implica setmanes d'organització i agraït la feina que han dut a terme els voluntaris. De cara a l'any vinent, el Club Patí Malgrat demanarà a la Federació

0: catalana de patinatge a poder saber amb més antelació quines categories jugaran les finals a Malgrat de Mar per oferir als clubs classificats opcions per allotjar-se al municipi. Després d'acollir els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit, el Club Patí Malgrat encara ara la recta final de la temporada, que acabarà amb una festa al juny.
1: I el primer equip del CFS Sant Lluís de Palafolls puja a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. Melina.
2: Aquest cap de setmana el primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a tercera nacional després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats també als gols de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel mateix club, el cadet B es va imposar a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B va sumar els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis, que va acabar amb un marcador de 4-3. Finalment, el cadet A esgarrapa d'un punt en el seu desplaçament a la pista del CET10, 3-3, mentre que el juvenil A va patir una derrota contundent per 8-2 a la seva visita al Salou.
1: I el Club Futbol Tordera es proclama campió de Lliga i puja a segona catalana, Mar Treserres.
3: Festa grossa a Tordera, gràcies al primer equip del Club Futbol Tordera, que dissabte es va proclamar campió de Lliga de Tercera i va certificar el seu retorn a segona catalana després de superar el Club Sant Feliu de Guíxols per 1-0, gràcies a l'anotat per Marc Ruiz a les acaballes del partit. El maig va començar amb molt de respecte per part d'ambdós conjunts, ja que el Sant Feliu necessitava també la victòria per poder classificar-se pels play-off. Els visitants van sortir amb una pressió alta que va incomodar la sortida de pilota dels torderencs durant els primers compassos. Tot i això, els de Guillem Ferrer van anar creixent fins a fer-se amb el domini de l'enfrontament. Al minut 32 van anul·lar un gol a Marc Ruiz per un ajustat fora de joc i poc després el Tordera va tenir una de les ocasions més clares del primer temps, però el porter visitant va realitzar una gran aturada per mantenir el 0-0. A la represa, el Tordera va anar ofegant un Guíxols que va haver de treure aigua del vaixell, on el punt d'inflexió va ser l'expulsió d'un jugador visitant, deixant els ganxons amb 10. A partir d'aquí, els torderencs es van volcar l'atac fins a trobar la recompensa amb el gol de Marc Ruiz al minut 90, després d'un rebuig d'un xut que havia provat el seu company d'equip, Raül. Després del xiulet final, el camp municipal es va convertir en una festa amb tota l'afició al camp i entregada amb els seus. L'alegria torderenca va ser doble, ja que el juvenil aquella mateixa tarda també va celebrar el seu campionat i l'ascens, arrodonint un dissabte perfecte pel club. Amb 10 victòries consecutives, el Tordera ha demostrat que el treball i la constància tenen la seva recompensa i Guillem Ferrer, el seu entrenador, valorava el partit i elogiava l'esforç durant tota la temporada dels seus jugadors.
4: El partit ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantejat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia ofensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació de gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després de la segona part, nosaltres en bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
3: També el president del Club Futbol Tordera, Ricard Grau, es mostrava molt satisfet en el primer any de mandat per l'ascens del primer equip, dels juvenils i dels veterans.
5: El juvenil guanyar aquesta tarda, és que si ho escrivim, no surt millor, tio. Sí, estic contentíssim, no podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà, i a tothom. Donar-li la gràcia a tothom, a l'afició, que s'ha portat de Déu avui, l'altre dia, genial.
3: Justament equip i afició van celebrar l'ascens de categoria fent una rua per tot el centre de la vila i aquest equip torna a segona catalana 3 temporades després.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
6: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret. De mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i per tant les temperatures, que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Nosaltres farem una petita pausa i tornem en 3 minuts. Fins ara!
7: La xarxa de comunicació local.

0: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
1: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
0: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
6: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
7: Bars, ferreteries, lampisteries...
8: A Palafolls hi tenim de tot.
7: Objectes de regal, roba íntima...
8: Per què marxar a fora?
7: Carnisseries, forns de pa...
8: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
7: Dolços, restaurants...
8: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
7: Fusteries...
8: I de Ràdio Palafolls.
7: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
9: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
10: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
11: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
12: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: És moment ara de fer el repàs a les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Sergi Ferrer des de Calella. Sergi, bona tarda, Ferrer, des de Calella. Sergi,
3: bona tarda, Gemma, què tal? Com està aquest dilluns?
2: Bé, arrencant el dia. Bé, arrencant el dia. Sí, el temps em té despistada, Sergi, perquè abans al matí feia sol, després han caigut quatre gotes, ara ha tornat el sol, crec. No sé quin temps fa Calella ara.
3: També està allò plovent, però d'aquesta manera,
2: Està el dia
3: plou,
2: tonto.
3: Ara no, plou, ara no. Sí, correcte.
2: Bé, a veure, ara ens fixem en les xarxes socials i concretament anem al Maresme. Què podem destacar avui a la comarca?
3: Doncs que el Festival Jazz Galet Club de Sant Pol de Mar celebra aquest 2026 una xifra molt especial, la seva 50a edició. El certamen nascut de la passió d'un grup de santpolencs pel jazz i impulsat durant dècades per la penya Xíndria s'ha convertit amb el temps en una de les cites culturals més emblemàtiques del municipi. El festival va començar de manera gairebé artesanal gràcies a figures com Jordi Fàbregas i Jordi Carrasco i al llarg d'aquests 50 anys ha portat a Sant Pol noms destacats del jazz com Tete Montoliu, Andrea Motis, Ignasi Terraza, la Locomotora Negra o la Sant Andreu Jazz Band, mantenint viu l'esperit de la música en directe. Per celebrar aquest aniversari tan especial, el Jazz Galet Club ha preparat tres concerts entre el 23 de maig i el 6 de juny a la carpa del Parc de Can Villà. La primera actuació anirà a càrrec de la Jazz Galet Club Big Band, una formació creada expressament per homenatjar els orígens del festival i el jazz que va marcar els seus fundadors.
2: Perfecte, doncs ens apuntem a aquesta activitat i anem a destacar alguna cosa rellevant en clau internacional.
3: Bueno, ens anem una mica més a prop del món, no? Perquè se n'ha parlat molt, especialment ahir i avui encara se'n parla i se'n parlarà més, i és que Andalusia deixa un escenari polític marcat per la victòria clara del PP a les eleccions autonòmiques. El candidat popular, Juan Manuel Moreno, ha obtingut 53 escons, quedant-se només a 2 de la majoria absoluta i ja ha mostrat la seva confiança en poder governar en solitari després d'uns resultats que ha qualificat de contundents. Vox, amb 15 diputats i clau per a la investidura, ha rebaixat el to sobre una possible entrada al govern andalús. Javier Cortés, número 1 del partit per Sevilla i persona propera a Santiago Abascal, ha assegurat que la prioritat de la formació és impulsar el seu projecte polític abans que ocupar conselleries. La gran derrotada de la jornada ha estat el PSOE, que ha registrat el pitjor resultat de la seva història a Andalusia, amb només 28 escons. María Jesús Montero ha admès que no han aconseguit mobilitzar prou l'electorat progressista i ha apuntat problemes de comunicació, mentre Adelante Andalucía ha estat una de les forces que més ha crescut, passant de 2 a 8 diputats.
2: I el tema del dia, el tema curiós, quin és?
3: Doncs s'ha fet virar a les xarxes la història de la Leo, una dona de 79 anys que continua aixecant-se cada dia a 5:45 del matí per treballar al negoci familiar de venda de patates. El cas ha obert un debat sobre la cultura de l'esforç, el treball i la felicitat. Molts usuaris han elogiat la seva actitud i asseguren que només hi ha qui ha aixecat un negoci amb risc, esforç i amor per la feina pot entendre aquesta manera de viure. Altres, però, consideren que normalitzar treballar fins a edats avançades no és ni sostenible ni saludable. El debat ha anat més enllà del cas concret i ha acabat plantejant una pregunta que ha generat molts comentaris. Treballar és realment una font de felicitat i realització personal o la societat ens ha educat per viure constantment produint?
2: Una bona pregunta, Sergi, que podríem reflexionar al voltant d'aquesta pregunta molta estona, però crec que la pregunta del dia va una mica enfocada en aquest tema, així que anem a conèixer-la. Doncs som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs us preguntem si treballaríeu fins als... He posat 79, però seria 80 per arrodonir-ho, als 79 anys com la Leo, amb dues opcions, sí i no. No hi ha més.
2: Molt bé. Sí, no? Tu, Sergi, exacte, que treballaries fins als gairebé 80 anys?
3: A veure, hi ha aquell debat que se n'ha parlat també aquí a l'Ona Maresma, que si la feina t'agrada, endavant les aixes, però trobo que fins a una edat en concret jo crec que ja és moment de descansar, si a més has treballat tota la vida, i jo crec que als 80 ja seria un bon marge, tot i que t'agradi la feina, per descansar i acabar de viure la vida.
2: Clar, el tema és que a vegades, quan arribem a una certa edat i la gent es jubila, potser no té ocupacions i, per tant, prefereixen continuar treballant perquè és el que han estat fent gairebé tota la seva vida. I per omplir el temps, potser doncs, aquesta senyora, la Leo, que treballa al negoci familiar venent patates, potser per ella això és el sentit de la seva vida i com ocupa les hores i el que li fa contenta, no?
3: I respectable completament, sí. Exacte. Si no tens hobbies, doncs què més que enfocar-ho al treball?
2: Jo ja et dic que no treballaria fins als 80. M'agrada molt la feina, gaudeixo, però és que, mira, encara que sigui estar estirada al sofà veient Netflix, o sigui, aprofito,
3: bueno, d'aquí als 80 poder hi ha una altra cosa que no sigui Netflix, eh?
2: Clar, no sé, anar a passejar, dues horetes de passeig, sense pressa. Bé, veurem si arribem a la jubilació, Sergi?
3: I a veure què ens diu la gent. Ara,
2: i a veure què ens diu la gent.
3: A veure què ens
2: exacte.
3: Diuen.
2: Fins ara, gràcies.
3: Fins ara.
2: Avui parlem de Tries Invisibles, el nou recull de relats de Mercè Pujades, 19 relats que exploren les decisions que prenem, els pensaments més ocults i les diferents maneres d'afrontar la vida. Mercè, benvinguda a Premià Mèdia.
4: Moltes gràcies, bon dia.
2: Per trencar el gel, com neix la idea d'escriure aquest llibre, Tries Invisibles?
4: Jo sempre he escrit relats i llavors amics meus em deien, escolta, val la pena, estan molt bé, haurien de ser publicats, i em van empènyer a presentar-ho a una editorial que jo segueixo, que m'agrada molt, que és l'editorial Les Hores. I llavors doncs, a la Maria i al Manel, els seus editors, doncs, els van agradar els contes, els hi vaig presentar 4 contes o 5 i em van dir, en tens més, i sí, en tenia més, i bé, i així es va anar. O sigui, fa un any i mig o així que vaig pensar que el que tenia podia ser un llibre.
2: Uh-huh. Què simbolitza el títol Tries Invisibles?
4: Doncs va costar molt trobar el títol, la veritat, perquè són 19 relats, llavors cadascú té la seva personalitat, però el que tenen en comú és que tots els personatges, els homes i les dones que els protagonitzen, prenen decisions i, diguéssim, agafen el camí alternatiu a les convencions o el que seria d'esperar. I vaig pensar que aquestes tries sovint doncs són triades, valgui la redundància, de manera molt silenciosa i sense ser explicades literalment.
2: Parla'ns una mica més dels temes que hi trobarem al llarg d'aquests relats. Quines són les temàtiques que més s'exploren?
4: Doncs s'explora a vegades relacions tòxiques i com les portem. S'explora la solitud, s'explora el dret a plegar de la vida, també hi surten dones valentes i moments vitals en els quals doncs, hem d'entomar coses que potser no ens agraden i com ho fem, no? Cadascú a la seva manera, no? Molts personatges es creen realitats alternatives, no? En aquesta vida que sembla que només valgui ser feliç, i a vegades això no és cert, no? Però hem de tirar endavant igualment.
2: Per què t'interessa explorar les motivacions més amagades dels personatges?
4: Perquè m'agrada sempre explorar el que no es veu. Aquest món que vivim, això que deia, no? en què tot és perfecte, tots hem de ser feliços, doncs no, a vegades la vida no és així, però aquests personatges doncs se'n surten igualment, no? Cadascú tria la manera de tirar endavant.
2: Hi ha algun dels contes que t'hagi doncs costat més que els altres a l'hora d'escriure'l, que el procés hagi estat una mica més complicat?
4: Doncs sí, sí, potser n'hi ha 3 que m'han costat per diferents raons. Per exemple, Recances m'ha costat per enfocar-ho tècnicament, no? Per com triar la manera d'explicar la història. Digues que no pots caminar sol perquè se'm feia molt proper, i primera una segona persona, i al final vaig haver de fer una tercera persona per allunyar la història de mi. I després el Ulls té 3 parts, Ulls 1, Ulls 2 i Ulls 3, i també va ser un conte que em va costar plantejar-lo. Un conte, al final el vaig dividir en tres, en tres contes.
2: Ens comentaves que els relats tracten diferents temàtiques, entre elles la solitud, les relacions tòxiques, els comiats. Creus que aquests temes avui dia se'n parlen prou? Que estan prou presents a la societat?
4: Jo crec que som una societat que no mira prou, eh? Que sempre la vista sempre està com en l'horitzó, no? I no ens aturem a mirar de debò. I crec que no se'n parla prou, la veritat.
2: Potser hi ha altres temes com l'èxit que estan més presents, no? O sí. Trobar la felicitat, no? Però potser
4: la joventut també. Clar. Sí, sí, sí. Som una societat que no mirem el dolor, no mirem les solituds, no mirem les mancances, ens costa.
2: Creus que encara hem d'aprendre a abraçar aquesta part més oculta que tots tenim, que al final hi és present, a vegades no la volem mirar, però hi segueix sent existint?
4: Sí, bueno, no sóc ningú per dir el que hem de fer, però jo crec que ens hem d'aturar més amb el que tenim a prop i observar i mirar de debò.
2: Com definiries el teu estil a l'hora d'escriure?
4: Doncs un estil sobri, sense floritures, sense descripcions. Aquests personatges dels contes, per exemple, no els ubico en un lloc específic, no tenen edat, a vegades, no? M'agrada que el lector hi aboqui la seva vivència, llavors així la lectura es complementa, eh? Jo crec que escric d'una manera una mica sintètica.
2: Perquè cada persona es pugui, doncs, recrear en el seu imaginari aquells personatges.
4: Sí, m'agradaria trobar lectors actius, diguéssim, que posessin també la seva... Sempre penso que menys és més, eh? O sigui, si vols expressar unes emocions, millor ser contingut, perquè això no quedi...
2: Clar. Què t'agradaria que el lector, un cop acabat el llibre, s'endugui o reflexioni?
4: Si després de cada conte dedica 5 minuts a rumiar-hi, jo ja estic contenta, la veritat.
2: Creus que tots al final fem tries invisibles al llarg de la nostra vida?
4: Jo crec que sí. Jo crec que som d'una manera o actuem d'una manera per moltes raons que sovint no expliquem. A vegades ocultes per als de fora, però a vegades també ocultes per nosaltres mateixos.
2: En aquest sentit, seria fàcil identificar-se amb algun dels relats del llibre?
4: Això ja no ho sé.
2: Clar, no cada sé, persona cada, és un
4: cadascú,
2: món.
4: Sí, cadascú. Vaja, home, estaria bé que cadascú hi trobés en algun moment alguna motivació o algun sentiment que ell hagi experimentat.
2: Mercè, tens altres projectes en marxa o potser no encara projectes amb cara i ulls, però continues escrivint? Tens altres relats en marxa?
4: Sí, continuo escrivint. I ara estic buscant una altra manera, relats segur, en principi, perquè és un gènere que m'agrada molt, el llegeixo i el defenso. És un gènere que aquí encara no es llegeix prou, però que en altres llocs és un gènere molt popular. I sí, estic buscant un altre, diguéssim, vessant.
2: Parlem també on podem trobar el teu llibre.
4: Doncs des d'ahir a les llibreries, aquí a Premià, a Vaporvell el tenen, i bueno, i arreu, espero, no? El cap de setmana del 23 i 24 de maig, crec que és, hi ha la Fira Literal a la fàbrica Iquats, a Barcelona, i allà també el podreu trobar. Clar. Amb l'estand de les hores, de l'editorial, i després també fem dues presentacions el 21 de maig a Dòria Llibres, i allà també hi haurà els llibres, i a la Documenta el 4 de juny, i allà també hi seran els llibres.
2: Molt bé, Mercè, doncs autora del llibre Tres Invisibles, ha estat un plaer. No sabem si vols afegir alguna cosa més.
4: No, que espero que la lectura us sigui agradable, no ho sé, perquè és un llibre
2: que remou,
4: que a vegades sí, pot remoure, però que gaudiu de la lectura.
2: Perfecte,
4: moltes gràcies.
2: Gràcies i bon dia. Adéu.
4: Bon dia, adéu-siau.
2: Molt bé, doncs despedim a la Mercè i ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda, com va aquest dilluns?
5: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda. Bé, plujós, però no passa res, jo me l'agafo bé.
2: Tu sempre, ets optimista.
5: Sí, sí.
2: Habitualment?
5: De per si, sí. Sí,
2: mai
5: sí, sí.
2: Mai t'he vist enfadat.
5: No, és que a veure, m'enfado, i no poques vegades, però no és el meu costum. No acostumo estar de morros ni amb el rotllo, no, al contrari.
2: Perfecte, doncs Marc, amb aquesta alegria, explica'ns avui, en primer lloc, si és algun dia important, hem de felicitar algú, hem de destacar alguna cosa.
5: A veure, aniversaris de gent realment coneguda per als nostres oients i per nosaltres no n'he trobat. El que sí que he trobat és que avui és el Dia Internacional dels Museus i em sembla molt maco perquè crec que és importantíssim mantenir-los. Altres vegades hem parlat d'història i justament aquesta secció és d'efemèrides, també tornant a destacar coses que han passat al llarg de tots aquests segles. I bé, avui quan he vist que era el Dia Internacional dels Museus i dic, oh, mira que bé, perquè a mi abans no m'agradaven gens i ara cada vegada m'agraden més, no tots, però sobretot els històrics sí.
2: Molt bé, perfecte. Doncs ens apuntem avui que és el Dia Internacional dels Museus. I què més passava tal dia com avui?
5: Doncs mira, avui farem doble versió d'efemèride musical, l'únic que només escoltarem una cançó de la segona efemèride, que és un grup molt conegut, ja ho veureu. Tal dia com avui, però, comencem primer el 1909 amb el compositor i pianista català Isaac Albéniz, que va morir als 48 anys per un càncer. Va iniciar la seva carrera des de molt petit i al ser tan bo prematurament ja va fer-se conegut aviat i això va fer que guanyés prestigi i el va acabar duent per molts països d'Europa i fins i tot d'Amèrica, oferint concerts. Entre les seves obres destaca la Suite Iberia, una de les seves últimes composicions abans de començar a estar malalt i considerada una de les més complexes. La seva música incorpora, a més, elements del folklore espanyol amb influències d'altres corrents europees, precisament per això, perquè Isaac Albéniz va voltar moltíssim.
2: Doncs bé, tal dia com avui naixia aquest pianista català, has dit, Marc?
5: Sí, correcte.
2: I què més passava tal dia com avui?
5: Doncs mira, anem a la clau musical, aquest cop sí, escoltarem la cançó d'una artista molt coneguda a nivell de territori català i espanyol. El 1998 va sortir i es va editar, de fet, el primer LP de títol homònim del duet Amaral, produït per Pancho Varona. És un disc molt acústic i que conté cançons bones i conegudes com Rosita, Tardes, Voy a acabar contigo i aquesta que sona de fons, que és Un dia más.
2: Molt bé, doncs escoltem un tros de la cançó i ara la comentem.
5: Som-hi.

0: Hem de dir que de l'Amaral hi ha moltes cançons, n'has tirat una molt bona, però en té moltes que van ser grans temazos a la seva època. No sé si a tu et va enganxar aquesta etapa, que l'Amaral doncs estava en plena efervescència.
1: No em va enganxar, sí que òbviament n'he escoltat moltíssimes d'aquesta cantant, però clar, jo he volgut posar una d'aquest primer disc del 98 i m'ha agradat molt escoltar aquesta, que és això el que dèiem, no? D'un estil molt acústic, melancòlic, una lletra molt íntima, i a mi m'entrava bé per un dia com avui. Tu què opines?
0: No, entra superbé. L'Amaral, de fet, crec que ja no fa música nova, Em sona
1: Ostres,
0: que
1: no la segueixo tant. No sé si en Sergi la segueix una miqueta i està per aquí i ens ho podria dir.
2: Estic per aquí, no la segueixo massa com per saber si han fet un disc nou o no, però sí que he de dir que avui has triat una bona efemèride, Amaral és dels potents de la música espanyola.
1: I tant.
0: En clau musical, companys, perdoneu, perquè canvio radicalment de tema, però avui s'ha conegut que la Shakira ha guanyat aquella demanda que tenia per haver enganyat a Hisenda. Ha guanyat ella i Hisenda li ha de tornar a la Shakira 60 milions d'euros, crec.
1: Mare
0: li reclamaven 55 milions, li reclamaven que ella pagués per frau. I ara es veu que s'ha girat la truita, ella ha guanyat i li han de tornar 60 milions.
1: Uau, bé, és que ha tingut tants problemes tots aquests anys, Shakira. Clar, jo no he seguit el cas, sabia que estava amb el tema d'Hisenda, que és el que acabes d'explicar tu, Gemma, però no estava gens pendent, i mira, doncs si no ha sigut el cas, simplement me n'alegro, perquè és això, no? S'ha de revisar una mica tot, i mira, si al final la Shakira ha fet les coses com tocava, doncs ja està.
0: Sí, exacte. Mira, ara mateix en Joan Cisa, que està al control tècnic, m'acaba de dir que l'Amaral ha tret disc aquest el 2025.
2: No paren.
0: Per tant,
2: no paren.
0: Desinformant a tothom, jo.
2: No paren.
1: Bueno, mira, és el que dèiem, no? Si no seguim, en Sergi també ho ha dit, aquests grups o artistes, és normal que tampoc sapiguem ni estiguem tan atents. Al final, tots treuen moltes cançons i discos, per tant, bé.
0: I deixeu-me també... O sigui, perdona, Marc, però Amaral, amb la de cançons bones que té,
1: hòstia,
0: a mi m'agrada molt la música i m'agraden molts tipus de música, escolto absolutament gairebé de tot. És raro que no m'hagi arribat cap cançó de l'Amaral d'aquest nou disc.
1: Ja t'arribarà.
0: No sé, ho trobo estrany, Ho trobo... No vull jutjar, no?, la música de l'Amaral. De fet, reitero, que té cançons molt bones, però se'm fa estrany, perquè mira, Melendi, per exemple, ara fa poc ha tret nova música i tot i que no sigui el meu rotllo, estan sonant per la ràdio i per tant saps que Melendi ha tret música nova. Però l'Amaral a mi no em constava.
1: Bé, potser Amaral no té tant... O sigui, és conegudíssima, però potser Melendi sempre ha sigut un pèl més... no diria que sobreexplotat, simplement doncs, més reconegut també amb les ràdios comercials, no ho sé. I
0: sí,
1: Shakira, per cert, per
0: la... un glob de cafè.
2: Bueno, però de les efemèrides d'avui, jo... Perdoneu-me, jo em quedo amb lo dels museus, perquè és molt maco que avui sigui el Dia Mundial del Museu. Jo crec que val la pena encoratjar això, no? Anar als museus, anar a veure, sobretot, cultivar-nos en
1: Estic
2: cultura.
1: Estic amb tu, Sergi.
2: I sobretot museus històrics. Jo fa poc he estat al Prado de Madrid i és un museu espectacular. Jo... m'encanta que avui sigui un dia tan especial com el dia dels museus.
1: I tant, a mi m'ha vingut al cap el museu que vaig visitar l'any passat d'Anglaterra, de Londres, el Museu Natural d'Història i el British Museum. O sigui, enamorat d'aquests dos museus.
0: Macos. No, totalment. De fet, aquest cap de setmana, doncs, el dissabte es va celebrar la nit dels museus. Molts museus eren gratuïts, per tant, doncs bé, s'ha d'anar als museus, encara que no sigui el Dia Internacional, no? S'ha d'anar sempre als museus i aprendre coses noves. Amb aquesta música d'Amaral, Sergi i Marc, us acomiado, però ens escoltem d'aquí una estona.
1: Molt bé, fins després.

0: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls i de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
4: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
5: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
6: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: El primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís ha pujat a Tercera Nacional com a campió matemàtic al Palauet. Aquest cap de setmana el primer equip del Futbol Sala s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a Tercera Nacional, després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats també als gols de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel club, el cadet B s'ha imposat a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B ha sumat els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis, quedant el marcador 4-3. Finalment, el cadet ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del C10, 3-3, mentre que el juvenil A ha patit una derrota contundent per 8-2 a la seva visita al Salou. En Futbol 11 ha estat una jornada de contrastos pel Club Deportivo Palafolls. La gran notícia positiva ha estat la victòria del cadet A, que es va impulsar a domicili a l'Anglès per un clar 1-7. Per contra, el primer equip de Tercera Catalana no va poder puntuar en el seu desplaçament al camp del Cristinen, com va encaixar una derrota 4-0. A les categories inferiors, la sort tampoc va acompanyar. L'Alavia va caure derrotat 9-4 en la seva visita al quart, mentre que el CD Palafolls B, de quarta catalana, va patir una dura derrota a casa contra l'Atlètic Club Lloret per 3-13. En bàsquet va ser una jornada de resultats contrastats pel CB Palafolls, on la cara i la creu s'han repartit entre els diferents equips. La millor notícia ha estat la victòria del sènior B a tercera territorial masculina, que es va imposar a la pista del Begur amb un marcador final de 50-59. En canvi, el sènior A no va poder sumar la seva visita al Lloret, on va caure derrotat 86-70 en un partit de la mateixa categoria. Finalment, l'equip júnior masculí de promoció va patir una jornada difícil a Palamós, tancant el seu compromís amb una clara derrota per 94-50.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: I quan passen exactament 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb la Melina o amb en Jordi, perquè a mi em teniu despistats. Avui dilluns crec que toca amb la Melina.
2: Així és, bona tarda, Gemma.
1: Molt bé. Bona tarda, Melina, molt bé. I tu què tal, com estàs?
2: Doncs aquí estem, un dilluns una mica passat per aigua, però bueno, bé.
1: Sí, eh?
2: Sempre és bona.
1: Jo crec que està plovent més per la vostra zona, eh? De Palafolls, Tordera.
2: Uh-huh. Però ha estat una estoneta aquest matí i plovent intensament, eh? Durant una hora, hora i mitja.
1: Bé, diuen que demà pugen les temperatures, així que
2: ja podria
1: veurem.
2: Ser una miqueta l'estiu,
1: sí.
2: No?
1: Sí, sí, una mica de bon temps, no? a veure què passa amb aquest temps que ens porta bojos a tots. Melina, Hemeroteca Maresmenca, què destaquem avui?
2: Doncs mira, avui parlarem, com sempre, d'aquell 18 de maig d'un altre any, però ens traslladarem, parlàvem de molts mesos després, i és que parlàvem d'esports a l'Hemeroteca, i és que tal dia com avui, però de l'any 2000, la revista Reporter, al Maresme, parlava de la Neus Garriga, una noia malgratenca que aniria als Jocs Olímpics de Sydney el dia 15 de setembre d'aquell any 2000. Després de 2 anys intensius de preparació i una dedicació pràcticament exclusiva a practicar amb vela, Neus Garriga, en aquell moment de 21 anys, veia recompensats els seus esforços quan el comitè de selecció de la Reial Federació Espanyola de Vela la seleccionava per ser la representant estatal en la classe Europa, una embarcació d'un sol tripulant, i que únicament era olímpica en l'apartat femení. Un cop coneguda la seva nominació, Neus Garriga es mostrava molt satisfeta en l'entrevista que li feien al rotatiu. Deia, estic molt contenta, sobretot pel treball que s'ha fet en aquests 2 darrers anys, quan vaig decidir pràcticament deixar-ho tot per aconseguir aquest objectiu, que finalment ha estat possible assolir. Classificar-se per uns Jocs Olímpics no deu ser gens fàcil, i en l'esport que practicava Neus Garriga encara menys. Conegut el nivell que la vela lleugera tenia aquell 2000 a escala estatal i que feia que les proves de classificació fossin tan o més fortes i competitives que les mateixes regates olímpiques. Garriga llavors no negava més d'un cop que va estar a punt de deixar-ho. Segons deia, hi havia moments que s'ho repensava i tornava a replantejar-se el que estava fent, també el que estava sacrificant i si valia la pena continuar endavant. Eren massa bons els seus resultats i els estudis malauradament no li anaven molt bé en aquell moment, per això va dir que s'ho havia plantejat seriosament. Segons va dir, ho havia posat en una balança i finalment va decidir que volia seguir endavant, que no rendia i que era possible compaginar totes dues coses. Ara, amb el pas del temps, tornant al 2025, les coses poder es veuen d'una altra manera. Si voleu comprovar, Garriga va estar als vermuts de la Barretina Vermella aquell mateix any i ho va informar, va explicar com li havia anat tota aquella fita als Jocs Olímpics.
1: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies i d'aquí una estona ens tornem a escoltar. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Som-hi, agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les. Martí Capçada, explica'ns què ha de passar aquesta setmana al Maresme.
3: Doncs sí, Gemma, començarem amb l'agenda cultural d'aquesta setmana al Maresme, però primer de tot, si em permets, farem un petit espai per als jocs on podem anar a donar sang aquí a la nostra comarca, ja que sempre abans de començar aquesta secció ens agrada fer-vos 5 cèntims. Et sembla bé?
1: I tant. A mi tot el que em proposis, Martí, em sembla fantàstic.
3: Doncs mira, llavors ja genialíssim. Comencem amb avui, que és el primer dia on es pot anar a donar sang. Bueno, a part de, com sempre diem, a tots els hospitals, que aquí sempre us rebran amb les mans obertes, però extra hospitalàriament, et diria, els llocs són avui a Mataró, a la unitat mòbil de la plaça Santa Anna. Després ja demà, però ens quedem a Mataró encara, en aquest cas a la unitat mòbil del Mataró Parc. Ara ja ens anem al dia 22 de maig, que s'escau en divendres, on la localitat on es pot anar a donar sang és a Cabrils, al centre cívic La Fàbrica. I també el divendres, per qui li quedi més a prop, doncs un altre cop a Mataró, però en aquest cas a la biblioteca Pompeu Fabra. Anem ja al cap de setmana, les últimes 3 destinacions, on el dissabte seran a Alella, a Can Lleonard, i a Premià de Mar, al Casal d'Avis de Can Manent, i per concloure la setmana ens anem a Sant Iscle de Vallalta el diumenge al CAP municipal.
1: Molt bé, doncs en prenem nota de totes aquestes ubicacions arreu del Maresme on podrem donar sang aquests dies. Més coses?
3: Vinga, ara sí que comencem, encetem la nostra agenda i la primera activitat la trobem avui mateix a Calella i tan bon punt acabi el nostre programa, l'Ona Maresma. A les 5 de la tarda a l'Espai Can Saleta trobarem un curs d'autoprotecció i primers auxilis que ens explicarà una mica com desenvolupar-nos en cas de que o a un nostre familiar o proper o inclús algú del carrer es trobi en una situació d'emergència, doncs que puguem realitzar aquestes maniobres o auxilis tan importants que inclús, Gemma, poden arribar a salvar vides, et diria.
1: I tant. I actuar d'hora salva vides.
3: Exacte, bueno, és que aquests cursos jo crec que és algo que tots hauríem de fer perquè mai se sap si ens hi podem trobar, esperem que no, però en cas de trobar-nos, sí.
1: Et diria més, Martí, vaig tenir una època que em vaig capficar molt en voler comprar un desfibrilador per tenir-lo a casa.
3: Ah, sí? No fotis.
1: Sí, perquè... Bueno. No sé, va coincidir una etapa en què vaig saber doncs, que una persona s'havia mort a casa seva per un tema d'un infart i jo em vaig capficar que a casa meva volia un desfibrilador, però clar, és primer l'has de fer servir, lògicament, has de fer un curs i aprendre a utilitzar-lo i tampoc és car, o sigui, és car aquest aparell.
3: Clar, t'anava a dir, quan val un desfibrilador? No t'ho sabria pas dir, no, o sigui, no et sé ficar ni una forquilla.
1: Doncs mira, te'l buscaré, tu si vols ves-me explicant més activitats i te busco el preu.
3: Vinga, doncs anem a la segona activitat que també trobem avui mateix a Calella, però en aquest cas a les 6 de la tarda, a l'Espai Jove de Can Saleta, on trobarem la Xarxa Pupila, que es tracta d'un grup de joves que impulsa accions reivindicatives i de prevenció sobre violències de gènere, el feminisme i el col·lectiu LGTBI+. Així que, Gemma, avui dues activitats a Calella, molt socials i molt, bueno, una molt reivindicadora, com és aquesta segona, i la primera doncs molt necessària i útil en cas de que algú es trobi en aquest cas. Has trobat el preu de quan
1: sí,
3: val?
1: Sí, ara t'anava a dir, continuem amb l'agenda però fem aquest petit incís perquè val entre 1.000 i 3.000 euros. El més econòmic que he trobat costa 1.016 euros i el més car 3.084 euros.
3: Uf, déu-n'hi-do, eh? No, sí. Jo no me'l podria pas permetre, jo ja em quedaria planxat, si tingués un d'acord.
1: Bueno. No, però esperem que no, però vaja, que és un aparell car i que doncs, també deu ser complicat fer-lo servir, però bé, això és el que costa un desfibrilador. Martí, i més plans, on anem ara?
3: Vinga, més plans, i és que aquesta us deixarem descansar, diguem-ho així, durant la setmana laboral i ens centrarem en la feina, però anem ara ja a activitats de cap de setmana, que són les que ens agraden més. La primera de totes és el divendres a Premià de Mar, al costadet teu, Gemma, i parlem d'un taller, atenció, que ho he trobat bastant curiós i podria ser que m'hi acostés, un taller de cub de Rubik, que serà com una espècie de classe de taller on t'ajudaran a resoldre el cub de Rubik en 7 passos. Aquest taller serà a les 7 de la tarda al carrer del Pilar de Premià de Mar i tothom qui sempre hagi tingut la curiositat de com resoldre un cub de Rubik o que ho hagi trobat impossible, com és el meu cas, que és una cosa que la veig, però bueno, per gent molt especialitzada en aquest joc, perquè ho veig molt difícil. Així que mira, si ens ho ensenyen, doncs poder m'hi acosto, a veure si n'aprenc.
1: Home, interessant és.
3: Sí, i curiós, que sempre ens agrada dir activitats curioses. Tu has fet mai un cub de Rubik, Gemma?
1: Ho he intentat, i sobretot quan era més petita, que passa que completar, ni que sigui una fila o una columna, és una cosa que jo quan veig aquests vídeos de gent asiàtica o no asiàtica, dona igual, no? La nacionalitat, però justament en aquests països és molt famós, no? Aquest aquest joc i veus allà una persona que el completa en 10 segons i al·lucines.
3: Sí, sí, sí. Mare de Déu, sí, sí. Bueno, suposo que com tot el seu truc, no? Mira, aquest taller ens l'explicaran en 7 passos. A poder jo en necessitaré uns quants més, però la qüestió és resoldre ni que sigui una cara i després ja veurem si som capaços de fer tot el cub sencer.
1: Doncs això, que cada setmana, el dissabte a les 7 de la tarda, premià, eh? Més cosetes.
3: El divendres a les 7
1: divendres.
3: De la tarda.
1: Vale. Sí.
3: I ara, el divendres i també el dissabte, una activitat que engloba els dos dies, ens anem a Santa Susanna, que trobarem el Susanna Blues Festival. Mm. Es tracta d'una cita musical que omplirà de ritme i energia el municipi durant aquests dos dies. A l'espai de Can Mas de Dalt, la siesta, es convertirà en punt de trobada per als amants del blues i els sons d'arrel afroamericana, amb concerts d'artistes destacats del panorama estatal, també unes quantes sessions de DJ i una fira del disc. Així, els noms dels grups jo no els conec perquè no és la meva especialitat, però són: el divendres actuaran Wax and Boogie i Monica Green, i el dissabte tindrem Scramanga, The Suitcase Brothers, Los Mambo Jambo i A Contra Blues.
1: És Mambo Jambo, m'ha fet gràcia aquest.
3: Sí, t'ha agradat, eh? Doncs mira tu.
1: m'has fet riure, Martí. Va, som-hi, què més?
3: Vinga, ens anem a la següent activitat. Ara cap a Arenys de Munt. Aquesta serà només el dissabte i trobarem un taller anomenat Crea la teva essència, i es tracta d'una experiència sensorial per poder descobrir el poder de l'olfacte i endinsar-se en l'aromateràpia. I és que després d'una visita guiada per un cultiu, coneixerem el procés de destil·lació i l'obtenció d'olis essencials i hidrolats. A través d'unes dinàmiques olfactives entrenarem el nas, i cada participant d'aquest taller tindrà l'oportunitat de crear el seu propi roll-on aromaterapèutic personalitzat, adaptant al seu moment vital. Així que, bueno, és una experiència on connectes una mica amb el tema olfactiu, amb les teves pròpies emocions i un moment en el que et trobes, i cadascú doncs farà la seva barreja d'aquests ingredients doncs segons se li escaigui. No sé, ho he trobat també curiós i si més no, una activitat diferent.
1: I tant, si no saps què fer, doncs vas a Arenys de Munt, eh? Arenys de Munt.
3: Arenys de Munt, correcte, sí.
1: Molt bé, per crear la teva pròpia essència. Més activitats.
3: Vinga, ens anem ja a l'última activitat. El que passa és que és una activitat que engloba tot el cap de setmana a Vilassar de Dalt, ja que trobem un festival que serà el festival floral d'aquest any del 2026, que vindrà del dia 22 al 24, és a dir, de divendres a diumenge. En aquest festival floral, Gemma, a més trobarem concerts durant tot el cap de setmana, on els seus principals cantants, t'en dic 4 o 5 i després podeu mirar qui li interessi el cartell, però tindrem a Greta Sibling, a Andrea Motis, a Magdalena Garzón i Cor Aglepta, a la Maria Tarta Rellena, que ho he trobat a apuntar, i a Júlia Boncompte. Així que, bueno, qui li agradi la música, doncs que s'acosti cap a Vilassar de Dalt a tenir una altra activitat a apuntar-se.
1: Molt bé, doncs Martí, en prenem nota de totes les propostes que avui ens has plantejat aquí a l'Ona Maresma, en aquesta secció de l'agenda setmanal. Gràcies per tot.
3: Diu el Marc que és rellena, eh? Ah, no, o no, crec que està fent broma. Re, gràcies a tu, Gemma, no em fico en fregalls, ens escoltem no, després.
1: Sí, exacte. Doncs fins ara, Martí. Passa-m'hi.

0: Ara és moment per la secció de recomanacions culinàries amb la coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company Marc Treserres. Avui, recepta d'alta mar. Bona tarda, companys.
1: Hola, bona tarda, i Txell, bona tarda a tu també.
2: Hola, bona tarda. Perdoneu, abans que m'oblidi, si no haveu vist mai, no haveu escoltat a la Mònica Grill, feu. Jo sí que l'he escoltat i us agradarà.
1: Val, perfecte, doncs ens ho apuntem. Per què aquesta recomanació?
2: Molt bé. Doncs perquè és una de les activitats que fan i jo l'he escoltat i realment agrada molt, eh? És un artista ja que té la seva edat, però amb un encant important.
1: Doncs ens ho apuntem. Txell, escolta'm, després d'aquest cap de setmana una mica marcat per aquest mal temps, que ja estem parlant durant el programa, sí, igualment nosaltres hem sortit a alta mar per agafar una mica de peix per la recepta d'avui.
2: Sí, una mica de peix, i també recordant, avui diríem la frase, pel maig, festes a raig, però bé, sí, és veritat, hi ha moltes festes. I si recordeu, tot aquest mes d'abril, maig, han estat fent a moltes poblacions el que seria la fèria d'abril, la fira d'abril, i aleshores aquesta recepta està una mica, doncs, romàntica amb aquesta festa, i hem utilitzat, a part d'ingredients del mar, també ingredients d'Andalusia.
1: Molt bé, doncs perfecte, i ho hem enllaçat d'allò més bé. Escolta'm, i quin és el plat? Perquè encara no l'hem esmentat. Què portaràs avui? Què portes?
2: Doncs avui portem un plat molt interessant, que són fetges de peix. Podeu escollir el que vosaltres voleu, però a mi m'agraden molt els de rap. I en aquest cas és una recepta de peix, de fetges, però amb aquest toc de xerès, que realment a les festes, a la fira d'abril, el xerès, entre altres vins, van amunt i avall.
1: Molt bé, doncs fantàstic, ja ho pots ben dir això, i és una bona combinació, una mica de vi, entenc que és vi blanc.
2: No, el xerès és un vi més que blanc, és un vi que realment

0: o qualsevol vi deixarés.
1: Ara no sé si tornaré a posar la pota, però el, aquest vi que acabes de, el Pedro Ximénez, també es posa per la carn, pot ser?
0: Sí.
1: Val.
0: Ara moltes ja... vegades, sí. Sí, moltes vegades també es posa, per la carn, peixos. Sí, és molt típic per dolços, perquè realment és molt, molt dolç, però és com a l'anís. A l'anís que l'utilitzem a les rosquilles, moltes vegades també s'utilitza a la carn i al peix, per què no? I hem de provar coses noves.
1: Clar, sí, totalment. I al final jo crec que amb el pas del temps cada vegada m'he permès provar coses a l'hora de menjar noves i jo crec que és una bona oportunitat perquè ho faci tothom, perquè la veritat és que et pot sorprendre, sobretot perquè hi ha mils i mils de receptes. Txell, va, comencem. Ingredients per dur a terme aquest fetge de peix.
0: Doncs jo en aquest cas posaria 125 grams per persona realment i no posaria més, diríem que seria una recepta per persona, per donar-se un caprici. Aleshores, el vi de xerès, una copeta, com sempre recordem, sal, sucre de coco, sempre la sal marina sense refinar, poder ser el sucre de coco i unes dues cullerades o tres soperes de vinagre de poma. Aleshores, un xic de porradell talladet i un grapadet de pinyons per donar-li aquest sabor espectacular a aquesta recepta. Heu pres nota?
1: N'hem pres, per tant, ara ja comencem a poc a explicar l'elaboració d'aquest plat.
0: Sí, a més, molt interessant. Tot el que són les vísceres, per exemple, fem una anotació i així com una espècie de truquillo. Per exemple, tot el que són els ronyons, doncs personalment jo els bulleixo o els deixem en vinagre, d'acord? Perquè acabin de treure doncs, l'olor, no? Per exemple, però en el cas del mar no és necessari. Per tant, directament no fa falta bullir-los. Directament els cuinarem, agafarem una paella, veurem una paella baixa perquè es faci abans, perquè això no s'ha de rostir. Per tant, paella ben, ben calenta i aquí res d'oli. Per què? Perquè aquests ingredients ja tenen molt de greix, per tant ja aniran traient el seu oli que porta el mateix fetge. Per tant, ho posarem. Què farem? Seguidament, això sí, ho marcarem, li donarem la volta i posarem el que seria en aquest cas els pinyons perquè agafin color, el sucre, la sal i el vinagre. Tot seguit esperarem a que faci això una mica de color, i posem una mica d'aigua i també afegirem aquest porradell que hem tallat primer. Recordeu, el porradell, que és el cibulet que tant m'agrada també utilitzar, el netegem, el sequem en paper i després el tallem a trosset. Tot això ha de fer un xup-xup. Pensem que és una receta que en 12 minuts la tenim feta.
1: Carai!
0: Aleshores, per tant, és fantàstic. Sí. Això és un slow food, però ràpid, realment.
1: I tant perquè, ràpid.
0: Perquè no hi ha unes... Sí, però això agrada molt. I a més, per la gent també que no li agrada cuinar, però li agrada menjar coses diferents i sortir-se dels àpats de la rutina, doncs està molt i molt bé. Per què? Perquè és ràpid, és senzill. Sí que és veritat que utilitzem aquest vi de xerès, però com nosaltres l'hem utilitzat biodinàmic. Per tant, ja diríem que és més saludable, d'acord? Perquè no té cap tipus d'additiu, sinó tot el que seria natural amb aquests processos que tenen els vins i els caves biodinàmics.
1: Molt bé, doncs ara ja sabem... Ah, i volia preguntar també, els pinyons, per
0: sí.
1: A què els afegim? Què hi aporten?
0: Doncs a part de que són molt interessants perquè tenen moltes propietats, també són greixos, d'acord? Sí que és veritat que hem de dir que quan vas al mercat a comprar, els pinyons de la terra poden costar 90 i pico el quilo i els pinyons de fora poden costar 45 euros al quilo, o sigui, hi ha una diferència notable. Què aporta el pinyó? Doncs el pinyó també traurà aquest greix, i aquest, perquè sempre utilitzem, si us fixeu,

0: farina d'ametlla o ametlles, i aquí aquest pinyó farà que tregui una mica aquest greix, i aquesta miqueta de greix amb el sucre i el vinagre farà que la nostra salseta quedi més lligada. Sí? Hem respost la pregunta?
1: Sí, perfectament, molt bé. Doncs no sé si ens queda alguna coseta per explicar de l'elaboració d'aquest plat.
0: Doncs la veritat és que no, gaudir, això s'ha de gaudir realment calent, és bo calent, i emplatar el gust. Nosaltres l'hem posat amb una cassoleta rosa molt maca, però això, recordeu els colors que sempre parlem, i com ha parlat el nostre company en Martí, del que seria l'aromatoteràpia, el tema de les olors. Jo sóc molt perillosa quan vaig a tema d'aromatoteràpia i tal, perquè jo ho tasto tot i és un perill moltes vegades, però clar, les olors van molt lligades al que seria a visualment a l'atractiu del plat, i que faci una oloreta fantàstica perquè ens vingui de gust menjar-lo. I serà aquesta l'opció, us encantarà.
1: És que tot és important, eh? Quan ara que fa setmanes i setmanes que fem la secció de cuina, tot per un plat té el seu què d'importància, no només els ingredients.
0: Exacte. Els ingredients, com parlem del tema de la neurogastronomia i aquests estudis que fan, com emplates, com poses els aliments, per exemple, aquí sí que us diré, si tu poses els aliments una sobre de l'altra amb molta cura, sempre sembla que hi ha més, quan moltes vegades no n'hi ha més, però visualment et sembla que tens més. Per tant, és una manera de posar menys quantitat, però visualment que quedis més satisfet.
1: Val, perfecte. Molt bé, molt bé. No, ja prenem nota també d'això. Txell, abans d'acabar, curiositats d'aquest plat.
0: Doncs, com us he comentat, el vi de Xerès, el Pedro Ximenes, sí, que són de la zona d'Andalusia, superinteressants. Per totes aquestes, per tots aquests aromes, pel dolçor, se'n ve també un vi que no té res a veure, però també podríeu provar-ho amb Oporto, d'un altre país, en aquest cas, d'un país veí, de Portugal, a l'Oporto, sí. Fantàstic també, que també podria quedar molt bé, però no seria tan dolç com aquest vi que m'ha esmentat. Proveu vosaltres, i a més aquests vins fan que les salsetes ja quedin caramelitzades. En aquest cas és estem desprenent aromes, estem jugant i estem guanyant amb aquesta cultura gastronòmica que estem intentant poder compartir amb vosaltres. I si són biodinàmics, millor, tenen menys additius i són més sans pel nostre cos. Cuidado, sempre en cura, perquè no deixa de ser una beguda amb alcohol, lògicament.
1: Clar, exacte, sempre s'ha de tenir controlat això, tot i que, vaja, es pot posar a un munt de plats, ja siguin primers, segons, carns, peix, arròs, postres, déu-n'hi-do, la varietat d'aquest vi. I digues, Txell, que vas a dir alguna cosa, pot ser?
0: Sí, sí, us volia comentar que realment el raïm, doncs, és un regal del Mediterrani, de les nostres vinyes, oi? Aleshores, són elements, ingredients que hem d'aprofitar per poder-los tenir als nostres àpats i a les nostres begudes, també.
1: Molt bé, perfecte. No sé si ens deixem alguna cosa per explicar, alguna de les propietats, o ja està, ja queda tot dit.
0: Sí, doncs direm, si a nivell nutricional direm que és un plat, doncs, amb molta força, moltes proteïnes, molts greixos, omegas, tant del peix, dels fetges, com d'aquests fruits secs, aquesta combinació que faria, doncs, per tothom seria un plat molt recomanat. Al tanto, si hi ha alguna patologia, doncs, que et diuen, doncs, que no pots prendre vísceres, per exemple, però en principi per una persona que fa esport, per una persona també que es cuida, i aquí li faltaria, si féssim aquest plat de Harvard, doncs li faltaria, doncs, una mica de verdet per acompanyar a part, podríem posar, i si voleu aquesta mica de carbohidrat que també potser seria necessari, i aleshores jo diria que seria un plat complet que podíem gaudir.
1: Fantàstic, doncs nosaltres posem el punt i final amb aquesta magnífica recepta d'avui. Txell Rubio, moltíssimes gràcies com cada dilluns, ens escoltem la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Una abraçada i bona setmana.
1: Igualment.
2: A dos quarts en punt, anem a fer el repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què estàvem preguntant a l'Ona Maresma.
3: Doncs avui preguntàvem si treballaríeu fins als 79 anys, com la Leo. Amb dues opcions. Si la feina m'agrada per descomptat i no, em jubilaria quan tingui l'oportunitat.
2: Molt bé, i una mica com van aquests resultats?
3: Doncs de moment els oients se sumen al nostre equip, Gemma, i tots tenim un 100% a no em jubilaria quan tingui l'oportunitat.
2: A veure qui tinc per aquí de companys, en Martí o en Marc o qui hi hagi, què en pensen ells? Javi.
4: Des de Malgrat també apostem per la jubilació, que al final no es deixaran jubilar i acabarem treballant fins als 100 anys.
5: Sí, sí, 100%, vull dir, no, jubilació a tope.
2: A quina edat us agradaria jubilar-vos, tot i que hi hagi una edat pactada, no? Fixada, quina creieu que és l'edat ideal per deixar de treballar?
3: 60-65, jo crec que és la correcta, no?
2: 60-65,
3: Sí.
1: 60, perquè és que si no 65 ja vas camí al 70 i òbviament encara pots tenir molta vitalitat, però és que passa molt ràpid el temps. Jo et diria el 60, que ja són molts anys treballant, i vinga.
2: I vinga, però clar, 60 avui dia és una persona relativament jove,
1: O sigui, tu, bueno, però volem o sigui, ens agrada la nostra feina, però també volíem tenir temps lliure, no? Abans heu parlat.
2: Sí.
1: Gemma? Doncs, sí, home, sí. Doncs gaudir de Netflix amb 60 anys, muntar-te tu mateixa la setmana, la programació, anar a museus.
4: Jo deixaria 65, però reduiria la jornada laboral. És a dir, intentaria augmentar la productivitat i canviar el sistema laboral de tal manera perquè la gent pugui treballar menys hores però que sigui més productiva i tinguem més hores al dia per gaudir de les nostres coses, la família i tot això.
2: Javi for president.
1: Sí, sí. Molt ben argumentat.
2: Bona, sí, sí, m'ha agradat aquesta proposta de remodelar una mica tot el sistema laboral. Doncs bé, aquesta és la pregunta del dia. Companys, si treballaríeu fins als 79 anys com aquesta senyora que ha protagonitzat la secció de xarxes socials avui de l'Ona Maresma, la Leo, que amb gairebé 80 anys, pobreta, es lleva cada dia a dos quarts de sis del matí, Sergi, a pelar patates.
3: Correcte.
2: I a vendre patates, que déu-n'hi-do.
3: De fet, t'he de dir que és normalment a l'hostaleria, que la gent treballa fins a una edat més adulta.
2: Més avançada. Entès? Sí,
1: però perquè
2: sí,
1: també ho gaudeixen molt, no?
3: I tant.
1: Jo crec.
2: Home,
1: sí.
2: Depèn, no?, de quina feina.
1: No ho sé.
2: Clar, perquè l'hostaleria, pel que jo tinc entès, és dur,
3: Bueno, però t'ho vas estimant amb el temps.
1: Sí, a Girona, de fet, al costat de la catedral, allà on s'hi havia gravat l'escena mítica de Juego de Tronos, hi ha un restaurant en què fins fa no massa hi havia una senyora, això, ja jubilada des de feia temps, cuinant per a tothom qui passava per aquell carrer, i amb molt d'èxit. I ho feia perquè realment li venia de gust i tenia enganxada la cuina en casa seva.
2: Ah, i per tant, però treballava, ella cobrava.
1: Ai, no, això ho desconec, però home, entenc que sí, perquè crec que ho portava ell amb algú de la seva família, i sí, sí, anava fent els plats casolans, els plats de la iaia.
2: Molt bé, doncs fixa't tu, que hi ha gent que van passant els anys i tot i així no llença la tovallola, vol seguir treballant. Bé, doncs aquest és el tema que avui tractem a l'Ona Maresma. Us animem a respondre a la pregunta del dia a les nostres xarxes socials. Fins ara, gràcies companys.
3: Fins ara.
1: Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Seguim avançant. La Fundació Fundipau presenta, malgrat l'exposició Armes Nuclears, Mai Més, que aquesta setmana està exposada a l'Escola Fontlledosa. Avui en parlem en detall d'aquesta mostra i de les armes nuclears amb la vicepresidenta de Fundipau, la Carme Sunyer.
3: Bé, la Fundació Fundipau ens porta, malgrat l'exposició Armes Nuclears Mai Més, on es vol sensibilitzar dels efectes que produeix l'armament nuclear. En parlem amb més detall amb la vicepresidenta de Fundipau, Carme Sunyer. Bona tarda, Carme.
4: Bona tarda, encantada de parlar amb vosaltres.
3: Igualment, igualment de poder parlar amb tu. En primer lloc, Carme, d'on va néixer aquesta exposició? Com és que se'ls va córrer un dia des de Fundipau muntar aquesta exposició respecte a les armes nuclears?
4: Doncs mira, ja fa uns... De fet, nosaltres, des de l'any 2010, Fundació per la Pau Fundipau, som membres de la campanya internacional per la prohibició de les armes nuclears, que és ICAN, en les seves sigles en anglès. I llavors, des del 2010 que hem tingut projectes, ja sigui amb l'agència o amb entitats més petites, que ens han permès fer tota una sèrie d'activitats, sobretot doncs, d'educació per la pau, d'incidència política i també de sensibilització ciutadana al voltant de l'amenaça que suposen les armes nuclears, no? Llavors, no et sabria dir exactament l'any que vam tenir l'exposició, o sigui, feta a la pràctica, però va ser als voltants de l'any 2020 aproximadament que nosaltres, juntament amb la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, vam engegar una campanya que forma part de la campanya, una campanya internacional d'ICAN i de la xarxa municipalista internacional que és Mayors for Peace, de la qual la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau és la seva branca aquí a Catalunya, no? De sensibilització i incidència amb els governs locals per tal de que aprovessin mocions municipals a favor del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears que es va adoptar a Nacions Unides al juliol del 2017 i que va entrar en vigor al gener del 2021, i pressionar, i en aquesta moció els governs locals doncs, es comprometen a pressionar els governs dels estats, en aquest cas doncs, els municipis de Catalunya, a pressionar el govern de l'estat espanyol perquè s'adhereixin, signin i ratifiquin el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears. Llavors era, en aquest context va sortir la possibilitat també de fer tot aquest aspecte que treballem molt nosaltres de sensibilització pública. Llavors aquesta exposició, que el que hem fet és actualitzar els números i algunes dades, no? Pues ha anat voltant per bastants municipis, centres educatius, mercats de diferents, bastants municipis d'arreu de Catalunya. O sigui que la idea sorgeix una mica d'aquí i sobretot amb l'objectiu de sensibilitzar.
3: I quin és el seu format? És a dir, què són? Diferents roll-ups? Com estàs
4: sí,
3: posat?
4: Sí, crec que són 10 roll-ups, vale? Llavors aquests roll-ups s'explica una mica quina és la evolució, és a dir, l'amenaça que suposen les armes nuclears per la supervivència de la humanitat i del planeta, i després cronològica també t'explica què és una arma nuclear, els efectes, te parla de les primeres armes nuclears que es van utilitzar en un conflicte armat, que són les de Hiroshima i Nagasaki, i la catàstrofe humanitària que van suposar. Després també t'explica en un altre roll-up que quan parlem d'armes nuclears no parlem només de les bombes de Hiroshima i Nagasaki, també cal prestar i dedicar una bona estona a parlar de la quantitat de proves nuclears que des del final de la Segona Guerra Mundial fins que hi va haver una moratòria als anys 90, doncs la quantitat de proves nuclears que s'han fet, primer atmosfèriques, van ser les primeres que es van prohibir, però subterrànies se n'han continuat fent fins als anys 90, i de fet Corea del Nord encara n'ha fet alguna en aquest segle XXI, no? Després t'explica una mica la posició de la societat civil organitzada per mitjà d'aquesta campanya internacional, que l'any 2006 va engegar una campanya a nivell de sensibilització de l'opinió pública per tal de que Nacions Unides negociés i adoptés un tractat que prohibís les armes nuclears, perquè fins aleshores, bueno, i encara a tots els països, quan et parlen de control d'armes nuclears et parlen del TNP, del Tractat de No Proliferació, però el Tractat de No Proliferació, tot i que el seu article 6è diu que de bona fe els països que són signants d'aquest tractat negociaran de bona fe eliminar les armes nuclears, des de l'any 68 que va entrar en vigor i estem a l'any 2026, no s'ha avançat pràcticament en res. Sí que s'ha disminuït els arsenals, però en cap cas s'ha aconseguit eliminar-les. Llavors la manera d'eliminar-les és considerar les armes nuclears com l'arma de destrucció massiva més mortífera que hi ha, i d'acord amb la llei humanitària prohibir-les, i a través de la prohibició eliminar-les.
3: Vale. No? Carme, perdona, sí, que t'interrompi, però és que se'ns en va.
4: Sí.
3: El tema està que per això que deia abans del tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, de fet Espanya no ha firmat el tractat, de fet seguim
4: en un... Cap país de l'OTAN no l'ha ratificat.
3: Vostè creu, Carme, que tenint en compte el context actual amb la guerra a Ucraïna, la tensió que té ara Xina amb Taiwan, el rearmament que hi ha al Japó i els diferents interessos geopolítics del món, és bon moment perquè Espanya signi aquest tractat?
4: Seria el moment ideal perquè Espanya es posés del costat correcte de la història i donés exemple, com també l'està donant d'alguna manera, és l'única veu discordant en d'altres coses, no? que signés i ratifiqués un tractat de prohibició que a més no contradiu en absolut el fet de que l'estat espanyol sigui membre de la OTAN, perquè a l'estat espanyol no allotgem armes nuclears, i seria l'únic supòsit que contradiria el fet de que sigui membre de la OTAN i pogués signar i ratificar el tractat. I per això nosaltres continuem fent incidència política a nivell local i a nivell també estatal per donar arguments de que signar i ratificar el TNP no és negar... Signar i ratificar el TEPAN, que és el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears, només fa que donar més força a l'arquitectura de desarmament nuclear que ja existeix. No contradiu el TNP, el complementa.
3: Val, però en aquest aspecte i segueixo sent una mica advocat del diable, perquè mica il·lustrar totes les posicions que hi ha en aquest context, sí. Si per exemple ens posicionem en contra, no?, amb aquest tractat de la prohibició de les armes nuclears, també pot alguns diran que ens podem quedar indefensos, perquè al final si hi ha països que ignoren aquest tractat i tenen armes nuclears, com per exemple Rússia, si ara mateix tota Europa firmés un tractat sobre aquesta prohibició d'armes nuclears, no podríem quedar indefensos davant dels interessos de països que ignoren aquest tractat i que sí que disposen d'armes nuclears?
4: Bé, jo aquí et diria que el que hauríem de recentrar i redefinir és què entenem per seguretat. Les persones que ens dediquem a l'activisme antimilitarista i pel desarmament nuclear en concret, nosaltres apostem i hem apostat sempre per una seguretat compartida i una seguretat humana, aquella seguretat que posa a les persones, als pobles i als planetes al centre. Llavors, tenir una seguretat armada basada en la dissuasió i en la por, vol dir que en qualsevol moment tu estàs disposat a utilitzar aquella arma nuclear si et veus obligat. I utilitzar aquesta arma nuclear significaria la destrucció, depèn de quin tipus d'arma, d'una part d'Europa, d'Europa sencera o de la humanitat. Nosaltres el que plantegem és que el que hem de fer és buscar altres vies, no?, de justícia global que substitueixin aquesta seguretat armada, perquè la seguretat armada no et fa sentir més segur. Tu has parlat, estem indefensos. Bueno, estem indefensos. Si tenim una arma nuclear i l'arma nuclear es fa servir, on està la seguretat? No serveix de res, vull dir, és totalment absurd. Llavors nosaltres el que apostem és perquè tots els països han de reduir els seus arsenals i han de controlar-los. Per això és molt important els tractats i el tractat bilateral que hi havia, l'últim tractat bilateral existent entre Rússia i els Estats Units, i que els Estats Units no va voler renovar perquè Rússia estava disposat a mantenir una moratòria sobre el tractat New Start que va caducar al febrer. Vull dir, és molt important perquè estem parlant d'unes armes no convencionals, estem parlant d'unes armes que en cas de ser utilitzades destruiran el planeta i ens destruiran a tots, no? Llavors per nosaltres és redefinir què entenem per seguretat i què entenem per defensa.
3: Val. Igualment tot això pinta complicat, posar d'acord a tots els països avui dia, sí, que tal com està el món, perquè acordin reduir, prohibir en aquest cas les armes nuclears, pinta difícil. Bé, sí. Carme Sunyer, sí, vicepresidenta de Fundipau, gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta...
4: Molt bé, encantada.
3: I esperem que aquesta exposició d'armes nuclears que seguirà a l'escola Funyadors aquí a Malgrat doncs sigui
4: fantàstic,
3: tot un èxit, i que vagi molt bé.
4: I que, per cert, Malgrat de Mar és un dels municipis que va aprovar una moció a favor del tractat de prohibició de les armes nuclears, o sigui que felicitats a tots els ciutadans de Malgrat de Mar. Gràcies.
3: Molt bé, gràcies per el seu agraïment. Que vagi molt bé, Carme, que vagi bé.
4: Vale, molt bé, adéu.
2: Recta final del programa d'avui de l'Ona Maresma d'aquest dilluns, i ho fem amb la tertúlia esportiva conduïda per en Martres Serres i amb la participació d'en Sergi Ferrer i en Martí Capçada. Companys, endavant.
5: Molt bé, bona tarda. De nou, altra vegada fem un petit repàs, que hi ha molts temes a tocar. Martí, Sergi, bona tarda.
6: Bona tarda, nois.
5: Bé, primer de tot, el Barça ahir va guanyar 3-1 amb el comiat de Robert Lewandowski, 19 de 19 a la Lliga, aquesta temporada a casa, històric el que va fer el conjunt de Hansi Flick, i el polonès, després de 4 temporades i més de 100 gols amb l'equip, s'acomiada. La pregunta és clara, quin davanter creieu que el Barça ha de fitxar aquest estiu?
7: Bueno, jo crec que es va dir, no, per aquesta Instagram que és 433, que és del més famós de futbol, João Pedro, del Chelsea, que no seria una mala opció, jo crec.
5: Vale.
6: Jo et diria Julián Álvarez, el que passa és que sembla que és una opció molt difícil, per tant també em quedo amb João Pedro perquè crec que és molt jove i ho pot fer bé, veurem.
5: Molt bé, doncs amb João Pedro, el jugador actual del Chelsea, sí que és jove, té 24 anyets, un pèl més jove que Julián Álvarez, que també és jove, evidentment, però ho deia, Sergi, pel tema econòmic, no?
7: Bueno, pel tema econòmic i perquè jo crec que, almenys el que han dit, que és un jugador model Barça, jo crec, que encaixaria bé, vaja.
5: A més, és un brasiler.
7: Costat, sí.
5: Sí. Què opines tu, Martí, sobre això?
6: Sí, estic d'acord. El que passa és que no sé si João Pedro, ara poder, és una desconeixença meva, però és un davanter centre com a tal. O sigui, poder el veig més un jugador de bandes, bueno, és que no ho sé, ara poder m'equivoco. Però, bueno, igualment m'agrada i si bé, benvingut sigui, i amb aquesta sinergia amb Rafinha, millor que millor.
5: Sí, jugar de fet, pot jugar a les dues posicions, almenys és el que ha demostrat en el Chelsea des de que el van fitxar. D'altra banda, Fermín, nois, es lesiona justament ahir en el dit i haurà de passar per quiròfan, i atenció, perquè molt probablement, o gairebé segur, es perdrà el Mundial. Què opineu sobre aquest fet?
7: Lamin també, els primers partits, segons he vist.
5: Sí,
7: almenys el de Cabo Verde se'l perd, crec.
6: bueno, sap greu pel jugador, perquè al final per tots els jugadors és un somni la participació al Mundial, i segur que en Fermín doncs li és un gerro d'aigua freda. Ara bé, a nivell personal meu, doncs mira, vull dir, cansa'm en fum, l'únic que espero doncs això, que es pugui recuperar i que vagi bé la millora, però bueno, a veure.
5: Esperava el comentari d'en Martí, relacionat amb aquest tema. Va, company, seguim amb més cosetes. Acabem amb futbol, però d'altres equips catalans, i és que l'Espanyol va certificar per fi la permanència després d'un 2026 dolentíssim. Va guanyar 1-2 ahir al camp de l'Osasuna, per tant ja té els punts necessaris per respirar tranquils. En canvi, el Girona va perdre, tot i competir a camp de l'Atlético de Madrid, de Julián Álvarez, justament, i s'ho jugarà tot aquest dissabte, nois, contra l'Elx. La cosa és clara, creieu que el Girona se salvarà o no?
7: Complicat, és complicat. Jo crec que no. Després del partit
5: de
7: l'altre dia, jo crec que no. És que saps què passa? Que quan perdones les clares, jo vaig veure l'altre dia el resum del partit, i Brian Hill perdona una, que si perdones aquestes, ho tens complicat. Jo crec que no. Soc optimista moltes vegades, però ara no. Ho sento.
6: Jo al contrari, jo vull pensar que tot i la hecatombe que estan vivint esportivament, jo vull pensar que a casa contra l'Elx, amb la plantilla que té el Girona, que vale que ara tenen una mala ratxa, però trobo surrealista que amb una plantilla així es baixi a segona divisió i amb un entrenador bo, com és el cas, jo crec que guanyaran. Però clar, és que pot passar qualsevol cosa, i més en aquests moments de temporada on els nervis estan a flor de pell.
5: Just ho anava a dir, que serà un partit amb molt de nerviosisme, però crec que el factor casa, va, jo crec que ho tiraran endavant per tot, pel que significa pel club i per tots els esforços que hi han posat plantilla i en Mitchell també. Nois, canvi radical de tema, anem a notícies més positives, més tranquil·les, i és que en hoquei patins, el club lleidatà del Vila-sana, en hoquei patins femení, va guanyar la Copa per segon any consecutiu contra el Gijón, i aquesta setmana comença el playoff pel títol final de Lliga contra el Palau de Plegamans. Un Vila-sana, nois, que fa pocs anys que està competint de tu a tu amb els equips més potents a la primera divisió d'hoquei patins femenina, i que amb jugadores molt joves, ara tenen Aina Florença, que és la millor jugadora del món, maresmenca, justament, ho estan fent d'allò més bé. Què opineu que equips petits que fan bé la seva feina vagin creixent a poc a poc i es vagin assentant al màxim nivell?
7: Mira, no sóc seguidor de l'hoquei patins, però sempre que es tracti d'equips d'aquí, d'equips petitons, d'equips humils, que es diu, endavant.
6: Martí. Res més a afegir, perquè estic amb en Sergi. Jo tampoc estic molt ficat, però tot el que sigui equips que aixequen el cap, bueno, i que no només aixequen el cap, sinó que s'enduen títols, i a més d'aquí de la nostra terra, doncs benvinguts siguin, i veurem aquestes jugadores, perquè si són tan joves, segurament faran carrera llarga.
5: Seguríssim, així que felicitats aquí a la gent de Lleida, del Vila-sana. I Gemma, és el màxim que hem pogut explicar de la tertúlia esportiva avui, portarem més cosetes la setmana que ve.
2: Ho heu fet molt bé, rapidíssim, superconcret i superconcís. Estic molt orgullosa de vosaltres, de veritat. I aquesta setmana, si hi ha teca esportiva, farem una segona tertúlia, perquè avui se'ns ha fet curta. Companys, gràcies a tots, i nosaltres acabem el programa de l'Ona Maresma d'aquest dilluns i ho fem amb música. Adeu, fins demà.
5: Adeu.

L'any 1435, Alfons el Magnànim era un rei derrotat i presoner del duc de Milà. Tot semblava perdut per a les aspiracions italianes de la corona d'Aragó a Itàlia. Tot i així, en un gir de guió digne de la millor diplomàcia, el monarca va saber transformar el captiveri milanès en una aliança i el fracàs a la batalla naval de Ponça en l'impuls definitiu per conquerir el tron de Nàpols. A partir d'aquí, comença una nova etapa. La conquesta final de la capital amb una estratègia digna de pel·lícula, la creació d'un acord humanista que il·luminaria Europa i la pacificació d'una Itàlia en constant conflicte gràcies a la pau de Lodi. Però com s'ho va fer el monarca aragonès per conquerir Nàpols? Quin paper va jugar en l'esclat del Renaixement? I sobretot, quin preu va haver de pagar als seus regnes peninsulars per tenir un rei que no va tornar mai més a casa? Avui, a les portes de Troia, continuem la història de la conquesta de Nàpols. Benvinguts a l'Acord de Nàpols. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història a la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana reprenem el fil dels nostres viatges napolitans.
1: Ai, sí.
0: De la mà d'un Alfons V, el pou de merda, ara en parlarem. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio? Abans que facis la pregunta inicial, avui que reprenem un fil, és a dir, que estem fent una segona part del programa, i ara que publiquem els vídeos del programa sencer a Patreon, els oients, bueno, els subscriptors podran comprovar que ens canviem la roba. Per tant, no és el mateix dia. Ho gravem en dies diferents, perquè sempre ho fem així. Oi que sí?
0: Clar, sí, sempre.
1: No ho estem fent just després.
0: No falla, no.
1: De la primera part del programa.
0: Bueno, si no heu sentit encara el primer programa d'Alfons V...
1: És obligatori.
0: La conquesta del regne de Nàpols,
1: sí.
0: O com li diguem, definitivament, ja el trobareu.
1: Ja
0: trobarem. No tindrà pèrdua, sí. Doncs heu d'escoltar aquest programa perquè anem justament de seguit en un moment on Alfons s'estava a poder... bastant a la merda, no? Van dir. Aleshores, la vida d'Alfons, podem dir, ja vam comprovar, que amunt i avall, anades i vingudes.
1: Sí, molt, molt inestable, molt preparat pel capitalisme del 2026. Sí, està...
0: Dopamina, no?
1: Sí, molt... Seria un criptobro. No sé si seria un criptobro. No m'atreveixo, però bueno, total, que està molt preparat, però el que sí que seria, Alfons V, és un molt bon monomita. Molt bon personatge que ressegueix el camí de l'heroi que ens va explicar l'Alberto el programa 479, un programa fantàstic de Joseph Campbell i el camí de l'heroi, perquè és de manual, no? Primer de tot, la crida a l'aventura, no? del camí de l'heroi. Surt de la seva zona de confort, de la península o de Còrsega, si voleu, per perseguir un regne llunyà i exòtic, no? que és Nàpols, el seu somni. Després tenim el descens a l'abisme, o al ventre de la balena, no? Que també se li diu en el camí de l'heroi. La batalla de Ponça, l'empresonament, no? L'heroi ho perd tot, és derrotat, és empresonat, i simbòlicament el rei mor en aquella presó del nord d'Itàlia, sí? Però avui ens tocarà parlar de la resurrecció, i tots sabem que tot bon camí de l'heroi acaba amb el retorn a casa, no? Com igual que Sam i Frodo tornen cap a la comarca, Alfons tornarà cap a la Corona d'Aragó. Tornarà cap a Catalunya o no?
0: Mira càmera i digueu.
1: Ho farà? Tornarà? Com Frodo i Sam tornarà a la comarca o no ho farà?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Començarem el programa amb la cançó d'obertura de la sèrie de The Legend of Vox Machina, que us recomano moltíssim perquè, bueno, ja que estem parlant d'herois, no? Doncs és, no sé si coneixeu un canal de YouTube que es diu Critical Role, que és el Matthew Mercer fent de Game Master d'una banda, i ha tingut tant èxit, o sigui, va arribar a tenir tant èxit que s'han fet un parell de sèries a Amazon Prime, s'han fet llibres, s'han fet còmics, i us recomano moltíssim la sèrie de Vox Machina perquè és fantàstica, i a mi em recorda molt, no? Que és que al fons és una miqueta com el típic heroi de partida de rol, no? Una miqueta les pujades, les baixades, etc., i ja anirem veient.
1: Molt bé, doncs com dèiem, això és la segona part d'un programa que té una primera i que per tant és interessant, o seria molt interessant que l'haguéssiu escoltat abans d'escoltar aquest programa, però si no ho heu fet, pel que sigui, perquè sou així, perquè sou uns valents,
0: no teniu
1: de la vida,
0: temps, no?
1: És el vostre propi camí de l'heroi, sí. I decidiu fer-ho d'aquesta manera.
0: Anar directes al ventre de la balena.
1: Anar directes, ens passem les fases. Tenim l'Albert aquí perquè ens faci un breu resum.
0: No,
1: de perquè,
0: no, no ho farem.
1: No el farem.
0: Farem només on ho havíem deixat.
1: On ho havíem deixat.
0: O sigui, avui sempre fem resums. S'ha acabat això. Si volen saber de què va, que l'escoltin.
1: Avui tenim al fons el magnànim aquí,
0: jo no
1: un rei autoritari, avui
0: no
1: s'acaben els resums i tal. Molt bé.
0: Simplement,
1: vinga.
0: Al fons el magnànim, als anys 30 del segle XV, parteix per segon cop, cap a Nàpols, i es queda fent el setge de La Gaeta, que és una ciutat molt bonica, que en Sergio va buscar unes imatges precioses d'aquesta ciutat, però molt difícil de conquerir.
1: Molt bonica.
0: Molt bonica. I segur que s'hi menja bé. Mentre està fent aquest setge, per mar i per terra, de cop arriben els genovesos, té lloc la batalla de Ponça, una batalla naval, en què les tropes, bueno, l'estol aragonès té el doble de vaixells i el doble d'efectius, però els genovesos se les enginyen per derrotar totalment la flota aragonesa, i hi ha milers de nobles capturats, naus capturades i el propi Alfons el Magnànim capturat.
1: Ah, clar. La situació tal i com està no es pot entendre com encara és el que passarà, que la campanya del fons va tenir èxit.
0: És molt fort, o sigui, és molt interessant què li passa a aquest senyor. Clar, els genovesos estan eufòrics, o sigui, aquí podria acabar tot, no? Aquí, al fons, presoneren els genovesos, apa, demanen un rescat, torna-te'n a casa, abandona les teves pretensions per Itàlia i apa, i ja està. Però, o sigui, clar, havien capturat el rei més poderós del Mediterrani, no? El que tenia unes ambicions brutals sobre Nàpols. Els genovesos, clar, el que volien era portar-lo cap a Gènova i exigir-li uns rescats astronòmics que haguessin arruïnat la corona d'Aragó durant segles, segurament. Però aquí intervé Filippo Maria Visconti, que era el duc de Milà. I com ja vam avançar a l'anterior programa, en aquell moment Gènova és súbdita de Milà. Per tant, Filippo Maria Visconti és duc de Milà i també és senyor de la República de Gènova. El duc, aquest senyor, Filippo Maria Visconti, fins ara el duc Visconti, a partir d'ara, perdó, ordena que el presoner no sigui portat a Gènova, sinó que sigui portat a Milà. I això indigna tant els genovesos que senten robats del seu botí, de les seves possibles recompenses i de fotre el seu principal enemic, però l'endovei, perquè són els vassalls. Llavors, a l'arribada a Milà, Alfons no és tractat com un presoner en una masmorra, sinó com un, gairebé com un convidat d'honor en el castell dels Visconti. El duc, a les fonts ens el pinten com una mena de personatge una miqueta solitari, paranoic, maquiavèlic. Maquiavel encara no havia nascut. Però, bueno, personatge maquiavèlic, no? Però que respectava profundament la reialesa. I aquí es produeix un altre miracle per Alfons V.
1: Ja pot ser un bon
0: ja
1: miracle.
0: Pot bo, ja pot ser bo.
1: Perquè, com heu vist, com sabeu, Alfons no està al seu millor moment.
0: No, de fet, per molt que sigui tractat com un convidat d'honor, és un presoner. Però durant les setmanes, i fixeu-vos que dic setmanes de captivitat, setembre-octubre del 1435, Alfons i Visconti van mantenir llargues converses. I aquí són les fonts, un altre cop ens diuen que Alfons era un gran orador, un gran, molta làbia, no? Molta capacitat de convèncer. Alfons planteja a Visconti el següent, un gran raonament polític, eh? Es reconstrueix una miqueta el possible raonament. Seria alguna cosa així com...
1: Llegeixes amb eco o no?
0: Ah, no ho sé.
1: Es pot llegir amb eco? Posa-li una miqueta d'eco al...
0: Ah, bé, perfecte, gràcies.
1: Perfecte.
0: Ui, quin eco.
1: Oh.
0: Uf. Duc, per què em voleu destruir? Si jo desapareixo, el regne de Nàpols caurà en mans de Renat d'Anjou, un francès. Mireu el mapa. França ja us pressiona des del nord. Si els d'Anjou controlen també el sud, Nàpols, Milà quedarà encerclat per França. Sereu asfixiats. En canvi, jo sóc rei d'Aragó. El meu centre de poder és lluny, a la península Ibèrica i a les illes. Si jo governo Nàpols, necessitaré un aliat fort al nord d'Itàlia per protegir-me. Jo puc ser el vostre escut contra França, no sóc la vostra amenaça. Per tant, Visconti...
1: Aquí hauríem de treure el... Adri, aquí, clic, i li treus l'eco. Vale. Clar, si no, si tot el programa amb eco, si no li treus...
0: No, bueno.
1: Endavant.
0: Gràcies. Visconti aquí se'ns mostra com un personatge molt temerós de l'expansionisme francès, i en aquestes raons del fons hi veu la llum, vale? I aquí s'inicia una amistat entre Milà i els regnes peninsulars que durarà fins a les guerres d'Itàlia, vale? Que perquè tradicionalment Milà sempre serà aliat de la monarquia hispànica i la Toscana i altres de França, eh? Ja ho anirem, bueno, ja ho veurem, o no. I aquí es produeix el miracle. El 8 d'octubre de 1435 es firma, després d'aquests raonaments, després d'aquestes converses, el que anomenem el Tractat de Milà. Ull, perquè els resultats del tractat deixen a tota l'Europa occidental estupefacta. O sigui, són uns resultats que dius, Alfons V, o sigui, tens la flor al cul més gran que es pot tenir. Primera clàusula. Visconti allibera Alfons i a tota la noblesa catalana-aragonesa sense demanar cap rescat econòmic. Els allibera? Perquè sí, els allibera. Imagineu-vos els genovesos, eh? Milà i Aragó firmen una aliança ofensiva i defensiva, i finalment Visconti reconeix Alfons com a rei de Nàpols i li ofereix el seu suport militar per conquerir el regne.
1: Brutal.
0: Pum.
1: Però suposo que això tindrà també conseqüències gairebé immediates.
0: Exacte, de fet, la primera és, òbviament, Gènova sent traïda pel seu senyor, per Visconti, el duc de Nàpols. Ai, perdó, el duc de Milà, que havia alliberat el seu més gran rival. Per tant, els genovesos es rebel·len contra Milà i passen cap al bàndol francès, eh? S'alliberen de la senyoria de Milà. Però el fons ja és lliure i té el suport del ducat més poderós d'Itàlia, que és el ducat de Milà. I en qüestió de dos mesos, Alfons passa a ser un rei derrotat i presoner, a punt de perdre-ho tot, a ser l'aliat principal de la potència militar més gran d'Itàlia. Llavors, aquesta inversió d'aliances és brutal. Va ser una de les maniobres diplomàtiques més brillants de la baixa edat mitjana, si em permeteu dir-ho així, perquè penso que és superguai que de ser presoner de la República de Gènova, de cop ets aliat de Milà i ets lliure i no has hagut de pagar ni un cèntim. Ara, amb l'espasa de Milà al seu costat i la llibertat recuperada, Alfons està llest per la guerra final, però veurem que Nàpols, per molt que tingui els milanesos al seu costat, Nàpols no rendeix fàcilment.
1: Doncs encetem un moment brutalíssim per la campanya d'Alfons, és així?
0: Sí. Alfons no podia aguantar el somriure, o sigui, ja us ho podeu imaginar, no? Surt de la presó de Milà somrient, i aquest somriure no se'l podrà treure mai més. Amb el duc de Milà com a aliat, el magnànim tenia via lliure per enfrontar-se al seu rival, que era, recordem, Renat d'Anjou, que estava presoner a Borgonya, vale? Pel domini del territori de Nàpols. Però no serà fàcil, perquè Renat té el suport del papa de Roma, en aquell moment Eugeni IV, i la República de Gènova, sí, que reconec que s'acaba de rebel·lar contra Milà, eh? Llavors Alfons s'instal·la a la Gaeta, sí? Que s'havia rendit després d'aquest gir diplomàtic, i també s'instal·la a Càpua, que entén, Alfons entén que atacar Nàpols directament és un error, va? I llavors el que fa serà a optar per una guerra de conquesta perifèrica sistemàtica, no? Allò de va anar sotmetent castells, els barons, sobretot els castells dels barons que ell considerava que eren rebels, no? Un per un, cremant els camps enemics, protegint els seus amics, i anar-se estenent com una taca d'oli a poc, no? No anem cap a la capital directament, sinó que anem esgotant el territori, anem esgotant els nobles del territori, etc. En aquesta fase és molt interessant veure que el fill il·legítim d'Alfons V, que és Ferran, en castellà és Ferrante, que serà el futur rei de Nàpols, i això també és molt important, comença a liderar les tropes. És un moment que comença a posar el seu fill legítim davant de les tropes. Alfons l'utilitza per guanyar-se la noblesa local, i Ferran comença a créixer i a educar-se en un ambient mig napolità, català, parlava la llengua, coneixia les costums italianes, vale? I era una mica diferent d'aquests catalans que eren tan rígids, entre cometes.
1: I mentre Alfons es va estenent com una taca d'oli pel regne de Nàpols, Renat d'Anjou, el seu rival, què fa?
0: Clar, recordem, no? Ja ho he dit abans, era presoner de Borgonya. Serà presoner de Borgonya fins al 1438. Instantàniament, quan l'alliberen, el primer que fa és muntar una flota i desembarcar a Nàpols. Per tant, el 1438 ja tenim tant a Renat com a Alfons pol·lulant per Nàpols, i realment és molt interessant veure que hi havia un bon contrast entre els dos personatges. Renat, se'ns explica, que era bastant popular, era molt estimat pel poble petit de Nàpols, però no tenia gaires diners, va? Estava molt arruïnat per la guerra dels 100 anys, etc. El seu exèrcit vivia molt al dia, va? Era així com, bueno, l'heroi del poble, però era francès, vale? Però bueno, com a contrast tenim Alfons, que era bastant impopular al començament, ja que era vist com un invasor estranger. Però què li passava? Doncs que tenia el crèdit dels banquers milanesos, i sobretot, i això serà molt important, tenia el crèdit dels banquers milanesos i florentins, vale? La banca de Florència li donava suport, i tot l'or que pogués anar traient dels regnes peninsulars de la corona d'Aragó. Durant 2 anys, la guerra es converteix en una sèrie d'escaramusses indecises a la Campània, als Abruços, vale? I ens hem d'imaginar que els condottieri van canviant de bàndol constantment, segons qui paga més, vale? No ens entretindrem, però imagineu-vos això, no són grans batalles, sinó que són escaramusses, no? Guerres ràpides, guerra de guerrilles, una emboscada aquí, una emboscada allà, etc. Però en la guerra de Nàpols es converteix, s'acaba convertint en una gran sagnia econòmica pels territoris de la corona d'Aragó, que des de lluny es miren les aventures del seu rei a la península itàlica.
1: I després d'aquest desgast, per fi Alfons posarà la seva mirada a la ciutat de Nàpols?
0: El novembre de 1441, Alfons havia aïllat completament la capital. Renat d'Anjou estava tancat dins la ciutat de Nàpols i esperava ajuda de Gènova o del papat, o inclús de França, però França continuava bastant liada, la flota catalana bloqueja el port, per terra el campament aragonès envolta les muralles de la ciutat, i el setge dura des del novembre del 1441 fins al juny de 1442. No és un setge super, super, super llarg, però són mesos de setge. Dins de Nàpols la situació és desesperada, i les cròniques ens expliquen que es menjaven les rates i les herbes. Renat intentava mantenir la moral, però els seus mercenaris començaven ja a desertar.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: no? I el tercer, el de Turquia,
1: el de Revelations,
0: sí. I descartàvem el de Turquia, no? Suposo, entre els tres estaria d'acord. No és tan dolent, però sí, descartaríem aquest.
1: No és, per mi, o sigui, hi ha molt hate cap a aquest joc.
0: Sí,
1: hi ha molt hate.
0: Però pujar a la Torre del Galata ja només per això val la pena.
1: Per això val la pena. Jo me'l vaig passar, a mi no se'm va buguejar ni res, jo vaig poder-lo jugar tranquil, i em va molar molt. Però sí que és veritat que és el que dona més fluixet. Però passejar-te per Istanbul, bueno, sí, per Istanbul, per allà, pujar a la torre, brutal, les mesquides i tal, és brutal.
0: Però guanyen a Assassin's Creed l'Hermandat.
1: Per mi sí.
0: Per totes les capes de Roma que pots visitar, jo crec que supera, oi que sí, Adrià? No, no hi ha manera.
1: I el 2 també està molt
0: bé. No passarà aquest programa d'avui de les Portes de Troyes, la segona part de la conquesta del Regne de Nàpols, pel dia en què l'Adrià Tirado es mostrarà als seus estimats també companys de les Portes de Troyes i tots els oients. No passarà per això, però seguim que tenim encara molta festa. Molta festa.
1: Molta grossa. Festa.
0: Ho havíem deixat que...
1: Estaven assetjant Nàpols.
0: Estaven assetjant Nàpols, però com prendran la ciutat?
1: El desenllaç del setge no arriba ni per la fam ni pel temps del setge, sinó que arriba per l'astúcia. I això és molt interessant, perquè és... Recordes que et vaig dir que en Ludovico em va explicar una anècdota? És aquesta anècdota.
0: Ludovico és un personatge del primer programa.
1: Ah, és veritat, la gent no ho sap. D'aquell programa.
0: D'aquell altre dia, no? Doncs bé, el Ludovico és un personatge molt interessant que ens va explicar a la pregunta inicial.
1: Exacte.
0: L'Albert Abril.
1: No diguis qui és.
0: Ah?
1: Que escoltin el primer programa.
0: Ostres, no siguis així.
1: Bueno, va, digue-ho.
0: Bueno, que és un senyor molt gran, un entranyable, un historiador napolità, imagineu-vos, aquella biblioteca plena de llibres, i va traient llibres i te'ls va ensenyant i tu flipant perquè ets un historiador flipat, que és el que ha de ser un historiador.
1: Flipats.
0: Una qualitat d'un bon historiador ha de ser un flipat. Si no ets un flipat, no ets un bon historiador, s'ha de dir.
1: Vídeo per xarxes. Gràcies, Sergio. Me'n dones tants. Si mira el perfil d'Instagram, bàsicament estudien coses.
0: Si vas a casa d'un tio amb una biblioteca, comença a treure't llibres,
1: digueu.
0: I no et flipes,
1: clar,
0: a tu?
1: Sí, i dir... parlant italià i tu entenent dues terceres parts.
0: És igual, però tu ets un flipat de la història. Sí.
1: Però vaig
0: igual.
1: Entendre això, vaig entendre això que explicaré ara.
0: Endavant.
1: És un fet, o sigui, són uns esdeveniments que són dignes de novel·la, però està documentat per les cròniques de l'època. Vale? Llavors, no sabem si va passar exactament així, sempre cal agafar-ho amb pinces, però ens permetrà gaudir d'un moment superèpic i superdivertit. Hi ha dues versions dels fets, d'acord? La primera és que la idea de l'estratègia, que ara veurem, la porten dos paletes, d'acord? Dos paletes. I la segona és el propi Alfons, que recorda haver llegit alguna cosa en els textos clàssics que, com a bon humanista, estava estudiant.
0: A veure, anem per parts. Els paletes, versió... de tota aquesta història,
1: de la història.
0: Ludovico a les nostres ments.
1: Ludovico em va explicar la segona.
0: Ah,
1: i llavors jo llegint una miqueta vaig dir, mira,
0: que n'hi ha dues.
1: Bueno, i segurament n'hi ha més, però bueno. Dos mestres de cases, paletes, entre moltes cometes, dos mestres de casa napolitans que treballaven en el manteniment de les muralles van desertar de la ciutat de Nàpols, que estava sota setge durant mesos, i van anar cap al campament de l'Alfons. A més tenim el nom, Aniello i Roberto, dos paletes napolitans, i aquests dos paletes van revelar a Alfons, o al seu exèrcit, que hi havia un vell canal d'aigua, concretament un aqueducte subterrani, que passava per sota la muralla i desembocava dins d'un pou de la casa d'un sastre, concretament a la casa del mestre Citello Cosidor, o sigui, molt a prop de l'església de Santa Sofia, que actualment l'església de Santa Sofia es pot visitar, amb un interior barroc, etc. Una església que no diu gaire res, però si vas allà dius, allà passen coses.
0: I a través d'això?
1: I a través d'això veurem què passa.
0: Ara
1: anem a l'opció B.
0: Val.
1: Aquí no és el descobriment del pla.
0: Vinga, va.
1: Descobreix el pla gràcies a dos paletes, a dos mestres de casa.
0: L'opció B és en primícia de Ludovico cap a tu?
1: Exacte. L'opció B és la que em va explicar en Ludovico, que a veure, és una cosa que jo quan ho vaig descobrir vaig pensar, això com no ho sabia, però llavors buscant informació dic, és una cosa coneguda que jo no sabia, però bueno,
0: perfecte.
1: Alfons, com a bon rei humanista, era un amant de la història romana, sí? La història clàssica, del llatí, dels autors clàssics, etc. I Alfons recorda

0: he llegit un llibre d'un tal Sergio, això és un examen, Procopi de Quesarea, de qui hem parlat en un altre programa. Tens una pista al guió.
1: Sí, sí, de Justinià.
0: Molt bé. Cronista de Justinià que ens explica la revolta de Nica Nica, de la revolta de l'hipòdrom de Constantinople, programa 503, vale? I aquest senyor, Procopi de Quesarea, diu que el general Belisari, el general de Justinià, havia conquerit Nàpols al segle VI a través d'un aqueducte subterrani que a tal zona de la ciutat entrava per sota les muralles, vale? I què diu Alfonsí? Que, hòstia, faré el mateix que Belisari. I aquí tenim les dues versions. No se sap ben bé si és que Alfons se'n van recordar d'això, si és que dos desertors van arribar i li van explicar, però, si més no, les dues maneres són bastant, bastant èpiques.
1: Per tant, sigui com sigui, una opció o l'altra serà una opció d'infiltració.
0: Absolutament. O sigui, serà una infiltració...
1: Una operació d'infiltració.
0: Això, una operació. Serà una infiltració total. Alfons de seguida ordena buscar l'aqueducte, partint de la idea que les infraestructures romanes en principi duren, vale? I té raó, perquè descobreix que el canal de la Bolla encara existeix i encara s'utilitza, vale? Recordem, és un aqueducte subterrani, i de fet us convido, si aneu a Nàpols, a visitar una atracció turística que és la Nàpoli Subterrània, que el que fas és passejar-te per els... una miqueta com el Museu Arqueològic de Barcelona, que baixes, no? I veus tots els tots els jaciments arqueològics que queden sota del centre de Barcelona. Doncs a Nàpols passa una miqueta el mateix, però veus els canals d'aigua i et passeges pel que havien estat els canals, les canalitzacions subterrànies.
1: Doncs és bona aquesta, perquè trobo que de fet últimament Nàpols està molt de moda.
0: Sí, està molt de moda. Jo també t'he de dir que jo és el segon cop que estic a Nàpols i la Nàpoli Subterrània em va agradar més el primer cop. Allò que recordes...
1: L'has fet dos vegades?
0: Sí.
1: Ets un flipat,
0: soc un friqui.
1: Molt bé.
0: Soc un friqui.
1: No, perfecte. Sí, es compleies tots els requisits.
0: Menjar, cultura...
1: Molt bé, doncs, no, sí, Gaeta, Nàpols Subterrània, i aneu fent.
0: Ja tens un viatge muntat.
1: Ja ho tens. Molt bé, doncs aquesta operació tindrà èxit.
0: La nit de l'1 al 2 de juny de 1442, un escamot format per soldats catalans i aragonesos, guiats pels paletes, segons la primera versió, s'arrosseguen pel conducte estret i humit. Vale? Les fonts ens diuen que eren 200, així la unitat així d'elit, no? Aquesta unitat secreta, entre cometes, i que es van vestir amb poques armadures, poques armes per fer poc soroll, poder-se desplaçar amb llibertat, vale? I se'ns diu que van estar circulant per l'aqueducte subterrani durant més o menys un parell d'hores. Dues hores, sense veure la llum, amb aigua fins als turmells, amb un ambient humit, vale? Amb els guàrdies napolitans a 3 metres a sobre del teu cap, vale? Però aquestes 200 persones, que vés a saber si eren 200, no en tenim ni idea, però és igual.
1: Juguem.
0: Vale? 200 persones s'infiltren, d'acord? Surten pel pou d'una casa privada d'aquells sastres que dèiem, i en aquell moment, just quan surten, es troben a la família. Bueno, mola que es trobin a la família. Però no hi ha temps per explicacions, Sergio. No hi ha temps per dir, som uns soldats i hem vingut aquí a matar-vos a tots. Bueno, que no és el fet, Surten del pou, se'n van directament cap a la porta de Santa Sofia, que quedava allà a prop, liquiden els sentinelles que estaven vigilant la porta durant aquella nit, obren els batents de la porta de bat a bat, i allà comença l'acció.
1: Carai, això és digne de pel·lícula.
0: És brutal, no com, és una escena brutal.
1: No entenc com per això no s'han fet... no sé, ara no sé si s'han fet pel·lis d'aquest tema o el que sigui.
0: No en tinc ni idea, jo crec que no.
1: Tant de bo es faci, perquè és digne de pel·lícula. Com serà el combat final?
0: A veure, a la senyal convinguda, sí, normalment les cròniques també diuen cridant Aragó, no? El gruix de l'exèrcit d'Alfons, que estava esperant en silenci fora de les muralles, i romp cap a dins de la ciutat amb les portes obertes de bat a bat, carrer per carrer, plaça per plaça, resistència angevina s'enfronta contra les tropes de la corona d'Aragó i s'enfonsa ràpidament perquè no s'ho esperaven. Renat d'Anjou aconsegueix fugir in extremis a refugiar-se al Castell Nuevo, que és el mateix castell on s'havia refugiat Joana II al començament, és el mateix castell on Alfons V es refugia a la seva primera expedició, i ara Renat d'Anjou és on es refugia, i allà resisteix encara unes setmanes més. Llavors, després de liquidar la resistència francesa, Alfons permet un saqueig de 4 hores a les seves tropes. Ni un minut més, ni un minut menys. Vale? Era la seva recompensa que els havia promès. Podreu saquejar Nàpols durant 4 hores, però no podeu violar ningú, no podeu tocar les esglésies i no podeu fer mal a cap ciutadà de Nàpols. Aquesta moderació, moderació relativa, perquè s'es permeten als seus soldats que saquegin la ciutat, va ser un moviment polític, perquè normalment quan hi havia un saqueig d'aquest estil o quan hi havia una entrada d'aquest estil d'un exèrcit o d'una ciutat, el saqueig era descontrolat. Vale? Llavors, aquesta moderació relativa del fons va ser un moviment polític perquè volia mantenir contenta la població de Nàpols, ja que ell s'havia de proclamar rei de Nàpols, i també volia mantenir satisfetes les seves tropes.
1: I tenim, com deies, el Renat d'Anjou refugiat al Castell Nuovo, què farà?
0: Doncs poc després, Renat d'Anjou, veient tot perdut, acaba negociant la seva sortida del Castell Nuovo i embarca cap a Provença, sí, abandonant per sempre el seu somni italià.
1: Oh.
0: Finalment, Alfons V havia aconseguit l'impossible, havia aconseguit el seu somni italià, havia conquerit la cirereta del sud d'Itàlia, que era Nàpols. I si us fixeu, la conquesta ha estat una barreja de tenacitat financera, desgast lent, un bon joc diplomàtic i al final un cop d'astúcia, sí, aquesta idea de l'aqueducte, etc, que no sabem exactament si va existir, sí, però les fonts ens diuen això. Llavors és tan maco, no?, pensar que va ser perquè es van poder colar per un aqueducte subterrani, etc. I ara al fons té el regne, sí, al fons ara ja és rei de Nàpols, però el difícil serà governar.
1: Ara què? Perquè ja tots sabem que la dificultat rau precisament després mantenir la calma.
0: Exacte. Bueno, i mantenir la conquesta, que tothom estigui tranquil·let, no? Un cop conquerida la ciutat, Alfons deixa de ser simplement un general medieval, vale? I es converteix en el príncep del Renaixement que ell volia ser. Vale? L'etapa de 1442 a 1458, d'aquests 16 anys, són els anys que defineixen més Alfons el magnànim. El 26 de febrer de 1443, Alfons, fixeu-vos, que s'espera. O sigui, Alfons ja està per dins la ciutat, però el 1443 ell fa una entrada triomfal oficial a Nàpols, vale? Una entrada triomfal com ho feien els emperadors romans quan tornaven d'una campanya, o generals romans quan tornaven d'una campanya militar. No ho fa a cavall com un cavaller medieval o com un senyor feudal, sinó que ho fa sobre un carro daurat, vestit amb toga romana, imitant els Cèsars de l'antiguitat. Aquest gest és una declaració d'intencions brutal. Ell, com ja us estic dient, no és un príncep feudal, no és un cavaller de la cristiandat, vale? Estem fent un canvi d'època. És un príncep modern, és un príncep que està conquerint Itàlia, que coneix els clàssics, que ha llegit els humanistes, que ja no pactarà més amb les corts medievals, perquè les corts li suden, li és igual a tot això. Ell a poc anirà plantant la llavor de l'autoritarisme i més tard de l'absolutisme legitimat amb les ideologies de l'antiga Roma, dels escrits clàssics i sobretot de la naixent ideologia de l'humanisme.
1: Molt bé, tota aquesta voluntat com s'articula, com ho farà?
0: Clar, no ens estendrem en excés, vale? Perquè podríem estar parlant aquí durant moltes coses, o sigui, durant molta estona, però quan Alfons arriba per primer cop a Nàpols, el regne és un caos administratiu. Sí, ho hem deixat caure, eh? Va, tu ves ara a Nàpols, Sergio, i veuràs que també Nàpols és una miqueta caos.
1: Pitjor que Sicília?
0: És diferent. Jo crec que és diferent.
1: És un altre caos.
0: Sí, jo crec que, o sigui, bueno, molt similar, però jo crec que Palerm, Nàpols està por ahí.
1: Val, bé. M'agrada, doncs.
0: Sí, és molt bona ciutat. Alfons comença a aplicar la racionalitat burocràtica de la Cancelleria Reial de la Corona d'Aragó, però intenta adaptar-se a la realitat italiana. D'aquesta manera estableix una burocràcia bastant centralista sense el contrapès d'unes corts, vale? Que és el que a ell li interessava. Comença a construir el que coneixem com una monarquia autoritària al sud d'Itàlia. Per exemple, il Sacro Consiglio, sí? el Sacre Consell, el transforma, és una cosa que ja existia a la ciutat de Nàpols, i agafa aquest consell, que era un consell totalment feudal, vale? Que s'encarregava de la justícia napolitana, en un tribunal suprem de justícia i de govern, professionalitzant-lo amb juristes. Sí, per tant, aquest sacre consell ja no el formen nobles, sinó que el formen persones formades, juristes formats, etc. La Càmera de la Somaria, suposo que és, que és el cor i la butxaca de l'estat de Nàpols, o del regne de Nàpols. Era l'organisme encarregat de les finances. El fons necessita recuperar tot el patrimoni que els barons estan usurpant constantment del regne de Nàpols. Llavors, el que fa és administra i centralitza molt més aquesta entitat, vale, per donar-li molt més poder, vale? I el que fa és crear un cadastre molt concret, vale, per controlar totes les propietats i el que li havien de pagar tots els nobles napolitans. També crea la Dogana de le Pecore, la duana de les ovelles, que és una mina d'or, vale? Perquè és un detall clau per entendre la recuperació econòmica del fons. El fons el que fa és reorganitzar tota la transhumància de Nàpols, sobretot a la regió de la Pula, obligant a tots els ramaders a passar per una duana reial i pagar impostos per les ovelles. Que això em recorda molt a la Mesta, a Castella. Sí? Recordem, Alfons V és rei d'Aragó, però és de dinastia castellana i està governant Itàlia. Per tant, és una mena de fusió, no?, dels tres ambients diferents.
1: Molt bé, i com ho farà per governar tots els seus territoris, que no són pocs?
0: Deixem-ho clar, Sergio, deixem-ho ja clar, perquè recordeu que Alfons salpa des de Barcelona l'any 1432 i conquereix el regne de Nàpols el 1442, sí, 10 anys, més o menys, salpa de 32, conquereix el 42. Doncs des d'aquell dia, des del 1432, Alfons no torna mai més als seus territoris de la Corona d'Aragó. Alfons V mor a Nàpols el 1458, per tant s'està 26 anys a Itàlia. Per tant, el camí de l'heroi que hem dit al començament, molt maco, sí, la panxa de la balena, la resurrecció, tot el que vulguis, però no torna.
1: Però no torna.
0: Sí, és com si Frodo i Sam es quedessin a Mordor. Bueno,
1: no. Itàlia no.
0: No, Itàlia no és Mordor. Perdó, perdoneu-me. Durant aquells 26 anys que s'està a Itàlia, Nàpols es converteix en el centre administratiu dels territoris que conformen el patrimoni del fons del Magnànim. El rei viu permanentment a Nàpols i ho fa de manera molt més autoritària que si governés des de Barcelona. I això és molt important, i us preguntareu, molt bé, està molt bé que Alfons visqui allà, però qui està governant la resta de territoris de la Corona d'Aragó? I és que Catalunya, Aragó, València, Mallorca queden governats de facto per la seva dona, la gran oblidada Maria de Castella, sí, que era la dona d'Alfons i la lloctinent general. Una dona que demostra tenir una grandíssima capacitat política al gestionar el que havia de gestionar sense la presència del rei. Vale? O sigui, un rei que està a centenars de quilòmetres por ahí vivint les seves aventures italianes, d'acord? Durant 26 anys, perquè ella es mor el mateix any que es mor al fons del Magnànim. Les illes de Sicília i Sardenya sí que queden governades per uns virreis, però el gruix de la Corona d'Aragó el porta Maria Castella i sobreviu als merders que li havia deixat al fons.
1: Patata calenta.
0: Patatíssima, calentíssima.
1: Que et llenço.
0: A veure.
1: Maria de Castella mereix un programa un dia?
0: Hòstia, Sergio. Podria mereixer un programa un dia, Maria Castella. Sí. A veure, mereix.
1: És evident.
0: El farem.
1: No ho sé. Patata calenta,
0: aquest
1: per això.
0: Aquests personatges que li agraden molt a l'Alberto.
1: Ah, veus? Doncs mira,
0: jo crec que
1: li enviem la patata.
0: Li enviem la patata.
1: Ara li diem quan acabem, aviam si l'acabem.
0: Patata calenta per ell.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Troia d'avui, però encara ens queda temps, eh? No marxeu, perquè encara hem de parlar molt del fons del magnànim.
1: Una cosa, l'Adrià ha trallat la cançó just en el moment perfecte, eh?
0: Bueno,
1: l'ha clavat, bueno, l'Adrià i tu.
0: Quan l'hem dit, no ho sabíem.
1: Quan l'has dit.
0: Ha arribat en el moment just perquè és ara justament quan hem de seguir. Troia d'avui dedicat a aquesta segona part de la conquesta del regne de Nàpols i aquest personatge que estem coneixent avui, al fons el magnànim i la seva dona Maria de Castella, que ha quedat aquí ja dit
1: que l'Alberto farà un programa de Maria de Castella. Ha quedat això dit.
0: Hosti, no ens farà cas.
1: Estàvem escoltant Viva Viva Rei Fernando, d'acord, que és una cançó extreta del cançoner de Montecassino, que és un manuscrit napolità escrit a meitat del segle XV, vale? Aquest manuscrit és la font principal de la música de cort aragonesa de Nàpols i segurament és una música que escoltava i finançava Alfons el Magnànim un cop rei de Nàpols, eh? En aquest cas l'interpreten Jordi Savall i la Capella Reial de Catalunya, i segurament quan diu Viva Viva Rei Fernando segurament no és per ell Ferran, diu Fernando, eh? No és per ell, sinó que és per el seu fill il·legítim Ferran de Nàpols, que serà rei de Nàpols després d'ell. Vale? Per això diu Viva Viva Rei Fernando.
0: Aterrem a Nàpols, la ciutat favorita d'Alfons, que és respira a la cort.
1: Pesto, pasta.
0: No podem deixar de pensar en menjar, tio.
1: És que és només de pensar en Itàlia ja.
0: Sí, quina meravella.
1: O sigui, hi ha unes coses allà que es diuen fritatines, és que ofereixen tot, però són molt bones. Pasta carbonara farcida amb una mica de ragú, fan una pasta freda perquè es conservi una mica més densa, ho arrebossen amb ou i pa ratllat i ho fregeixen, així que unes boles així
0: i cap a dins.
1: És repulsiu, però jo provo-ho.
0: Molt bé, jo del fregit no sóc gaire amic.
1: Jo tampoc, però s'ha de provar.
0: Però tot s'ha de provar, això és cert.
1: Tot s'ha de provar. Tu ets més daurada al forn, ja ho sabem.
0: Sí, ho sabem, sí.
1: En fi, què respira la cort?
0: Què respira?
1: Alfons, ara anomenat Alfons el Magnànim, pels seus contemporanis, crea el que se'ns diu que era la cort més culta d'Europa. Agafem-ho entre cometes, però bueno, sabem que va gastar fortunes en llibres i en mecenatge, eh? Recorrem programa dedicat, bueno, programa dels grans mecenes. A la Nàpols d'Alfons, 1442-1458, el rei el que vol és emular els emperadors romans, aquesta idea dels cèsars antics. Es va voler convertir en un rei renaixentista, molt més autoritari que els reis medievals, com ja van dient, però també un rei que destacava per la seva imatge de ser un tes en els clàssics, en l'art, de patrocinar obres d'art, d'acord, de tenir escriptors, poetes i sota la seva tutela, etc. Va acumular una de les millors biblioteques del món, dispersa després de la seva mort, per desgràcia, i es diu que aquí hi ha moltes curiositats sobre el tema, i es diu que quan entrava en una ciutat conquerida demanava llibres de Titus Livi abans que menjar, eh? Al fons, segons han considerat molts historiadors, va crear el que dèiem, una biblioteca que rivalitzava amb el propi papa de Roma o amb els Medici de Florència. Milers de volums, i molts d'ells eren còpies encarregades, unes còpies molt luxoses encarregades a Florència. A la seva mort, per desgràcia, molts d'aquests llibres van anar a parar a França, a la Biblioteca Nacional de París, n'hi ha alguns també a la Universitat de València, però la biblioteca aquesta va acabar desperdigada.
0: Ens pots explicar alguna anècdota més?
1: Moltíssimes. Per exemple, un dels grans humanistes del moment, Lorenzo Valla, va ser el protegit del fons. Valla és un tio que també es mereix un programa. Va demostrar filològicament que la donació de Constantí, que és un document que s'estudia molt quan estudies la carrera d'història, la donació de Constantí, que és un document que justifica que el papa de Roma ha de tenir poder temporal, és falsa. És un document que se suposa que Constantí, l'emperador de Roma, donava el Roma, no, als papes. Bueno, per resumir-ho molt, eh? I Lorenzo Valla filològicament demostra que és un document fals, vale? A veure, no és que Alfons V ho faci perquè és un admirador de la veritat, un amant de la veritat, sinó perquè el maleït papa de Roma estava donant tota l'estona suport als angevins francesos. Per tant, utilitzo aquest document per deslegitimar el poder del papa, no? També una arma molt humanista, no? Agafar un document i demostrar que és fals a nivell filològic. El cas de Bala, de Lorenzo Valens, serveix per exemplificar un fet, no?, que al fons es gastava unes sumes ingents de diners per atreure els millors cervells d'Itàlia. Llavors Nàpols es va omplir d'intel·lectuals que, a canvi de protecció i mecenatge, construïen una imatge del rei com un monarca del Renaixement. També va reformar el Castel Nuovo, que recordem que era un antic castell enjamí, vale? El va conservar tal qual, eh? Però va construir un arc triomfal, un arc de triomf, com feien els antics romans, vale? Un arc de triomf de marbre blanc que adorna l'entrada, que és una obra de Guillem Sagrera i escultors italians, que és una fusió perfecta entre el gòtic català i el Renaixement italià. Va inserir aquest arc de triomf romà de marbre blanc un altre cop entre dues torres gòtiques fosques de pedra volcànica. Llavors tenim un castell medieval amb una porta, amb un arc de triomf al mig incrustat, que és una fusió perfecta entre l'edat mitjana i el Renaixement. I a més és preciós perquè veus un castell que és tot fosc perquè és roca volcànica, i al mig una porta blanca que va fins a dalt de tot de la muralla. És preciós. Els relleus d'aquest arc triomfal, com tots arc de triomf, d'acord, mostren l'entrada d'Alfons a Nàpols el 1442. És en el moment en què el rei apareix assegut sobre un carro, com un emperador envoltat de les virtuts. No hi ha sants, vale? No hi ha símbols religiosos, sinó que només hi ha alegories clàssiques, eh? Fixeu-vos, arc de triomf, romà, renaixement, humanisme, etc.
0: Molt bé, podem dir que el nostre protagonista d'avui està una mica obsessionat amb Roma. És molt contemporani, això.
1: És molt contemporani, com tanta altra gent, no? Al fons, com a bon humanista, tenia una obsessió genuïna pels clàssics llatins i grecs, sobretot pels llatins. El biògraf florentí Vespasiano de Bisticci, contemporani d'Alfons, explica que Alfons tenia un ritual sagrat. Després de dinar, dedicava sempre una estona a que els seus secretaris, no fos cas que ho fes ell sol, eh?, que els seus secretaris li llegissin en veu alta les obres de Titus Livi, Sèneca, César o la Bíblia. Perquè ens fem una idea d'aquesta fama d'obsessionat amb els clàssics, es diu que durant una campanya militar a Pàdua va demanar que li portessin un os del braç de l'historiador romà Titus Livi, que suposadament estava enterrat allà, vale? Com si fos la relíquia d'un sant, rotllo, anem a Pàdua, conquerim Pàdua i robo les relíquies de la catedral. No,
0: bon fricot, eh?
1: Bon fricot. Una altra anècdota que ens explica el Panormita, que és el sobrenom que té també un escriptor contemporani, relata que, estant el rei malalt i amb febre a Càpua, va rebutjar els metges i es va curar escoltant la lectura del llibre que es diu La vida d'Alexandre el Gran, de Quint Cursi Ruf.
0: Es va curar allà mentre li llegien això.
1: Sí, o sigui, la lectura el va curar, d'acord? De fet, en el mateix llibre que el Panormita ens explica aquesta anècdota, que és el llibre de Dits i Fets del rei Alfons, ens presenta Alfons com si fos un príncep filòsof estoic, un bon emperador romà, però que no arriba a Roma.
0: I pel que fa a l'art i la literatura, què ens pots dir?
1: Más de lo mismo, Sergio. O sigui, és la idea del príncep del Renaixement, és la idea del mecenes. Alfons volia ser vist com un César, un príncep de modern, no? Un mecenes, un patró d'arts. L'art visual havia de reflectir aquesta idea imperial romana, trencar l'estètica gòtica catalana anterior, finançar autors renaixentistes d'Itàlia. Alfons va ser el gran patró de Pisanello, que era un gran medallista. Va recuperar també el costum romà d'encunyar monedes amb el seu perfil, vale? M'agradaria destacar un parell de coses, perquè, com hem anat dient, Alfons també és un personatge que uneix moltes cultures, i a la seva cort napolitana es parlava català, napolità, castellà, italià i també llatí. I poetes catalans com Jordi de Sant Jordi, que de fet Jordi de Sant Jordi va estar presoner en Villamilà, això també és una curiositat, o el mateix Ausias Marc, sí que és veritat que no va viure en cap moment a Nàpols, però va tenir molt contacte amb la cort napolitana, veuen de tot aquest ambient. Inclús Joanot Martorell viatja a Nàpols i s'inspira en l'ambient cavalleresc, però també sofisticat i humanista, que es vivia a la cort de Nàpols per escriure la seva grandíssima obra de Tirant lo Blanc. I després de tot això, ja per resumir una miqueta això, perquè això també es marxaria i un altre programa, el que hem d'entendre és que al fons el magnànim, sent el rei de Nàpols, el que fa és una miqueta d'àrbitre d'Itàlia. Itàlia, ja ho hem anat dient, era un estat fragmentat i hi havia molts conflictes entre els regnes, els ducats i les repúbliques. Alfons aconsegueix firmar un tractat el 1453, i aquest tractat, ell és el garant militar de la pau a Itàlia. Però fixeu-vos que això també es firma el 1453, que és quan els otomans acaben de conquerir la ciutat de Constantinoble, i per tant tothom està cagadíssim i diuen, vale, parem les guerres entre estats italians, ens unim tots, bueno, ens unim, ens respectem les paus, perquè l'enemic turc és molt més perillós que l'enemic cristià, vale? I el fons cinquè el que fa és una miqueta garantir aquest pacte, vale? Com a rei fort al sud d'Itàlia.
0: Com has dit abans, el fons el magnànim estarà 26 anys a Itàlia, ja morirà allà, i aquí pel mig passen moltes coses a la península que queden desateses, o per ell, en aquest cas.
1: Per ell, perquè Maria feia molt bona feina, bueno, feia el que podia amb el que tenia.
0: Clar, Maria de Castella, que ja hem descobert que mereix un programa, però quines conseqüències tindrà l'absència del fons al magnànim a la península?
1: Clar, la decisió del fons de no tornar mai més a la península ibèrica passa factura. És una cosa que passa factura. A Catalunya s'hi coïen molts conflictes socials, eh? Per una banda, Barcelona, la lluita entre la Viga i la Busca, que això també és molt interessant, i per altra també la revolta dels pagesos remenses, que es començaven a coure, necessitava un arbitratge, vale? I de fet el 1448 Alfons des de Nàpols fa un reial decret que permet la creació del sindicat remensa. A més, els regnes peninsulars havien estat espremuts econòmicament per pagar les aventures italianes del rei, vale? I la reina Maria feia el que podia, vale? I tota l'absència d'Alfons va deixar podrir una mica de la situació, que tot esclataria en la Guerra Civil Catalana el 1462, uns anys després de la seva mort.
0: Em fa una mica de pena arribar a aquest moment, eh? Perquè aquest personatge, clar, jo que em moc més pels segles XIX i XX, sóc desconeixedor molt d'aquesta època.
1: Però t'ha caigut bé, no?
0: M'ha caigut, clar, molt bé, i tot aquest context ha sigut genial, i clar, se'ns mor.
1: El 27 de juny del 1458, Alfons mor al castell de Lobbo, o castell d'Obo, de Nàpols, que també és molt xulo, que és el castell més antic de Nàpols, també, i la seva decisió testamentària va ser molt pragmàtica, però trenca la política anterior. Com que el regne de Nàpols era una conquesta d'espasa, és a dir, el pren per l'espasa, i no un feu papal, no està subjecte a les lleis de la corona d'Aragó. Per tant, el que pot fer és agafar el seu fill il·legítim i posar-lo com a rei de Nàpols, vale? Sense corts, bueno, o amb unes corts amb molt poc poder, que era la seva idea. I la corona d'Aragó, i Sicília i Sardenya, sí que estava subjecta a les lleis successòries de la corona d'Aragó. Per tant, passen al seu germà Joan II, que és el pare del futur Ferran el Catòlic. Vale? Queda clar això, més o menys, la successió?
0: Això m'ha costat, això ja...
1: O sigui, Nàpols,
0: sí,
1: ho llega al seu fill il·legítim, cosa que no podia fer, però com que és el seu regne que ha pres per l'espasa, pot fer el que li doni la gana.
0: Això sí.
1: Nàpols, autoritari. I la resta de territoris, per Joan II, el seu germà.
0: Val.
1: Vale? Que és el pare del futur Ferran el Catòlic. I ja està. Val. És que t'he vist amb una cara...
0: No, perquè ara lligant coses... Quan comencem a barrejar noms i coses d'aquestes, aquí ja
1: sé,
0: costa a costa.
1: No has pres a punts avui.
0: Avui no he pres a punts. Avui t'estava escoltant atentament.
1: Ai, que bé.
0: Com, de costum, i espero que tots i totes vosaltres, que heu gaudit molt del programa d'avui, no sé si ens queda temps per més, ho deixem aquí o què?
1: Conclusions superràpides.
0: Vinga, va.
1: És un èxit geopolític, d'acord? També és un èxit dinàstic per la dinastia dels Trastàmara. I la conquesta a Nàpols permet que l'humanisme i el renaixement arribin cap a Catalunya, València, Aragó, etc. I a més, gràcies a la pacificació entre cometes que fa al fons el Magnani amb aquell tractat que dèiem abans, el renaixement també pot florir a Florència, a la Toscana, etc. Però clar, és un gran esforç titànic que tindrà moltes conseqüències.
0: Doncs ja ho sabeu, tothom cap a Nàpols, que és molt bonic. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Sergio, i a l'Adrià també.
0: A l'Adrià, exacte, a qui us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la setmana vinent amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Macchiato. Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
2: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
1: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també li han acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Hola, molt bon dia. Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podria escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara, i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27, i fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana, i és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació, probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costaner que podria afectar la primera línia de la costa aquí a la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls s'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, són les 10. La festa dels 80 de Palafolls ha canviat de format i de DJs pel seu 20è aniversari. La tradicional festa dels 80 de Palafolls, que enguany arriba al seu 20è aniversari, viurà un canvi important en la seva organització. La Comissió de Reis i Carnestoltes, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha anunciat un relleu musical a causa de desavinences amb els que havien estat els encarregats de posar-hi música fins ara, els Slum DJ. D'aquesta manera, la festa es fragmenta en dues propostes diferents. D'una banda, Palafolls manté la seva celebració el pròxim 1 d'agost apostant per un cartell amb DJs locals i una llarga trajectòria. De l'altra, els Slam DJ han decidit traslladar el seu propi format a Santa Susana, on celebraran la seva festa una setmana abans de la cita palafollenca. Segons ha explicat Albert Martínez, membre de Slam DJ, la decisió de marxar de Palafolls després de 19 anys ha estat difícil i inevitable. Martínez apunta una pèrdua de valor de la seva dedicació i a visions contraposades amb la nova entitat organitzadora, que generaven conflictes constants.
1: Ha estat una decisió molt difícil, fins i tot diríem que inevitable. Darrere d'aquesta decisió hi ha diferents raons, però sobretot sentim que la nostra feina i dedicació cap a aquesta festa estava perdent el valor que es mereix. En aquests darrers anys, la nova entitat tenia una visió molt diferent a la nostra i això generava conflictes constants. També volem deixar molt clar que en cap cas el motiu de la nostra marxa és econòmic. Ens agradaria aprofitar per donar les gràcies a tota la gent de Palafolls que durant tots aquests anys ens han estat fent costat a la plaça de Popi.
0: Des de la Comissió de Reis, Àngela Martínez ha confirmat que un cop Slam DJ va comunicar que no continuarien, l'entitat va tenir clar que volia apostar per noms de casa, compromesos i amb una gran qualitat artística. Els nous encarregats de fer vibrar la plaça de Popi seran Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero.
2: Después de que Slum nos confirmara que no iban a continuar pinchando en la fiesta, Comisiones de Reyes tuvo muy claro que iba a apostar por DJs de Palafolls, gente ya muy conocida, con una gran trayectoria, muy sólidos, muy comprometidos con la fiesta y con una enorme calidad artística increíble. Los DJs son Manel DJ, Santi Pacheco y Mario Otero. Cada uno aportará su estilo. La verdad es que estamos encantados. Creo que harán vibrar a toda la Plaza Popi, crearán una atmósfera única y creo que es una apuesta segura para cualquier evento.
0: La comissió assegura que la celebració del 20 aniversari el pròxim 1 d'agost a partir de les 10 serà una gran festa plena de sorpreses i regals gràcies a la col·laboració de voluntaris, d'espònsors i l'Ajuntament. Pel que fa a la festa dels Slam DJ, aquesta es durà a terme el pròxim 25 de juliol a la platja de les Dunes de Santa Susana. De moment això és tot. Aquesta notícia ja la teniu disponible al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: Òptica Palafolls. Des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
2: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
3: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 11. La FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest pròxim 23 de maig, l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes ha preparat un nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la IA. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promografia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. Sota el títol de les imatges amb llum a les imatges amb idees, la jornada planteja que l'arribada de la intel·ligència artificial no és només una eina nova, sinó un autèntic canvi de paradigma. En aquest sentit, Josep Recio defineix el nou concepte afirmant que defineix la promografia com la fotografia de la ment.
1: Jo he fet aquest títol per lligar una mica entre la fotografia que nosaltres realitzem i que es fa amb llum a la fotografia que es fa escrivint, que es fa amb idees, es fa amb paraules, no? I jo la promografia la defineixo una mica com la fotografia de la ment, el que penses i que pots arribar a fer sense necessitat de tirar una fotografia o tirant una fotografia poder-la modificar perquè et surti el que tu vols.
0: El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació en un moment on els límits entre la fotografia, l'art i la tecnologia es difuminen. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al MIT de 10 del matí fins a 2:15 del migdia. Tot i que aquesta activitat és gratuïta, els interessats han de formalitzar una inscripció prèvia per poder-hi participar. Segons Recio, la sessió està especialment pensada per tots els amants de la fotografia que tinguin idees, sobretot gent amb idees i que voldria fer aquestes imatges. Segons s'explica, aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital. Aquesta notícia i moltes més les podeu trobar ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem d'aquí una hora, a les 12, amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 19 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, aquí mateix, a Palafolls, destacant ja propostes per aquest cap de setmana. Entre d'altres, per exemple, una nova edició del Cuida't Palafolls, que es farà aquest dissabte a la plaça de les Valls d'Acs, a la gespa davant del Casal d'Avis o a la pista exterior del Palauet, amb diferents activitats. Destacarem també la jornada de voluntariat que dissabte, a partir de les 10 del matí, s'organitza a Palafolls per la millora del bosc de ribera i espais d'ús públic de Palafolls. Més informació a la mateixa recepció de l'Ajuntament, una activitat organitzada per l'àrea de Medi Ambient.
0: No t'ho perdis.
1: I a Palafolls dissabte també tenim un taller de fotografia. Es titula De la fotografia a la promgrafia. Serà a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa, un taller a càrrec de Josep Recio de l'entitat AFIC Blanes, amb inscripció prèvia, que podeu fer de forma gratuïta seguint el link que trobareu a www.palafolls.cat. Del nostre municipi també destacarem una nova proposta, de fet l'última ja dins el cicle Escena 9. Es tracta de teatre familiar. Diumenge, a les 12 del migdia, al Teatre de Palafolls, el professor Brumera, a càrrec de la companyia Malabufa. Gènere, teatre familiar, com sempre amb entrada lliure i aforament limitat. Anem ara fins a Malgrat de Mar, en concret fins a la biblioteca La Cooperativa, perquè demà passat organitzen la xerrada Viatge a l'Índia. Serà a partir de 6:45 de la tarda. I a la mateixa biblioteca, però en aquest cas per divendres, l'Hora del Conte començarà a 6:45 de la tarda i porta per títol Contes del calder de la iaia Maria, a càrrec de l'Eva González.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar també destacarem que aquest divendres hi ha nova projecció de pel·lícula de Cineclub Garbí, serà a 9:45 del vespre, o que el cap de setmana es celebra una nova edició de la Malgrat Shopping al centre del municipi. Consultem també les propostes a Pineda, un municipi que organitza diferents activitats en motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Per exemple, el pròxim 22 de maig, el visionat i anàlisi fílmica en clau LGTBIQ+, identitats i narratives queer. Serà 6:45 de la tarda a l'Auditori de Can Comas. Girem plana, anem ara fins a Calella. Aquest vespre a l'Auditori Josep Maria Terricabres hi ha la conferència Cap Aspre de Mar, una oportunitat, a càrrec de Joan Ferrer Rocosa i de Josep Maria Jué Mas. Serà organitzat per als Amics del Patrimoni Històric de Calella. I ja per demà dimecres, una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Com sempre, a la Sala Mozart i al punt de 6:45 de la tarda, obres mestres del disseny que tens a casa.
0: No t'ho perdis.
1: I a Tordera també hi ha activitats per apuntar a l'agenda. Dissabte, en concret, una nova edició de la Diada de les Emergències a Tordera, l'aparcament de la carretera de Fogàs. Entre les 10 del matí i la 1 del migdia tindrem exhibició de vehicles d'emergència, drons i material preparat per actuar en temes de seguretat, exhibicions de les unitats canines policials i demostracions operatives, així com activitats divulgatives vinculades a la prevenció i la seguretat ciutadana. I acabem i ho fem repassant les activitats també al municipi de Blanes. Demà passat tenim la 9a jornada de l'esport alternatiu a la ciutat esportiva del municipi, entre les 9 del matí i les 4 de la tarda. I a part també, divendres, un nou concert dins el cicle de concerts Música a l'Esperança. Serà a les 10 del vespre a la mateixa capella de l'Esperança aquest divendres amb Cristina Harslem, que presenta un recital clàssic i alguna sorpresa. Les entrades a 12 euros que es poden comprar al mateix local abans del concert.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
3: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
2: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
4: www.radiopalafolls.cat

Bon dia de nou, són les 12. Seguiment desigual de la vaga d'educació a Palafolls en la 8a jornada de protestes al Maresme. Aquest dimarts, els centres educatius de Palafolls s'han sumat a la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya, que avui feia incidència especial a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les aturades convocades pels sindicats majoritaris reclamen a la Generalitat millores salarials i també de les condicions laborals. A Palafolls, el seguiment de la convocatòria ha estat divers segons el centre i el col·lectiu. A l'Institut Font del Ferro, la vaga ha tingut un impacte especialment destacat entre l'alumnat, amb un seguiment del 40%. Pel que fa al professorat i al personal del centre, l'adhesió ha estat del 10%. A l'escola Mas Prats, el 34,25% no han anat al centre i els mestres, el 45% han fet vaga. Pel que fa a l'escola Les Ferreries, el 22,72% dels docents s'han sumat a l'aturada. En quant als alumnes, el seguiment ha estat del 31,96%, tot i que cal tenir en compte que els grups d'I5 i segon de primària es troben actualment de colònies. A nivell comarcal, la jornada està marcada per diverses accions reivindicatives, com ara talls de trànsit a la Nacional 2 a l'altura de Mataró i a Premià de Mar durant tot el matí. Les mobilitzacions no s'aturen aquí. Per demà dimecres, la convocatòria de vagues desplaça les llars d'infants, coincidint amb una nova reunió que està prevista entre els sindicats i la Conselleria d'Educació per intentar desencallar aquest conflicte.

0: I la FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest 23 de maig, la FIC ha preparat aquest nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de les fotos amb l'arribada de la IA. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promografia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al MIT a partir de les 10 del matí. Tot i que l'activitat és gratuïta, tothom interessat ha de formar la seva inscripció prèvia per poder participar. Aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital. Teniu, com sempre, aquestes notícies ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
3: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
4: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
5: Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM. 24 hores amb tu.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Famílies de l'escola Masprat reclamen el retorn d'una segona línia d'I3 davant la manca de places. Un grup de pares i mares ha presentat una reclamació col·lectiva per denunciar que una dotzena de gairebé una dotzena d'infants s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo escollit com a primera opció. Actualment l'escola només ofereix una línia amb 19 places per 25 sol·licituds, fet que ha portat les famílies a exigir una redistribució de l'oferta educativa al municipi per haver d'escolaritzar els seus fills fora de Palafolls. La FA del centre dona suport a la demanda, mentre que el Departament d'Educació defensa la planificació actual basada en l'equilibri global de places i la davallada de la natalitat.

A l'informatiu d'aquest dimarts seguirem parlant d'altres temes relacionats amb educació, concretament de la vaga d'avui. I és que hi ha hagut un seguiment divers en la 8a jornada de vaga d'educació als centres del nostre municipi. La protesta per reclamar millores laborals i salarials a la Generalitat ha tingut un impacte desigual, destacant el 40% de seguiment de l'alumnat a l'Institut Font del Ferro. A l'escola Masprats, el 45% dels mestres s'han sumat a l'aturada, mentre que a les Ferreries l'adhesió del professorat ha estat del 22,72%. La jornada reivindicativa ha inclòs talls de trànsit a la Nacional 2 i continuarà demà dimecres amb una convocatòria específica per les llars d'infants. També parlarem de cultura i actes, perquè la festa dels 80 de Palafolls renova el seu cartell de DJs pel seu 20è aniversari. L'organització de l'esdeveniment ha anunciat un canvi important en la direcció musical a causa de desavinences amb Slam DJ, que deixen la festa després de 20 anys gairebé. Per la celebració del pròxim 1 d'agost a la plaça de Popi, la Comissió de Reis i Carnestoltes ha apostat per altres noms com Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. Paral·lelament, els Slam DJ han decidit traslladar el seu format a Santa Susana, on celebraran la seva pròpia festa una setmana abans.

I avui també parlarem de l'AFIC, que analitza la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. L'AFIC organitza el pròxim 23 de maig un taller gratuït al MIT titulat De les imatges amb llum a les imatges amb idees. La jornada explorarà el concepte de la promgrafia, definida com la fotografia de la ment, i analitzarà com la generació d'imatges mitjançant la IA suposa un canvi de paradigma pels professionals del sector. La formació a càrrec de Josep Recio requereix inscripció prèvia i està oberta a tots els amants de la fotografia.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda hi haurà domini del sol amb algunes nuvolades a l'extrem nord de la comarca. Tot i que no es descarta algun ruixat al terç nord del Maresme, en general no s'esperen precipitacions. Vents fluixos força 2 a 3 de component sud. El mar estarà en estat de marjola tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 21 als 24 graus. Al nostre municipi el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 24 graus i mínimes que pugen fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 19 de maig del 2026 i ho fem parlant d'educació, i és que reclamen redistribuir i augmentar les places d'I3 pel curs vinent a Masprats. Un grup de famílies de Palafolls ha presentat una reclamació col·lectiva amb signatures de suport davant del Departament d'Educació i l'Ajuntament per denunciar la manca de places disponibles d'I3 a l'escola Masprats de cara al curs vinent. Segons exposen en diversos escrits i recursos, mitja dotzena d'alumnes s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo triat com a primera opció durant el procés de preinscripció, i demanen que reformuli el plantejament inicial i s'ampliï el nombre de places a Masprats. Les famílies asseguren que la situació és especialment greu perquè l'escola només ofereix una línia d'I3 amb 19 places. Segons expliquen, almenys 25 infants haurien sol·licitat plaça a la primera opció al centre, deixant-ne mitja dotzena sense ella. Això implicaria que aquests alumnes haurien d'anar a una segona opció, si hi ha disponibilitat. Els afectats consideren que aquesta planificació no respon a la realitat demogràfica del poble i denuncien que l'administració està prioritzant criteris polítics i econòmics per sobre de les necessitats educatives i de la llibertat d'elecció de les famílies. Unes famílies que alerten que en casa no poden entrar Masprats escolaritzarien els seus infants fora de Palafolls. En aquest sentit, José, un dels pares que lidera aquesta reclamació, explica que l'objectiu principal és que l'administració escolti les necessitats actuals de les famílies.
1: Doncs mira, el que estem reclamant és que s'ajusti l'oferta educativa d'I3 a la demanda real que hi ha al municipi. Correcte, es veu que vam fer una planificació fa uns anys que no s'adapta demogràficament actualment, i clar, quan han sortit les demandes, les preinscripcions dels pares, ens hem adonat que hi ha més sol·licituds en primera opció a l'escola Masprats que a la de Ferreries. Què passa? Que és tan senzill com donar-li importància a la demanda real, amb les dades reals que hi ha, que no en una planificació que es va fer anys enrere.
0: A més, referma també el dret de les famílies a escollir el model d'aprenentatge pels seus fills. A la vegada assegura que no hi ha una escola millor que una altra, simplement la seva voluntat de dur els infants al centre que més s'ajusta a cada família.
1: Considerem que bueno, doncs, tenim el dret a decidir el nostre projecte, el projecte educatiu i metodologia que volem per als nostres fills. Sobretot remarcar que això no afecta negativament a cap escola, a cap pare, en el sentit de que a Ferreries hi han hagut 19 sol·licituds en primera opció, que precisament són les places ofertades que volem donar a Masprats.
0: La FA de l'escola Masprats s'ha posicionat públicament al costat de les famílies afectades i reclama recuperar una segona línia d'I3. L'entitat defensa que el centre disposa d'espais i capacitats suficients per assumir més alumnat i recorda que històricament l'escola havia funcionat amb dues línies. Per la seva banda, el Departament d'Educació respon a les famílies que la planificació actual s'ha fet tenint en compte la davallada de la natalitat i l'equilibri global de places al municipi. D'aquesta manera, s'han previst 3 aules d'I3 al pròxim curs, 2 a Ferreries i una a Masprats. Un repartiment que ha acordat anar alternant cada any, és a dir, que l'any vinent seran 2 aules a Masprats i una a Ferreries. Per part de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls han assegurat que el consistori no gestiona la preinscripció, sinó que aquest tràmit depèn del Departament d'Educació. Les famílies no en tenen prou amb les explicacions i han demanat accés als informes i criteris tècnics que han justificat la planificació de grups. Els reclamants exigeixen una revisió immediata de l'oferta educativa. No volen que es creïn més places, sinó que es redistribueixin per tal que tots els que han demanat anar a Masprats ho puguin fer i no hagin de guanyar a un altre centre. Seguim parlant d'educació, en aquest cas de la vaga, i és que avui hi ha hagut un seguiment desigual de la vaga d'educació en la 8a jornada de protestes de la nostra comarca. Aquest dimarts els centres educatius s'han sumat a la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya, que avui feia incidència especial a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les aturades convocades pels sindicats majoritaris reclamen a la Generalitat millores salarials i també de les condicions laborals. A Palafolls, el seguiment de la convocatòria ha estat divers segons el centre i el col·lectiu. A l'Institut Font del Ferro, la vaga ha tingut un impacte especial destacat entre l'alumnat, amb un seguiment del 40%. Pel que fa al professorat i al personal del centre, l'adhesió ha estat del 10%. A Masprats, el 34,25% no ha anat a l'escola i els mestres, el 45%, han fet vaga. Pel que fa a l'escola Les Ferreries, el 22,72% dels docents s'han sumat a l'aturada. Pel que fa als alumnes, el seguiment ha estat del 31,96%, tot i que cal tenir en compte que els grups D5 i segon de primària estan actualment de colònies. A nivell comarcal, la jornada està marcada per diverses accions reivindicatives, com ara talls de trànsit a la Nacional 2, a l'altura de Mataró i Premià de Mar, durant tot el matí. Les mobilitzacions no s'aturen aquí. Per demà, la convocatòria de vagues desplaça les llars d'infants, coincidint amb una nova reunió prevista entre els sindicats i la Conselleria d'Educació per intentar desencallar aquest conflicte. I posem ara la mirada cap a l'estiu per parlar de cultura, perquè la festa dels 80 de Palafolls canvia de format i de DJs pel seu 20è aniversari. La tradicional festa dels 80 de Palafolls, que enguany arriba al seu 20è aniversari, viurà un canvi important en la seva organització. La Comissió de Reis i Carnestoltes, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha anunciat un relleu musical a causa de desavinences amb els que havien estat els encarregats de posar-hi la música fins ara, els Slam DJ, que ja han presentat també per la seva banda una nova proposta. D'aquesta manera, Palafolls manté la seva celebració el pròxim 1 d'agost apostant per un cartell amb DJs locals i amb una llarga trajectòria. D'altra banda, els Slam DJ han decidit traslladar el seu propi format a Santa Susana, on celebraran la seva festa una setmana abans de la cita palafollenca. Segons ha explicat Albert Martínez, membre d'Slam DJ, la decisió de marxa de Palafolls després de gairebé 20 anys ha estat difícil i inevitable. Martínez apunta una pèrdua de valor de la seva dedicació i a visions contraposades amb la nova entitat organitzadora que generaven conflictes constants.
2: Ha estat una decisió molt difícil, fins i tot diríem que inevitable. Darrere d'aquesta decisió hi ha diferents raons, però sobretot sentim que la nostra feina i dedicació cap a aquesta festa estava perdent el valor que es mereix. En aquests darrers anys la nova entitat tenia una visió molt diferent a la nostra i això generava conflictes constants. També volem deixar molt clar que en cap cas el motiu de la nostra marxa és econòmic. Ens agradaria aprofitar per donar les gràcies a tota la gent de Palafolls que durant tots aquests anys ens han estat fent costat a la plaça de Popi.
0: Des de la Comissió de Reis, Àngela Martínez ha confirmat que un cop Slam DJ va comunicar que no continuarien, l'entitat va tenir clar que volia apostar per noms de casa, compromesos i amb una gran qualitat artística. Els nous encarregats de fer vibrar la plaça de Popi seran Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero.
3: Después de que Slum nos confirmara que no iban a continuar pinchando en la fiesta, Comisiones de Reyes tuvo muy claro que iba a apostar por DJs de Palafolls, gente ya muy conocida, con una gran trayectoria, muy sólidos, muy comprometidos con la fiesta y con una enorme calidad artística increíble. Los DJs son Manel DJ, Santi Pacheco y Mario Otero. Cada uno aportará su estilo. La verdad es que estamos encantados. Creo que harán vibrar a toda la Plaza Popi, crearán una atmósfera única y creo que es una apuesta segura para cualquier evento.
0: La comissió assegura que la celebració del 20 aniversari el pròxim 1 d'agost a partir de les 10 serà una gran festa plena de sorpreses i regals gràcies a la col·laboració de voluntaris, sponsors i l'Ajuntament. Pel que fa a la festa dels Slam DJ, que també reivindiquen el 20 aniversari, es durà a terme el pròxim 25 de juliol a la plaça de les Dunes de Santa Susana. I seguim parlant de cultura, però en aquest cas de fotografia, perquè la FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest pròxim 23 de maig, l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes ha preparat un nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de les fotos amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promgrafia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. Sota el subtítol de les imatges amb llum a les imatges amb idees, la jornada planteja que l'arribada de la intel·ligència artificial no és només una unió nova, sinó un autèntic canvi de paradigma. En aquest sentit, Josep Recio defineix el nou concepte afirmant que defineix la promgrafia com la fotografia de la ment.
4: Jo he fet aquest títol per lligar una mica entre la fotografia que nosaltres realitzem i que es fa amb llum a la fotografia que es fa escrivint, que es fa amb idees, es fa amb paraules, no? I jo la promografia la defineixo una mica com la fotografia de la ment, el que penses i que pots arribar a fer sense necessitat de tirar una fotografia o tirant una fotografia poder-la modificar perquè et surti el que tu vols.
0: El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació en un moment on els límits entre la fotografia, l'art i la tecnologia es difuminen. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al MIT de 10 a 2 quarts de 2 del migdia. Tot i que l'activitat és gratuïta, els interessats han de formalitzar una inscripció prèvia per poder participar-hi. Segons Recio, la sessió està especialment pensada per tots els amants de la fotografia, sobretot gent amb idees que voldria fer aquestes imatges.
4: Normalment jo, la primera part del taller, i la segona quasi també, serà amb fotografies ja fetes, meues, i que... intentarem plasmar una idea, no? O sigui, modificant aquella fotografia, que en Photoshop ho podríem fer-ho, però potser triguem 3 dies a fer-ho, uh-huh. Allà ho podem fer en 5 minuts, o en 10, o amb el temps que faci falta, però que aquella idea que nosaltres teníem al cap, amb aquella fotografia que hem tirat, que normalment serà o amb 2 fotografies o amb 3 fotografies que hem fet, poder realitzar la idea que teníem. I aquest és el motiu del taller. És obrir una mica la ment a la gent.
0: Segons explica, aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital.

Obrim ara la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, milloraven els indicadors de satisfacció dels usuaris de la BS malgrat Palafolls. L'atenció especialitzada ambulatòria de la Corporació de Salut va millorar de manera global el nivell de satisfacció de la ciutadania, segons els resultats de l'últim pla d'enquestes de percepció, experiència i satisfacció dels usuaris de l'any 2024. La BS, malgrat Palafolls, va obtenir 5 indicadors que superaven els resultats de Catalunya i 4 d'aquests se situaven per sobre del 90%. El 2021 es multiplicava per 3 el nombre de palafollencs que vivien a l'estranger. L'any 2009, a l'inici de la crisi econòmica, hi havia 46 palafollencs que vivien en altres països del món. Aquesta xifra no havia parat de créixer des de llavors i en aquells 12 anys, fins al 2021, la xifra s'havia triplicat fins a arribar a les 133 persones inscrites al nostre municipi, però que vivien en aquell moment fora d'Espanya, ja fos estudiant o treballant. Segons les dades del padró d'espanyols residents a l'estranger que ofereix l'Institut Nacional d'Estadística, el període amb més flux migratori de palafollencs va ser entre els anys 2011 i 2015. Fa 10 anys, és a dir, el 2016, parlàvem de successos i és que hi havia hagut un accident a tocar del far de Calella amb un ferit greu. Dues persones van quedar ferides, una de gravetat, aquell matí en un xoc frontal entre una furgoneta i un turisme a la Nacional 2 a Calella. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre es va rebre cap a 3:15 del matí, al quilòmetre 666 de la Nacional 2, entre el càmping Roca Grossa i el far de Calella. Com a conseqüència de la topada, un dels ferits va quedar atrapat dins dels vehicles i va haver de ser excarcerat pels bombers. Va estar evacuat en estat greu a Can Ruti. Una segona persona també va quedar ferida de caràcter lleu en el xoc i va estar traslladada a l'Hospital de Calella.

0: El que ara fem a l'informatiu d'avui és consultar amb el nostre company, amb en Jordi Prats Savalls, quina proposta cultural de totes les que s'han previst aquesta setmana ens acosta avui. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Avui parlem de l'últim espectacle dins el cicle Escena Nou al Teatre de Palafolls i parlem d'un espectacle familiar. Aquest diumenge, El professor Bromera. Serà a partir de les 12 del migdia, com sempre, al teatre del nostre municipi i amb la companyia Malabufa. Sessió de teatre familiar amb entrada lliure i aforament limitat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem és ampliar la previsió meteorològica pel dia d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podia escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara, i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27. I fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana. I és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació, probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costaner que podria afectar la primera línia de la costa aquí a la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant de què hem parlat durant aquesta mitja hora. Famílies de l'escola Masprats han reclamat el retorn d'una segona línia d'I3 davant la manca de places. Un grup de pares i mares ha presentat una reclamació col·lectiva per denunciar que mitja dotzena d'infants s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo escollit com a primera opció. L'AFA del centre dona suport a la demanda, mentre que el Departament d'Educació defensa la planificació actual, basada en l'equilibri global de places i la davallada de la natalitat. També hem parlat de la vaga d'avui, i és que hi ha hagut un seguiment divers a la 8a jornada de vaga d'educació en els centres de Palafolls. La jornada reivindicativa, a banda de l'aturada dels mestres, ha inclòs talls de trànsit a la Nacional 2 i continuarà demà dimecres amb una convocatòria específica per les llars d'infants. La Festa dels 80 de Palafolls renova el seu cartell de DJs pel seu 20è aniversari. L'organització ha anunciat un canvi important en la direcció musical a causa de desavinences amb Slam DJ, que deixa la festa després de gairebé 20 anys. Per la celebració del pròxim 1 d'agost a la plaça de Popi, la Comissió de Reis i Carnestoltes ha apostat per noms com Anel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. Paral·lelament, els Slam DJ han decidit traslladar el seu format a Santa Susana. I l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes organitza el 23 de maig un taller gratuït al MIT titulat De les imatges amb llum a les imatges amb idees. La jornada explorarà el concepte de la promgrafia, definida com la fotografia de la ment, i analitzarà com la generació d'imatges mitjançant intel·ligència artificial suposa un canvi de paradigma. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ella és la Marta Alabart. I a la segona part del programa, una altra proposta per aquest dissabte al nostre municipi. Es tracta d'un taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia i que organitza AFIC Blanes. Organitzat per en Josep Recio, que avui serà amb nosaltres, ens explicarà més aquest taller que es farà dissabte al matí al Música i Dansa. Tot això conjuntament amb la nostra ullada cap a les colònies de l'Escola de les Ferreries, perquè hi ha alumnes que tornen a ser de colònies i avui ens expliquen com els hi està anant. Són precisament el Vilar de Banyoles i començarem escoltant els alumnes de segon que ens diuen això.
1: Bon dia des del Vilar Rural de Banyoles. Us presento...
2: L'Astrid, la Dora, el Travis, la Keila.
1: Com va això?
3: Bé, però està plovent, però ens estem passant molt bé. Ahir vam fer una màscara i la vam pintar i tot ens doncs, va quedar molt bé.
4: Hay moltes pistes per jugar a futbol, a bàsquet i l'entorn és un muntó de material.
5: El menjar és molt bo i per sopar ens hem donat patates, xips, pollastre i verdura.
1: I avui?
6: Ara no plou, però no sabem què fer.
1: Molt bé. I què diem a tothom?
7: Adéu, demà.
0: Però els alumnes de segon no estan sols. Els acompanyen també els alumnes d'I5. També hem pogut parlar amb ells.
8: Ens ho estem passant molt bé. Avui anirem al trampinxo. Ens ha plogut, però igualment ens ho hem passat molt bé.
9: M'ha anat bé i hem dormit molt. Hem menjat galeta de xocolata, hem fet una escala de papallona.
10: Hem fet lloc de nit, també hem fet teatre. Hem dormit tots junts a la mateixa habitació, hem jugat. Estem a la pista de bàsquet ara mateix.
11: Hem passat molt bé les colònies. I m'he dormit al segon. Estic molt content.
0: Doncs, nois, espero que vagi tot molt bé i gaudiu d'aquestes colònies. Demà seguirem connectant amb aquesta casa de colònies. Nosaltres ara comencem ja amb la xarxa cultural.
12: Xarxa cultural.
0: Doncs som-hi, va, prepara paper i bolígraf, que parlarem d'aquestes propostes al nostre municipi de cara a aquests pròxims dies. Serà motiu avui d'una entrevista. Sabeu que aquest dissabte hi ha una nova edició del Cuida't Palafolls, en tres indrets: a la plaça de les Valls d'Acs, a la gespa davant del casal d'Avis i també a la pista esportiva exterior del Palauet. La Marta Alabart serà avui amb nosaltres per donar-nos-en tots els detalls. També hi ha d'altres activitats que caldrà marcar a l'agenda d'aquest dissabte, per exemple la jornada de voluntariat que es farà per la millora del bosc de la Ribera i espais d'ús públic de Palafolls a partir de les 10 del matí i organitzat per l'àrea de medi ambient. Aquesta setmana també podrem parlar d'aquesta proposta al Palafolls en xarxa, que de moment té l'inscripció oberta. Avui també tractarem el nou taller de la FIC, d'aquesta associació de fotògrafs de Blanes que organitzen aquest dissabte a l'Escola de Música i Dansa. Un taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia, una proposta que fa un dels socis d'aquesta entitat, Josep Recio, dissabte a les 10 del matí, amb inscripció gratuïta, però això sí, es necessita fer aquesta inscripció prèviament. En Josep Recio serà amb nosaltres avui a la segona part del programa, també per donar-vos-en més detalls. I el diumenge tenim l'últim espectacle dins el cicle Escena 9 al Teatre de Palafolls. Un espectacle familiar del professor Bromera, amb la companyia Malabufa, una proposta, com sempre, amb entrada lliure i aforament limitat, a partir de les 12 del migdia al Teatre de Palafolls. Seguim parlant d'activitats culturals, deixem Palafolls i ens centrem ara en el municipi veí de Malgrat de Mar. Demà passat a la tarda, per exemple, hi haurà una xerrada sobre el viatge a l'Índia. Serà a partir de 6:45 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa i a càrrec de Xavier Jué. Quedem-nos encara a la Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar, perquè divendres també tenim Hora del Conte a partir de 6:45 de la tarda. El títol d'aquesta setmana és Contes del calder de la iaia Maria, a càrrec de l'Eva González. Avancem una miqueta més perquè també tenim proposta de Cineclub Garbí aquest divendres a partir de 9:45 del vespre al Centre Cultural, presentant la pel·lícula Nouvelle Vague. A partir del cap de setmana, doncs haurem de destacar una nova edició del Malgrat Shopping, per exemple, dissabte a partir

0: De les 10 del matí, diferents activitats organitzades per l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Malgrat de Mar, una nova edició que, com l'any passat, té moltes i variades activitats des de primera hora del matí fins a la nit. La desfilada de moda protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda del mateix dissabte. A més, també hi haurà sortejos i flaixos de moda. Això per al que fa a Malgrat de Mar. Seguim, parlem ara del municipi de Pineda, que continua amb els actes del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Una proposta que tindrem aquests dies entre mans dins aquestes activitats és, per exemple, el pròxim 22 de maig, el visional i anàlisi fílmica dels motius LGTBIQ+, identitats i narrativa queer. Serà a partir de 6:45 de la tarda a l'auditori de Can Comas. Avancem més i ens quedem amb les propostes al municipi de Calella. Aquest vespre, per exemple, a partir de 7:45, a l'auditori de Josep Maria Terri Cabres, hi tenim una conferència. Cap Aspre de Mar, una oportunitat. A càrrec de Joan Ferrer Rocosa i de Josep Maria Jué Mas, amb la presentació a càrrec d'Aniol Noguera i organitzat per l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Demà dimecres, i com cada setmana, també tenim conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Serà 6:45 de la tarda a la Sala Mozart i porta per títol Obres Mestres del Disseny que Tens a Casa, a càrrec de Ricard Mas i Peinado, que és llicenciat en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona i crític d'art especialitzat en avantguàrdies històriques i mercat de l'art. I el dijous, com cada setmana també, a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, a partir de 10:00 del matí, les tertúlies en català, organitzat per l'Oficina de Català de Calella i la pròpia biblioteca. Deixa lloc a l'agenda, perquè anem ara fins al municipi de Tordera, que aquest cap de setmana organitza la 6a edició de la Diada d'Emergències de Tordera. Serà el 23 de maig, entre 10:00 i 1:00 del migdia, a l'aparcament de la carretera de Fogàs. Amb aquesta 6a edició, Tordera consolida aquesta proposta que s'ha convertit en una activitat de referència al municipi en matèria de seguretat, prevenció i proximitat entre els cossos d'emergència i la ciutadania. Hi haurà diferents propostes. Per exemple, durant tota la jornada hi haurà exposició de vehicles d'emergències, drons i material preparat per actuar en temes de seguretat, exhibicions de les unitats canines policials i demostracions operatives, així com també activitats divulgatives vinculades a la prevenció i la seguretat ciutadana. De Tordera afegirem altra proposta a l'agenda, com per exemple diumenge l'aplec de l'Arola a l'església d'Ursavinyà. Això serà diumenge a partir de 9:00 del matí amb un programa d'actes que s'allargarà fins a 1:00 del migdia. I acabarem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes, un municipi que demà passat celebra la 9a edició de les Jornades d'Esports Alternatius. Serà entre 9:00 del matí i 4:00 de la tarda a la ciutat esportiva de Blanes. Divendres continua també el cicle Música a l'Esperança, un cicle de concerts a Blanes, a la Capella de l'Esperança, que es fa cada divendres a 10:00 del vespre. Aquesta setmana amb Cristina Harslem, que presenta recital clàssic i algunes sorpreses. La soprano començarà a cantar a partir de 10:00 del vespre. Les entrades es podran comprar abans de l'inici del concert al mateix local a un preu de 12 euros. I aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, hi ha una nova edició, la 12a, de la Fira d'Entitats de Blanes. Diferents propostes que trobareu al Passeig de Mar en aquesta fira que prepara el col·lectiu d'entitats i on hi haurà diferents expositors, però també activitats en concret que podreu consultar a www.blanes.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem amb les diferents entrevistes que us hem preparat al programa d'avui. Seguim amb el programa. Una d'aquelles activitats que sempre més o menys per aquestes dates arriben al nostre municipi, que ja tenim marcades a l'agenda, és el Cuida't Palafolls. N'hem vist de diferents versions. La que arriba aquest pròxim dissabte al nostre municipi, avui ens l'explica la regidora d'Esports a Palafolls. Ella és la Marta Alabart. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Gràcies de nou per ser amb nosaltres, en aquest cas avui per parlar del Cuida't, una sessió que va dirigida a totes les edats, bàsicament per incentivar l'activitat física a tots els nivells al nostre municipi, no?
1: Exacte, aquesta és una activitat que ve d'una subvenció de la Diputació per tant ho fem en col·laboració amb ells, també amb el Consell Esportiu del Maresme, i la idea és doncs donar tastets de diferents tipus d'esport perquè tothom pugui participar, des dels més petitons, no? Després ara en parlarem, fins a les persones més grans, que sembla que l'esport quedi com al marge, no? O que l'esport hagi de ser doncs a quatre estiraments, sinó que intentem que tothom pugui gaudir, tingui algun tastet i s'animi a seguir amb la pràctica esportiva.
0: De fet, és una proposta que, com dèiem, ja fa anys que situa el calendari al nostre municipi. Quan comença el bon temps, s'aprofita sí. doncs, per intentar doncs, dissenyar un programa on jo crec que, per una banda, Marta, el que s'incentiva és el fet de fer esport per totes les edats, però per altra també descobrir esports, i després, si vols, en parlarem, que poques vegades hem sentit o que són especials, no? Fugint una miqueta del futbol, sí. del bàsquet i dels esports més habituals al nostre municipi, també.
1: Sí, l'any passat també vam fer-ho amb el Newcom, que és aquesta mena de volei adaptat, i una mica pel que comentava abans, no? És perquè els esports típics o clàssics, no? Com el futbol, el bàsquet, etc., la franja d'edat de les persones que hi participen és molt limitada, no? Estem parant ja, podria partir dels 50, el tema del futbol ja es comença, no? A veteranos que de tant en tant peta algun genoll o peta algun lligament, llavors la idea, van sortint nous esports o noves adaptacions, no? Farem a la pista del Palauet el pickleball de 10 a 2, que és una... L'any passat vam fer futbol, aquest any el que farem serà esports de raqueta, mm-hmm. i llavors és doncs, aquest esport de raqueta adaptat a que tothom pugui fer-ho, encara que tinguis una lesió, siguis una persona gran o no estiguis habituat a una pràctica esportiva més intensa, no? Com un pàdel o un tennis, doncs poder fer jocs de raqueta i poder participar, i a més a l'aire lliure, etc, amb tota la socialització que això suposa també.
0: Ara que hem començat a parlar del sí. pickleball, doncs a nivell general cal remarcar que crec que ho heu dividit en tres zones.
1: Sí. No? Tot està al mateix espai, perquè hi ha la gespa del casal d'avis, que sempre allà també fèiem sempre activitats, després hi ha la pista exterior del Palauet i la gespa davant de la Torre de Guaita.
0: Mm-hmm. La zona A, que és la pista sí. exterior del Palauet, ja que hem començat per aquí, sí. és on hi haurà aquesta sessió de pickleball.
1: Correcte.
0: Per totes les edats?
1: Per totes les edats, o sigui, aquí poden venir avis, nets, mames, papes, tiets, oncles, vull dir, tothom podrà participar, i per la gràcia aquesta que et deia, no? Aquest tipus d'esport adaptat perquè tothom pugui gaudir de l'esport i no haver de fer doncs, un tennis o pàdel, que són més intensos.
0: Fa falta alguna inscripció prèvia no. o directament durant el matí acostar-nos i escolta, prova sort.
1: Exacte, sí. A veure, el Cuida't té molta participació, però les participacions mai han sigut... mai hem necessitat haver de fer preinscripcions ni haver de fer control d'aforament ni res. La gent va entrant i venint, el dissabte al matí ja se sap, no? Que el que no té un partit de futbol ha d'anar a comprar, el que tal, però sí que en un moment del matí la gent es va passant i anem fent. Per tant, és lliure i que pugui tant qui vulgui.
0: Anem a la zona B, que és la situada a la plaça de les Valls d'Acs. Aquí sí que poder pensem més amb els més menuts i un espai mm-hmm. també per ells.
1: Sí, allà bueno, hi ha la ludoteca, que cada any la fem. Aquest any no recordo l'empresa, però és una empresa diferent de la de l'any passat, per a nens de 0 a 5 anys, sempre posant monitors, etc., en zones d'ombra i tal. I després hi ha la part on que també ens venen els amics de Players, que ja ens han fet alguna activitat anteriorment, amb activitats esportives, amb uns inflables, també posaran uns karts, bueno, tota aquella zona estarà també dinamitzada per als nanos més jovenets, fins als 14, 15, més o menys, perquè puguin estar allà doncs, gaudint del matí, ja et dic que també amb els monitors i també doncs, una miqueta fent els grups, no? Recordo l'any passat vam fer, o fa dos anys vam fer, em sembla que era algú de l'Àcer o no sé què, llavors mm-hmm. doncs, ells anaven dinamitzant amb els grupets i doncs, el mateix serà aquest any.
0: Important el servei de monitor. Per tant, els pares poden estar tranquils, òbviament es podran quedar per al recinte, però sí. en aquest cas els nens estaran vigilats, i veig que també aquí també ho podríem dividir en diferents zones, no? La ludoteca poder seria per als més menuts de casa, sí. parlant de sessió de karts, ara estic llegint també un basket challenge, que sí. serà tot un repte, inflables, també com comentaves, sí. d'anys anteriors, poder, en aquest cas, ja parlem poder més d'adolescents o una
1: sí, sí.
0: miqueta més avançada.
1: Aquí estem una primària avançada i els primers i primer i segon de l'ESO aproximadament. A veure, que al final l'any passat vam fer el futbol i van baixar els nanos del futbol sala, el Rafa, el Manolo, totes van liar allà a jugar, vull dir que al final tothom ho pot fer, però sí que és cert que hi ha aquest punt una mica de joc que
0: a priori ordenem-ho, no?
1: Sí,
0: després se'ns pot descontrolar una miqueta en el bon sentit de la paraula,
1: exacte.
0: Però però sí que és veritat que aniria destinat una miqueta per aquí. Tenim la zona C, sí, que en aquest cas són les activitats, jo diria, com més dirigides. L'heu sí. anomenat benestar i moviment, serà sí. a la zona de la gespa, davant del casal sí. d'Avis. Fem una mena de triangle, eh? O sí. trobem una miqueta tot a la mateixa zona, amb diferents propostes que sí que en aquestes tenen un horari en concret.
1: Sí, Marta. Perquè, clar, la classe dirigida, evidentment, hi ha una monitora que et farà primer la masterclass de Zumba per totes les famílies, que convido de la boca que vingui tothom amb els nens, les nenes, els nebots, els nets a ballar, perquè m'han parlat molt bé d'aquesta activitat, d'aquesta noia que ho fa superbé. A més, això, no? Quan estàs parlant de totes les edats, doncs tothom amb moviments també que siguin respectuosos també pel cos, etc. Clar, això és un horari tancat, no pot ser tot el dia, no? Aquesta em sembla que era de 10, sí, exacte, d'un quart d'11 a un quart de 12, una horeta allà davant de la gespa.
0: I després, Mindfulness Movement Woman.
1: Exacte, el Mindful Movement és per adults, és una miqueta... Nosaltres sempre havíem fet el barre, que també tenia molt d'èxit, perquè és també és una barreja, no?, d'estiraments, pilates, ioga, etc. El que passa que enguany la noia que ens portava aquesta activitat, i ara un clàssic, no podia, i doncs hem fet aquesta altra activitat, que també és una cosa semblant, no? Un cop hem fet ja tot aquest moviment del zumba, de la música una mica més canyera, doncs passem a un moment més de relaxació, més de concentració, que també és molt important. Parlem de l'activitat esportiva pensant en l'explosió, no? En vinga cardio, vinga accelerar el cor, no? Tan important és accelerar-lo i riure i saltar o el que puguem, no? El que ens deixi el cos, com poder baixar aquestes revolucions, com poder ser conscients del propi cos. I en aquests moments també, no?, de reflexió, a vegades quan feia ioga me recordo una cosa que m'agradava molt, que em deien, no? Un cop has fet aquesta activitat, frena, pensa què has fet, no? Intenta gaudir d'aquest moment també post-entreno, que també és molt gratificant.
0: Ara, escoltant-te, també em dóna la sensació, i vaja, amb l'experiència dels últims cuidats, també, del que es busca també és la convivència, en aquest sentit, no? El fet de fer-ho per totes les edats, fer-ho de forma divertida, més lúdica, fugint una miqueta del que normalment es practica, també cada cap de setmana o durant la setmana al nostre municipi. Per tant, aquest sentit de convivència i d'activitats per totes les edats, Marta, també es cuida, també hi és.
1: I tant. És que és molt important que siguem conscients que fer esport no implica anar amb tota l'última marca, amb les millors bambes, els millors tops, les millors tauletes... No, o sigui, simplement tens un cos i fer esport també és implica gaudir-lo, no? I tant en, com deia fa un moment, no? Tant en l'esport, tant en l'activitat aeròbica, com en l'activitat de relaxació, d'estirament, també tan important. Llavors, és una miqueta trencar aquestes barreres, no? La vergonya de qui se'n vol apuntar al gimnàs, però no, clar, m'apunto al gimnàs, però amb aquests michelins on vaig, no? O ara vull anar a córrer, però faré dos passes, em posaré vermella com un tomàquet i em veurà tothom, i quina... Vull dir, hem d'anar trencant tot això i poder simplement sortir, gaudir i ser feliços, carai.
0: Abans de parlar de l'última activitat, que de fet serà quina la que comenci amb tot aquest cuida't, recordar-vos que per les activitats dirigides sí que demaneu, Marta, que es porti tovallola o estoreta, entenc, per no tocar directament al terra i per la comoditat, no?, de l'exercici.
1: Bé, totes aquestes activitats normalment sempre necessites d'una petita alguna cosa per poder-te posar sobre del terra.
0: És obvi, en aquest cas cal que l'usuari ho porti. I deia que parlaríem de l'última activitat, però que de fet és la primera, perquè abans de començar tot això el que fareu és servir un esmorzar comunitari que començarà a partir de un quart de 10 del matí, si no m'equivoco, més o menys pels voltants. Parla'ns una miqueta d'aquesta proposta.
1: A la que comencem a muntar tota l'activitat. Nosaltres cada any ho fem, això, tenim sempre, fa dos anys em sembla que va ser per festa major, no recordo, i va ser un berenar, bueno, depèn una miqueta de com hem anat fent les coses, doncs ha sigut, i aquest any doncs farem un esmorzar pel matí, que bueno, que la gent que vagi passant també segur que vindran a les 11 i encara quedarà fruita o encara quedarà sucs o el que sigui, vull dir que allà tindrem també un petit espai per fer un pisco labis i refrescar-se.
0: Quina és l'experiència? O sigui, què en traieu des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament, organitzant una proposta com el Cuida't, que com deia ja és una activitat veterana, que ja fa un munt d'edicions que estem organitzant a Palafolls.
1: Mira, personalment, totes les activitats que organitzem i de les quals jo em porto la regidoria, no?, com esports, festa de l'esport, setmana de la gent gran, tot i que no hi ha un esforç físic per part meva, no? Sí que hi ha un esforç tècnic per part dels administratius, dels tècnics que tinc, que són fantàstics, i hi ha una part, doncs, d'organització, no? Però per mi és un dia que té un pes important, és una responsabilitat molt gran, que funcioni bé, que la gent vingui, que els nanos que estan jugant s'ho estiguin passant bé, tot això per mi és clau, estar pendent de tot això, no? Per tant, per mi és un dia molt intens. Si no fa res, sí que fas molt, i a més això, no? Pendent constantment de que els nanos i la gent que vingui s'ho passi bé, participi bé i tal. I quan acabes el dia, no? I veus, doncs, te'n recordes aquell nen que quina risa, no sé què, l'altre, que aquella persona gran que m'ha vingut, m'ha donat la mà, que divertit que s'ho ha passat, que això no ho sabia. Tot això genera un dia meravellós. Durant el moment jo m'ho passo malament, pel que et deia fa un moment, perquè pateixes que això funcioni, que vingui gent a la màster, que vingui gent allà, que la senyora que no té l'esterilla, doncs, a veure com... Tot aquest dia és una mica complicat, però les tres decisions que jo porto, l'anterior i aquesta que serà la cinquena, jo crec que seran un èxit, perquè sempre ho han sigut, i això és també gràcies a la gent que ve, clar.
0: Sobretot compta amb l'aigua, eh? Que segons meteorologia el cap de setmana sembla que picarà una miqueta el sol, sí. Per tant, ens posa contents perquè tindrem bon temps, no haurem de patir per les pluges, però compta també, farem esport, per tant, l'hidratació també.
1: Exacte,
0: és important.
1: També,
0: és
1: també hi en tenim, vull dir que aigües també en donem en el punt.
0: Ho teniu tot preparat, doncs, tot. Marta Alabart, gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova jornada del Cuida't Palafolls, que es farà dissabte al matí, com dèiem, en aquesta anella que complen la pista exterior del Palauet, la mateixa gespa del Gasal d'Avis i la plaça de les Valls d'Ax. Gràcies per ser amb nosaltres, Marta.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Seguint amb l'apartat cultural d'aquest programa, us volem presentar un taller que aquest dissabte es farà al nostre municipi, en concret el Música i Dansa. Porta per títol De la fotografia a la promgrafia, escriure amb llum o escriure amb idees. Un taller a càrrec de Josep Recio, que és membre de la FIC i que avui tenim amb nosaltres. Josep, molt bona tarda, benvingut.
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Parla'ns una miqueta d'aquest taller, perquè, clar, fent una miqueta d'anàlisi del títol, la fotografia, òbviament, tothom sap què és, però la promgrafia ens queda com una miqueta llunyana, i per aquells que no ho entenguin, explica'ns una miqueta quin és el concepte.
2: Sí, jo he fet aquest títol per lligar una mica entre la fotografia que nosaltres realitzem i que es fa amb llum, a la fotografia que es fa escrivint, que es fa amb idees, es fa amb paraules, no? I jo la promografia la defineixo una mica com la fotografia de la ment, el que penses i que pots arribar a fer sense necessitat de tirar una fotografia, o tirant una fotografia poder-la modificar perquè et surti el que tu vols.
0: Per tant, Josep, tractant una miqueta el format del taller, no estem parlant de com fer fotografies, sinó el que pot passar després amb aquesta fotografia, com tractar-la, entenc, no?
2: Exacte. O sigui, nosaltres ara, els que ens dediquem una mica a la fotografia, fotografia artística, solem tirar fotografies, després tenim un programa que es diu Photoshop, o d'altres, però Photoshop en el meu cas, en què aquella fotografia tractem el color, tractem l'imatge, l'enquadrament, i també, últimament, i de fa uns anys, substituïm coses, posem coses, intentem que aquella fotografia sigui el que nosaltres hem imaginat, no? I hi ha dos tipus de fotografia: la fotografia de reportatge, aquesta és intocable, però totes les altres fotografies pots tocar el que vulguis per sortir el que tu vols, no?
0: Podríem dir que la intel·ligència artificial ha arribat també a l'editatge de les fotografies, no? Llavors...
2: Sí, però de fet ha començat abans. O sigui, com nosaltres utilitzem la intel·ligència artificial en el moment que disparem una fotografia. Les càmeres d'ara ja tenen uns algoritmes que te medeixen la llum, te fan la fotografia perfecta, sigui amb una càmera de mòbil o sigui amb una càmera. O també enfoquen. O sigui, això és un algoritme d'intel·ligència artificial que fa tot això. O sigui, que la intel·ligència artificial està amb tots els elements de la fotografia.
0: En deies abans, no és una conferència, és un taller pràctic per aquella gent, fotògrafa o amant de la fotografia, no? En aquest cas, perquè el que parlem, el que dèiem, és una miqueta el tractament d'aquestes fotografies. Sí. Per tant, va dissenyat una miqueta, o va dirigit a aquelles persones que, vaja, ja tinguin per la mà anar fent fotos, no?
2: Exacte. Sí, normalment jo la primera part del taller, i la segona quasi també, serà amb fotografies ja fetes, meues, i que intentarem plasmar una idea, no? O sigui, modificant aquella fotografia, que en Photoshop ho podríem fer-ho, però potser triguem 3 dies a fer-ho, allà ho podem fer-ho en 5 minuts, o en 10, o amb el temps que faci falta, però que aquella idea que nosaltres teníem al cap, amb aquella fotografia que hem tirat, que normalment serà o amb 2 fotografies o amb 3 fotografies que hem fet, poder realitzar la idea que teníem. I aquest és el motiu del taller. És obrir una mica la ment a la gent.
0: A tot el nou que arriba, però clar, tu abans em posaves un exemple molt clar i en el que jo ho he entès i que els nostres oients de ben segur ho entendran. Tu em deies, jo vull fer unes fotos d'aurores boreals, per exemple, i puc invertir molts diners i molt temps en un viatge per anar a fer aquella fotografia somiada que no sé si l'aconseguiré perquè depèn de moltes coses, depèn del temps, depèn de la situació, etc. Amb la intel·ligència artificial no m'hi deixo tots aquests calés, no m'hi deixo aquests diners i en 5 minuts puc tenir aquesta foto desitjada i molt semblant, per no dir totalment semblant, a lo que jo he imaginat, no?
2: Exacte. O sigui, és que depèn, si nosaltres som viatgers, és el que comentava, si som viatgers no ens serveix això, nosaltres necessitem veure-ho, necessitem extasiar amb aquell espectacle que recordarem perquè ens ho tenim d'imaginar, el que la imaginació ens ha portat ho veiem. Si nosaltres anem només a tirar fotografies, i ja no me refereixo a aquella persona que està tirant la fotografia del plat de menjar, de tot això que és com que és la fotografia d'ara. Jo estic aquí.
0: Sí.
2: És per fer una fotografia. No, o sigui, que jo vull anar a fer unes fotografies de les Isles Lofoten, que hi han pues, nevat, de tot això, vaig allà, tiro aquella fotografia, potser aquell dia no està tan nevat com jo m'imaginava, i a la nit me'n vaig 3 dies, veiem si trobem les aurores boreals, i aquell dia pues, les aurores boreals surten com surten, si surten. O que la tècnica per tirar les aurores boreals no l'he certada. Si només vaig a fer això, jo en un parell o 3 hores
0: ja tens prou.
2: He fet la fotografia que volia, no? Que és legal o no és legal?
0: Clar, és el que t'anava a dir jo ara, Josep, és a dir, deixa'm posar una miqueta
2: el
0: dit a la nafra, el síndrome de l'impostor, podríem dir fins i tot, no?
2: Sí.
0: Una persona que en 5 minuts té aquesta fotografia desitjada vers una persona que ha invertit diners, que ha invertit temps, que ha invertit experiència també, fora de gustos i del que tu deies abans, hi ha gent que aposta més per al viatge que no pas per la fotografia, sí. Llavors aquí no hi ha res a dir, però clar, aquí hi ha una miqueta la doble moral, no? Que no entrarem en valoracions, però que les dues opcions són sobre la taula, Josep.
2: Sí, sí. No, i a més, veus, hi ha una persona molt important, per lo menys per la fotografia, que és en Joan Fontcoberta. Joan Fontcoberta és un fotògraf més galardonat d'aquí a Catalunya, actual, i amb imatges a mig museus del món, i ara es creu de no sé què. Només avui estava llegint una entrevista que li han fet. I ell va dir el terme postfotografia. Ja la fotografia ja ha canviat i sentir-lo parlar amb ell veus que hi ha un altre futur, que hi ha una persona que tenia una càmera i que estava fotografiant tot això, ha canviat a fer fotografies amb ordinador només. I per llegir l'entrevista que el tractaven de traïdor, bueno, pues, el que sigui, no?
0: Però clar, aquí hi ha valoracions, cadascú que faci la seva.
2: Ell fa el que la imaginació li dona. I jo faré el que la imaginació i l'altre, cada un dintre la imaginació.
0: Això es tracta, suposo, de no enganyar ningú, no? I d'explicar també com s'ha tractat aquesta fotografia.
2: Exacte.
0: I ja està. I aquí la gent que faci la seva valoració, no?
2: Exacte. És això. El taller ve a ser això, no? Partim de fotografies que nosaltres hem fet, arribarem amb altres fotografies. O bé, fotografies que no hem fet però que ens agradaria fer, com escrivim, com li diem en els programes que generen tot això, el que tingui de sortir.
0: Clar, i aquí ens hem saltat un pas que jo crec que és important també en meitat de tot això, que és el Photoshop. Tu ho has nombrat abans, Josep. Fa uns anys hi havia l'etern dilema del que estava tractat en Photoshop i del que no, quan no sabíem exactament què era la intel·ligència artificial ni l'havíem nombrat. Ara que hem arribat al 2026, sí que és veritat que ja fa uns anys que es parla d'intel·ligència artificial, però això és un pas més. I segurament, quan passem al 2030 o al 2035, hi haurà alguna altra eina molt més potent que la intel·ligència artificial que repetirem el que ha passat amb el Photoshop, sí. No? Ara no se'n parla, però sí que és veritat que ha servit per fer aquest impàs fins a arribar a la...
2: És que el Photoshop, ara en aquests moments, poder un 30 o un 40% del programa és intel·ligència artificial. Tu estàs utilitzant, sense quasi saber-ho, que està utilitzant la intel·ligència artificial. I clar, això va a substituir una mica el Photoshop.
0: No és tan mecànic, eh? En aquest cas la intel·ligència artificial tu li poses unes coordenades i el que deies, en 5-10 minuts ja ho tens, eh?
2: Sí.
0: El Photoshop tardava una miqueta més poder en editar aquella imatge, no?
2: Bé, millor t'hi 3 dies o 4 dies, no? O sigui, tu tens diferents línies amb el Photoshop. A lo millor estàs manipulant una fotografia, estàs treballant una fotografia, la deixes, demà la continuaré. Aquí vas escrivint i vas veient el que estàs fent. I com que ho estàs processant en aquell moment, això no és el que vull, doncs tinc de canviar tot això. I li vas dient, no?
0: Tot i això, vosaltres, com a fotògrafs professionals que sou, el Photoshop el seguiu utilitzant, no? Suposo, per arreglar algun petit toc de llum o alguna coseta que acaba de ser borrosa, no?
2: Una mica. És que aquí, esclar, n'hi ha uns puristes que no es pot tocar res i els altres que som d'una altra branca, no? I llavors toquem tot el que puguem perquè aquella fotografia sigui el que nosaltres hem imaginat.
0: Adaptar-se o morir, no? Que n'hi diuen al final, també, adaptant-se a les noves tecnologies. Un taller que, com dèiem, es farà aquest dissabte al Música i Dansa. El que sí que demaneu, Josep, és que es faci una inscripció prèvia, tot i que el taller és gratuït, entenc que necessiteu saber una miqueta
2: quanta gent que ve, sí.
0: I podrà ser-hi. Aquesta inscripció, recordo, es pot fer, si no m'equivoco, per exemple, a través del web de FIC Blanes. L'enllaç també el trobareu a través del web de l'Ajuntament de Palafolls. Recordo, un taller gratuït, eh? No sé si cal portar alguna cosa de casa nostra,
2: Josep. Si no falla, perquè de vegades falla, el taller es grava. Tot el que s'està fent a la pantalla queda gravat, i la meva veu també, llavors jo l'edito, i aquí de les 3 hores que durarà, o 2 hores i mitja, pues sortiran 1 hora i mitja de vídeo, i aquest vídeo l'AFIC el distribuirà per qui vulgui seguir. I a més, tots els textos que surtin en pantalla jo els donaré, vull dir que són els que...
0: Ho podrem tenir a casa, entenc, per seguir reforçant, no, la nostra idea.
2: Per utilitzar-los per les idees que puguin tenir, deia, bueno, si més o menys és allò, doncs jo ho modifico, i l'idea és aquesta.
0: El taller està previst que duri de les 10 del matí, que començareu, fins a 2:15 del migdia, aproximadament, entenc,
2: farem,
0: no? Depèn de la dinàmica.
2: Sí, farem a la meitat un
0: petit descans.
2: Farem dues parts, una que serà més senzilla, diguem-ho així, i l'altra una mica més d'idees, i l'idea és que surti bé, no sé.
0: Doncs va, que aquesta gent que ens estigui escoltant, que encara les inscripcions estan obertes a mans de la fotografia i que d'alguna manera els cridi l'atenció, com a nosaltres ens ho ha fet aquest taller que es farà la FIC, i totalment gratuït, que a vegades no passa, això que s'ha de valorar. Josep, com els animaríem a participar? Tenim un micròfon i ens estan escoltant, el canal perfecte per animar-los a participar d'aquest taller, què els hi diríem?
2: Home, jo, tots els amants de la fotografia, els amants de la fotografia que tinguin idees, sobretot gent amb idees i que voldria fer aquestes imatges, jo crec que és un taller per aquesta gent. Les persones que tiren fotografies familiars, de, com en dic jo, de menjars, mentre se senten a taula, no és per ells. La fotografia en aquests moments és tirar amb mòbil i publicar-la. Jo a vegades veig gent en una exposició que vaig anar l'altre dia que tirava la foto del quadre i de seguida a dir-li: estic aquí.
0: La immediatesa,
2: la immediatesa, no? També la fotografia. No? La immediatesa no és això. Això és aquestes idees que tu voldries plasmar amb imatges i els pot fer. Tirant fotografies teues, remenant aquelles fotografies, combinant aquestes fotografies...
0: Cadascú que es munti la seva metodologia, no? Segons convingui i com li agradi. Jo també us vull convidar a donar una ullada al web de FIC Blanes, aquesta associació de fotògrafs del municipi veí, molt vinculada també a Palafolls. Hem vist moltes exposicions, moltes xerrades que heu fet també al Música i Dansa. Allà trobareu no només aquest taller, sinó podreu estar al dia de tota l'actualitat, igual a les xarxes socials d'aquesta entitat. Avui hem tingut amb nosaltres en Josep Recio, que és qui portarà el taller anomenat De la fotografia a la promgrafia, aquest dissabte a les 10 del matí al MIT de Palafolls, amb entrada gratuïta. Josep, gràcies per visitar-nos avui.
2: Gràcies a vosaltres.
3: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà, com sempre, ens hi tornarem a posar amb molt més contingut al vostre costat, com sempre, després de l'informatiu migdia. Acaba de passar molt bona jornada i fins demà. Adeu-siau.

0: La festa dels 80 de Palafolls, canviat de format i de DJs pel seu 20è aniversari. La tradicional festa dels 80 de Palafolls, que enguany arriba al seu 20è aniversari, viurà un canvi important en la seva organització. La Comissió de Reis i Carnestoltes, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha anunciat un relleu musical a causa de desavinences amb els que havien estat els encarregats de posar-hi música fins ara, els Slum DJ. D'aquesta manera, la festa es fragmenta en dues propostes diferents. D'una banda, Palafolls manté la seva celebració, el pròxim 1 d'agost apostant per un cartell amb DJs locals i una llarga trajectòria. De l'altra, els Slam DJ han decidit traslladar el seu propi format a Santa Susana, on celebraran la seva festa una setmana abans de la cita palafollenca. Segons ha explicat Albert Martínez, membre de Slam DJ, la decisió de marxar de Palafolls després de 19 anys ha estat difícil i inevitable. Martínez apunta una pèrdua de valor de la seva dedicació i a visions contraposades amb la nova entitat organitzadora, que generaven conflictes constants.
1: Ha estat una decisió molt difícil, fins i tot diríem que inevitable. Darrere d'aquesta decisió hi ha diferents raons, però sobretot sentim que la nostra feina i dedicació cap a aquesta festa estava perdent el valor que es mereix. En aquests darrers anys la nova entitat tenia una visió molt diferent a la nostra i això generava conflictes constants. També volem deixar molt clar que en cap cas el motiu de la nostra marxa és econòmic. Ens agradaria aprofitar per donar les gràcies a tota la gent de Palafolls que durant tots aquests anys ens han estat fent costat a la plaça de Popi.
0: Des de la Comissió de Reis, Àngela Martínez ha confirmat que un cop Slam DJ va comunicar que no continuarien, l'entitat va tenir clar que volia apostar per noms de casa, compromesos i amb una gran qualitat artística. Els nous encarregats de fer vibrar la plaça de Popi seran Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero.
2: Después de que Slum nos confirmara que no iban a continuar pinchando en la fiesta, Comisiones de Reyes tuvo muy claro que iba a apostar por DJs de Palafolls, gente ya muy conocida, con una gran trayectoria, muy sólidos, muy comprometidos con la fiesta y con una enorme calidad artística increíble. Los DJs son Manel DJ, Santi Pacheco y Mario Otero. Cada uno aportará su estilo. La verdad es que estamos encantados. Creo que harán vibrar a toda la Plaza Popi, crearán una atmósfera única y creo que es una apuesta segura para cualquier evento.
0: La comissió assegura que la celebració del 20 aniversari el pròxim 1 d'agost a partir de les 10 serà una gran festa plena de sorpreses i regals gràcies a la col·laboració de voluntaris, d'esponsors i l'Ajuntament. Pel que fa a la festa dels Slam DJ, aquesta es durà a terme el pròxim 25 de juliol a la platja de les Dunes de Santa Susana.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i com cada setmana teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per viure en directe el vostre espai d'actualitat esportiva municipal. I ja ho sabeu, també es podeu escoltar entrant a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova edició del Minut a Minut. Nosaltres us portarem tota la informació i vosaltres només heu de posar l'atenció, perquè aquí no es perd detall del que ha passat, del que està passant i de que el que ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, farem una volta completa per totes les disciplines esportives del municipi. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. Però aquest programa no el fa una sola veu. Aquí hi ha equip, hi ha banqueta i hi ha molt nivell. Per tant, és moment de presentar els companys que completen l'alineació d'avui. Obrint el partit amb velocitat i bona visió de lloc, tenim l'home que mai falla a la cita, l'Eudal Vallicrosa. Bona tarda.
1: Bona tarda, companys.
0: Com estàs?
1: Bé, bueno, bé, si tothom sempre diu bé, però jo avui estic com el temps. Jo avui estic per agafar una manteta, una xocolata calenta, una nit calenta.
0: Què vols dir? No tens ganes d'estar aquí?
1: Sí, home, sí.
0: Ah, vale.
1: Però és el que em motiva venir aquí. Si no, estaria a casa descansant tranquil·lament avui. Però bueno, jo tinc moltes ganes avui de fer el programa perquè fa pinta... Ens l'hem currat, avui.
0: I avui farem un mini-spoiler, tenim dos supercracks.
1: Ai, aviam si ho...
0: Ja sobre són de Tordera, eh?
1: Veus?
0: Tu, això t'agrada.
1: Denominació d'origen.
0: I tant que sí. Al mig del camp, portant el pes del programa amb força, criteri i molt d'ofici, ens acompanya la Gemma Dorna. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què has fet aquest cap de setmana?
2: Estudiar?
0: No has pogut anar al Camp Nou a veure el Barça?
2: No.
0: No has vist cap partit, res?
2: Res de res.
0: O sigui, has fet festa, no? D'esport?
2: Sí, totalment.
0: Quins exàmens tens?
2: No, aquesta setmana només en tinc dos, però la setmana que ve ja en tinc uns quants i...
0: Ostres, doncs aquesta setmana també tocarà estudiar bastant.
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Doncs molts ànims i que segur que aproves tot.
2: Merci.
0: I tancant l'equip des de la realització, controlant que tot soni com cal i posant el toc final a cada jugada, en Jordi Pratsavalls, els botonets, bona tarda a tu també. Així que ara sí, poseu-vos còmodes, apujeu el volum i prepareu-vos perquè comença el Minut a Minut. I com sempre, Eudal, començarem amb la breu repassada a l'esport català general. Vols començar pel bàsquet?
1: Va, doncs vinga, començo pel bàsquet, perquè hi ha hagut victòries del Barça, Joventut, Lleida i Manresa, i l'únic equip català que ha perdut ha sigut el Girona.
0: Bé, el Manresa, no? El teu super Manresa.
1: Sí, però bueno, ara ja estem a final de temporada, ja no s'hi juguen gran cosa, la cosa està ja bastant parada. Uns partits que són més que res per completar la Lliga, que no pas pel que pugui venir. A veure, els play-offs, els equips catalans, com els hi va? Seguirem posant-vos al dia, no?
0: Esperem que algun guanyi la Lliga.
1: Home, hi ha molt nivell aquest any, eh? Fixa't que hi ha hagut equips espanyols que estan molt amunt a la classificació de l'Euroleague, o sigui...
0: Els de taronja i els de blanc.
1: Els de taronja i els de blanc. Tu ho has dit.
0: Ho seran difícil.
1: Per això, que bueno, ja ho anirem veient.
0: Gemma, no has pogut veure futbol, però segur que estàs al cas i
2: sí,
0: tens notícies.
2: Sí. El Barça i l'Espanyol pues, tenen una victòria i bueno, el Barça s'ha acomiadat del Robert Lewandowski després d'unes 4 temporades i 3 lligues guanyades. I el Girona, pues, mira, una derrota que s'aproven cada vegada més a segona. I el futbol femení, el Barça va guanyar la Copa de la Reina, però sí que és veritat que la segona part van estar més fluixes, però això no va impedir que tinguessin un premi més.
0: A veure, van estar més fluixes, van guanyar la final 3-1, eh?
2: Sí, però van estar més dormides.
0: A vegades volem que sempre el Barça femení guanyi de 7 o 8 gols.
2: No, però ja està bé.
0: És un títol més, eh? Ara per la Champions. Futbol sala, l'Indústries el van empatar a l'últim minut i es va quedar fora del playoff, i el Barça, que ja vam comentar la setmana passada, que ja era matemàticament primer de la Lliga regular i jugarà playoff contra el Valdepeñas. I avui també tenim notícia d'un altre esport, Eudal.
1: L'hoquei patins, en concret del Vilassana, que guanya la Copa de la Reina. Les urgellenques van imposar a la final, van acabar emportant-se el títol.
0: Doncs sí, molt bé, contra un equip de Gijón, em sembla.
1: Sí, correcte, et portes el dia, estàs enterat de totes les disciplines esportives.
0: Què et penses, Eudal?
1: M'agrada bastant quan de tant en tant anem traient aquí esports nous que no havíem tocat mai.
0: L'hoquei patins està interessant, eh?
1: Sí, a mi m'agrada bastant, és un esport molt actiu.
0: Sí, Gemma, alguna notícia més que vulguis donar?
2: No, jo crec que ja podem tirar per als titulars.
0: Doncs com diu la Gemma, ara ja sí, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.

0: Als ídols palafollencs tindrem dos jugadors del Sant Lluís que s'han proclamat campions d'Espanya. El primer equip i el filial del Club Deportiu Palafolls finalitzen la temporada amb derrotes.
1: El sènior B del Club Deportiu Palafolls, no, del Club Bàsquet Palafolls, perdó, millora els seus resultats i aconsegueix la tercera victòria.
0: El sènior del Sant Lluís de Futbol Sala aconsegueix l'ascens a tercera divisió nacional.
2: El Club Patí Palafolls es segueix preparant per la final del Trofeu Catalunya, que tindrà lloc al Palauet.
1: El Club Ciclista Palafolls present al Gran Premi al Milà, aconseguint un podi gràcies a Edu Pérez.

0: La petanca la Figuerassa torna a perdre a la Lliga del Montseny i prepara un nou torneig organitzat pel club.
1: Doncs ara ja que teniu clar sobre el que parlarem avui, ja sabeu, feu el vostre document allà on apunteu tots els resultats i marcadors del cap de setmana perquè l'hem d'actualitzar. Però abans, Audal, no farem això, sinó que anirem a conèixer els nostres ídols palafollencs. Et sembla?
0: Em sembla genial.
1: Doncs som-hi cap als ídols palafollencs.

0: Doncs ja tenim a l'estudi Maria Sabatera de Ràdio Palafolls a dos joves promeses del futbol sala, dos jugadors de l'ala vida del Sant Lluís, que ja es van proclamar campions d'Espanya amb la selecció catalana sub-12. Però com sempre, el nostre expert en entrevistes, Eudald Vallicrosa, et dono pas, tu mateix, aquest, deixo aquests dos cracs.
1: Doncs anem, primer de tot jo el que faria és donar-los bona tarda, Marc, bona tarda, Mario. Ho dic bé, no? Marc i Mario. Sí. Si en algun moment del programa ja us he comentat que si m'equivoco, vosaltres mateixos em corregiu i cap problema. Primer de tot us volia donar l'enhorabona des del programa, no només pels èxits amb la selecció catalana, sinó també pel bon paper que heu fet aquesta temporada amb la vida d'honor del futsal Sant Lluís. I primer de tot us volia preguntar...
0: Perdona el detall, eh? També donar l'enhorabona a l'Aleix Panon, que és un jugador també del Sant Lluís, és de Palamós i per temes logístics no pot estar aquí, però també és campió.
1: Uri, si hi ha alguna cosa d'aquest programa, jo el futsal és el que domino menys, ja ho saps, que sempre...
0: Però cada vegada ha estat una millor,
1: n'estic aprenent. Si hi ha alguna cosa que no la dic correctament, tu em dius, eh? Tu
0: perfecte.
1: Em pares i corregim. Llavors, primer de tot us volia preguntar què us esperàveu, si us esperàveu o no entrar a la selecció aquest any.
2: Sí.
1: Sí, sí, ja ho teníeu claríssim tots dos. O va haver-hi alguna mica de dubte? Com ha anat?
3: A ver, claro no, pero... Pues la temporada que estaba haciendo, pues sí, un poco de esperanzas tenía de entrar.
1: Vale, i com heu fet? Quin ha sigut el procés per entrar? Vau tenir alguna espècie de proves, uns entrenaments, com ha funcionat?
3: Sí, primero pues cogían 20 jugadores y iban haciendo pruebas hasta quedarse con los 12 del campeonato.
1: Llavors, a on anàveu a fer aquestes proves?
2: A Monistrol de Montserrat.
1: Ostres, Déu-n'hi-do. Llavors,
0: a quin costat, Eudald?
1: Comarca d'Alt? No, ara deixarem això pel ciclisme. Llavors, vau poder... Sabíeu tots dos des del principi, hi havia més companys del vostre equip que estaven també a la mateixa situació que vosaltres d'anar a fer les proves amb la selecció?
2: Sí,
3: a l'Aleix Panon.
1: Que ell també entenc que ha acabat siguent part dels que, com comentava l'Uri, que encara no ha pogut venir avui, no?
2: Sí.
1: Això us va donar... Com us va fer com una mica també de sentiment d'hòstia, ho estem fent bé, estem fent un bon paper a nivell d'equip i això, perquè estem tres aquí companys a la selecció, i d'altres companys que s'hagin quedat com a les prèvies, als preentrenaments o alguna cosa, no sé, com als moments previs de la selecció, hi ha hagut algú que heu trobat a faltar que creieu que hauria d'haver estat com també amb vosaltres ara aquí disputant el campionat d'Espanya?
2: Sí,
3: jo crec que el Kilian Casas, que també és del nostre equip, per mi hauria d'haver anat al campionat.
1: I així com també us hagués agradat que també que hi haguessin companys vostres a l'equip, creieu que també us ha servit aquesta experiència per no sé, conèixer nous jugadors de la resta d'equips, que segur que els heu trobat a la Lliga o que els heu trobat en altres competicions?
2: Sí.
1: Amb qui us heu trobat? Amb jugadors de quins equips?
2: Del Barça, les Corts, Eixample, Olesa...
1: Molt bé. I amb aquesta gent, vosaltres creieu que un cop després d'haver jugat amb ells, quan jugueu contra ells, es jugueu d'una manera diferent perquè ja els coneixeu, com d'una manera més relaxada o...
2: Sí, una miqueta.
1: Sí. Ho veieu més fàcil després?
2: Sí. No.
1: Al revés, no?
2: Sí.
1: Llavors, quan anàveu als partits, el fet de saber que teníeu, o sigui, ara amb la selecció, com era tenir companys d'equip a la pista o a la banqueta o així? Creieu que això també us ajudava com a estar més tranquils a jugar al vostre joc?
2: Sí.
1: Perquè quan us vau adonar que estic jugant aquí tranquil, no sé què, perquè sé que hi ha companys meus de l'equip, perquè al final tampoc devia ser tan diferent a quan estàveu entrenant aquí al Palauet o a la Figuerassa.
3: Ja, eren quasi igual.
1: Sí, que era com al final sí, una mica també com jugar a casa, no?
3: Sí.
1: Llavors, explica'm una mica, sisplau, com ha anat el campionat d'Espanya. Què és el que heu fet? On s'ha disputat el campionat?
3: A Madrid, i hem jugat a diferents estadis.
1: Us en recordeu d'on ha sigut?
3: A Torrejón de Ardoz.
1: Ah, molt bé. I quants partits en total vau fer? Va haver-hi com una prèvia o van ser ja en format, diguéssim, d'eliminatòria, un cop vau arribar allà d'eliminatòria i anar passant, o vau fer com una lligueta, com va ser?
2: No, amb una prèvia de...
3: Fase de grups.
1: En fase de grups? Contra quines seleccions us va tocar?
3: a la fase de grupos contra País Basc, Castilla-La Mancha y Galicia.
1: ¿Y quién era la más fuerte de aquest grup?
2: La Galicia.
3: Galicia.
1: ¿Sí?
2: Sí.
1: Ostres, aquesta, molt bé. ¿Us la vau trobar després, un cop vau passar de fase de grup? ¿Us la vau trobar a les eliminatòries?
3: No.
2: No.
1: Perquè com va funcionar? Passava només el
3: primer.
1: El primer de cada grup?
2: Sí.
1: I llavors, un cop ja vau passar aquí, a la resta d'eliminatòries, contra quins equips vau estar disputant?
3: A la semifinal Andalucía i a la final
2: Murcia.
3: Murcia.
1: Que com vau quedar a la final?
3: 6-2.
1: Va marcar algú de vosaltres?
2: Sí. Jo, 3.
1: 3 gols?
2: Sí.
1: Enhorabona.
2: Gràcies.
1: La veritat. I a part d'això, llavors, teniu, hi va haver alguna selecció que diguessis, ostres, que van jugar molt bé i que potser no van quedar campiones, però dius, ostres, potser aquesta gent ho feien molt bé, ho feien més bé del que potser la posició que van tenir.
3: Bueno, a la posició no sé, però Murcia, que va ser la final, pues, per mi que va ser el millor del que ens va enfrontar.
1: I així com ja Murcia, per exemple, et va sorprendre i creus que va ser els millors, hi havia alguna gent que digués, ostres, aquests van arribar molt lluny però realment perquè van tenir més sort en els enquadraments, o els va tocar arribar els més fàcils però potser no haguessin arribat tan lluny?
3: No, perquè tampoc vam veure tots els equips i no.
1: Hi havia altres jugadors que estaven amb la vostra, sabeu, bueno, o si ho sabíeu, no ho sé, potser no vau tenir tampoc tanta relació, però amb jugadors d'altres amb seleccions que tenien companys també a l'equip, o només us passava a vosaltres?
3: No, bueno, això no ho sé, però és a dir, el nostre equip sí que coincidien alguns nens amb altres nens dels seus equips, però d'altres seleccions no ho sé.
1: I quan va durar el campionat aquest?
3: 5 dies.
1: Sí, això llavors va ser van ser 2 dies separats o tots seguits?
2: Tots seguits.
3: Sí, tots seguits.
1: No estàveu cansats després de jugar durant 5 dies?
3: Sí.
1: I llavors, com ho fèieu? Teníeu una estona de descans entre partits? Era un partit cada dia o quants partits fèieu?
3: No, era un partit cada dia.
1: Sí, llavors vau fer un total de 5 partits en fase de grups i llavors ja eliminatòries i així. Ho vau portar aficionats, amics, família, fins allà a Torrejón, allà a seguir-vos i animar-vos?
3: Bueno, família, el meu pare, la meva mare, el meu germà i...
1: I tu, Mario?
2: El meu pare, la meva mare i el meu germà.
1: Ah, molt bé, llavors quan anàveu a cavallar, que estàveu tots dormint en un hotel? I dormíeu totes les seleccions juntes? O?
2: No.
3: Bueno, hi havia seleccions al mateix hotel, però no... Hi ha molts passadissos i anava cada selecció a un passadís.
1: Ah, molt bé. Sí, llavors entenc que sí que estàveu com units, diguéssim, amb la vostra selecció, però separada, diguéssim, de tota la resta. No. Hi havia altres edats, també? Altres categories? No. Només la vostra?
3: No, només la nostra.
4: Femení també hi havia.
1: Tu també hi havia femení?
4: Sí, la mateixa edat, però femení.
1: Entesos. Llavors, no us preocupava fer-vos mal jugant amb la competició, amb aquesta competició, i llavors no poder estar rendir al màxim en el vostre club?
3: A mi sí, perquè jo vaig jugar tot el campionat amb molèsties.
1: On les tenies?
3: Pues a la cama.
4: De fet, en Marc ja portava temps sense entrenar ni jugar amb el club per les molèsties.
1: I ara les has superat o encara estàs així una mica...?
3: No, encara estic així perquè no estava recuperat del tot i després de jugar els partits i això, pues... encara em fa mal.
1: Sí, doncs espero també que et puguis recuperar aviat i que tornem a veure al 100% ben aviat. Que tu hi havies estat alguna vegada? Ja vas estar una vegada, no?
3: Sí, fa 2 anys.
1: I com va anar aquella? Tu has vist diferències des de fa 2 anys a ara?
3: Sí, abans pues, era més petit i no estava tan feliç com ara, però també ara, pues, com m'he jugat amb molèsties, pues, tampoc s'ha sigut millor que el d'abans, però no ha sigut tan bo per això.
1: I creieu que l'any que ve, o d'aquí 2 anys en el pitjor dels casos, podreu tornar a disputar, bueno, estar a la selecció i potser anar a disputar els campionats d'Espanya?
2: Jo crec que sí.
1: Tu creus que sí? T'agradaria?
3: Si seguim millorant, sí. Pues sí.
1: Perquè llavors això què us criden? cada dos anys, entenc, perquè llavors les categories són cada, o sigui, són de dos anys, no? Com que llavors l'any que ve saltareu de categoria ja.
2: Sí. Sí.
1: Llavors sereu els petits, diguéssim, de la categoria.
3: Sí. O sigui, et poden trucar, però és més difícil perquè ets un any més petit i això.
1: Entesos. Llavors, ara m'agradaria entrar més una mica a la part del vostre equip i deixar la selecció de banda.
3: Sí.
1: I us volia preguntar us hem anat seguint en els partits que vau fer contra el Barça i, si no m'equivoco, també contra la Indústria Santa Coloma. Sí. Quin ha sigut el partit que heu gaudit més aquesta temporada, Mario?
2: Contra el Barça.
1: Però a casa seva o aquí?
2: Els dos.
1: El del Palauet.
4: No, a casa seva no vam caldir gaire.
1: No? Què va fer? Què va passar?
4: Va perdre.
1: Bueno.
4: El Palauet sí. El Palauet sí, va estar bé.
1: I Marc, tu amb quin ha sigut el que vas gaudir més?
3: Sí, el Barça també, aquí al Palauet, perquè a part que vam guanyar, pues, ens va sortir un partit molt bo.
4: Sí, o la pista de les Corts.
3: També.
1: També va sortir... Perquè heu acabat ja la temporada?
2: Sí.
3: Sí.
1: I ara, al final, què vau quedar? Segon?
3: Segon.
1: Però us diria, aquestes coses me les havia preparat abans de venir al programa, però bueno, sort que tenim aquí gent que ens ho pot dir de primera mà. Així com hi ha hagut moments també bons a la temporada, hi ha hagut algun mal partit que hagis dit aquest no em va agradar gaire?
3: Sí, a principi de temporada pues no vam començar la temporada molt bé i els primers 3 o 2 partits, no me'n recordo, pues vam perdre i tampoc era que juguéssim molt bé entre nosaltres. I
1: per què creieu que heu anat de menys a més?
3: Perquè al final ens hem conegut tots més i jugant entre nosaltres pues,
1: també heu fet com una mica de química amb els companys,
2: sí.
1: No? Que hi havia moltes incorporacions noves aquest...
3: No, però no era el mateix perquè hi havia uns d'un equip de l'any passat, després un altre perquè l'any passat pues, la majoria o la meitat

0: espera.
1: Sí, sí, contents, perquè al final pues hem fet un bon treball i això.
0: L'últim arxivat que vau arribar, que vau caure a Copa Catalunya, em sembla que era a semis, si no m'equivoco.
2: Sí.
0: Contra qui vau caure?
2: Contra les Corts.
0: I va ser mal, creieu que va ser un mal partit, o creieu que si juguéssiu ara una altra vegada, creieu que tornaríeu a perdre, o vau donar el màxim i no es va donar el cas?
1: Bueno, jo no vaig jugar aquest partit, però jo crec que els meus companys pues, sí que van donar el màxim i al final no es va poder guanyar.
0: Us va saber greu, Mario, haver caigut a semis?
2: Sí,
0: teníeu ganes de guanyar, de portar-vos la copa, no?
2: Sí.
0: Bueno, a veure l'any que ve si hi haurà més sort. Llavors, també us volia preguntar si a dins del vostre equip teniu alguna classificació o una mica, us xulegeu una mica entre vosaltres sobre aviam qui marca més gols.
2: No.
0: Perquè ho teniu comptats, quants gols heu marcat cada temporada?
2: No.
1: Bueno, comptats, hi ha una aplicació de la federació que posa els gols, però de dir qui ha marcat més gols, pues no.
0: Perquè al final entenc que cadascú fa la seva feina, no? Vull dir que si hi ha gent que marca més gols, potser el porter para més, saps? Vull dir que cadascú entenc que fa la seva part. Quants anys fa que esteu aquí jugant al Sant Lluís?
1: Jo aquest any és el tercer any que estic aquí jugant.
0: I tu, Mario?
2: Jo fa un any.
0: I de quin d'altres clubs veniu abans?
1: Jo de l'Atlètic Tordera.
2: Jo també.
0: I llavors us van venir a buscar, o vau veure que aquí pues, que hi havia com nivell que jugaven a alta categoria i us van venir a buscar? Com va anar això?
1: Bueno, jo no me'n recordo.
3: Tu querías tener un buen entrenador y viniste conmigo.
2: Ens van trucar i pues vam venir a provar i pues mira.
3: En Mario el vam trucar fa 2 anys. El primer any que el van trucar no, al final no va voler venir, i aquest any doncs va acceptar l'oferta.
0: L'heu convençut, eh? Vau,
3: sí.
0: vau treure el xec en blanc i al final veig que el vau convèncer. I encara és fort, perquè mira quina medalla que porta aquí penjada.
3: Ja veus, i sent pitxitxi del torneig.
0: Home, i tant. D'aquí uns anys us agradaria acabar jugant al sènior i treure-li allò que l'hauria enviar-lo a la banqueta?
1: Bueno, agradar-me sí m'agradaria, però si em truqués un altre equip millor, no sé, però si és el cas, pues no diria que no.
0: Heu tingut, no sé, algun contacte amb algun equip millor que us hagi preguntat aviam si volíeu anar o no?
2: No, encara no.
1: Sí, sí, l'any passat, però vaig dir que no.
0: I per què? Com és que vas dir que no?
1: Perquè l'any passat, a l'Indústries, va trucar i, pues, l'equip nostre jo crec que tenia pues, més potencial i pues, vaig decidir pues, estar aquí un altre any.
0: I
1: també perquè estava molt lluny i això.
0: I teniu clar ja l'any que ve què fareu, si seguireu jugant aquí o si canvieu de club, canvieu d'equip? Quina idea teniu de cares a l'any que ve?
1: Bueno, la principal idea és, pues, sí, és quedar-me aquí.
0: I tu també, Mario?
2: Sí.
0: Sí, intentar que l'equip segueixi el màxim possible, no?
2: Sí.
0: Sabeu si teniu companys també que saltin, bueno, que vagin a algun altre equip o que pleguin, o en principi la idea és seguir tots igual?
1: Jo crec que sí, que tots segueixen pues, el futbol. No sé, la categoria, si alguns aniran a una lliga i uns altres a l'altra, però jo crec que tots seguiran a futbol.
0: I ja per una mica acabar el meu interrogatori, teniu un propòsit per la propera temporada?
1: No.
0: O sigui, que segueixi tot igual com fins ara, no? Que us està anant molt bé i que segui tot igual, no? I a part d'això, hi ha algú a qui us agradaria donar-li les gràcies també com per la manera que heu jugat, pel títol, dedicar-li aquesta medalla?
1: Sí, a la meva família.
2: Ja, i jo també.
0: Molt bé, doncs no sé, companys, si teniu alguna cosa més que els hi vulgueu preguntar, que els hi queda molt bé aquesta medalla, aquesta equipació. I
3: jo m'agradaria preguntar què destaqueu de l'experiència del campionat, traient el que és els partits, fora dels partits, què us ha agradat més?
1: Pues estar amb els companys.
3: Mario?
2: Jo també, els companys.

0: Companys, i l'experiència molt bona ha sigut.
1: Sí, l'experiència en general.
2: Dormíeu a la mateixa habitació?
1: No, eren habitacions de dos i a mi em va tocar amb el Lucas del Barça i a ell no sé.
0: Jo amb el Biel del Barça també.
2: I el Panon?
1: El Panon.
0: Amb el Leonet de les Corts.
2: Uf, pobre Leonet, que mala sorte. Hola, alguna pregunta més?
3: Sí, havíeu estat allà alguna vegada? Allà a Torrejón, proper a Madrid, zona de Madrid o així?
1: No, a Madrid sí, però a Torrejón no.
3: Us ha fet viatjar molt el futbol sala, de moment?
0: No.
1: A mi, dues vegades, però molt, molt, no.
3: Suposo que més aviat per aquí dins de Catalunya, que devíeu marxar i tornar a casa el mateix dia, no?
1: Sí, sí.
3: Però, bueno, espero que d'ara endavant també us pugui moure més, no? Veure més llocs i que així sigui durant molt de temps més. I, doncs, per part meva, Uri, jo crec que ja sé tot el que feia falta saber del campionat d'Espanya. Tu, hi ha alguna cosa creus que ens hagi quedat pendent?
2: No, si vols acabem amb la pregunta típica. Bueno, tu has preguntat al propòsit, però...
3: Tira-la tu.
2: Marc Mario, un deseo para la temporada que viene.
1: Pues... ganar la Copa Catalunya.
2: Mario.
0: Ganar la Liga.
2: Pues doblete entonces, si vaya a estar en el mismo equipo. O no. Bueno, està bé, no?
3: Home,
2: bon desig.
3: A mi em sembla que...
2: Ambiciosos.
3: Ambiciosos, però a més, jo crec que pot ser possible. Vull dir, que sí, tenen molt bon equip i que els esperem que sigui el millor possible per ells.
2: I tant que sí. Doncs amb això finalitzem, no?
3: Tenim aquí asseguts el futur del futsal, eh? Tu ho saps, oi?
2: Jo ho sé, i tant que sí. No sé si serà el Sant Lluís o serà un altre lloc, però...
3: Mira, sí. Sigui un o sigui altre, serà una bona notícia, la veritat.
2: Sí.
3: Perquè per molt que siguem aquí del Sant Lluís, això també serà una molt bona notícia per ells i ens n'alegrem també.
2: I tant que sí. Pues Marc, Mario, gracias por venir. Espero que lo hayáis pasado bien este ratito. Y nos vemos mañana, ¿no?
0: Sí.
2: Muchas gracias, chicos. Jordi, petita pauseta i tornem amb la col·lecció de marcadors.

0: Palafolls.
1: 107.7 FM.
2: Actualitzem marcadors.

0: Doncs ara sí, ja teniu preparada la plantilla aquella de resultats, perquè us he avisat abans de que la havíeu de preparar, i anem a començar, per exemple, amb el futbol, si us sembla bé. Doncs vinga, va, Gemma, el futbol és tot teu.
1: Vale, pues el primer equip del Club Deportiu Palafolls acaba la temporada amb una derrota per 4-0 contra el Cristinenc, i finalment els homes de Joan Vila acaben en vuitena posició.
0: Bon, mitja taula.
1: Sí, no baixen, però...
0: Sí que va haver-hi una part de temporada que semblava que podien lluitar pel play-off descens, però bé, al final vuitens, i
1: ja
0: la temporada
1: bé.
0: Vinent serà millor.
1: Sí, sí. I també acaben amb derrota els jugadors del filial. Una derrota força voltada amb resultat de 3-13. Iker Moya, Òscar Gómez i Izan Cancelos van fer els gols. L'equip acaba en la posició número 11. Bueno. I el cadet, després d'una derrota per 0-6, guanya 1-7 al camp de l'Anglès. Fernandito Navarro i Nahuel Hernández van fer dos gols cadascú, mentre que Tristan Calero, Richard Maldonado i Joel Tomàs van fer un cadascun.
0: Aquí juguen els teus amics, no?
1: Sí, sí, sí.
0: D'aquests, qui et coneixes?
1: El Fernando, el Richard, el Tristan i bueno, en conec a molts, però que no van marcar. I aquests encara els hi queden dues jornades de Lliga, però recordem que tenen assegurada una plaça del play-off d'ascens. Després, l'infantil no va jugar pas aquest cap de setmana, tot i que la seva Lliga encara no ha finalitzat. Una mala primera part va condemnar a un Alavi que va mostrar una cara totalment diferent a la segona. Finalment, un marcador de 9-4 i els gols van ser de Gerard Miralles per partida doble i un gol del seu germà, en Sergi. També un gol d'Ivan Pérez.
0: Sí, ara quan comences malament el partit després costa remuntar.
1: Sí.
0: Si et vas al descans, em sembla que anaven 4-0, doncs aquí ja el partit es va complicar una mica.
1: I per acabar, l'infantil femení, que ja un parell de setmanes va concluir la seva competició, van acabar en la desena posició.
0: Està bé, la desena posició.
1: Sí.
0: Eudald, passarem al bàsquet, no? Que en tens ganes.
2: És el meu espai preferit. Intentaré ficar tota la propaganda que pugui del Club Bàsquet Palafolls, perquè avui això està sent un monòleg de futsal, eh?
0: Sí,
2: i el que ens espera encara, eh?
0: Ja espera't, perquè aquesta setmana... Bé, després en parlem.
2: Així que deixa'm aquí el meu moment poder-lo gaudir amb tranquil·litat.
0: Sí,
2: que
0: també sí.
2: T'explicaré que tots els nostres jugadors ja ho saben, i que es nota els entrenaments també que hi ha ara, i comença a haver-hi aquest ambient estrany, saps, de final de temporada, quan ja no t'hi juga res, però tot i així, s'ha d'anar a jugar els últims partits, i hem tingut la penúltima jornada de bàsquet, i això és tot el que ha passat.
0: Per cert, abans dels resultats, sabem alguna cosa ja per la temporada vinent, com quedaran els equips?
2: No, és molt aviat encara.
0: Molt aviat.
2: Sí, jo crec que en unes poques setmanes ja començarem a tenir més clar...
0: Fa temps que no en parlem, eh? Com porta't allò de ser secretari?
2: Bé, la veritat és que...
0: Tranquil, no?
2: Sí, faig moltes... Bueno, intento fer totes les gestions que puc també des de la distància, perquè no puc estar gaire per aquí o moltes vegades. Llavors, tot el que venen a ser canvis de partits, buscar avisar si hi ha d'haver, s'ha de passar algun partit.
0: Això fa el secretari?
2: Jo no sé si ho fa el secretari, però és el que faig jo.
0: Pensava que això ho feia el coordinador.
2: No, ell s'encarrega més... Bueno, sempre que hem d'organitzar com esdeveniments, amb tornejos, casals, coses així, se n'encarrega bastant ell. I la veritat és que està fent molt bona feina i s'estan proposant bastantes coses. A veure ara, de cares a l'estiu, què podem anunciar. Però, bueno, està sobre la taula.
0: Perfecte. Doncs vinga, va, comencem amb el senyor Ano.
2: Això que et deia.
0: La setmana passada va guanyar.
2: Correcte. Què vaig dir que faria? No sé si us en recordeu.
0: Tu vas ser molt pessimista.
1: No me'n recordo pas.
0: Vaig dir que perdrien.
2: Doncs sapigueu que el senyor A, que venia de guanyar dos partits consecutius, ha tallat aquesta bona ratxa, ja que ha caigut per 86-70 davant del Lloret.
0: Estàs content, no? Perdó, estàs content perquè vas endevinar el que fa.
2: Jo mai estic content per una derrota del Club Bàsquet Palafolls, Juri, no me l'interpreteu, però ha sigut el que jo havia comentat, perquè és veritat que el Lloret és l'equip que va primer a la Lliga, està empatat amb el segon, i era un partit clau per aplicar una bona defensa amb ells, ja que tenen una de les millors atacs de la competició. I de fet va ser així durant el primer quart, però mica en mica a partir del segon van anar obrint escletxa fins al resultat final. Osambela amb 32 punts.
3: 32 punts?
2: Sí,
3: déu-n'hi-do, eh?
2: Ni més ni menys, eh? Va ser el màxim anotador dels palafollencs. El sènior B refà de la derrota de la setmana passada i s'imposa davant del Begur per 50-59 en un partit que jugaven de visitants i que sumen la seva tercera victòria aquesta temporada. Roger Ayats amb 17 punts va ser el referent en atac dels palafollencs. I el júnior masculí també va jugar aquest cap de setmana a Palamós contra el Club Esportiu Palamós i va caure amb contundència per 94-50 davant del segon classificat que jugava mantenir-se viu a la Lliga, ja que va ser ja que va segon amb un partit menys. 19 punts de, per Ivan Molist el van fer el millor dels nostres. I per acabar, mai ens n'oblidem del Mini, que ha descansat aquesta setmana, ja que s'ha hagut de plaçar el partit que havia de jugar contra el Llançà el dia 30 de maig per impossibilitat de trobar hora del partit.
0: Amb això acabem el bàsquet?
2: Tot dit aquesta setmana.
0: De moment no hi ha notícies, us les esteu guardant, eh?
2: No, de fet,
0: jo sé que esteu guardant notícies.
2: Com que s'ha passat el partit del Mini, vol dir que acabaran tots els equips de Palafolls i encara ens quedarà un partit del Mini per poder donar de notícia.
0: Mira que bé.
2: Serà com el, un carmelet, saps? L'últim dolç, el postres.
0: Tant d'haver-hi programa sense bàsquet, no? Doncs, Eudald, tu mateix, ja que s'ha escalfat la veu, m'explicaràs què ha passat al futbol sala.
2: Va, doncs comencem amb la que ha sigut la notícia més destacada al poble aquest cap de setmana. El sènior del Sant Lluís puja a tercera divisió nacional. Ho va fer golejant el 8-1 al Parets. Jordi Fernández, David Cabezas i Pau Vilella van fer dos gols cadascun. Pau Miró i Javier Nocete en van fer un. Uri, enhorabona, eh?
0: Moltes gràcies.
2: T'estaves esperant aquí que sortís el teu moment aquí.
0: El vas trobar a faltar, a la festa que vam fer.
2: Home, vam rebre notícies a altes hores de la matinada dels jugadors del...
0: Va venir en Nico a celebrar.
2: Del Sant Lluís, imagina't.
0: Sí, això et volia dir. Hem pujat, però encara no som campions. Potser setmana vinent hem de tenir aquí al Presi celebrant el títol de Lliga.
2: Ja és un pas molt... O sigui, que aquest cap de setmana podeu guanyar la Lliga, també.
0: Correcte. Queda un partit només. Aquest cap de setmana, o una altra vegada al Palauet, un empat i una victòria ens serveixen.
2: Ostres. Gemma,
1: jo.
2: Hi aniràs o què?
1: No
2: val,
1: puc.
2: Val la pena? Val la pena anar-hi?
1: Val molt la pena, però jo, concretament, el cap de setmana que ve, impossible. Impossible.
2: Doncs a veure si la setmana que ve podem tenir aquí algun representant més del Sant Lluís.
0: Algun més, no?
2: Algun més.
0: Perquè un estarà segur, no?
2: Exacte. Que ens pugui donar bones notícies. Així que, bueno, hi ha alguna cosa que ens vulguis comentar del partit? Us va agradar? Com va ser la celebració?
0: No, del partit, al final, un palauet ple, un palauet com no l'havia vist mai d'ambient, sí que l'havia vist moltes vegades ple, però un ambient, banderes, trompetes, soroll, molta gent animant, i al final això es va transformar en que el minut 2 em sembla que ja estàvem 2-0. A partir d'aquí, amb el 2-0, ja el partit va anar sobre rodes, no, que es diu?
2: Vosaltres creieu que devien posar anímicament el Parets, però com tanta gent allà al pavelló?
1: Sí, bueno, sí, jo crec que sí, també, anant al minut 2-0, vaja, jo, ho acabes de dir, m'he quedat flipada, o sigui...
0: També és veritat que al final hi havia diferència entre que nosaltres sí que ens estaven jugant alguna cosa i el Parets no es jugava res. Això sumat a l'ambient, que era el plauet, tot una mica, sí, doncs, va transformar en aquest resultat.
2: He vist també que estaven tots els informatius de la casa parlant de la vostra victòria.
0: Sí, estava ja el senyor director de la ràdio Palafolls, en Marc Ferri. Jordi Pratsavall no va voler venir, devia estar enfeinat.
2: Sempre, home, al final... I, doncs passo, segueixo pel sènior B, si vols, o ja en parlarem més la setmana que ve.
0: Correcte,
2: de
0: sí,
2: les notícies del sènior.
0: Esperem una mica a veure si som campions per acabar de,
2: va bé,
0: de parlar bé del sènior. Del sènior
2: no. M'encantaria. Llavors, el sènior B va perdre la seva visita a Riudarenes per 4-3 amb doblet de Raül Soler i un gol de Jan Garcia. El juvenil d'honor va caure 8-2 en la seva visita a Salou amb un gol de Joel Roman i un gol de Gerard Rovira.
0: Derrota previsible, eh?
2: No sé, sí.
0: Algun jugador del juvenil va venir a celebrar amb nosaltres i el dia següent no estava en gaires condicions per afrontar el partit.
2: Mira,
0: a Salou.
2: Aquí es passa les intimitats, és el que passa dintre del Sant Lluís.
1: Sí, sí.
0: No passa res, és el que tocava aquest cap de setmana.
2: Era motiu suficient. Per 4-3 va guanyar el juvenil preferent el Sant Julià de Ramis. Pau Sardà, Ismael Ortiz, Marc Parra i Gerard Rovira van fer els gols de la victòria. El cadet acaba la temporada amb un empat a la pista del 7-10 amb 3 gols per cada equip. El dels palafollencs va ser obra d'en Víctor Nieves, Iñaki Bonilla i Genís Aguilar. El cadet B guanya el derbi disputat a Blanes amb resultat 2-4 i gols de Sergi Garcia i David Manlleu, que van fer 2 gols cadascun. El cadet C també aconsegueix guanyar a domicili, ho van fer per la mínima, 2-3 a la pista del Lloret Esportiu. Àlex Ferrer va fer 2 gols i Eneco Romero 1.
0: Avui estàs donant bons resultats, eh? Avui sí.
2: Escolta, al final és el que, nosaltres no ens inventem res, eh? Aquí és tot el que passa. O sigui, que llavors són bones notícies pel futsal. O hi ha aquí una mica de salsa?
1: Jo haig de dir una cosa,
0: el cadet... Que són els amics seus, no li hem preguntat. Què?
1: El cadet C va ser, sí, hi van haver-hi 3 expulsions.
0: 3?
1: Sí, un va ser...
0: Jo he vist una de Lloret, del porter, em sembla.
1: Sí, i un, 2, em sembla, del Palafolls, un del porter Lugo Jordà i l'altre el Pol Dalmau, que no sé què va passar amb el Pol, però es veu que Lugo va començar a agafar un del Lloret i
2: es va revolucionar. Va ser un partit escalentet, no?
1: Per el que es veu i per el que m'han dit a mi... Una mica, sí, la veritat. Però bueno, Lugo és així.
2: Saps si jugaven alguna cosa? Perquè al final de temporada
1: sí,
2: ja
1: no juguen. Sí, res. Passaven a semis. D'algú, però...
0: Això és la xupito cap, una fase que han inventat perquè han acabat la lliga.
1: Sí, i... Però bueno, que...
0: A veure, que es vol guanyar, però...
1: Que, per exemple, Lugo, o sigui, és molt competitiu i es creu que juga al Barça. O, bueno, no, en el seu cas a l'Espanyol, però... Es creu el jugador de primera lliga, però... No.
2: Bueno, doncs veiem si... Llavors això vol dir que segueixen endavant amb aquesta competició.
1: Sí, sí, han passat a semis.
2: Tenien opció de quedar eliminats. Si perdien, quedaven eliminats.
1: Sí.
2: Entès. Doncs passo a l'infantil d'honor, que perd un partit molt ajustat contra el Martorell. Els visitants es van imposar 3-4. Alan Corbacho va fer el primer gol i Ayun Roncero els altres 2. I bona victòria també de l'infantil B a Ripoll per 3-4. Enzo Martín en una pròpia porteria i ara Yalier i finalment Àngel Gascó van fer els gols. L'Alaví d'Honor acaba sent sotscampió de Lliga després de guanyar el Mollet a l'última jornada. Marcador final de 4-2 amb gols de Víctor Mateos, Kilian Casas i 2 de Pau Cabezuelo.
0: Bona victòria sense els 3 de la catalana.
2: Oh, doncs tens tota la raó, perquè si estaven també centrats en altres compromisos. I amb més comoditat va guanyar l'Alaví B el Sant Julià de Ramis. Ho va fer amb resultat de 5-1 i gols d'Isaac Alemany, que en va fer 2, Nil Palou, que també va fer 2, i d'aquí a Gell. L'Alaví C va patir més per acabar guanyant 3-2 al Coret. Doblet d'Eider Carbó i un gol d'Ulisses Ruiz. El Benjamí passa a la final de la Copa Girona després de guanyar el Vidreres per 8-4, 5 gols de Fren Martín i un d'Iker Jiménez i 2 d'Izan González. Acabem amb el juvenil femení, que va guanyar per la mínima 1-2 a la Prosperitat. Sara Ruiz i Aina Cruz van fer els gols.
0: Doncs molt bé. Sí, ja ho tenim, no?
2: Home, han acompanyat molt bé, no?, els resultats amb la victòria i l'ascens del sènior.
0: Sí, sobretot la tarda dissabte, que era una tarda especial, perquè acabàvem el partit del sènior per pujar. Però també va haver-hi el partit del Benjamí, que era la semifinal de Copa, i entremig estava el partit del juvenil preferent, que era un derbi contra el Sant Julià de Ramis. Bueno, no és un derbi, però sí que hi ha força rivalitat i van ser 3 victòries. O sigui que la tarda de dissabte, sobretot, queda una mica per la història.
2: Mm. És que és millor. Què és millor, anar al teatre o anar al Palauet? A veure.
0: Anar al Palauet.
2: Jo penso que sí, perquè veient aquests resultats i aquest nivell...
1: Mm-hmm.
0: I tant que sí. Anar al Palauet quan hi ha futbol sala, eh? No, quan hi ha bàsquet també, home.
2: Ara, així m'agrada. Aviam si ens haurem de fer l'equip de l'estudi.
0: I quan hi ha patinatge, també.
2: També.
0: Que, per cert, parlant de patinatge, com sempre, un membre del Club Patí Palafolls ens posarà al dia del que han fet durant el cap de setmana. I en aquesta edició tornem a tenir el plaer d'escoltar en Joan Bosch.
3: Avui s'organitzem la final al DIP. Durant Tot aquest mes s'està fent la fase prèvia del Trofeu Catalunya, que és una competició on participen més de 6.000 patinadors de tots els nivells. I el Club Patí Palafolls organitzem la final el dia 13 i 14 de juny, que serà tot un repte com a entitat. El cap de setmana vam participar amb el nivell 4 a la seva fase prèvia i bé, van fer en general unes bones actuacions i les felicitem per la seva evolució.
0: Aquella adeu guapo que s'ha escoltat, suposo que seria per en Joan Bosch, segur que sí, perquè és molt guapo en Joan. S'ha escapat aquí, un soroll de fons. Si us sembla, continuarem per la petanca, Gemma?
1: Sí. Doncs per segona jornada consecutiva tenim una derrota de la Figuerassa a la Lliga del Montseny. En aquesta ocasió van perdre per 10-6 contra el Sant Pol. L'equip del barri es troba en una situació complicada i en posició de descens a falta de dues jornades per acabar. També volíem informar que estan preparant un torneig de tripletes pel proper 6 de juny i el preu d'inscripció és de 60 euros per tripleta, on inclou el dret a jugar al torneig, un entrepà i una beguda. I també hi haurà varis premis.
0: Doncs mira, aquí són tres, ens podem apuntar. Gemma, sí, sí, sí. Has de posar 30 euros, Saudal 30 euros, jo em menjaré l'entrepà i em veuré la beguda i guanyarem.
2: Pot ser que es faci això el mateix dia que la trae el senyor del castell?
0: La trae el senyor del castell diria que era el 7 de juny, diumenge.
2: Ah, fantàstic, doncs tot sobre roda.
0: Cap de setmana ple.
2: I tant.
0: El dissabte fem una mica de petanca i diumenge a caminar, no? Vam dir que correria.
2: A caminar, perquè córrer jo ara mateix ho tinc una mica complicat i res, i després doncs, hi havia em sembla que una mica de pica-pica.
0: Llàstima
2: i...
0: que no es pugui fer en bici, eh?
2: No, és veritat.
0: Que per cert, parlant de bicis, m'explicaràs què ha fet el consellista Palafolls doncs en que... aquesta nova etapa de Cop Catalana.
2: Doncs que sàpigues que ha sigut un cap de setmana molt actiu, pel Club Ciclista Palafolls. I comencem per la cursa màster al Milà.
0: Comarca de...
2: Tarragonès, em sembla que és, no pas Itàlia.
0: Correcte.
2: Que correspon a la Copa Catalana del màster, i on els palafollencs van obtenir els següents resultats. Edu Pérez va estar espectacular i va aconseguir el tercer lloc a la categoria màster 50.
0: Que va ser al Milà, em sembla que viuen quatre gats, i un és la parella de la meva germana.
2: Ah, sí? Sí. Ostres, t'agafa però, sí, de prop aquest que està vagada.
0: Sí, a veure, no viu al Milà, però sí que és d'allà.
2: Ah, bé. Entes, ara...
0: Però aquest cap de setmana van estar allà. Vaig estar a punt de trucar a la meva germana i treu el mòbil i entrevista aquí a l'Edu Pérez, que ha fet un podi.
2: L'haurem de fitxar també pel programa.
0: No ho veig,
2: Doncs t'explico també que Fran Orante va aconseguir una molt meritòria cinquena posició també a la Màster 50 i mateix resultat d'Albert Jiménez, però en el seu cas la Màster 60. La resta d'integrants del club van fer una bona cursa acabant amb el pelotó principal, cosa que va sumar per aconseguir la segona posició en la classificació per equips de la Màster 50 i 60.
0: Molt bé, no?
2: Sí.
0: Per ser estar mirant el giro o no?
2: No. Últimament no estic gaire ficat. Què està passant? Esteu al dia vosaltres?
0: Sí, acabarà guanyant en Vingegaard, que ha guanyat ja dos o tres etapes. Sí. Fàcil, guanyarà fàcil.
2: No té rival, eh?
0: No.
2: Està al nivell...
0: El giro ara mateix no. Sí que és veritat que em sembla que encara va liderar l'Eulàlio, un portuguès. Clar, ho tenen controlat.
2: Feia temps ara que no em feies preguntes de ciclisme per enganxar-me com no estava seguint l'actualitat ciclista mundial. Així que m'hauré de ficar més al dia perquè no porto els deures fets.
0: El giro t'ho perdono, però quan hi hagi el Tour que comença a Barcelona has d'estar al cas, eh?
2: Jo crec que la que estarà sempre atenta a tot el que passa al ciclisme és la Gemma, així que jo crec que també li pots passar amb ella la lliçó.
0: Com estàs passant la pilota.
2: Així és, completament.
0: Vinga, va, acabem amb el Club Ciclista Palafolls.
2: Doncs això.
0: Que no va acabar amb lo del Milà.
2: Que no, que a nivell cicloturista la marea del Club Ciclista Palafolls també va estar molt activa. A la Mussara, tres socis del club van estar-hi presents, aconseguint rebaixar els seus propis registres anteriors.
0: La Mussara sabem el que és o...
2: crec que és una competició que hi ha al poble de la Mussara. No em preguntis on cau, però... També tenim que amb altres aficionats, el Montsec, una de les femenines del club, va devorar quilòmetres d'aquesta exigent marxa, creuant la meta amb magnífiques sensacions. I per últim, la grupeta dels diumenges van fer una bona ruta a Gavà, de Gavà a Cunit i de tornada.
0: Perfecte.
2: Què t'ha semblat de tota l'actualitat?
0: Molt bé. Continuarem amb l'atletisme, Gemma?
1: Sí, doncs ahir diumenge el Club Atletisme Palafolls va ser present a la primera jornada de la Copa Tomàs Claramunt a Calella, amb la participació de 4 atletes a la categoria sub-10 en 400 metres llisos. En Joel va participar a la primera sèrie, obtenint la 5a posició masculina. En Sam Garcia va ser tercer a la 2a sèrie masculina i finalment va arribar al torn de la Dara i de l'Astrid, que van ser 5a i 10a respectivament a la primera sèrie de la categoria femenina.
0: Molt bé.
1: Sí, bons resultats.
0: Sí, tant que sí. I també tenim resultats del pàdel.
1: Sí. El masculí veterans aconsegueix la victòria de 1-2 contra el Sabadell a domicili. I el masculí va caure 3-0 a les pistes del Fibra Cabrera. El femení va poder amb el Tor Rivera i va guanyar 2-1. El femení B s'emporta el derbi per 3-0 contra el pàdel 7 Malgrat. I acabem amb la victòria del femení C, 2-1 contra el Santa Susana.
0: I per acabar l'actualització de marcadors, comentar que el proper dissabte 23 de maig es celebra el Cuidat 2026 a Palafolls. Hi haurà tres zones, la zona A, que serà la pista exterior del Palauet, que es farà el pickleball durant tot el matí, la zona B a la plaça de Valldax, que hi haurà un espai multiesport i ludoteca, i la zona C a la llespa del casal d'Avis, que hi haurà el benestar i moviment. Ja anireu?
2: Aquest cap de setmana?
0: Sí, 23 de maig, dissabte, has de passar aquí.
2: Complicat, home, alguna cosa, però bé, potser... Jo no dic pas que mai que no a res, eh?
0: La Gemma jo crec que sí.
1: No.
0: Com que no? Em deixareu sol, eh?
1: El cap de setmana que ve, impossible.
0: Jo sí que hi aniré,
1: No puc.
0: Recordeu, cuida't Palafolls, dissabte 23 de maig, durant el matí a la pista Sergi de Palauet, a la plaça de Valldax i a la llespa del casal d'Avis. I amb això hem acabat d'actualitzar marcadors i, si us sembla, anirem cap a l'MVP.
4: L'MVP de la jornada.
0: Doncs arriba el moment més esperat de la setmana, del programa, que és decidir qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Qui vol començar?
1: Jo no.
2: Bueno, doncs...
0: No tens clar, Gemma, o què?
1: No.
2: Doncs ja per descart, em toca a mi.
0: Correcte, sí. No hi ha més.
2: A veure, penso que una de les opcions hauria de ser pel Club Ciclista Palafolls, amb Edu Pérez, que va fer una espectacular tercera posició a la Master 50, però no sé com tenim els estatuts de l'MVP, no sé si permeten donar un MVP a un equip que no guanya o a una posició, a una tercera posició. És una competició individual, no sé si podria servir també.
0: Sí.
2: I bueno, hem estat 20 minuts ben llargs parlant també amb dos campions d'Espanya de futsal, o sigui que també tenen una claríssima opció de ser MVPs d'aquesta jornada.
1: Sí.
2: Llavors, no sé què en penseu vosaltres.
0: Jo estic veient que m'esteu deixant la papaleta a mi. No t'has mullat gaire, eh?
2: Jo he donat 3 vots. I també cal dir que en Mario va marcar 3 a la final.
0: 12 en total del torneig, que va acabar pitxitxi del torneig.
2: Tot un golejador, eh? Així que no sé com ho veieu vosaltres.
1: Jo, bueno, donar l'enhorabona que no ho he dit al senyor A. Suposo que estaràs molt content, Oriol.
0: Sí, i tant.
1: Però sí, jo donaria l'MVP al Mario, també al Marc, però al final el Mario va marcar 3 gols a una final i va ser el pitxitxi del torneig. Llavors, el meu vot és cap a ell, cap al Mario.
0: Doncs, premi MVP de la jornada, minut a minut, Mario Jiménez.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Fins aquí l'edició 569. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia o a www.radiopalafolls.cat. Allà, a l'apartat de podcast, trobareu tots els programes de la temporada. I si no us va bé la web, també podeu descarregar-vos l'aplicació de l'Spotify i buscar allà Ràdio Palafolls minut a minut. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallicrosa, la Gemma Dorna i un servidor. Al control de so hem tingut en Jordi Pratsavalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Eudald.
2: Bona setmana, companys.
1: Bona setmana, Gemma.
3: Bona setmana.
1: I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

seguiment desigual de la vaga d'educació a Palafolls en la 8a jornada de protestes al Maresme. Aquest dimarts, els centres educatius de Palafolls s'han sumat a la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya, que avui feia incidència especial a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les aturades convocades pels sindicats majoritaris reclamen a la Generalitat millores salarials i també de les condicions laborals. A Palafolls, el seguiment de la convocatòria ha estat divers segons el centre i el col·lectiu. A l'Institut Font del Ferro, la vaga ha tingut un impacte especialment destacat entre l'alumnat, amb un seguiment del 40%. Pel que fa al professorat i al personal del centre, l'adhesió ha estat del 10%. A l'escola Masprats, el 34,25% no han anat al centre i els mestres, el 45% han fet vaga. Pel que fa a l'escola Les Ferreries, el 22,72% dels docents s'han sumat a l'aturada. En quant als alumnes, el seguiment ha estat del 31,96%, tot i que cal tenir en compte que els grups D5 i segon de primària es troben actualment de colònies. A nivell comarcal, la jornada ha estat marcada per diverses accions reivindicatives, com ara talls de trànsit a la Nacional 2 a l'altura de Mataró i a Premià de Mar durant tot el matí. Les mobilitzacions no s'aturen aquí. Per demà dimecres, la convocatòria de vagues desplaça les llars d'infants, coincidint amb una nova reunió que està prevista entre els sindicats i la Conselleria d'Educació per intentar desencallar aquest conflicte.

0: I la FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest 23 de maig, la FIC ha preparat aquest nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de les fotos amb l'arribada de la IA. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promografia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al MIT a partir de les 10 del matí. Tot i que l'activitat és gratuïta, tothom interessat ha de formar la seva inscripció prèvia per poder participar. Aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio!
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 19 de maig de 2026. Premià de Mar ha estat avui escenari de la principal protesta de docents al Baix Maresme. Melina Morilla, bona tarda.
6: L'arribada avui al Maresme i al Vallès de la Vegada Docents s'ha acompanyat de la celebració d'una cercavila reivindicativa aquest matí a Premià de Mar, convocada per l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme, una plataforma de docents de nova creació.
3: I comencen les obres de reparació del mur del carrer Escoles a Sant Vicenç de Montalt, malmès pel temporal. Martí Capçada.
7: Aquest dimecres han començat les obres de reparació del mur de gavions del carrer Escoles, que va quedar afectat després de la caiguda d'un arbre durant el temporal de pluja i vent del passat mes de desembre.
3: Una exposició fotogràfica retratarà a malgratencs i malgratenques amb trajectòries internacionals. Ona Malgrat.
8: El fotògraf Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltrán preparen una exposició fotogràfica que posarà el focus en malgratencs que han desenvolupat la seva vida professional fora de la vila.
3: I del 12 al 16 de juny, Calella celebrarà la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb una programació ampliada que incorporarà algunes propostes habituals a la Minerva. Sergi Ferrer.
9: És el cas de la Fira d'Atraccions, que es muntarà al passeig Manuel Puigvert amb instal·lacions per al públic infantil. Entre les novetats destacades, el retorn de la ruixada dels udols de foc després de les restriccions per sequera i els concerts gratuïts de Flashy Ice Cream, un dels grups de referència de l'escena urbana catalana, i del músic i compositor Manu Guix.

0: Premià de Mar ha estat avui escenari de la principal protesta de docents al Baix Maresme. Marc Treserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, l'arribada avui al Maresme i al Vallès de la vaga de docents s'ha acompanyat de la celebració d'una cercavila reivindicativa aquest matí a Premià de Mar, convocada per l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, una plataforma de docents de nova creació. A quarts de nou, els participants, entre 300 i 400, s'han trobat a l'estació de trens i des d'allà han pujat per la Riera i han creuat Premià de Mar per la Gran Via. Venien, sobretot, del Baix Maresme, però també d'altres indrets de la comarca i alguns del Vallès. Escoltem la Glòria d'una escola de Vilassar de Mar i el Guillem d'una escola de Cabrera de Mar en declaracions a Premià Mèdia.
2: Estem aquí perquè volem una educació pública de qualitat i perquè se'ns escolti. S'està dient molt el tema dels salaris, però el que volem és que hi hagi una inclusió de veritat. Recursos pels infants. I estem aquí pels infants que són el futur.
3: Cal posar més recursos per solucionar el problema, perquè ara mateix semblen nombres molt grans quan diuen 500 dotacions per l'escola inclusiva. Però hi ha 3.600 centres a Catalunya. 500 dotacions, 500 professionals, vol dir que toca un professional cada 7 centres. Aproximadament un professional cada 3.500 alumnes. Queden res. Estem parlant de vagues històriques, ens sentim forts i demanem realment que hi hagi canvis.
1: La manifestació, que es feia paral·lelament a una altra convocatòria a Calella pels docents de l'Alt Maresme, ha passat pels col·legis del Dofí, l'Alió i la Mar Nova i des d'allà s'han tornat a l'estació per la carretera nacional. La d'avui és la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya i estaven convocats docents del Maresme, el Vallès Oriental i Occidental i les aturades van començar ja el 6 de maig i estan previstes fins al pròxim 5 de juny i estan convocats pels sindicats majoritaris del sector educatiu. S'ha demanat als centres educatius premiats també el seguiment que ha tingut l'aturada d'avui, però de moment no ens han donat informació a Premià Mèdia.
0: I mentrestant a Palafolls, famílies de l'escola Masprats reclamen el retorn d'una segona línia d'I3 davant la manca de places. Melina Morilla, bona tarda.
4: Bona tarda, així és. Un grup de famílies de Palafolls ha presentat una reclamació col·lectiva amb signatures de suport davant del Departament d'Educació i l'Ajuntament per denunciar la manca de places disponibles d'I3 a l'escola Masprats de cara al curs vinent. Segons exposen en diversos escrits i recursos, mitja dotzena d'alumnes s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo triat com a primera opció durant el procés de preinscripció. Les famílies asseguren que la situació és especialment greu perquè l'escola només ofereix una línia d'I3 amb 19 places. Segons expliquen, almenys 25 infants haurien sol·licitat la plaça a la primera opció al centre, deixant-ne mitja dotzena sense ella. Això implicaria que aquests alumnes haurien d'anar a una segona opció en cas que hi hagués disponibilitat. Els afectats consideren que aquesta planificació no respon a la realitat demogràfica del poble i denuncien que l'administració està prioritzant criteris polítics i econòmics per sobre les necessitats educatives i de la llibertat d'elecció de les famílies. Unes famílies que alerten que en cas de no poder entrar a Masprats, escolaritzaran els seus infants fora del nostre municipi. Des de les famílies s'ha refermat el dret a escollir el model d'aprenentatge pels seus fills. A la vegada han assegurat que no hi ha una escola millor que una altra, simplement la voluntat de dur els infants al centre que més s'ajusta a cada pare i mare. La FA de l'escola Masprats s'ha posicionat públicament al costat d'aquestes famílies i reclama recuperar una segona línia d'I3. Defensen que el centre ha disposat d'espais i capacitats suficients per assumir més alumnat. Per la seva banda, el Departament d'Educació ha respost a les famílies que la planificació actual s'ha fet tenint en compte la davallada de la natalitat i també l'equilibri global de places en el nostre poble. Per part de l'àrea d'Educació de l'Ajuntament han assegurat que el consistori no gestiona la preinscripció, sinó que aquest tràmit depèn únicament del Departament d'Educació i que no hi poden fer res. Les famílies no tenen prou amb les explicacions i han demanat accés als informes i criteris tècnics que han justificat la planificació dels grups. Els reclamants exigeixen una revisió immediata de l'oferta educativa. No volen que es creïn més places, sinó que redistribueixin per tal que tots els que han demanat entrar a Masprats ho puguin fer i no hagin d'anar a algun altre centre.
0: Gràcies, Melina. Seguim encara en clau educativa. L'AFA de l'Institut Sun Simora de Canet de Mar reclama al Departament d'Educació que deixi de cronificar la situació de provisionalitat del centre i que faci un manteniment digne de les instal·lacions actuals, així com un calendari que determini quan es construirà el nou edifici. Ràdio Canet.
5: Les famílies de l'Institut Sun Simora han escrit una carta que han fet arribar al Departament d'Educació on volen expressar la seva preocupació davant la situació actual que viu l'educació pública i especialment la realitat que pateixen des de fa anys al Sun Simora. Patricia Porto, presidenta de l'AFA, recorda que fa 13 anys que estan en mòduls provisionals i enumera les deficiències que hi ha a les instal·lacions.
6: Parlem de humitats, goteres, problemes elèctrics, temperatures extremes, deteriorament d'espai, manca de xarxa adequada i un manteniment que arriba tard o sovint no arriba.
5: En concret, en la missiva demanen un manteniment integral dels mòduls amb urgència i més recursos. Volen que també s'escoltin les reivindicacions del personal docent, que es deixi de cronificar la situació de provisionalitat del centre i que es concreti un calendari que estableixi les dates sobre quan començarà a construir-se el nou edifici.
0: Gràcies. I una vintena de persones han impulsat a Premià de Mar la nova plataforma Gent pel País, una associació que neix amb la voluntat d'organitzar debats i activitats sobre qüestions d'actualitat que afecten tant la vila com el conjunt de Catalunya. Martí Capçada, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Així és. Els impulsors asseguren que l'objectiu és treballar pel país i generar espais de reflexió sobre temes socials, culturals i nacionals. La nova entitat, formada en part per antics membres vinculats a l'ANC, remarca que no té voluntat de convertir-se en cap projecte electoral ni partit polític, sinó que aposta per crear xarxa i fomentar el debat des de l'àmbit associatiu. Escoltem el president de l'entitat, Ramon Massaguer.
8: Però en cap cas tenim la intenció de fer cap pas a nivell polític. És a dir, em refereixo polític entenent com activitat per presentar-nos a eleccions. El que volem fer és treballar, però sobretot a nivell de crear debat, de parlar sobretot dels temes que puguin interessar, sobretot a nivell de vila o a nivell nacional.
7: Gent pel País es presentarà públicament aquest dimecres 20 de maig amb el seu primer acte dedicat a la situació actual de l'educació catalana sota el títol Realitat a les escoles catalanes. La trobada es farà a 6:45 de la tarda al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Carme Florit, directora de l'Institut Escola Santa Anna, i Marta Ferran, tutora de primer d'ESO del mateix centre i vinculada a l'ATEM.
0: A Calella, alumnes de l'Escola Freta impulsen la segona edició del Preloft Market. Sergi Ferrer.
9: Aquest divendres els alumnes de quart d'ESO de l'Escola Freta celebraran la segona edició del Preloft Market, un mercat de roba i objectes de segona mà que té un doble objectiu: fomentar el consum responsable i l'economia circular i alhora recaptar diners per al viatge de final de curs que els estudiants faran a l'Alsàcia i la Selva Negra. La iniciativa va sorgir de manera espontània entre els mateixos alumnes, tal com explica la tutora Maika Fernández.
10: Parlant d'activitats, de possibles activitats per recaudar fons per aquest viatge, doncs una noia va dir: oh, tinc que fer neteja de l'armari. Ostres, doncs, parlant de neteja, jo tinc una idea aquí amb un calaix. I vam començar a parlar de fer aquest mercat.
9: El projecte aposta per donar una segona vida a peces de roba, llibres i altres objectes que encara es troben en bon estat. Aquest dilluns han passat per Ràdio Calella Televisió les alumnes Júlia Pons, Paula Lacaba i Naira Sanz, que han destacat la vessant sostenible i social de la iniciativa. Escoltem Naira Sanz.
11: Penso que és algo que està molt bé, que al final la roba que n'hi ha està en molt bones condicions, el preu al final pues, es pot aprofitar molt bé tot.
9: A més de promoure la reutilització i el consum responsable, les estudiants també han volgut destacar l'ambient obert i participatiu que esperen generar durant la jornada. Escoltem Júlia Pons.
12: A nosaltres ens fa molta il·lusió també que vingui gent, que ho veiem ple, que encara que no compreu, que al final sempre trobes alguna ganga, però
13: sí.
12: Que vinguin, que ens vegin, que ens saludin. A nosaltres ens fa molta il·lusió que vagi gent i que estiguin per allà.
9: El Preloft Market es farà aquest divendres a partir de les 12 del migdia a la placeta situada davant de l'Escola Freta i s'allargarà durant tota la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Canviem ara de qüestions. A Premià, canvis imminents en el sistema de recollida de brossa comercial, que passarà a fer-se per sectors amb freqüències i horaris adaptats a cada sector. Marc Tresserres.
1: Sí, ho va anunciar el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, divendres a Premià Mèdia, que va explicar que actualment ja s'estan fent proves. Segons Ripollès, el model actual fa que la recollida s'allargui excessivament i, en més d'un cas, el camió passa pel comerç quan el comerç ja ha tancat.
13: S'està aplicant en proves, ara es farà durant el període d'aquests 15 dies, 3 setmanes, es n'hi ha totes les botigues explicant quines són els canvis que s'estan fent, perquè abans es feia una recollida per tot general, per tot Premià, i ara el que es farà és una recollida sectoritzada per persones, per persones comercials, i està funcionant, perquè el que no volem és que, clar, donem inici nosaltres a la recollida i fer tot el poble, comences una hora i acabes molt més tard. I el que volem fer ara és sectoritzar-ho de tal manera persones perquè així també ens garanteix que quan el local està tancat puguem tenir la recollida. Això ara s'explicarà a totes les botigues.
1: Ripollès també va parlar, d'altra banda, de la reobertura de contenidors de brossa d'un domiciliària que ara es planteja a l'Ajuntament. El titular de Medi Ambient va admetre que no n'és massa partidari després de la feina que s'ha fet per implementar el model de contenidors tancats, però que saber provar-ho, si així s'aconsegueix, va dir, aconseguir bons números de reciclatge i que els que ho fan bé no obtinguin la recompensa que mereixen.
0: Més temes. La Comissió de Salut del Consell Municipal de la Gent Gran de Canet de Mar organitza aquest mes de maig dos tallers oberts a la ciutadania amb l'objectiu de promoure el benestar emocional i la salut de les persones grans. Ràdio Canet.
5: El primer d'aquests tallers es fa avui i té com a tema la higiene del son. Més endavant se'n farà un altre sobre la soledat no desitjada. Des de la Comissió de Salut del Consell Municipal de la Gent Gran de la nostra vila, en col·laboració amb el CAP de Canet, s'han programat aquestes dues sessions que són gratuïtes i obertes a tothom. La primera porta per títol Vols dormir millor? Taller per la higiene del son, i oferirà eines i recomanacions per millorar la qualitat del descans i afavorir uns hàbits saludables relacionats amb la son. L'activitat anirà a càrrec de Lluís Fernández, en referent de benestar emocional del CAP de Canet. L'objectiu d'aquesta sessió és entendre com funciona l'insomni i com es pot combatre. Serà un espai de conversa oberta a la participació dels assistents. La cita és avui a les 5 de la tarda a la Sala Cultural Ramon de Capmany. El segon taller, que porta per títol La soledat no desitjada, entendre-la i transformar-la, tindrà lloc el proper dimarts 26 i proposarà un espai de reflexió i conversa al voltant de la soledat, especialment en les persones grans, i de les eines comunitàries i emocionals per afrontar-la.
0: I comencen les obres de reparació del mur del carrer Escoles a Sant Vicenç de Montalt, que ha estat malmès pel temporal. Martí Capçada.
7: Així és, aquest dimecres començaran les obres de reparació del mur de gavions del carrer Escoles, que va quedar afectat després de la caiguda d'un arbre durant el temporal de pluja i vent del passat mes de desembre. Els treballs previs ja es van iniciar avui, s'han iniciat avui dimarts, amb la col·locació de tanques i la delimitació de la zona afectada per part de la brigada municipal. També s'està reiterant el sistema de rec i la manta de coco del parterre per poder evitar desperfectes durant les obres. La reparació anirà a càrrec de l'empresa Grupo Tecnoambiental i té un cost de prop de 7.700 euros amb IVA inclòs. La previsió és que els treballs finalitzin aquest divendres, tot i que l'Ajuntament no descarta que les feines s'allarguin alguns dies més en cas que apareguin algun imprevist durant la reconstrucció del mur.
0: Gràcies. I el futur del Pla de Grau i la planificació estratègica de l'esport a Malgrat, entre els punts del ple d'aquest dijous, on a Malgrat.
14: Sí, l'Ajuntament de Malgrat celebra aquest dijous el ple ordinari del mes de maig. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha una moció encapçalada per tots els grups municipals per mantenir la promoció i el desenvolupament de tot l'espai agrari del Pla de Grau en relació al Pla de Motes. Durant el ple també s'anomenarà els membres del nou Consell Agrari. També la CUP presentarà una moció per la planificació estratègica de l'esport a Malgrat. D'altra banda, també s'aprovarà una modificació puntual del POUM per a la regulació dels habitatges d'ús turístic i també s'aprovarà el document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM. També el Centre d'Educació Especial Horitzó estarà en l'ordre del dia. En concret, es modificarà un suplement de crèdit i un altre d'extraordinari del conveni amb l'escola. Finalment, també es presentarà una moció de Malgrat ens mou en suport al Pacte Nacional per la Llengua i per l'adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística. El ple es podrà seguir en directe aquest dijous a les 7 de la tarda a través d'Ona Malgrat i també al canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: Gràcies. I a Tordera s'ha obert la inscripció per una formació per a joves en auxiliars de paleta. Marc.
1: Sí, l'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida especialment als joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 de la tarda a l'escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autocar. El programa formatiu inclou mòduls essencials per a l'ofici de paleta, com per exemple el de pastes, morters, adhesius i formigons, tasques auxiliars d'obra i prevenció de riscos laborals específica pel sector. Aquesta formació representa una oportunitat única pels joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció adquirint coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació de Tordera, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en un ofici amb demanda al sector i amb possibilitats d'inserció laboral.
15: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: Els interessats podran obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu electrònic ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414.
0: Gràcies, Marc. I una exposició fotogràfica retratarà malgratencs i malgratenques amb trajectòries internacionals. Ona Malgrat.
14: El fotògraf Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltrán preparen una exposició fotogràfica que posarà el focus en magratencs que han desenvolupat la seva vida professional fora de la vila. Sota el títol Geografia, petjades de Magrat al món, el projecte documenta trajectòries vitals de diverses persones amb arrels al poble, però que avui treballen o viuen en diferents punts del planeta. Cada protagonista serà retratat en un entorn vinculat amb la seva professió o trajectòria, acompanyat d'un breu text explicatiu i un petit vídeo. Entre els perfils hi ha cuiners que treballen a Austràlia, artistes a Londres, científics, docents o professionals vinculats a projectes solidaris en diferents països. Beltrán i Tomàs, que acumulen més de 50 anys d'experiència documentant històries locals, exposen que compten ja amb una vuitantena de participants interessats en la proposta. La mostra encara es troba en fase de producció, en sessions fotogràfiques que s'allargaran fins a finals d'any. La previsió és poder inaugurar-la aquest desembre, probablement a la sala de l'Arxiu Municipal.
0: I més de 150 anys d'història de Tordera i Ursa-Minyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. Marc.
1: Sí, la història administrativa i personal dels veïns de Tordera ha fet un salt definitiu cap a la modernitat i la preservació. L'Arxiu Comarcal del Maresme ha anunciat la finalització dels treballs de classificació, ordenació i digitalització dels fons documentals del Jutjat de Pau i el Registre Civil de Tordera, així com de l'antic municipi d'Ursa-Minyà, que està agregat a Tordera des del 1929. Aquesta documentació, transferida a finals de 2025, ja està totalment descrita i disponible per a la consulta, garantint la conservació d'un documents que són vitals per entendre l'evolució del poble. L'abast de la feina realitzada és ingent, dividint-se en dos grans blocs que recuperen el passat de tot el terme municipal. Fons de Tordera, que comprèn el període entre 1852 i 2019 i està format per prop de 3.800 unitats documentals que ocupen més de 250 caixes d'arxiu, i també les fonts d'Ursa-Vinyà, un llegat encara més antic, que arranca el 1841 i arriba fins al 1960. Malgrat ser un volum més petit, de 640 unitats, té un valor històric incalculable per a la memòria de l'antiga vila rural. Segons Georgina Sánchez, àrea d'informació i referència de l'Arxiu Comarcal del Maresme, un dels reptes que té l'arxiu és el de la digitalització.
16: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom. Tenim eines com, per exemple, arxius en línia o xat premsa, que són les eines que la Generalitat posa a disposició de tota la població, on nosaltres pengem les nostres digitalitzacions i fem que tothom les pugui veure i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
1: Un dels aspectes més destacats és la digitalització parcial dels llibres més antics. Això permet que investigadors i ciutadans puguin consultar dades sensibles i històriques sense fer malbé el suport de paper original. S'han digitalitzat els registres de naixements, matrimonis i defuncions de Tordera entre el 1870 i el 1952, amb més de 24.000 imatges. D'Ursa-Minyà s'han processat els llibres d'entre 1870 i 1930, sumant unes 2.500 imatges digitals.
0: Gràcies, i Llavaneres ha obert les inscripcions al Casal d'Estiu Municipal 2026. Martí.
7: Així és, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s'ha obert les inscripcions fins al 31 de maig per al Casal d'Estiu Municipal 2026, una proposta dedicada a l'esport i al lleure impulsada per la Regidoria d'Educació. El casal es farà el 29 de juny i fins al 31 de juliol a l'Escola Jaume Llull i en diferents instal·lacions esportives municipals. Les inscripcions es podran fer de manera telemàtica i també s'ha habilitat una jornada presencial demà dimecres 20 de maig a la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. En cas que la demanda superi les places disponibles, es prioritzaran els infants empadronats al municipi i es tindrà en compte l'ordre d'inscripció. El casal oferirà diferents franges horàries, servei de menjador, acollida matinal i permanències de tarda. A més, les famílies nombroses, monoparentals o amb més d'un infant inscrit podran beneficiar-se de descomptes.
0: I en cultura us expliquem que del 12 al 16 de juny Calella celebrarà la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb una programació ampliada que incorporarà algunes propostes habituals de la Minerva. Sergi.
9: Per primera vegada la Festa Major petita tindrà fira

0: Els de gegants, gegantonets i bestiari o l'ofici de la secretària i els combina amb novetats pensades per ampliar l'oferta familiar i musical. Entre els plats forts, els concerts gratuïts de Flashy Ice Cream, un dels grups de la coneguda com Banda del Pati, de l'escena musical catalana o del músic i cantautor Manu Guix.
1: Ocuparem la trobada Feres d'Aigua, que a través dels udols de foc hem fet un altre cop aquesta aposta per tornar-los a remullar amb aquestes feres tan boniques, tan maques, però sobretot tan d'estiu, no? I és una molt bona manera per donar-li la benvinguda, més sopars al carrer que mai, i també aquest concert gratuït obert per tothom d'en Manu Guix i aquesta actuació de l'Orquestra Montgrins.
0: Flashy Ice Cream actuarà el divendres 12 de juny al Pati de l'Os a les 11 de la nit, seguit dels DJs DJ Natura B2B i Charlie B. El dissabte 13 de juny al Passeig Manuel Puigvert tindrà lloc el concert ball de festa major amb el cor orquestra Montgrins a les 10 de la nit, i l'endemà diumenge serà el torn de Manu Guix, que es troba en plena gira de presentació del seu nou disc Galàxies. Hi haurà un total de 23 sopars al carrer, en carrers i places, al passeig i al Parc del Mau. En la programació es mantenen propostes dels festivals de circ i Impulsa't de dansa, que es van posar en marxa durant la pandèmia, el concurs de pintura ràpida Francesc Oliver Fradera, el taller i volada d'estels a la platja o la tirada de l'art de pesca.
2: I la festa dels 80 de Palafolls renova el seu cartell de DJs pel seu 20è aniversari, Melina.
3: La tradicional festa dels 80, que enguany arriba al 20è aniversari, viurà un canvi important en la seva organització. La Comissió de Reis i Carnestoltes, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha anunciat un relleu musical a causa de desavinences amb els que havien estat els encarregats de posar-hi la música fins ara, els Slam DJ. D'aquesta manera, Palafolls manté la seva celebració el pròxim 1 d'agost, apostant per un cartell amb DJs locals i amb una llarga trajectòria. D'altra banda, els Slam DJ han decidit traslladar el seu propi format a Santa Susana, on celebraran la seva festa una setmana abans de la cita palafollenca. Segons han explicat des dels Slam DJ, la decisió de marxar de Palafolls després de gairebé 20 anys ha estat difícil i inevitable. Martínez, qui ha parlat amb nosaltres, apunta una pèrdua de valor de la seva dedicació i a visions contraposades amb la nova entitat organitzadora, que generaven conflictes constants. Des de la Comissió de Reis han informat que un cop Slam DJ va comunicar que no continuarien, van tenir clar que volien apostar per noms de casa, compromesos i amb una gran qualitat artística. Els nous encarregats de fer vibrar la plaça de Popi seran Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La comissió assegura que la celebració del 20è aniversari el pròxim 1 d'agost a partir de les 10 de la nit serà una gran festa plena de sorpreses, regals i tot gràcies a la col·laboració de voluntaris, sponsors i l'Ajuntament. Pel que fa a la festa dels Islam, que també reivindiquen el 20è aniversari, es durà a terme el pròxim 25 de juliol a la plaça de la platja de les Dunes de Santa Susana.
2: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
4: Hola, molt bon dia. Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podia escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara, i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27, i fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana, i és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació, probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costat

0: Tenir que podia afectar la primera línia de la costa i la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.
1: Molt bé, doncs molt atents a aquesta pujada generalitzada de les temperatures arreu de la comarca. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan passin 3 minuts tornarem amb diferents seccions. Avui toca parlar de música amb en Sergi Ferrer, que ens presenta Pur Tràmit. Ens donarà més detalls aquí a una estona a la seva secció setmanal. També avui és moment de conèixer una mica més en profunditat la llengua catalana amb els tastets de llengua que ens porten Martí Capçada també cada dimarts amb les noies de l'oficina del Consorci de Normalització Lingüística del Maresme. I bé, doncs nosaltres quan tornem us portarem tot això i més aquí a l'Ona Maresme, només 3 minuts. No marxeu, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que a final de mes estigui tot el poble emocionat.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
12: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Molt bé, som-hi, ja tornem a ser aquí. Moment de les xarxes socials, avui amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, i tu què? Com vas?
3: Mira, gaudint del dimarts.
2: Perfecte, treballant una mica, no? I a punt d'explicar-nos què podem destacar en primer lloc al Maresme.
3: Doncs mira, parlem d'un ramat de 250 cabres que s'ha convertit en una de les eines principals per prevenir incendis forestals a Mataró. L'Ajuntament ha renovat l'aposta per la silvopastura després de l'èxit de la prova pilot de l'any passat i mantindrà durant almenys 2 anys aquest sistema a urbanitzacions com la Cornisa, Can Quirze, Can Vilardell i les Sureres. Veig que escoltem una de les cabres de fons. La tècnica consisteix a utilitzar el pasturatge controlat per reduir la vegetació seca i els matolls, que poden actuar com a combustible en cas d'incendi. Les cabres netegen gairebé 49 hectàrees de franges forestals, especialment durant la primavera, abans de l'arribada de les altes temperatures. Segons el consistori, aquest sistema és més sostenible i menys agressiu per al terreny que algunes actuacions mecàniques intensives. El contracte amb l'empresa encarregada del servei supera els 78.000 euros i també inclou treballs complementaris amb desbrossadores. Gemma, m'he vist envoltat de cabres.
2: Sí, has parlat de 250, sí. Però crec que unes quantes s'han colat a l'estudi.
3: S'han colat, sí.
2: S'han colat, s'han despistat. Ja trobaran el camí de tornada. En clau internacional, què podem destacar?
3: Doncs parlem malauradament d'un incendi forestal de ràpida propagació que manté en alerta el sud de Califòrnia, els Estats Units, i ha tingut molt de rebombori a les xarxes, sobretot doncs, per aquest problema, precisament, després d'obligar a evacuar més de 29.000 persones a la zona de Simi Valley, a prop de Los Angeles. El foc, conegut com a incendi Sandy, es va declarar aquest dilluns al matí i en poques hores ja havia cremat més de 330 hectàrees. Les flames s'han expandit amb força a causa dels vents de Santana, molt secs i habituals a Califòrnia, que dificulten les tasques dels més de 200 bombers desplegats. Les autoritats també han emès avisos de risc per a milers de residents, més a municipis propers com Thousand Oaks. Aquest nou incendi torna a posar el focus sobre la vulnerabilitat de la costa oest nord-americana davant els grans focs forestals, especialment després dels devastadors incendis que van afectar Los Angeles el gener del 2025, amb almenys 31 morts, 150.000 evacuats i milers d'edificis destruïts.
2: Molt bé, i el tema curiós del dia, Sergi.
3: Doncs s'ha fet viral a les xarxes un vídeo en primera persona del Boomerang, la mítica muntanya russa del desaparegut parc d'atraccions de Montjuïc. Les imatges gravades al setembre de 1991 mostren el recorregut complet de l'atracció i han despertat doncs, molta nostàlgia entre antics visitants del parc barceloní. Molts usuaris han compartit records de la seva infància a Montjuïc, especialment del Boomerang, una de les atraccions més emblemàtiques dels últims anys del parc. Alguns comentaris recorden fins i tot la sensació de vertigen que provocava i l'impacte que va tenir en una època on els grans parcs temàtics començaven a guanyar terreny. El parc d'atraccions de Montjuïc va acabar tancant definitivament l'any 1998 després d'anys de decadència, falta d'inversions i desacords amb l'Ajuntament. Tot i això, el Boomerang continua sent avui un dels grans símbols nostàlgics de tota una generació barcelonina.
2: Ostres, estic buscant aquesta atracció perquè he anat al Tibidabo un parell de cops i és que no la trobo. No sé pas quina és.
3: L'he trobat un Twitter, un tuit que dona compte que recupera arxius passats i es veu en primera persona i és bastant impactant.
2: Bueno, molt bé. Doncs, Sergi, moltes gràcies. No marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, què estem preguntant?
3: Doncs avui preguntem, fent referència a aquest tuit curiós del parc d'atraccions de Montjuïc, si us agrada pujar a les muntanyes russes.
2: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia, si us agrada pujar a les muntanyes russes. Sergi, no sé si és mite o realitat, però crec que a Rússia ells li diuen muntanyes americanes.
3: No en tinc ni idea, però si és cert, gràcies per aquesta coneixença.
2: Sí, sí, ara de fet, quan anem avançant i no sé si algú té un moment ho pot revisar o jo mateix ho reviso, però és que, clar, el que aquí diem muntanya russa, ells allà no diuen muntanya russa, ells diuen americana. Per tant, ara...
3: Bé, després,
2: sí, després ho confirmem.
3: Després, al recuperar la pregunta, ho confirmem, sí.
2: Exacte. Sergi, gràcies. Fins ara.
3: De res, fins ara.
2: Seguim a l'Ona Maresma i l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar exposa aquests dies Viatjant un clic al Casal de Cultura de Sant Vicenç de Montalt, una mostra col·lectiva amb imatges captades arreu del món. En parlem amb l'Albert Lloret, president de l'entitat. Endavant, Martí.
4: Doncs sí, Gemma, ja tu mateixa ho has dit i ho has introduït molt bé. Coneixerem una miqueta com s'ha creat aquesta exposició de la que parlaves, que hi trobarà el públic, i també com viu avui la fotografia als nous temps digitals i també noves tecnologies. Així que donem la benvinguda al nostre convidat. Bona tarda, Albert.
5: Molt bona tarda a tothom.
4: Bé, per començar l'entrevista, després entrarem en matèria, aquesta exposició anomenada Viatjant un clic, però et vull demanar, per començar, què és l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar i una mica l'objectiu que teniu.
5: Bé, l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar, doncs tal com dius, és una agrupació que es va crear justament ara fa 25 anys i el nostre objectiu és fomentar i difondre el món de la fotografia en general. Aquesta és la missió, per dir-ho d'alguna forma, o el que és la característica principal de la nostra entitat.
4: I què diries una mica que aporta una entitat així a la vostra vida cultural del territori?
5: Bé, nosaltres, al formar part d'una agrupació que està amb una vila com és Arenys de Mar, el primer que fem és intentar aportar el nostre punt de vista fotogràfic a qualsevol activitat que realitzi el poble, tant a nivell individual dels companys socis com de l'agrupació en si, no? Llavors col·laborem molt amb altres entitats dins del poble, fem diferents exposicions, intentem, tal com deia, donar a conèixer la fotografia, fer formació també, fem cursos de tota mena per a la gent que es vol introduir, i fem tallers, fem sortides, etc. Per tant, creiem que aportem prou a el que és la societat o civil del poble, no? Els nostres propis veïns. Aquesta és la part important.
4: Bé, interessant, perquè ja s'ha explicat tu bé que si fan formacions és com un petit espai per tota aquella amant de la fotografia, i també si van fent grans nombres d'exposicions. Entre elles, la que venim a parlar-ne avui a l'Ona Maresma, l'exposició anomenada Viatjant un clic. Com neix la idea de crear aquesta exposició en concret, Albert?
5: Doncs mira, és un tipus d'exposició que el que pretén és fer una mica d'homenatge a la fotografia de viatge, que segurament és un tipus de fotografia que ha fet que la majoria de nosaltres ens aficionéssim a la fotografia. La majoria de gent hem començat a disparar fotografies quan hem viatjat de vacances a nivell familiar o amb els amics. Llavors sembla que sigui una part de la fotografia molt recurrent a nivell general, però també és molt interessant de veure com a diferents espais fotografiats per la mateixa gent doncs es veuen de forma diferent. Per tant, creiem que feia temps que teníem al cap fer una fotografia, una exposició d'aquest estil, però doncs ens faltava una mica el convenciment de fer-ho, i l'any passat vam decidir que era moment, perquè en portem moltes, i que era moment ja de realitzar-la, i creiem que ha sigut molt satisfactori el resultat que ha quedat.
4: I aquesta exposició té una espècie de fil conductor o bé alguna emoció comuna entre totes les fotografies, a més de la temàtica que, com bé ens has explicat, és el viatjar?
5: Mira, en principi nosaltres, quan convoquem en els nostres socis per fer aquesta exposició, evidentment els hi posem una base tècnica de què és el que demanem perquè l'exposició tingui aquest nivell de qualitat. A partir d'aquí, hi ha un fet comú amb totes les fotografies, que és la forma de distribuir-les, i us faig 5 cèntims. Hi ha una fotografia principal, que és en 40x50, que diríem que aquesta fotografia és la que resumeix el viatge de la persona que la presenta. I al costat d'aquesta mateixa fotografia tens un panell en vertical on hi caben 4 o 5 fotografies de 20x24 aproximadament, i que es complementaria amb la fotografia principal perquè el visitant es fes una idea del context en què es troba aquest viatge, no? Però repeteixo, no hi ha cap altre argument que pugui ser diferent entre fotografies. Senzillament el que pretenem és que cada fotògraf que porta les seves fotografies les aporti sota el seu punt de vista. Per això sí, tal com et deia, a l'hora d'escollir-les, doncs hi ha aquesta principal i després les altres, tal com comentava, que les acompanyen.
4: Crec que ens en podem anar fent una idea. Una pregunta que et volia plantejar, una mica més poder complexa, era: en la fotografia de viatges, què diries que és més important tu a l'hora de plasmar la foto en si? El lloc en si, és a dir, el país en el que ens trobem o la imatge que volem reflectir, o bé la mirada interna del propi fotògraf, per tant, de l'autor d'aquella fotografia?
5: Clar, això depèn molt de la persona que la fa o de les persones que la fan. També depèn molt del sentit del teu viatge. I què és el que t'ha impactat més? Jo crec que el fotògraf en si sempre intenta plasmar en la fotografia com veu aquell espai i què és el que més l'ha impressionat. La majoria de nosaltres, quan disparem una foto, el que busquem és aquell impacte que ens crea, deixar-lo, diguéssim, tancat a la nostra memòria, i la fotografia és el que aconsegueix. Però no tots tenim el mateix nivell de pensament respecte al que ens impacta més o no. Llavors aquí entra molt el sentiment, això que et comentava, no? que ens entra pels ulls i que nosaltres volem demostrar. Per tant, és una visió molt molt personal de cadascun. En aquesta exposició veureu que hi ha diferents formes de veure un viatge, des d'espais pues, que t'han impactat per la seva immensitat, o espais molt minsos perquè t'han impactat per un detall en concret d'un carrer, d'un aparador o d'una porta, fins i tot, no?
4: Clar, suposo que en part és la màgia d'aquest art, de la fotografia, que cada fotògraf aporta la seva manera de plasmar la imatge i la seva història que hi ha darrere d'aquella fotografia. Ara que ens centrem amb els fotògrafs que hi participen, ens podries dir més o menys quants fotògrafs participen en aquesta exposició i una mica com s'ha coordinat el treball col·lectiu?
5: Mira, un cop nosaltres fem la proposta de tots els socis, lògicament no vam posar límit en els espais que es podien fotografiar com a llocs de viatge. L'únic espai l'únic lloc on sí que no volíem que quedés representat és la nostra vila, perquè Arenys de Mar ja és un espai que de per si tots ja la coneixem i vivim, però podies fer una fotografia, i de fet aparèixer una fotografia de Besalú, per posar el cas, o d'Hostalric, fins a fotografies de Tailàndia o d'Estats Units. Llavors, tothom podia aportar la fotografia, el seguit de fotografies que més els hi convingués, i a partir d'aquí, doncs, el més important era que ens diguessin prèviament quins espais volien aportar en la fotografia, més que res perquè no repetissin excessivament. I de fet vam obrir una relació i, com aquell que diu, el primer que arriba i feia la proposta quedava registrat, i intentàvem que les propostes no fossin repetitives. Però curiosament no en van haver-hi. En total es van presentar 35 fotògrafs dels 104 que som actualment com a socis, i només van haver-hi 3 espais que podríem dir que fossin relativament coincidents, que eren la part de la costa oest dels Estats Units, però diferents parts de la costa oest. Per tant, no coincideixen les fotografies en els mateixos llocs, i això demostra que, bueno, doncs que tothom ha presentat llocs diferents, cosa que ens ha facilitat que l'exposició sigui diversa, lògicament.
4: Sona molt interessant, i la veritat és que venen ganes de venir-hi a treure el cap. Si no m'equivoco, queden uns 10 dies aproximadament encara per poder-s'hi acostar, si no, corregeix-me, però animem a tothom que s'acosti al Casal a veure aquesta exposició, i també que vagi estant pendent de totes aquestes activitats que hem parlat que feu com a agrupació de fotografia. Albert, malauradament hem de tancar l'entrevista. No sé si t'ha quedat algo que vulguis dir, molt breument.
5: No, animar a tothom, tal com deies tu, a conèixer el nostre treball amb aquesta exposició de Sant Vicenç de Montalt, i si qualsevol persona del Maresme té interès en la nostra agrupació, la nostra pàgina web és afarenys.cat, i allà podrem veure qualsevol activitat i coses que fem per al món de la fotografia, res més que això.
4: Perfecte, doncs queda dit, Albert. Moltes gràcies per venir a l'Ona Maresme i estem en contacte.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Molt bé, moment del tal dia com avui amb en Marc Treserres. Marc, bona tarda.
6: Hola, Gemma, bona tarda.
2: Què passava tal dia com avui? No sé si avui tenim persones per felicitar.
6: Buf, doncs moltíssimes, ja veuràs, oh. I moltes conegudes.
2: Aviam.
6: Mira, avui ha nascut, i encara tots són vius, per sort, el cantant Sam Smith, el DJ Christopher Comstock, més conegut, òbviament, com a Marshmello, el guitarrista de grup de rock de The Who, Pete Townshend, els exfutbolistes Diego Forlán i Andrea Pirlo, dos jugadors amb molta història també amb les seves respectives seleccions, Uruguai i Itàlia, o fins i tot l'exjugador de bàsquet NBA Kevin Garnett, un dels màxims rivals a l'època de Pau Gasol a la Lliga dels Estats Units i també guanyador de l'anell NBA.
2: Déu-n'hi-do, doncs sí que fan anys avui diferents personalitats, així que molt bé, felicitats a tots ells. Què més passava tal dia com avui?
6: Doncs mira, se celebra des de fa ja uns quants anys el Dia Mundial del Joc Net, és a dir, del respecte entre rivals, i el Dia Mundial dels Metges de Família. No sé si n'havies arribat a tenir o els teus pares n'havien tingut de metge de família, Gemma.
2: Sí, de fet, quan era petita vaig tenir un metge de família que es deia Doctor Pardo, que molts infants de Calella, doncs suposo que hauríem compartit, no, el mateix metge de família, però sí, jo en tenia. I tu?
6: Veus? Sí, i també el doctor Centelles, aquí a Tordera, molt, molt, molt conegut.
2: N'heu parlat, alguna vegada?
6: Ah, sí?
2: D'aquest doctor? Crec que sí. Potser doncs, m'equivoco, no ho sé.
6: Ui, no ho sé, però jo crec que no, potser la Llunçara, però la Llunçara no era de Tordera, de petita. Ostres.
2: Doncs no ho sé. Ja ho investigarem. A veure, més cosetes, què passava també tal dia com avui?
6: Doncs no anem gaire lluny, anem al 2023. Rússia va prohibir l'entrada al país a l'expresident nord-americà Barack Obama i altres 500 persones, i personalitats òbviament conegudes a nivell americà, com a resposta a les sancions dels Estats Units per la guerra d'Ucraïna, perquè els Estats Units també va vetar tecnologia, empreses, individus al seu país, i per tant aquesta guerra frec, doncs va fer que el Kremlin sancionés els Estats Units o personalitats dels Estats Units que promovien actituds, segons ells, russòfobes o participaven en polítiques antirusses.
2: Molt bé, doncs Marc, més cosetes que passaven tal dia com avui.
6: Ja anem a l'efemèride musical. El 2017, la banda californiana, Linkin Park, torna amb l'àlbum One More Light, el setè de la seva carrera. Va ser un gran canvi d'estil perquè el disc apostava per un so molt més pop o electropop, allunyant-se del metal i el rock dur dels inicis del grup. És el primer àlbum de Linkin Park amb una cançó que dona nom al disc, One More Light, i la banda va dir que aquesta peça representava el cor de l'àlbum. Tot i dividir els fans i la crítica pel seu so més comercial, l'àlbum va debutar al número 1 del Billboard 200 dels Estats Units i va ser l'últim àlbum, atenció, d'estudi amb la veu de Chester Bennington abans de la seva mort al juliol mateix del 2017, fet que va donar un significat molt més emotiu a aquest disc amb el pas del temps. La cançó més coneguda d'aquest àlbum és probablement Heavy, que és amb la col·laboració de Kiara, que va ser el senzill principal i un gran èxit a plataformes i ràdios.
2: Molt bé. Linkin Park, què? És del teu estil? T'agrada aquest grup?
6: Bé, jo n'he escoltat... he tingut èpoques... No diria que soc fan de Linkin Park, però òbviament hi ha hagut cançons de Linkin Park que m'han agradat moltíssim, com per exemple la mítica de In The End. L'he escoltat 30.000 vegades.
2: Uh-huh.
6: I aquesta de, que escoltarem, de Heavy, d'aquest nou àlbum, l'he escoltat abans, no la coneixia, i m'ha agradat molt. La veu de la Kiara també és molt maca.
2: En diu en Joan Cisa, que la cançó es diu Heavy is the crown. Heavy is the crown. No sé, potser...
6: Jo l'havia trucat...
2: Heavy, ja està.
6: Sí, exacte, sí.
2: Molt bé, doncs amb aquesta cançó de Linkin Park, Marc Tresserres, nosaltres acabem la secció del Tal Dia. Fins ara.
6: Molt bé, fins ara.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my youth away. Soul of mine will never fade. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada.
3: I love it!
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
2: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
4: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
4: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
4: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
4: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
3: Fusteries,
4: i de Ràdio joguines, Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
5: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
11: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
12: Avançar les eleccions no són bones notícies.
13: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
14: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
15: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
16: 107.7 FM.
17: Ràdio Palafolls.

seguiment desigual de la vaga d'educació a Palafolls en la 8a jornada de protestes al Maresme. Aquest dimarts, els centres educatius de Palafolls s'han sumat a la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya, que avui feia incidència especial a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les aturades convocades pels sindicats majoritaris reclamen a la Generalitat millores salarials i també de les condicions laborals. A Palafolls, el seguiment de la convocatòria ha estat divers segons el centre i el col·lectiu. A l'Institut Font del Ferro, la vaga ha tingut un impacte especialment destacat entre l'alumnat, amb un seguiment del 40%. Pel que fa al professorat i al personal del centre, l'adhesió ha estat del 10%. A l'escola Masprats, el 34,25% no han anat al centre i els mestres, el 45%, han fet vaga. Pel que fa a l'escola Les Ferreries, el 22,72% dels docents s'han sumat a l'aturada. En quant als alumnes, el seguiment ha estat del 31,96%, tot i que cal tenir en compte que els grups D5 i segon de primària es troben actualment de colònies. A nivell comarcal, la jornada està marcada per diverses accions reivindicatives, com ara talls de trànsit a la Nacional 2 a l'altura de Mataró i a Premià de Mar durant tot el matí. Les mobilitzacions no s'aturen aquí. Per demà dimecres, la convocatòria de vagues desplaça a les llars d'infants, coincidint amb una nova reunió que està prevista entre els sindicats i la Conselleria d'Educació per intentar desencallar aquest conflicte.

0: I la FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest 23 de maig, la FIC ha preparat aquest nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de les fotos amb l'arribada de la IA. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promografia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al MIT a partir de les 10 del matí. Tot i que l'activitat és gratuïta, tothom interessat ha de formar la seva inscripció prèvia per poder participar. Aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, seguim a l'Ona Maresma i tot seguit el que fem, com cada dia a aquesta hora, és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
4: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs avui ens situem el 19 de maig, però de l'any 2000, és a dir, fa 26 anys, amb aquest titular del diari El Punt. Una discoteca de Mataró organitza un gran hermano durant un cap de setmana entre els seus clients. En concret, buscaven 3 nois i tres noies que conviurien en un habitacle enmig de la pista de la coneguda discoteca. En concret, era la discoteca Chassis, que molts dels nostres oients recordaran i que volia treure profit de la primera edició del conegut programa. L'objectiu era clar, 6 concursants que conviurien durant un cap de setmana en 55 metres quadrats instal·lats a l'escenari de la discoteca i els clients podrien observar-los a través d'un gran finestral o bé a través d'una trentena de monitors de televisió. La pista de la discoteca Chassis de Mataró, una de les més grans de la capital del Maresme llavors, es convertiria al cap de setmana del 16 al 18 de juny del 2000 a l'escenari d'un improvisat Gran Hermano. En pocs dies es començaria a muntar a l'escenari del local un habitacle prefabricat que disposaria de sala menjador, bany i una habitació amb 6 llits. En aquest mini espai, aïllat de l'exterior però observats per 10 càmeres de televisió, hi hauran de conviure tot un cap de setmana 6 clients de la discoteca que seran prèviament seleccionats a partir d'un test psicològic i d'una revisió mèdica. Només se'ls permetria que entressin a la casa pasta de dents, crema hidratant, escuma d'afaitar, xampú, sabó, laca, gel de bany i suavitzant. I com a Gran Hermano no tindrien ni rellotges, ni ràdio, ni televisió, ni cap aparell per poder comunicar-se amb l'exterior. La mateixa discoteca els subministraria el menjar a cada àpat, ja que l'espai no permetia instal·lar-hi una cuina. La veu del Gran Chassis, nom amb el qual doncs havien batejat el concurs, aniria donant instruccions als concursants i els proposaria jocs i proves perquè demostressin fins on arribava el seu atreviment. A diferència del concurs de televisió, en el concurs de la discoteca Chassis no s'eliminaria cap concursant, sinó que els clients votarien el millor dels 6, que seria el que guanyaria 500.000 pessetes de l'època i un passi de per vida per a dues persones per entrar i consumir gratis a la mateixa discoteca, Gemma.
3: Déu-n'hi-do, 600.000 pessetes, no?, el guanyador d'aquest concurs.
4: 500.000 i un passi, escolta, gens menyspreable, de per vida per a dues persones per entrar a la discoteca, vull dir que Déu-n'hi-do.
3: Jo crec que de les històries que ens has explicat en aquesta secció, la que més atenta m'ha tingut i és aquesta, és que m'encanta. Fa 20 anys ja no en tenia ni idea de que van fer això a Mataró, no?
4: El que no sabem és si això al final va ser possible o no. Hem trobat l'article de l'inici, diguéssim. Jo entenc que sí, perquè la cosa anava per aquells dies. Vull dir que no hi veig gaire complicació i menys amb tot el boom que va haver-hi amb el Gran Hermano, com dèiem, i una miqueta que era el moment on naixien tots aquests realities dels quals ara en tenim tants. Però, escolta, una discoteca que promocionés precisament un Gran Hermano d'aquestes característiques i més, que hi hagués gent que s'apuntés a formar part d'aquesta proposta, estem dient que no estem parlant d'una casa, estem parlant d'un habitacle, em sembla que hem dit 55 metres quadrats, enmig de la, de la pista central de la discoteca.
3: Clar, era tot en petit format, no? Perquè era només un cap de setmana, que potser només per 2 dies jo m'hi apuntaria.
4: Sí?
3: Només dos dies, sí. Més no. perquè mira, potser em torno boja en un espai tan reduït i no sé.
4: No sé, un gran hermano de l'Ona Maresma, jo t'ho deixo aquí, Gemma, tu has dit que sí, ja tindríem la primera concursant.
3: O podria fer la veu del súper.
4: Ah, mira, escolta, és veritat, ara hauríem de buscar concursants llavors.
3: Exacte, no, ja els tenim, els que participem en l'Ona Maresma.
4: Ah, doncs mira, ens hi posem tots, un cop de setmana, cap problema, m'hi apunto.
3: I tant, i tant. Jordi, moltes gràcies,
4: fins ara. A tu, gràcies, Gemma, fins ara.

0: I us ho dèiem a l'inici del programa, el fotògraf Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran preparen una exposició fotogràfica que posarà el focus en malgratencs que han desenvolupat la seva vida professional fora del poble. En parlem avui d'aquesta exposició i també amb els seus autors.
1: Bé, avui parlem de l'exposició fotogràfica Geografia Petjades de Malgrat al Món, un projecte doncs, que documenta les trajectòries de persones amb arrels a Malgrat que per diferents circumstàncies doncs, han fet vida fora del municipi. En parlem amb els autors d'aquesta exposició, en Vicenç Tomàs i la Carme Beltran. Bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda. Hola,
1: bé, en primer lloc, porteu, s'ha de dir, 50 anys documentant històries de malgratens i malgratenques, no? O sigui, ja teniu experiència en això.
2: Sí, sí, sí, bastant.
1: I per què vau voler iniciar-vos en aquest procés de documentar la vida de les persones d'aquí Malgrat?
3: Bé, nosaltres vam començar l'any 1976 amb la revista Canigó, que llavors hi havia la revista Canigó, que era una revista dels Països Catalans, i vam començar a explicar el que passava per Malgrat, les festes majors, Sant Jordi, el poc que hi havia aquell temps, i després vam entrar al diari Avui i també fèiem la corresponsalia i clar, el fèiem d'articles i fèiem fotos i a partir d'aquí
2: ha vingut rodat, sí. Ha vingut rodat. Bueno, sobretot amb el Som i a Malgrat, que això era continu, cada mes fèiem reportatge, fotografies, tot això.
1: Molt bé, volem més detalls, volem saber de què parla exactament Geografia Petjades de Malgrat al Món. Què ens voleu transmetre?
3: D'alguna manera portem dos anys fent l'exposició de cara al públic, que són personatges amb agrat que s'han de cara al públic, i aquest tercer any volíem fer alguna cosa diferent, i aquí l'idea va ser de la Carme.
2: Sí, bueno, pensàvem, hi ha molta gent de Malgrat que està fent coses molt interessants fora del poble, i la idea era tornar-los, alguns ja van vinguent, però alguns tarden més a venir, doncs deixar constància d'aquesta gent que estan treballant a fora i que deixen petjada, no?
1: Val, com es fa la tria? És a dir, la gent ve cap a vosaltres, vosaltres els busqueu, quin és el criteri a l'hora d'escollir, mira, tu vals la pena, tu fem una...
2: No,
1: una
2: futura... això no va així.
1: Com va?
2: No, primer els que coneixem, els que tenim a prop, després la llista es va anar ampliant, i no sé com ho acabarem fent, hi ha molta gent ara en llista, però triarem en diferents edats, diferents oficis, diferents llocs on s'ubiquen actualment, anirem fent tria de tot això, però encara no està, no és definitiu.
1: I com la gent s'ha enterat d'això? O sigui, bueno, vols aclarir alguna cosa?
3: No, no.
1: Primer, Vicenç, bé, la pregunta és com la gent s'ha acabat enterant de que porteu aquest projecte i com us han acabat enviant sol·licituds?
3: Vam començar, com diu la Carme, a buscar la gent que coneixíem que estava fora, era una llista d'uns 25, i aquests 25 ja els controlàvem bé, vam començar parlar amb ells,
1: sí,
3: des de WhatsApp a telèfon, no? I preguntar-los si volien doncs participar, i bueno, va ser també una sorpresa doncs, que tothom, com li deies, la contesta. Un dia me'ls vaig apuntar per anar-los aguardant i era doncs que tothom estava molt contenta que l'haguéssim escollit, no? Deia, estic orgullós de ser-hi, vull participar-hi, o sigui que de seguida va ser una cosa fantàstica, tinc guapo posar cap pera, no? I ja es va començar a connectar amb ells per saber com venien aquí malgrat la temporada o el mes, i ens apuntem al mes que venen, i aquell mes, doncs, per exemple l'abril hem tingut 4 o 5 persones que han vingut, que els han fet, ara al maig en tenim més, i així fins al desembre, o quan acabem la llista, que ara ja en portem més de 80, en portem 86 debutats.
1: 80 persones?
3: No els podem exposar tots la primera vegada, lògicament, perquè no hi ha una sala tan gran, però que ho anem fent per parts.
2: Bueno, si més no, que quedi també com a arxiu. Vull dir, si al final no es pot exposar, que quedi constància d'aquestes persones, de la feina que fan, del lloc que ocupen.
1: Val, és a dir, que al final, perquè ja m'aclari, són 80 persones que us han enviat sol·licituds, que no sé si encara poden ser més o no.
3: Sí, sí. No, que nosaltres els hem enviat amb ells, O sigui, nosaltres sempre els hem enviat amb ells. Els diuen, mira, fem aquest projecte de geografia, els expliquem què és, i la pregunta és, i vols participar-hi? I ens contesten sempre fins ara doncs, que sí, i amb moltes ganes, no?
2: Bueno, i a partir d'aquí en surten d'altres.
1: Sí.
2: Llavors per això s'ha anat multiplicant la història.
1: Llavors tenim uns 80 actualment, i aquestes persones s'aniran, bueno, les imatges, les fotografies i una mica l'explicació, entenc, es veurà. On es veurà?
2: Encara no
3: ho sabem. Sí, malgrat que tenim limitat, tenim per sort en la sala de l'arxiu, la sala Joaquim Garriga, que és on de fer les últimes exposicions. Nosaltres suposem que ho hem fet allà, però encara d'aquest detall encara no. Ara estem en procés encara de fer sessions de fotos, i no m'ha entrat encara amb aquest detall, però quasi bé aquí, malgrat com exposem, ho fem aquesta sala que és molt òptima, no? està molt bé.
1: Vale. És a dir, que encara no tenim data ni tampoc podem veure quan veurà la llum, però bueno, calculeu que quan us agradaria...
3: Sí, suposo que el desembre, no? Com sempre, per la festa major.
2: Estaria bé, el desembre.
1: El desembre, molt bé.
2: Ja tindríem uns quants, bastants. Sí.
1: I quina és la vostra idea? És a dir, posar la imatge o les imatges d'aquestes persones i una explicació o com? Com ho havíeu pensat? Quin format?
2: Bàsicament fotografies i llavors amb un petit text que digui on estan ubicades aquestes persones, l'ofici que fan si és que no queda clar a la fotografia, i llavors bueno, comentaris que surten de les seves arrels a Malgrat i bueno, una mica com es belluguen en la feina, que nosaltres intentem que ubicar-los en un lloc que digui quina feina fan també. Uh-huh. Val? I llavors a partir d'aquí bueno, un petit vídeo que acompanyaria les fotografies, la idea és aquesta, de poder-ho fer així més amè, diferent.
3: Això de la Carme també és el que ens costa més, perquè fer una sessió de fotos com ve la gent és fàcil fer-la, però és que els hem de portar a un lloc més, el lloc que sembla més a la seva feina, no? Mm-hmm. O sigui, per exemple, aquest dia vam fer una actriu que està a Londres i amb el Teatre Clavé de Tordera, o sigui, cada una portem al seu lloc, no? Mm-hmm. Quan és un biòleg, doncs a la platja, quan és un altre personatge, intentem que s'assembli molt al seu lloc de treball.
1: Ostres, aquí potser no sé si es pot fer una mica de spoiler, però ens agradaria que ens expliquéssiu alguna història o alguna d'aquestes persones que us venen. No sé si ens podeu avançar alguna, no? Has dit, has parlat d'aquesta actriu, has parlat també d'un biòleg. Sí. Quines algunes històries que us hagin impactat més o que digueu, ostres, aquesta persona és de Malgrat, però no sé, està a Rússia o està vés a saber on.
2: Bueno, el procés que han fet al llarg de la seva vida, una vegada acabats els estudis, tot el procés fins arribant al lloc on estan. I clar, aquí sí que surten anècdotes i surten històries i és molt bonic. Però bueno, tenim, digues, des de...
3: Sí, tenim, mira, per això es diu geografia, perquè de fet tenim, aquest dia vam fer també un cuiner que està a Sydney, a Austràlia. Mm-hmm. Fem d'aquí el Canadà de Melbourne. Melbourne hi ha un personatge que encara no hem fet i no diríem el nom, però en els últims Oscars el seu equip, que té un equip de muntatges digitals, va guanyar un Oscar. Mm-hmm. El seu equip, diem, amb una pel·lícula ens va dir, veniu a Melbourne i que veureu l'estudi, però vam dir, no podem venir. Però vull dir que fem personatges o des d'una mestra que està a Bolívia o una persona que és mecànica de bicicletes solidària, que es tracta de recollir bicicletes al carrer fetes molt bé, arreglar-les i tornar-les a portar al carrer a la gent per la gent que li faci falta, no? Mm-hmm. Tenim científics, tenim una paleontòloga que no és que estigui als Estats Units, sinó que treballa per al govern dels Estats Units. Aquesta paleontòloga la farem al Museu de Paleontologia de Barcelona, o sigui que cada una portarem un lloc diferent.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: I això fa que també s'allarga una mica doncs, el treball.
1: Ostres, Déu-n'hi-do. O sigui, darrere de totes aquestes persones hi ha una història de superació, una història d'aventura, no? De viatjar. També hi ha històries dures, hi ha històries de tot tipus. Podem veure, us expliquen coses?
2: Bueno, n'hem fet unes quantes, 7
3: sí,
2: o 8.
3: Sí, n'hem fet de carretes.
2: Queda molt per fer.
1: Sí, sí.
2: Però sí, suposo que hi haurà històries. Ja n'hi ha hagut ara també, mm-hmm. però potser les primeres han sigut més fluides.
3: El que sé, gent molt, molt, molt aventurera, no? Perquè, per exemple, hem fet un cuiner, doncs, que és el que està a Sydney, no? Que aquest cuiner se'n va anar, aquest malgratenc, se'n va anar primer, com era molt jove, doncs, al Canadà.
2: El Sant Pau primer,
3: sí,
2: també.
3: Sant Pau, Canadà i Austràlia, vull dir que geografia quasi bé ell la compleix, no? Mm. Perquè ha fet del nord fins al sud, no?
2: Sí.
3: I aquesta va ser curiosa perquè en vez de fer-la en un restaurant o en una cuina, doncs va muntar la cuina en un camp, no? Un camp del Pla de Grau, i va fer una paella en el camp del Pla de Grau, no? En directe, no? I tenim el vídeo i les fotos de com fa la paella. Vull dir, busquem això també, que no sigui només una foto d'estudi amb un retrat senzill, o no senzill, però que hi hagi algú més a darrere, no? I aquí és on t'expliquen una mica... La Carme és qui fa l'entrevista, jo sóc el fotògraf, i la Carme és qui fa l'entrevista a les persones per després tallar-los, o sigui, serà un curs de 3 minuts, serà un vídeo de 3 minuts explicant la vida en el noi que estava aquest de la guitarra que deies tu, no?
1: Sí.
3: És un personatge que també està en un local de Barcelona treballant, a mi inclús a altres llocs, però que vam descobrir un local de Barcelona, no?, amb 300 guitarres penjades, totes molt especials, no? I ho dic perquè ens hem trobat, i això sí que vull dir-ho, els que hem fet fins ara, tot el que hem demanat, locals per anar a filmar o un teatre, el que calgui, ha sigut un sí de tothom, no? O sigui, truques a algú per dir, escolta, ja estem fent això. I ahir vam anar, per exemple, vam anar a Pineda, ens feia falta una ambulància antiga per una infermera que ve de Mallorca, i tens el sí de seguida, no? La gent col·labora de seguida.
1: Curiós. Ja sé que potser teniu la llista tancada, o bueno, igual algú ens està escoltant i diu, ostres, però jo conec algú que és d'aquí Malgrat però ara viu a Amèrica Llatina o viu a no sé on.
2: Perfecte.
1: La idea és, com puc contactar amb vosaltres per enviar-vos la informació i facilitar el contacte?
2: Jo crec que això és fàcil, perquè a través de Facebook o xarxes socials o la gent que ens coneixen de Malgrat, ha de ser fàcil.
1: Val, però qui no us conegui, és a dir, si us voleu facilitar ara...
3: Busquin, per exemple, doncs, que busquin Vicenç Tomàs a l'Instagram i deixin el missatge.
1: Vale, Vicenç Tomàs, sí, molt bé.
3: Carme Voltran, tu saps el Facebook, però qualsevol dels dos.
1: Val. I abans també fèiem broma, no?, de que això recordava una mica la sèrie de televisió de Callejeros por el Mundo, no?, en aquest cas de buscar gent d'Espanya de fora, doncs en aquest cas de Malgrat. Després d'aquest projecte, quin serà el pas següent? Què voldríeu fer?
3: Encara estem molt posats en aquest, sí. Estem molt posats en aquest, no vol dir... I al principi d'ahir em veu tancada,
1: sí,
3: en off, no?
1: Sí.
3: Com un fa un projecte, sempre busco un final. Aquí de moment tenim el projecte, l'estem fent, l'exposició seria el segon projecte, el pas final seria fer algun tipus de publicació on te poguéssim posar tots aquests personatges dintre, amb la seva història, lògicament, no?
1: Un llibre, per exemple.
2: Estaria bé,
3: sí.
2: Estaria bé.
3: Però, no sé, jo faria mica a mica fer primer, doncs, tot el treball, no?, exposar-lo, i una vegada estigui fet, a veure com pot acabar tot això.
1: Pas a pas.
3: Sí,
1: pas a pas.
3: El material el tindrem, per tant, és diferent que dius, vull fer un llibre, hem de fer el treball, en aquest cas el treball el tindríem fet, el que faria és fer l'edició, no?
1: Perfecte.
3: Però el treball sí que l'acabarem, i com deia la Carme, nosaltres sempre pensem molt, de sempre també, amb l'arxiu. O sigui, tenim un arxiu fotogràfic que va a partir de l'any 1978 fins ara, o sigui, dels 78 fins ara. La part d'arxiu sempre ens interessa molt, per tant, només que serveixi per ampliar l'arxiu, ja és una mica la nostra fita, també.
1: Molt bé, doncs tot aclarit. Vicenç Tomàs i Carme Beltrán, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i esperem que aquest projecte fotogràfic Geografia Petjades de Malgrat del Món tingui molt d'èxit, i home, ja esperem veure-ho aquí a l'arxiu, i només és el primer pas, que després volem el llibre, i el volem firmat aquí,
2: Val. Gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.
1: Molt bé, vagi bé.
0: I avui nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla de noves bandes i artistes musicals al Maresme. Avui ens parla del món del rap i el hip-hop amb un artista que busca mantenir l'essència del rap old school dels 90 en un mercat musical completament diferent amb el que ell fa. Endavant, Sergi.
4: Doncs sí, vinga, nou episodi de música comarcal del Maresme. Avui toca parlar de rap i hip-hop amb l'artista Pur Tràmit.

0: Pur Tràmit és el projecte musical de Marc Andreu Sánchez, una de les figures més representatives del rap en català dins l'escena del Maresme. Des dels seus inicis, el projecte neix d'una vinculació molt directa amb la cultura hip-hop més clàssica, apostant per un rap cru, sincer i sense artificis, molt arrelat a l'essència old school del gènere.
1: Tu el fuet o la mà del que doma. El món separat pel robot i la poma. Hold up, costa'm bé. I digue'm si et pesa, ho escric sense pressa, em trec la disfressa. Si t'avorreixes, aquesta és la peça. Respecte a l'escena, però encara de créixer. What up, team? Pur Tràmit.
0: Amb els anys, Pur Tràmit s'ha anat consolidant gràcies a la constància i a una identitat molt marcada. Escriu i rapeja en català de manera natural, convertint la llengua en una part essencial del seu estil i del seu discurs. Aquesta autenticitat, sumada a una forta autocrítica i a una evolució constant, l'han ajudat a construir una proposta molt personal dins del rap català.
1: Extremes imes, de no guanyar una lliga i trobar una rutina. El nostre Instagram era obrir la cortina. Morro fi, no pell fina del son gri. Dóna'm un motiu per sortir viu d'aquí.
2: Pur Tràmit, pur Grobotònic. Rap humil però ben feta. Amagat darrere sa boira, disposat per qui m'escolta, volta i volta, passant sa corda.
0: La seva trajectòria està molt vinculada al directe, un element fonamental dins la cultura hip-hop. Amb un estil contundent i una posada en escena sòlida, ha recorregut bona part del territori portant el seu rap a sales, festivals i escenaris de l'escena urbana catalana. Aquesta experiència sobre l'escenari és una de les claus que expliquen el respecte que s'ha guanyat dins del gènere. Al llarg dels anys també ha col·laborat amb diversos noms destacats com Baltònic, Cesc Freixes, Lil Dami o Senyor Oca, entre d'altres.

les mans al pit. Amb diversos treballs publicats i una trajectòria construïda des de la independència i la cultura underground, Pur Tràmit s'ha convertit en una de les veus més reconeixibles del rap català més purista, mantenint-se fidel a les arrels del hip-hop, allunyat de les tendències més comercials.

0: ni Déu ni amo i la veu coopera.
1: I anem per la discografia d'aquest artista, i és que reflecteix molt bé la seva evolució dins del rap underground català, mantenint sempre una connexió molt clara amb l'essència més clàssica del hip-hop, però incorporant també una maduresa cada vegada més evident, tant en el so com en les lletres. Un dels primers treballs destacats d'aquesta etapa és La Fleca, de l'any 2020, un EP que serveix per consolidar el seu estil i reforçar la seva presència dins l'escena. Aquí ja apareixen moltes de les característiques que definiran el seu projecte. Beats secs, influència old school, molta importància del text i una manera de rapejar directa i molt personal.
2: Giro el volant lent, ningú no es manté en equilibri si perd energia competint. Estàs competint, let me tell you something. El preu de cada somni que tens al final.

0: L'any següent publica Pur, del 2021, un àlbum que ja des del títol deixa clara la seva declaració d'intencions. Aquest treball aprofundeix en la idea d'un rap honest i sense filtres, allunyat de modes i tendències comercials. Musicalment, combina instrumentals clàssiques amb produccions més actuals, però sempre mantenint el focus en la lírica i el missatge.
1: Bon feeling. Amor d'estiu sota una caputxa. No ho veig clar si em veus dubtant, puja'm.

0: ofega, però el tic-tac carrega i eclipsat em cega, els ulls secs i tothom tallant ceba. Per conèixer em vaig lligar...
1: El 2023 arriba Marbre, un EP on es percep una evolució més madura i introspectiva. Sense abandonar l'arrel hip-hop, el projecte incorpora atmosferes més denses i reflexives, mostrant una vessant més emocional i treballada a nivell conceptual. La pols no busca nous racons on caure.

0: Museu de Cera, però Woody Allen té la veu de Joan Pera. No és intimitat...
1: Anem amb l'estil i les influències i ja us avanço que hi haurà bastantes paraules anglosaxones que intentarem explicar. L'estil de Portramit parteix clarament del hip-hop old school nord-americà dels anys 90, especialment del boom-bap més cru i directe, que és un tipus de rap, un subgènere, vaja. Musicalment, les seves cançons es construeixen sobre bases molt marcades, amb bombos profuns, caixes seques, melodies repetitives en forma de loop i sovint s'escolten sons de scratch, que és aquell so que es fa movent un vinil endavant i enrere, molt típic i que es fa, doncs, ho fan els DJs bàsicament. Doncs això és una estructura molt típica del rap clàssic que dona tot el protagonisme al flow i a la lletra.
0: I a la cara

Això que heu escoltat ara al final, aquest efecte, és l'escratch. A nivell de producció, moltes instrumentals incorporen samplers, veus de fons, frases en anglès, o petits detalls amagats dins la mescla, un recurs molt habitual en el hip-hop underground. També destaca l'ús de reverbs marcades i atmosferes fosques que recorden el so del rap novaiorquès dels anys 90. Entre els referents més clars d'aquest estil hi ha figures clàssiques com Wu-Tang Clan, Nas o Mobb Deep, artistes que van definir aquest so més cru basat en beats minimalistes i lletres carregades de missatge, amb una actitud molt remarcable. Beat, per exemple, és una altra paraula anglosaxona que significa, de fet, és la base, no? És la base que escoltem de fons mentre el MC rapeja. Després explicarem què és lo de MC. Anem a escoltar una mica de Mobb Deep amb Survival of the Fittest.

No és ben bé el mateix, però sí que s'assemblen en quant a producció, el que hem dit, no? Bombos profuns, caixes molt seques i aquesta melodia repetitiva que s'escolta de fons en forma de loop. Les lletres de Pur Tràmit són directes, crues i molt carregades de contingut, sovint amb una estructura que recorda el freestyle, on les rimes i els jocs de paraules apareixen gairebé sense parar. El focus no està tant en melodies comercials o tornades enganxoses, sinó en la contundència de les barres i en la personalitat. Ara sí que explicarem què significa el MC, que significa Master of Ceremonies, que és el nom que se li dona a l'artista que rima, en aquest cas, a Pur Tràmit. La cava. Avisa'm si s'acosten les llums blaves.

Tot i mantenir aquesta base clàssica, Portrami també incorpora elements més actuals en algunes produccions, però sempre sense abandonar l'essència del hip-hop més purista. Això fa que la seva música es mogui entre el respecte per les arrels del rap i una evolució natural dins l'escena urbana actual.

0: Aquesta setmana una mica més hip-hopera, una mica més de rap, però varia una mica d'estils i de gèneres, i ens tornem a escoltar la propera setmana amb més música comarcal del Maresme. Fins una altra.
1: Doncs després d'aquest episodi de música amb en Sergi Ferrer, també repassem la pregunta del dia amb en Sergi. Sergi, recorda'ns què estàvem preguntant avui.
0: Us preguntàvem si us agrada pujar a les muntanyes russes, amb tres opcions: sí, m'encanten; no, em fan molta por; o mai hi he tingut interès.
1: Sergi, què et faria més por? Una muntanya russa, però, o sigui, que mai hagis vist, unes alçades increïbles, o saltar des d'un helicòpter amb paracaigudes?
0: Ostres, no ho havia pensat mai, òbviament, però jo crec que lo de l'helicòpter.
1: L'helicòpter és el que més put faria, eh?
0: Bueno, perquè és que et sents menys segur, entre cometes.
1: Clar, clar, per tant, la muntanya russa no et faria tanta por, eh?
0: No, que va, si he pujat a moltes. No sé tu, Gemma, si n'has pujat a moltes.
1: Uf, sí, eh? Sempre que he anat a algun parc d'atraccions he acabat pujant a totes. No em fan por les alçades, no em fan por les atraccions, així que et diria que... És que realment no sóc poruga, eh?
0: A PortAventura, per exemple, el famós Furious Backer o...
1: Sí, he pujat a tots. L'única atracció que em fa respecte és aquella que t'alcen tan molt amunt, i de cop i volta et fan caure.
0: Que és una torre, no? Sí, el caiguda lliure.
2: L'huracan Condor, no?
0: L'huracan Condor, correcte.
1: Això és una cosa que, mira, que em dona molt, molt neguit i molts nervis, i el cor és com que em va molt ràpid.
0: Bé, és una mica com lo de l'helicòpter, no? Que el caus directament cap avall.
1: Sí, no, jo crec que m'haurien d'empènyer. No em llançaria. Per mi mateixa no em llançaria.
0: Bueno, és una experiència que s'ha de fer algun cop a la vida, no? Diuen?
1: Sí, diuen. Moltes coses s'han de fer, a la vida.
0: I tant, i tant.
1: Sergi, xulo, gràcies.
0: De res.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui als tastets de llengua parlem del diccionari normatiu i les noves paraules que s'hi han afegit i dels tallers de sensibilització lingüística. Endavant!

0: Doncs sí, Gemma, aquí estem una setmana més amb la Gemma Martínez del Centre de Normalització Lingüística. Començarem parlant avui una mica sobre les noves incorporacions al diccionari normatiu i després, si tenim temps, ens explicarà la Gemma 5 cèntims sobre els tallers de sensibilització lingüística. Així que bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, què ens vols explicar sobre aquestes noves incorporacions?
1: Sí, no sé si recordes, Martí, alguna vegada ja hem fet tastets semblants al d'avui, val? I el que volem és fer veure, doncs, als oients que el català és una llengua viva i, com a llengua viva, el seu diccionari normatiu, que és el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, també és una eina viva que reflecteix les paraules que es van creant o els significats que donem a noves paraules i que un cop s'afermen, no?, en el llenguatge del dia a dia, entren a formar part del diccionari normatiu. És a dir, no parlem el mateix català avui que fa 20 anys o que en fa 100, i això es veu reflectit en el diccionari normatiu. I cada any l'Institut d'Estudis Catalans, doncs, incorpora, no?, i fa una llista de noves incorporacions o noves excepcions o noves definicions que dona a paraules que ja hi eren, i avui les repassarem. En repassarem algunes.
0: Doncs vinga, anem a veure quines paraules repassarem d'aquestes noves incorporacions, ja que la nostra llengua, doncs, està en constant evolució i ens vens aquí a posar una miqueta al dia, eh?
1: Sí, recordar que abans que s'incorporin, com he dit, al diccionari normatiu, no és que no siguin correctes, és que passa un temps prudencial fins que els teòrics, no?, diuen, val, aquesta paraula ja fa molt de temps que s'utilitza, està molt arrelada en els parlants i, per tant, la incloem en el diccionari. Doncs mira, si vols, comencem amb una que crec que n'havíem parlat també en un altre tastet, val? És una paraula que malauradament es va donar a conèixer o es va començar a utilitzar de manera massiva arran d'una desgràcia. Estem parlant de la paraula dana, d'acord? La paraula dana avui és una paraula, no?, però ve d'una sigla, d'un acrònim, que significa depressió aïllada en nivells alts. Clar, potser la gent no coneix tota aquesta expressió perquè abans només la coneixien els que es dedicaven, no?, a la meteorologia i, sí, no?, als físics de l'aire. Era un llenguatge, era una paraula que formava part de l'argot, dels meteoròlegs, per tant només l'utilitzaven uns quants, i arran de la desgràcia que va passar al País Valencià, no?, doncs va començar a estar en boca de tothom. I ara, si la busquem al diccionari normatiu, la trobarem escrita en minúscula, com una paraula normal i corrent, per tant ja no és una sigla, sinó és una paraula, la paraula dana.
0: Molt bé, doncs, bueno, esperem que no l'haguem d'utilitzar molt més, perquè
1: serà
0: senyals d'una altra desgràcia, però si més no ja la tenim reflectida al nostre diccionari.
1: Sí.
0: Passem a la següent?
1: Sí, mira, també s'incorporen al diccionari paraules força modernes, val? Com la que us diré ara, que és Mira, és que sabia que m'equivocaria amb aquí,
0: És complicada, l'estic veient al guió i no...
1: Sabia que m'embarbussaria,
0: No em sortirà. Procrastinar? No. A veure.
1: Dues erres, oients, dues erres.
0: Procrastinar. Bueno.
1: Ho intentarem
0: dir. Sí, ho intentarem dir. Val? Ho ficarem a xarxes perquè la gent ho tingui allà bé.
1: És una paraula que, a més, tenia aquí apuntat, que normalment es diu malament. La gent es menja una R, però clar, és que la gent es menja una R perquè és molt difícil de dir-la bé.
0: Sí, sí, hi ha paraules, val?, que són punyeteres, eh?
1: Doncs aquesta paraula que fins fa, què et diria, no sé, 2-3 anys, ningú la feia anar, ara ja és bastant habitual, i per als que no sapigueu què vol dir, és una mica destinar l'atenció a coses que són menys importants per tal de no fer el que hem de fer. Per exemple, cas típic de procrastinar. Ara ho he dit a poc a poc.
0: Molt
1: bé. Martí, quan hem de fer un examen, no? I hem d'estudiar. En comptes d'estudiar, doncs veiem que hem de recollir la roba bruta que hi ha per l'habitació, o espera que ara haig d'escombrar, o un capítol més i després m'hi poso. Mireu, és el que se n'havia dit tota la vida en català, fer el ronso. Val? Intentar posposar una cosa que l'hauríem de fer en primer lloc.
0: Que qualsevol excusa és bona, eh? Quan
1: Exacte.
0: Es dona aquesta situació.
1: Exacte. Al costat d'aquesta, però, també ha entrat una paraula que fa molts anys que fem servir, com és autoajuda.
0: D'acord.
1: Tenim llibres d'autoajuda, podcast d'autoajuda, i fins ara no la teníem entrada al diccionari normatiu, i ara doncs també entra com a membre de ple dret, val? Juntament amb aquestes dues que us he dit, n'entren tota una sèrie que fan referència a menjars. Menjars de països o d'origen estranger, com per exemple sushi, wok, mozzarella i gruyère. Diferents països, podríem veure aquí, diferents llengües, val? Totes aquestes han entrat al diccionari amb la grafia anglesa o internacional, val? És a dir, sushi ha entrat al diccionari normatiu català escrita amb una SH que fa el so xeix, No hem adaptat la paraula a la grafia catalana posant-hi una X, per exemple, val? De la mateixa manera, wok ha entrat amb una K al final, que tampoc és habitual en català. Ara, això sí, n'hi ha una, que no he dit aquí, que també fa temps que se sent, com és cappuccino, que sí que ha entrat al diccionari, però en aquest cas se li ha adaptat la grafia i l'escrivim ara amb una TX, cappuccino. D'acord? Que no és la grafia original italiana.
0: O sigui, canvien les que la grafia a les que els hi dona la gana.
1: Depèn de les que estan més arrelades, no? Val? No hi ha un criteri únic, Martí, per dir. No, és que quan entren sempre es farà així.
0: Cada cas és un món.
1: Sí, cada cas és un món, correcte.
0: Molt bé.
1: En aquest cas, sí. També s'ha incorporat la paraula anglesa establishment, val? Com a conjunt de persones que exerceixen el poder i controlen l'ordre establert en un àmbit determinat, i en aquest cas també s'ha adaptat la grafia, perquè en anglès s'escriu directament la primera lletra, és una S, i en català doncs hi han posat la E primera seguida d'una S. Val? Una novetat del DIEC és que també ara incorpora variants territorials. Això què vol dir? Doncs, per exemple, que trobarem aina en la mateixa entrada que eina, vale? Com una varietat dialectal. D'acord? A vegades hem parlat aquí de dialectes. Doncs això ara també en algunes paraules s'incorpora com es diu aquesta paraula en alguns altres domini, en una altra varietat dialectal, perdoneu, en altres parts del domini lingüístic, volia dir, d'acord? I també s'ha afegit l'excepció a la paraula pomada, també parlant del domini lingüístic català, que fins ara només feia referència a una crema, no? Doncs s'hi ha afegit el significat de beguda menorquina que està feta amb ginebra i llimona, i que si alguna vegada doncs heu estat a Menorca durant les festes majors, sobretot per Sant Joan, estic segur que l'heu tastat, la pomada, beguda típica.
0: Si és amb ginebra i llimona, crec que no només a Menorca, s'haurà provat, però sí, sí, i tant. Molt bé, tenim alguna més?
1: Sí, mira, en la mateixa línia de pomada, com a beguda alcohòlica, a les entrades clara i xampú, s'hi ha inclòs la definició també de beguda amb cervesa i llimonada o gasosa. I s'ha ampliat també a la paraula didalet l'excepció com a mesura d'una beguda alcohòlica que se serveix en un got molt petit i es pren d'un sol glob.
0: D'acord.
1: Val? Finalment, òbviament, quan s'afegeixen paraules noves també és perquè la nostra realitat canvia. Val? És el cas de les paraules que fa referència sobretot a la tecnologia. En aquest sentit, per exemple, a les entrades de migrar i núvol, que ja existien, se'ls han afegit noves definicions. Migrar vol dir traslladar el contingut d'un lloc a l'altre, i el núvol és un lloc, com tots sabeu, virtual, no? Per emmagatzemar documents, tot tipus d'informació. Aquest és el cas en què dues paraules que no tenien, que ja hi eren, sí? Se'ls afegeix noves excepcions perquè el context es modernitza i s'agafa una paraula que ja existia.
0: Clar, el món de la tecnologia suposo que és un món que anirà cap amunt.
1: Exacte, és una gran font de noves paraules.
0: Correcte.
1: Eh? Cada la tecnologia doncs, evoluciona, es creen noves paraules i amb el temps aquestes paraules formen part del diccionari.
0: Gemma, tenim un minutet, no sé si ens vols fer 5 cèntims d'això que hem dit al principi sobre aquests tallers de sensibilització lingüística, breument.
1: Sí, doncs els tallers de sensibilització lingüística són uns tallers que van adreçats a diferents col·lectius, per exemple, educadors d'escoles bressol o personal que fa atenció al públic, a l'administració pública, també a les entitats, bé, a monitors de lleure, d'esports, en tenim per molts col·lectius i tenen per objectiu crear consciència de la importància de no canviar de llengua, val, quan aquestes persones estan treballant en el seu àmbit d'actuació. Ens trobem sovint encara amb actituds que ressonen a èpoques passades, no? En què dèiem que no parlar la llengua del teu interlocutor era de mala educació, no? Això vol dir que si algú parlava en castellà, doncs tu havies de canviar de llengua i adequar-te a la seva. Com tots sabeu, nosaltres ens dediquem al foment de l'ús del català i estem fent doncs, aquests tallers per desmuntar una mica aquest mite i fer veure a la població que el català és una eina de cohesió social i que parlant en català a les persones que potser no el saben o l'estan aprenent ajudem a fer que aquestes persones se sentin més integrades i també a fomentar doncs, l'ús de la llengua i de la cultura a casa nostra.
0: Doncs Gemma, queda dit, moltes gràcies per venir aquí a l'Ona Maresme com cada setmana i ens tornem a veure la setmana que ve, però ja com cada setmana, el dimarts.
2: Molt bé, doncs nosaltres després dels tastets arribem a la part final del programa i ara dedicarem aquests últims minuts a parlar de la pregunta del dia i també del tema d'aquesta pregunta, de les muntanyes russes. Recordem que us preguntàvem si us fan por, si no us fan por, una mica doncs a quines sensacions us donen les atraccions. A veure qui tenim per aquí de l'Ona Maresme, que puguem doncs parlar tots
3: plegats.
2: Hola, Gemma.
3: Hola.
2: Hola, Marc. Hola, Melina, bones. Doncs bé, companys, he preparat una secció petita, breu, perquè no tenim molta estona, sobre curiositats de les muntanyes russes, així que, si us sembla bé, comencem amb la primera curiositat.
3: Molt bé.
4: Perfecte.
2: Les primeres muntanyes russes van néixer a Rússia al segle XVII. Eren grans tobogans de fusta coberts de gel per on la gent es llançava amb trineus. El més curiós és que actualment a Rússia no les anomenen muntanyes russes, ho hem dit abans fa una estona, sinó que les anomenen muntanyes americanes.
3: És fort això, eh? Un sí, contra sí. Els altres sempre.
2: Exacte, sí, sí. Com canvien, els temps?
3: Bueno, està molt, bé, molt. Jo...
4: Digues,
3: Melina. No, que jo hi he fet el meu comentari.
4: No, res, que és com també, per exemple, aquí una mica, no?, la truita espanyola, que és la de patates, i després tenim la truita francesa, o sigui... Però en aquest cas nosaltres som patriotes, la nostra truita és la nostra truita. En canvi, a Rússia és com... Bueno, són americanes.
2: Exacte. Més coses. La primera atracció amb un loop complet va aparèixer a principis del segle XX a Nova York. Es deia Loop de Loop i només hi cabien 4 persones. L'experiència era tan intensa que molts passatgers acabaven amb mal de coll. De fet, fa anys, quan jo he anat alguna vegada a algun parc d'atraccions, reconec que he tingut dolor. O sigui, mal cos de pujar tantes atraccions. No sé si us ha passat el mateix. Marc o Melina.
3: Ah, és que ens estàvem respectant mútuament el torn, eh?
2: Som molt respectuosos.
3: A veure, començo jo. Per exemple, a PortAventura, l'estampida... De fet, ja hi ha un tipus d'atraccions que són de més moviment, justament. Ara no sé el nom tècnic o específic, però, per exemple, a l'estampida jo sí recordo, alguns moviments que dic, ostres, dic, això m'ha fet una mica de molèstia, dic, uf, preferiria no haver-ho viscut, però allò de mal, de dir, ostres, he sortit fotut de l'atracció, home, això per sort no ho he viscut.
4: Jo, en el meu cas, no és que sigui molt fan de les muntanyes russes. De fet, diria que potser de petita he muntat en alguna, soc més d'altre tipus d'atraccions, però sí que això del mal, a mi em passa a l'estiu, una de les meves atraccions preferides són els autos de xoque, i no sé altres llocs, però normalment a Arenys la gent és molt bèstia, i a vegades acabes amb el coll, que t'han vingut per darrere, i t'han donat un cop, que dius, ostres, mare meva, si el pillés potser el mataria, saps, aquesta persona? Per tant, s'ha de vigilar amb aquestes coses, però sí, 100% atracció. Atraccions d'aquestes, entenc que la velocitat, també la teva complexió física, tot això afecta més o menys el mal que et pugui fer després.
3: Sí, sí, i totalment d'acord amb el que has dit dels autos de xoc, eh? Aquí a Tordera també la gent és molt bèstia i, de fet, recordo deixar de pujar-hi perquè vaig dir, vale, m'agrada el contacte, però no sóc tan bèstia com gent que fins i tot es mou a propòsit per encara fer-t'ho amb més força.
2: Sí, hi ha gent que té molt mala bava. Sí, sí,
4: sí. Has de controlar l'hora a la que vas i mirar una mica a veure la gent que hi va. Si veus que van jovenets de 17, 18 anys, fins i tot fins als 21, et diria, s'ha de vigilar amb ells perquè és un horror. Tu no gaudeixes tampoc de l'atracció.
2: Acabem amb una última curiositat, perquè se'ns acaba el temps. L'atracció, la muntanya russa més ràpida del món és Fórmula Rossa. Està a Abu Dhabi i arriba als 240 km per hora. Wow. És rapidíssima, eh? I molt més a prop nostre, a Ferrari Land, hi trobem Red Force, l'atracció més alta i ràpida d'Europa, amb 180 km per hora en només 5 segons, per acabar ben despentinats, eh?
3: Jo aquesta hi he pujat, la de Ferrari Land.
4: I què tal?
2: Sí? Què tal?
3: Bé, una bona experiència. Prefereixo potser de PortAventura al Shambhala o al Dragon Khan. Aquesta Ferrari Land sí que és veritat que impressiona molt i és una velocitat rapidíssima per als amants de la velocitat i el món dels cotxes, bé, òbviament, però per mi, bueno, sí, em va agradar, però, sense més.
2: Sin més, no?
3: Sí, sí.
2: Molt bé, nois, doncs gràcies per acompanyar-nos fins al final del programa. Nosaltres hem d'acabar l'Ona Maresma d'avui dimarts i ho farem amb música, com sempre. Gràcies a tots i tornem demà. Adeu!

0: La FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest pròxim 23 de maig, l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes ha preparat un nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la IA. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promografia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. Sota el títol de les imatges amb llum a les imatges amb idees, la jornada planteja que l'arribada de la intel·ligència artificial no és només una eina nova, sinó un autèntic canvi de paradigma. En aquest sentit, Josep Recio defineix el nou concepte, afirmant que defineix la promografia com la fotografia de la ment.
1: Jo he fet aquest títol per lligar una mica entre la fotografia que nosaltres realitzem i que es fa amb llum a la fotografia que es fa escrivint, que es fa amb idees, es fa amb paraules, no? I jo la promografia la defineixo una mica com la fotografia de la ment, el que penses i que pots arribar a fer sense necessitat de tirar una fotografia o tirant una fotografia poder-la modificar perquè et surti el que tu vols.
0: El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació en un moment on els límits entre la fotografia, l'art i la tecnologia es difuminen. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al MIT de 10 del matí fins a 2:15 del migdia. Tot i que aquesta activitat és gratuïta, els interessats han de formalitzar una inscripció prèvia per poder-hi participar. Segons Recio, la sessió està especialment pensada per tots els amants de la fotografia que tinguin idees, sobretot gent amb idees i que voldria fer aquestes imatges. Segons s'explica, aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

seguiment desigual de la vaga d'educació a Palafolls en la 8a jornada de protestes al Maresme. Aquest dimarts, els centres educatius de Palafolls s'han sumat a la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya, que avui feia incidència especial a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les aturades convocades pels sindicats majoritaris reclamen a la Generalitat millores salarials i també de les condicions laborals. A Palafolls, el seguiment de la convocatòria ha estat divers segons el centre i el col·lectiu. A l'Institut Font del Ferro, la vaga ha tingut un impacte especialment destacat entre l'alumnat, amb un seguiment del 40%. Pel que fa al professorat i al personal del centre, l'adhesió ha estat del 10%. A l'escola Masprats, el 34,25% no han anat al centre i els mestres, el 45% han fet vaga. Pel que fa a l'escola Les Ferreries, el 22,72% dels docents s'han sumat a l'aturada. En quant als alumnes, el seguiment ha estat del 31,96%, tot i que cal tenir en compte que els grups D5 i segon de primària es troben actualment de colònies. A nivell comarcal, la jornada està marcada per diverses accions reivindicatives, com ara talls de trànsit a la Nacional 2 a l'altura de Mataró i a Premià de Mar durant tot el matí. Les mobilitzacions no s'aturen aquí. Per demà dimecres, la convocatòria de vagues desplaça a les llars d'infants, coincidint amb una nova reunió que està prevista entre els sindicats i la Conselleria d'Educació per intentar desencallar aquest conflicte.

0: I la FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest 23 de maig, la FIC ha preparat aquest nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de les fotos amb l'arribada de la IA. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promografia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al MIT a partir de les 10 del matí. Tot i que l'activitat és gratuïta, tothom interessat ha de formar la seva inscripció prèvia per poder participar. Aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 19 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, aquí mateix a Palafolls, destacant ja propostes per aquest cap de setmana. Entre d'altres, per exemple, una nova edició del Cuida't Palafolls, que es farà aquest dissabte a la plaça de les Valls d'Ax, a la gespa davant del Casal d'Avis o a la pista exterior del Palauet, amb diferents activitats. Destacarem també la jornada de voluntariat que dissabte a partir de les 10 del matí s'organitza a Palafolls per la millora del bosc de ribera i espais d'ús públic de Palafolls. Més informació a la mateixa recepció de l'Ajuntament, una activitat organitzada per l'àrea de Medi Ambient.
0: No t'ho perdis.
1: I a Palafolls dissabte també tenim un taller de fotografia. Es titula De la fotografia a la promgrafia. Serà a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa, un taller a càrrec de Josep Recio, de l'entitat AFIC Blanes, amb inscripció prèvia, que podeu fer de forma gratuïta seguint el link que trobareu a www.palafolls.cat. Del nostre municipi també destacarem una nova proposta, de fet l'última ja dins el cicle Escena 9. Es tracta de teatre familiar. Diumenge, a les 12 del migdia, al Teatre de Palafolls, el professor Brumera, a càrrec de la companyia Malabufa. Gènere, teatre familiar, com sempre amb entrada lliure i aforament limitat. Anem ara fins a Malgrat de Mar, en concret fins a la biblioteca La Cooperativa, perquè demà passat organitzen la xerrada Viatge a l'Índia. Serà a partir de 6:45 de la tarda. I a la mateixa biblioteca, però en aquest cas per divendres, l'Hora del Conte començarà a 6:45 de la tarda i porta per títol Contes del calder de la iaia Maria, a càrrec de l'Eva González.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar també destacarem que aquest divendres hi ha nova projecció de pel·lícula de Cineclub Garbí. Serà a 6:45.

0: 10 del vespre o que el cap de setmana es celebra una nova edició de la Malgrat Shopping al centre del municipi. Consultem també les propostes a Pineda, un municipi que organitza diferents activitats en motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Per exemple, el pròxim 22 de maig, el visionat i anàlisi fílmica en clau LGTBIQ+, identitats i narratives queer. Serà 6:15 de la tarda a l'Auditori de Can Comas. Girem plana, anem ara fins a Calella. Aquest vespre a l'Auditori Josep Maria Terricabres hi ha la conferència Cap Aspre de Mar, una oportunitat, a càrrec de Joan Ferrer Rocosa i de Josep Maria Jué Mas. Serà organitzat per als Amics del Patrimoni Històric de Calella. Ja per demà dimecres, una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Com sempre, a la Sala Mozart i al punt de 6:45 de la tarda, obres mestres del disseny que tens a casa.
1: No t'ho perdis.
0: I a Tordera també hi ha activitats per apuntar a l'agenda. Dissabte, en concret, una nova edició de la Diada de les Emergències a Tordera, a l'aparcament de la carretera de Fogàs. Entre les 10 del matí i la 1 del migdia tindrem exhibició de vehicles d'emergència, drons i material preparat per actuar en temes de seguretat, exhibicions de les unitats canines policials i demostracions operatives, així com activitats divulgatives vinculades a la prevenció i la seguretat ciutadana. I acabem i ho fem repassant les activitats també al municipi de Blanes. Demà passat tenim la 9a jornada de l'esport alternatiu a la ciutat esportiva del municipi, entre les 9 del matí i les 4 de la tarda. I a part també, divendres, un nou concert dins el cicle de concerts Música a l'Esperança. Serà a les 10 del vespre a la mateixa capella de l'Esperança, aquest divendres, amb Cristina Harslem, que presenta un recital clàssic i alguna sorpresa. Les entrades a 12 euros que es poden comprar al mateix local abans del concert.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls. Més informació.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
4: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
3: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
5: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: La festa dels 80 de Palafolls canviat de format i de DJs pel seu 20è aniversari. La tradicional festa dels 80 de Palafolls que enguany arriba al seu 20è aniversari viurà un canvi important en la seva organització. La Comissió de Reis i Carnestoltes, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha anunciat un relleu musical a causa de desavinences amb els que havien estat els encarregats de posar-hi música fins ara, els Slum DJ. D'aquesta manera, la festa es fragmenta en dues propostes diferents. D'una banda, Palafolls manté la seva celebració el pròxim 1 d'agost apostant per un cartell amb DJs locals i una llarga trajectòria. De l'altra, els Slam DJ han decidit traslladar el seu propi format a Santa Susana, on celebraran la seva festa una setmana abans de la cita palafollenca. Segons ha explicat Albert Martínez, membre de Slam DJ, la decisió de marxar de Palafolls després de 19 anys ha estat difícil i inevitable. Martínez apunta una pèrdua de valor de la seva dedicació i a visions contraposades amb la nova entitat organitzadora, que generaven conflictes constants.
1: Ha estat una decisió molt difícil, fins i tot diríem que inevitable. Darrere d'aquesta decisió hi ha diferents raons, però sobretot sentim que la nostra feina i dedicació cap a aquesta festa estava perdent el valor que es mereix. En aquests darrers anys, la nova entitat tenia una visió molt diferent a la nostra i això generava conflictes constants. També volem deixar molt clar que en cap cas el motiu de la nostra marxa és econòmic. Ens agradaria aprofitar per donar les gràcies a tota la gent de Palafolls que durant tots aquests anys ens han estat fent costat a la plaça de Popi.
0: Des de la Comissió de Reis, Àngela Martínez ha confirmat que un cop Slam DJ va comunicar que no continuarien, l'entitat va tenir clar que volia apostar per noms de casa, compromesos i amb una gran qualitat artística. Els nous encarregats de fer vibrar la plaça de Popi seran Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero.
2: Después de que Slum nos confirmara que no iban a continuar pinchando en la fiesta, Comisiones de Reyes tuvo muy claro que iba a apostar por DJs de Palafolls, gente ya muy conocida, con una gran trayectoria, muy sólidos, muy comprometidos con la fiesta y con una enorme calidad artística increíble. Los DJs son el Manel DJ, Santi Pacheco y Mario Otero. Cada uno aportará su estilo. La verdad es que estamos encantados. Creo que harán vibrar a toda la Plaza Popi, crearán una atmósfera única y creo que es una apuesta segura para cualquier evento.
0: La comissió assegura que la celebració del 20è aniversari el pròxim 1 d'agost a partir de les 10 serà una gran festa plena de sorpreses i regals gràcies a la col·laboració de voluntaris, d'esponsors i l'Ajuntament. Pel que fa a la festa dels Slam DJ, aquesta es durà a terme el pròxim 25 de juliol a la platja de les Dunes de Santa Susana.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
12: Ràdio Palafolls.
11: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
12: Escoltes...
11: Ràdio Palafolls, al 107.7
12: FM.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Famílies de l'escola Masprat reclamen el retorn d'una segona línia d'I3 davant la manca de places. Un grup de pares i mares ha presentat una reclamació col·lectiva per denunciar que una dotzena, de gairebé una dotzena d'infants s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo escollit com a primera opció. Actualment l'escola només ofereix una línia amb 19 places per 25 sol·licituds, fet que ha portat les famílies a exigir una redistribució de l'oferta educativa al municipi per haver d'escolaritzar els seus fills fora de Palafolls. L'AFA del centre dona suport a la demanda, mentre que el Departament d'Educació defensa la planificació actual basada en l'equilibri global de places i la davallada de la natalitat.

A l'informatiu d'aquest dimarts seguirem parlant d'altres temes relacionats amb educació, concretament de la vaga d'avui. I és que hi ha hagut un seguiment divers en la 8a jornada de vaga d'educació als centres del nostre municipi. La protesta per reclamar millores laborals i salarials a la Generalitat ha tingut un impacte desigual, destacant el 40% de seguiment de l'alumnat a l'Institut Font del Ferro. A l'escola Masprats, el 45% dels mestres s'han sumat a l'aturada, mentre que a les Ferreries l'adhesió del professorat ha estat del 22,70%. La jornada reivindicativa ha inclòs talls de trànsit a la Nacional 2 i continuarà demà dimecres amb una convocatòria específica per les llars d'infants. També parlarem de cultura i actes, perquè la festa dels 80 de Palafolls renova el seu cartell de DJs pel seu 20è aniversari. L'organització de l'esdeveniment ha anunciat un canvi important en la direcció musical a causa de desavinences amb Slam DJ, que deixen la festa després de 20 anys gairebé. Per la celebració del pròxim 1 d'agost a la plaça de Popi, la Comissió de Reis i Carnestoltes ha apostat per altres noms com Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. Paral·lelament, els Slam DJ han decidit traslladar el seu format a Santa Susana, on celebraran la seva pròpia festa una setmana abans.

I avui també parlarem de la FIC, que analitza la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. La FIC organitza el pròxim 23 de maig un taller gratuït al MIT titulat De les imatges amb llum a les imatges amb idees. La jornada explorarà el concepte de la cromografia, definida com la fotografia de la ment, i analitzarà com la generació d'imatges mitjançant la IA suposa un canvi de paradigma pels professionals del sector. La formació a càrrec de Josep Recio requereix inscripció prèvia i està oberta a tots els amants de la fotografia.

I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda hi haurà domini del sol amb algunes nuvolades a l'extrem nord de la comarca. Tot i que no es descarta algun ruixat al terç nord del Maresme, en general no s'esperen precipitacions. Vents fluixos força 2 a 3 de component sud. El mar estarà en estat de marjola tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 21 als 24 graus. Al nostre municipi el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 24 graus i mínimes que pugen fins als 14.

0: Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 19 de maig del 2026 i ho fem parlant d'educació, i és que reclamen redistribuir i augmentar les places d'I3 pel curs vinent a Masprats. Un grup de famílies de Palafolls ha presentat una reclamació col·lectiva amb signatures de suport davant del Departament d'Educació i l'Ajuntament per denunciar la manca de places disponibles d'I3 a l'escola Masprats de cara al curs vinent. Segons exposen en diversos escrits i recursos, mitja dotzena d'alumnes s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo triat com a primera opció durant el procés de preinscripció, i demanen que reformuli el plantejament inicial i s'ampliï el nombre de places a Masprats. Les famílies asseguren que la situació és especialment greu perquè l'escola només ofereix una línia d'I3 amb 19 places. Segons expliquen, almenys 25 infants haurien sol·licitat plaça a la primera opció al centre, deixant-ne mitja dotzena sense ella. Això implicaria que aquests alumnes haurien d'anar a una segona opció, si hi ha disponibilitat. Els afectats consideren que aquesta planificació no respon a la realitat demogràfica del poble i denuncien que l'administració està prioritzant criteris polítics i econòmics per sobre de les necessitats educatives i de la llibertat d'elecció de les famílies. Unes famílies que alerten que en casa no poden entrar Masprats escolaritzarien els seus infants fora de Palafolls. En aquest sentit, José, un dels pares que lidera aquesta reclamació, explica que l'objectiu principal és que l'administració escolti les necessitats actuals de les famílies.
1: Doncs mira, el que estem reclamant és que s'ajusti l'oferta educativa d'I3 a la demanda real que hi ha al municipi. Correcte, es veu que vam fer una planificació fa uns anys que no s'adapta demogràficament actualment, i clar, quan han sortit les demandes, les preinscripcions dels pares, ens hem adonat que hi ha més sol·licituds en primera opció a l'escola Masprats que a la de Ferreries. Què passa? Que és tan senzill com donar-li importància a la demanda real, amb les dades reals que hi ha, que no a una planificació que es va fer anys enrere.
0: A més, referma també el dret de les famílies a escollir el model d'aprenentatge pels seus fills. A la vegada assegura que no hi ha una escola millor que una altra, simplement la seva voluntat de dur els infants al centre que més s'ajusta a cada família.
1: Considerem que bueno, doncs, tenim el dret a decidir el nostre projecte, el projecte educatiu i metodologia que volem per als nostres fills. Sobretot remarcar que això no afecta negativament a cap escola, a cap pare, en el sentit de que a Ferreries hi ha hagut 19 sol·licituds en primera opció, que precisament són les places ofertades que volen donar a Masprats.
0: La FA de l'escola Masprats s'ha posicionat públicament al costat de les famílies afectades i reclama recuperar una segona línia d'I3. L'entitat defensa que el centre disposa d'espais i capacitats suficients per assumir més alumnat i recorda que històricament l'escola havia funcionat amb dues línies. Per la seva banda, el Departament d'Educació respon a les famílies que la planificació actual s'ha fet tenint en compte la davallada de la natalitat i l'equilibri global de places al municipi. D'aquesta manera, s'han previst 3 aules d'I3 al pròxim curs, 2 a Ferreries i una a Masprats. Un repartiment que ha acordat anar alternant cada any, és a dir, que l'any vinent seran 2 aules a Masprats i una a Ferreries. Per part de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls, han assegurat que el consistori no gestiona la preinscripció, sinó que aquest tràmit depèn del Departament d'Educació. Les famílies no en tenen prou amb les explicacions i han demanat accés als informes i criteris tècnics que han justificat la planificació de grups. Els reclamants exigeixen una revisió immediata de l'oferta educativa, no volen que es creï més places, sinó que es redistribueixin per tal que tots els que han demanat anar a Masprats ho puguin fer i no hagin d'anar a un altre centre. Seguim parlant d'educació, en aquest cas de la vaga, i és que avui hi ha hagut un seguiment desigual de la vaga d'educació en la 8a jornada de protestes de la nostra comarca. Aquest dimarts els centres educatius s'han sumat a la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya, que avui feia incidència especial a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les aturades convocades pels sindicats majoritaris reclamen a la Generalitat millores salarials i també de les condicions laborals. A Palafolls, el seguiment de la convocatòria estat divers segons el centre i el col·lectiu. A l'Institut Font del Ferro, la vaga ha tingut un impacte especial destacat entre l'alumnat, amb un seguiment del 40%. Pel que fa al professorat i al personal del centre, l'adhesió ha estat del 10%. Amb Esprats, el 34,25% no ha anat a l'escola i els mestres, el 45%, han fet vaga. Pel que fa a l'escola Les Ferreries, el 22,72% dels docents s'han sumat a l'aturada. Pel que fa als alumnes, el seguiment ha estat del 31,96%, tot i que cal tenir en compte que els grups D5 i segon de primària estan actualment de colònies. A nivell comarcal, la jornada està marcada per diverses accions reivindicatives, com ara talls de trànsit a la Nacional 2, a l'altura de Mataró i Premià de Mar, durant tot el matí. Les mobilitzacions no s'aturen aquí. Per demà, la convocatòria de vagues desplaça les llars d'infants coincidint amb una nova reunió prevista entre els sindicats i la Conselleria d'Educació per intentar desencallar aquest conflicte. I posem ara la mirada cap a l'estiu per parlar de cultura, perquè la festa dels 80 de Palafolls canvia de format i de DJs pel seu 20è aniversari. La tradicional festa dels 80 de Palafolls, que enguany arriba al seu 20è aniversari, viurà un canvi important en la seva organització. La Comissió de Reis i Carnestoltes, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha anunciat un relleu musical a causa de desavinences amb els que havien estat els encarregats de posar-hi la música fins ara, els Slam DJ, que ja han presentat també per la seva banda una nova proposta. D'aquesta manera, Palafolls manté la seva celebració el pròxim 1 d'agost apostant per un cartell amb DJs locals i amb una llarga trajectòria. D'altra banda, els Slam DJ han decidit traslladar el seu propi format a Santa Susana, on celebraran la seva festa una setmana abans de la cita palafollenca. Segons ha explicat Albert Martínez, membre d'Slam DJ, la decisió de marxar de Palafolls després de gairebé 20 anys ha estat difícil i inevitable. Martínez apunta una pèrdua de valor de la seva dedicació i a visions contraposades amb la nova entitat organitzadora, que generaven conflictes constants.
2: Ha estat una decisió molt difícil, fins i tot diríem que inevitable. Darrere d'aquesta decisió hi ha diferents raons, però sobretot sentim que la nostra feina i dedicació cap a aquesta festa estava perdent el valor que es mereix. En aquests darrers anys, la nova entitat tenia una visió molt diferent a la nostra i això generava conflictes constants. També volem deixar molt clar que en cap cas el motiu de la nostra marxa és econòmic. Ens agradaria aprofitar per donar les gràcies a tota la gent de Palafolls que durant tots aquests anys ens han estat fent costat a la plaça de Popi.
0: Des de la Comissió de Reis, Àngela Martínez ha confirmat que un cop Slam DJ va comunicar que no continuaria, l'entitat va tenir clar que volia apostar per noms de casa, compromesos i amb una gran qualitat artística. Els nous encarregats de fer vibrar la plaça de Popi seran Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero.
3: Después de que Slum nos confirmara que no iban a continuar pinchando en la fiesta, Comisiones de Reyes tuvo muy claro que iba a apostar por DJs de Palafolls, gente ya muy conocida, con una gran trayectoria, muy sólidos, muy comprometidos con la fiesta y con una enorme calidad artística increíble. Los DJs son Manel DJ, Santi Pacheco y Mario Otero. Cada uno aportará su estilo. La verdad es que estamos encantados. Creo que harán vibrar a toda la Plaza Popi, crearán una atmósfera única y creo que es una apuesta segura para cualquier evento.
0: La comissió assegura que la celebració del 20 aniversari el pròxim 1 d'agost a partir de les 10 serà una gran festa plena de sorpreses i regals gràcies a la col·laboració de voluntaris, sponsors i l'Ajuntament. Pel que fa a la festa dels Slam DJ, que també reivindiquen el 20 aniversari, es durà a terme el pròxim 25 de juliol a la plaça de les Dunes de Santa Susana. I seguim parlant de cultura, però en aquest cas de fotografia, perquè la FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest pròxim 23 de maig, l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes ha preparat un nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de les fotos amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promgrafia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. Sota el subtítol de les imatges amb llum a les imatges amb idees, la jornada planteja que l'arribada de la intel·ligència artificial no és només una unió nova, sinó un autèntic canvi de paradigma. En aquest sentit, Josep Recio defineix el nou concepte afirmant que defineix la promografia com la fotografia de la ment.
4: Jo he fet aquest títol per lligar una mica entre la fotografia que nosaltres realitzem i que es fa amb llum a la fotografia que es fa escrivint, que es fa amb idees, es fa amb paraules, no? I jo la promografia la defineixo una mica com la fotografia de la ment, el que penses i que pots arribar a fer sense necessitat de tirar una fotografia o tirant una fotografia poder-la modificar perquè et surti el que tu vols.
0: El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació en un moment on els límits entre la fotografia, l'art i la tecnologia es difuminen. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al MIT de 10 a 2 quarts de 2 del migdia. Tot i que l'activitat és gratuïta, els interessats han de formalitzar una inscripció prèvia per poder participar-hi. Segons Recio, la sessió està especialment pensada per tots els amants de la fotografia, sobretot gent amb idees que voldria fer aquesta imatges.
4: Normalment jo la primera part del taller i la segona quasi també serà amb fotografies ja fetes meues i que intentarem plasmar una idea, no? O sigui, modificant aquella fotografia, que en Photoshop ho podríem fer-ho, però potser triguem 3 dies a fer-ho, uh-huh. Allà ho podem fer en 5 minuts amb 10, o amb el temps que faci falta, però que aquella idea que nosaltres teníem al cap, amb aquella fotografia que hem tirat, que normalment serà o amb 2 fotografies o amb 3 fotografies que hem fet, poder realitzar la idea que teníem. I aquest és el motiu del taller. És obrir una mica la ment a la gent.
0: Segons explica, aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital.

Descobrim ara la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, milloraven els indicadors de satisfacció dels usuaris de l'ABS, malgrat Palafolls. L'atenció especialitzada ambulatòria de la Corporació de Salut va millorar de manera global el nivell de satisfacció de la ciutadania, segons els resultats de l'últim pla d'enquestes de percepció, experiència i satisfacció dels usuaris de l'any 2024. L'ABS, malgrat Palafolls, va obtenir 5 indicadors que superaven els resultats de Catalunya i 4 d'aquests se situaven per sobre del 90%. El 2021 es multiplicava per 3 el nombre de palafollencs que vivien a l'estranger. L'any 2009, a l'inici de la crisi econòmica, hi havia 46 palafollencs que vivien en altres països del món. Aquesta xifra no havia parat de créixer des de llavors i en aquells 12 anys, fins al 2021, la xifra s'havia triplicat fins a arribar a les 133 persones inscrites al nostre municipi, però que vivien en aquell moment fora d'Espanya, ja fos estudiant o treballant. Segons les dades del padró d'espanyols residents a l'estranger que ofereix l'Institut Nacional d'Estadística, el període amb més flux migratori de palafollencs va ser entre els anys 2011 i 2015. Fa 10 anys, és a dir, el 2016, parlàvem de successos i és que hi havia hagut un accident a tocar del far de Calella amb un ferit greu. Dues persones van quedar ferides, una de gravetat, aquell matí en un xoc frontal entre una furgoneta i un turisme a la Nacional 2 a Calella. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre es va rebre cap a 3:15 del matí, al quilòmetre 666 de la Nacional 2, entre el càmping Roca Grossa i el far de Calella. Com a conseqüència de la topada, un dels ferits va quedar atrapat dins dels vehicles i va haver de ser excarcerat pels bombers. Va estar evacuat en estat greu a Can Ruti. Una segona persona també va quedar ferida de caràcter lleu en el xoc i va estar traslladada a l'Hospital de Calella.

0: El que ara fem a l'informatiu d'avui és consultar amb el nostre company, amb en Jordi Prats Savalls, quina proposta cultural de totes les que s'han previst aquesta setmana ens acosta avui. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Avui parlem de l'últim espectacle dins el cicle Escena Nou al Teatre de Palafolls i parlem d'un espectacle familiar. Aquest diumenge, el professor Bromera. Serà a partir de les 12 del migdia, com sempre, al teatre del nostre municipi i amb la companyia Malabufa. Sessió de teatre familiar amb entrada lliure i aforament limitat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem és ampliar la previsió meteorològica pel dia d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podia escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara, i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27, i fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana, i és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació, probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costaner que podria afectar la primera línia de la costa aquí a la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant de què hem parlat durant aquesta mitja hora. Famílies de l'escola Masprats han reclamat el retorn d'una segona línia d'I3 davant la manca de places. Un grup de pares i mares ha presentat una reclamació col·lectiva per denunciar que mitja dotzena d'infants s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo escollit com a primera opció. L'AFA del centre dona suport a la demanda, mentre que el Departament d'Educació defensa la planificació actual, basada en l'equilibri global de places i la davallada de la natalitat. També hem parlat de la vaga d'avui i és que hi ha hagut un seguiment divers a la 8a jornada de vaga d'educació en els centres de Palafolls. La jornada reivindicativa, a banda de l'aturada dels mestres, ha inclòs talls de trànsit a la Nacional 2 i continuarà demà dimecres amb una convocatòria específica per les llars d'infants. La festa dels 80 de Palafolls renova el seu cartell de DJs pel seu 20è aniversari. L'organització ha anunciat un canvi important en la direcció musical a causa de desavinences amb Slam DJ, que deixen la festa després de gairebé 20 anys. Per la celebració del pròxim 1 d'agost a la plaça de Popi, la Comissió de Reis i Carnestoltes ha apostat per noms com Anel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. Paral·lelament, els Slam DJ han decidit traslladar el seu format a Santa Susana. I l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes organitza el 23 de maig un taller gratuït al MIT titulat De les imatges amb llum a les imatges amb idees. La jornada explorarà el concepte de la promgrafia, definida com la fotografia de la ment, i analitzarà com la generació d'imatges mitjançant intel·ligència artificial suposa un canvi de paradigma. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ja ens encaminem cap al final de l'edició d'enguany de l'Assumptes Interns. De fet, dues entrevistes més i entrarem a la ronda final amb els portaveus o caps de llista a les darreres eleccions. Avui ens visita la darrera regidora del PSC, a banda de la portaveu que ens visitarà en unes setmanes. Ella, a més, també és la darrera regidora que ha entrat al plenari municipal. Ho va fer tot just després de la marxa del regidor socialista David Alonso, a principis d'aquest any. La nostra convidada d'avui era la llista del PSC a les darreres eleccions, però com a suplent. Tot i això, no és una nouvinguda al plenari municipal. De fet, ja va ser en el darrer mandat de Valentí Agustí, llavors va ser regidora, entre d'altres, d'Esports, Joventut, Cultura i Comunicació. Ara veu la política local des de l'altra barrera, la barrera de l'oposició. Com veu l'actual situació de Palafolls? Com està el seu partit, el PSC, després de la marxa de Güell i de Victòria? També com en veu el poble? I, per exemple, si veu moltes rates o si està brut? Són algunes de les coses que li preguntarem, ja riu, a la nostra convidada d'avui. Moltes coses que volem parlar amb Montse Rovira, regidora del PSC a l'Ajuntament de Palafolls. Senyor Rovira, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Feia molt de temps que no era a l'Assumptes Interns.
1: Ui, tant.
0: Ara, 7 anys.
1: 7 anys. Sí, sí.
0: Escolti'm, el PSC ja té cap de llista a les properes eleccions municipals. És el primer partit que ha definit qui serà el seu alcaldable. Tornarà a ser una dona, serà Rosa García. Vostè va ser a la reunió en la qual va ser escollida Rosa García o no?
1: Sí, sí, vaig ser-hi. I la... I m'agrada molt i comparteixo la seva decisió i m'agrada...
0: I va ser per unanimitat o no l'elecció?
1: Sí, sí, sí. Tothom va votar que sí.
0: I hi havia més candidats o, va ser, o era l'única candidatura que hi havia?
1: No, l'única.
0: L'última vegada que va haver eleccions, ara fa doncs això, tres anys va ser les eleccions, per tant fa quatre, era també l'única que hi havia, va ser la de Vila o no? Se'n recorda? O potser hi havia més?
1: Ostres, em sembla que hi havia en Vila i la Loli, no? No ho sé, eh? No ho sé.
0: No ho recordo, perquè a més
1: no,
0: el tema de les assemblees locals són tancades i per tant...
1: No, jo no hi vaig ser-hi. No hi vaig ser en aquella assemblea.
0: Escolti, amb aquesta elecció de Rosa García com a nova candidata a alcaldable dels socialistes a l'Ajuntament de Palafolls, es dona per tancada la crisi dins del PSC o no?
1: Jo crec que sí. Ara el que tenim que fer és mirar cap al futur, treballar en equip i som un equip nou i tenim moltes ganes de treballar pel poble i pels veïns i veïnes del poble de Palafolls.
0: Un equip nou, Rosa García ja era en el mandat,
1: bueno,
0: el senyor Agustí, sí. Vostè també, el senyor Vila també porta ja uns anys. Quan diu un equip nou vol dir que la marxa d'Agüela i de Victòria ha renovat també el PSC local?
1: Bueno, sí. Sí, sí, jo crec que sí.
0: Ha fet mal aquesta... Ha passat factura aquesta marxa o no?
1: Jo crec que no. Que ha anat bé.
0: Ha anat bé per al PSC. Una
1: jo crec que
0: de
1: sí.
0: Cares.
1: Bueno, cada un fa el que més li interessa i jo suposo que ells dos ho van... i s'ho van pensar i han sortit.
0: Quina relació té vostè amb Agüera i Victòria?
1: Ah, correctament.
0: De sempre?
1: Sí,
0: abans de marxar també?
1: Bueno, sí, sí, sí. Correctament, la tinc.
0: García, la que ara serà alcaldable, en les darreres eleccions municipals era el número 8 dins el PSC. De fet, no va sortir regidora, va ser repescada després.
1: Sí.
0: Un cop passa o marxen Agüera i Victòria, García passa a ser portaveu, perquè ja havia estat regidora, havia entrat a substituir un altre regidor que havia marxat, passa a ser portaveu i passa a ser alcaldable. Sembla com si la tinguessin guardada en un calaix esperant que marxessin Agüera i Victòria perquè ella fos protagonista, per entendre'ns, no?
1: Ostres, no crec. No ho sé. No.
0: Vostè no té aquesta sensació?
1: No.
0: Però clar, de no ser... Entengui'm, de no ser res. D'estar una mica a fora de l'àmbit més de la primera línia, passa a ser portaveu del PSC, és a dir, la cara visible dels socialistes, i a més, en projecció de cara a ser l'alcaldable, no?
1: Sí.
0: No sé si vostè ha parlat amb ella, quines són les seves sensacions?
1: No, ella té moltes ganes, ho ha agafat amb força i per treballar pel poble i té un bon equip. Ella diu que té un bon equip i fem pinya entre tots i endavant.
0: No sé si és... Abans hi pensava si era molt normal que passés, no?, d'una posició a les llistes com número 8, passés a ser portaveu i ara alcaldable. Tampoc no sé si és molt normal que entre pitos i flautes hagin marxat 5 regidors socialistes en tan sols una legislatura.
1: Això jo sí... No, Sí, sí, és així, però jo tots...
0: Ho veu normal o no?
1: No, no, gaire normal tampoc.
0: Jo he dit pitos i flautes, però... perquè hi ha gent, suposo, sí, que van a marxar per unes raons.
1: Sí, jo suposo que tothom té la seva raó per marxar del partit, però jo no els sé totes.
0: També és normal que hagi de recórrer el PSC fins a places de suplent per substituir alguns regidors que marxen o no?
1: Bueno, no ho sé. Jo, segons diuen, estava en el número 18 i he entrat. No sé, els altres... Jo pensava que algun altre voldria entrar, però no.
0: No ha estat així, ha hagut d'acabar a la llista de suplents. Vostè estava...
1: Jo estava dalt de tot, eh? No sé si estava el 18, el 20 o el 25, no ho sé.
0: En unes posicions de suplent que normalment són com cares conegudes que posa la gent a les llistes per donar com fortalesa, com apuntalar una mica la llista. Vostè estava a casa feliçment, no sé si es pensava que tard o d'hora entraria vostè a l'Ajuntament.
1: I tant que estava feliçment a casa meva. No. I va haver-hi gent del poble que me deia: Montse, tu ets la que vas a darrere, tu entres ara. Dic jo: sí, home, jo no entraré. I quan el senyor Vila me va trucar i me va dir que volia parlar amb mi, dic: pues sí, tenen raó els que m'ho diuen.
0: I com va ser això? La van trucar i vostè què va dir? Perquè ha estat, com deia vostè, tranquil·la a casa,
1: exacte,
0: al sofà.
1: No, al sofà de casa meva no hi estic mai, Marc.
0: Ha pensat que anava a dir que vostè que no era còmode, al sofà de casa seva.
1: Sí, el meu sofà és còmode, però no hi estic mai. Jo sempre faig coses i volto i vaig amb bici i cap aquí, cap allà.
0: Quan el senyor Vila la truca i li diu: escolta'm, Montse, hem pensat que entris a l'Ajuntament, quina va ser la seva primera idea?
1: Que no, que jo no entrava. Però, bueno, ja ho van anar parlant, em va anar convencent, em va costar una mica, però, bueno, si me necessitaven, doncs aquí estic, i la veritat...
0: Per què li va costar? Vostè que ja coneix
1: com
0: funciona l'Ajuntament...
1: Home, perquè, com has dit, feliçment, a casa meu, cap aquí, cap allà, a tornar a començar i a tornar... Clar...
0: Vostè estava desendollada de la vida política? És a dir, vostè seguia els plens, segueix l'actualitat política,
1: algun
0: mira
1: dia...
0: els assumptes interns, aquestes coses?
1: Sí, no? Algun dia ho escoltava, i això també, vull dir que sí, i a més alguna reunió m'havien fet i havien parlat amb mi, en Joan, vull dir que sí que estava informada.
0: Feien reunions en el PSC. En aquestes reunions?
1: No, en Joan me'l feia.
0: Ah, només, vostè hi era.
1: Sí.
0: Vostè anava a reunions del PSC durant...
1: No.
0: Perquè no se'n feien o perquè no era convidada?
1: Perquè no se'n feien. Jo crec que no se'n feien.
0: I aquest malestar que hi havia entre aquestes dues famoses faccions, que després en parlarem, vostè la sabia? O com que no hi havia reunions, pensava que vostè...
1: Home, sí que ho sabia, que, i a més que es veia el que hi havia allà.
0: Què és el que hi havia? Expliqui-m'ho. Segons vostè què hi veia?
1: Home, doncs una mica així, que hi havia dos bandos i cada un tirava pel seu cantó i no anaven tots a una. Vull dir que va ser una mica...
0: Ells en les entrevistes sempre deien que efectivament podia haver-hi diferents posicions.
1: Home, clar que hi ha diferents... Clar que sí, però...
0: Però que sempre es buscava aquell
1: punt.
0: Sí, què és el que va fer que això es trenqués?
1: Pues no ho sé, jo suposo, segons ells, va ser els pressupostos de final d'any, d'aquest any passat, que va
0: i negociar l'abstenció.
1: Sí, que ells ja van
0: dir
1: prou i van marxar.
0: S'ho creu que és això només o no?
1: Home, ells ho diuen, si jo m'ho tinc de creure.
0: Enganxem una mica, que anàvem fent també. Vostè serà a la llista, o sigui, parla de llistes del PSC, Rosa García serà la candidata. Vostè serà a la llista del PSC propera d'aquí un any o no?
1: No, encara no sé res.
0: Però s'està fent la llista, ho sap? Si hi ha alguna cosa més o menys?
1: No, jo no, encara no hem parlat i no sé res de tot això.
0: I li agradaria ser-hi, en tot cas?
1: Bueno.
0: O vol tornar tranquil a casa?
1: No ho sé, Tot això m'agrada a mi.
0: La política li agrada?
1: Bueno, la política. M'agrada ajudar el poble i fer coses pel poble. Això és el que m'agrada a mi.
0: I des de l'oposició es pot fer coses pel poble o no?
1: Home, sí, jo crec que parlen amb ells i els pressupostos els han ajudat i tot, jo crec que sí.
0: Pel que entén vostè, quan diu que s'ha de pactar amb algú, buscar converses amb el govern, negociar amb el govern per intentar fer coses al poble, vostè, si hagués estat a l'antiga fa 6 mesos a l'Ajuntament, vostè seria dels partidaris a buscar acords amb el govern local?
1: Sí, jo crec que sí.
0: més sí. que no pas buscar o articular una alternativa, com hi havia altra gent dins del seu partit que buscava més buscar una, o articular una alternativa al govern municipal. De fet, ara parlem de la famosa moció de censura, però vaja, hi havia aquestes dues faccions, no? Vostè hagués estat més a la banda del senyor Vila per buscar acords i fer projectes pel poble.
1: Sí, sí.
0: Doncs parlem de, en aquest cas també de les llistes, continuem encara amb les llistes. Qui les fa, les llistes? Les fa la candidata, les fa el partit o les fa Mataró?
1: No ho sé, jo crec que els fa la candidata, si no, que ella coneix la gent i suposo que... Bueno, entre tots, suposo que també donarem l'opinió.
0: Vostè va estar en l'últim mandat del senyor Agustí, va entrar i era regidor de govern, després amb la senyora Güera també hi era a les llistes,
1: sí.
0: després també amb el senyor Vila també ha estat a les llistes.
1: Sí.
0: Per això li pregunto... sap vostè si des de Mataró es fa una trucada i es diu, posa aquest aquí, baixa aquest allà?
1: No.
0: La senyora Güera deia que hi havia moltes pressions per part de Mataró.
1: Ai, no ho sé. Com que no...
0: A vostè no li consta?
1: No. No, no.
0: I escolti, em dèiem, abans, la decisió del PSC s'ha produït, es va produir a finals d'any amb l'aprovació dels pressupostos. El PSC el que va fer bàsicament va ser abstenir-se, això va facilitar l'aprovació dels pressupostos. Allò va evidenciar, tot i que ja ho tenien clar, perquè la mateixa Güera ho va dir en aquest programa, aquestes dues ànimes, aquestes dues faccions, aquestes dues corrents dins del PSC, que és la que vostè, amb vostè parlàvem, la que és més propera a buscar acords amb el govern i la que era més propera a buscar una alternativa de govern a l'actual d'Esquerra Republicana. Vostè entén aquella disputa que hi havia? Entén aquestes dues faccions, les dues modalitats de pensament que hi havia llavors al PSC o no?
1: Bueno, es poden tindre diverses opcions cadascú i posar-ho i arribar a un acord, però el que no entenc és el que passava allà dintre.
0: La disputa,
1: sí.
0: Les diferències de criteri.
1: Sí.
0: Qui hauria d'haver... Però no sé si eren cinc regidors... No sé si això es votava, hi haurien dues persones a favor de diguem-ne, d'aquesta part de partidària de buscar acords amb el govern, hi havien dos regidors. Jo faig les meves quinieles, les meves primitives, el senyor Vila i la senyora García,
1: sí.
0: Hi han dues persones que no són partidàries o que no eren partidàries d'aquesta línia, que són les que han marxat, la senyora Güera i el senyor Victoria. Quedava el senyor Alonso, que curiosament també va marxar mes després. Això perquè no es votava i es decidia quina era la manera d'actuar del PSC i ja està.
1: Hòstia, no ho sé. Ai.
0: Però noi.
1: No ho sé, perquè jo com que no hi era no t'ho puc explicar tot això.
0: Però no li han explicat als seus companys?
1: No, això no.
0: No?
1: No.
0: Doncs a veure si li han explicat alguna cosa de la moció de censura. Entrem ara a l'època, comencem abans de la moció, dels pactes postelectorals. Acaben les eleccions ara fa 3 anys, Esquerra per la majoria, PSC, Palafolls, sumaven suficient com per desbancar Esquerra i formar govern municipal. Van haver diferents reunions. Vostès eren conscients d'aquestes reunions com el PSC? Vostè no estava a la llista, o estava a la llista, però no dels llocs, diguem-ne, preponderants.
1: Home, jo sabia que estàvem fent reunions i que...
0: Digui la veritat, quan va acabar les eleccions, el mateix dia de les eleccions, quan va veure que sumava per la Folsom i el PSC, vostè pensava que hi hauria pacte o no?
1: Jo, sí, jo creia que sí, que era el que tothom esperava, perquè que hi hagués pacte.
0: I vostè també ho esperava?
1: Sí, clar, però ells van dir que no. Bueno, jo no hi era a les reunions, però van dir que no.
0: Bé, això sí. Ha quedat clar que no, per la Folsom, de fet,
1: sí.
0: Fa uns dies explicava que una mica algun dels motius per als quals havia dit que no. Per exemple, doncs, que el senyor Joan Vila, que era el cap de llista dels socialistes a les passades eleccions municipals, tenia una empresa textil que estava en fallida i que, per tant, deia la senyora Armada, venia a dir que com que Palafolls ha de gestionar 11 milions i mig de pressupost, no tenia molt de sentit confiar aquest pressupost a una persona amb una empresa fallida. Què li sembla tot plegat?
1: Jo aquí aquesta política no hi entraré i jo he entrat per treballar pel poble i que no vull entrar amb ells, que no.
0: Amb ells què vol dir? Amb aquesta polèmica? Amb Palafolls?
1: Amb aquesta polèmica.
0: Però ho troba...
1: No ho trobo correcte, no. No, no. Tothom, jo crec que no se tenen de posar la vida de les persones, perquè en Joan té el seu, l'altre també, i no. Que no.
0: És un atac personal, entenc vostè?
1: Sí, jo crec que sí.
0: També després de molts rumors, Palafolls-Som també havia assegurat que aquesta passada tardor ha afirmat que sí, hi va haver converses per articular una moció de censura amb membres de la gestora del PSC, és a dir, no, el senyor Victòria deia que havien estat converses informals, converses de carrer, que es trobava pel carrer, escolta, no hauríem de... La senyora Armada diu no, es va haver una reunió, membres de la gestora, crec recordar que va dir amb dos membres de la gestora, que és la gestora, diguéssim, és l'òrgan de govern que hi havia dins del PSC. Mm. Li consta a vostè que aquestes converses...
1: A mi m'han dit els meus companys que no van tindre cap reunió i no, que no n'han tingut cap, que no.
0: O sigui, vostè, òbviament, no estava a la gestora.
1: No,
0: vostè
1: jo no hi era.
0: Estava tranquil·lament a casa encara, llavors.
1: Sí.
0: A vostè li diuen que no va existir aquesta... Que realment desmenteixen a Armada que no va haver reunions serioses. Serioses, jo... vull dir, de membres de la gestora.
1: Ja, no ho sé. Ells és el que m'han dit els meus companys, que no hi van anar a cap reunió. No ho sé jo si es va fer reunions o no, perquè no, ells van dir que no.
0: La responsable de la gestora és una antiga regidora també de l'època del govern d'Agustí, que era l'Esther Torrent, que està en el partit encara.
1: Sí.
0: A ella, vostè li ha dit que això no va existir?
1: No, jo no he parlat amb l'Esther Torrent. No, jo no sé res d'ella. Jo he parlat amb els meus companys, els que tinc, els que som ara.
0: És a dir, amb el senyor Vila, la senyora García.
1: Sí, que no hi van anar a cap reunió, no van tindre cap reunió sobre la moció.
0: Per entendre'ns, que ells no van tenir cap reunió,
1: no.
0: Però no, que no saben si la gestora es va reunir o no.
1: Ah, jo això no ho sé. Lo de la gestora no ho sé.
0: Vostè creu que l'actual PSC, que són tres regidors amb la marxa de Güera i de Victòria, pot arribar a algun tipus de pacte amb Palafolls-Som en el que queda de legislatura, queda un any?
1: No crec.
0: No, les relacions estan tancades, polítiques, entenc que a nivell personal no hi ha problema, però a nivell polític...
1: Sí, estan tancades.
0: I vostè creu que passa a les eleccions, d'aquí un any, es poden refer aquests ponts o no?
1: Home, jo crec que no. En tot el que hi ha hagut, no crec que... No.
0: Abans parlàvem del senyor Vila, la senyora Armada deia que no li podien facilitar la gestió d'un pressupost a una persona que tenia una empresa o una situació econòmica d'una empresa en fallida. El senyor Vila havia explicat que per poder pactar amb el PSC en el seu moment, Armada demanava dos caps, el d'en Vila i el del senyor Moreno. Vostè entén que a les negociacions es demanin caps de persones?
1: No ho entenc, partits? Això jo. No ho entenc. No sé quina política fa aquesta noia.
0: El partit. Vostè ara fa 7 anys, ho explicava amb vostè quan era en el govern, vostè portava carteres com Cultura, Esports o Comunicació, sí?
1: Sí, Medi Ambient també el vaig portar.
0: Medi Ambient.
1: Sí.
0: Ara, clar,
1: i Parcs i Jardins.
0: Parcs i Jardins també, veus?
1: Sí.
0: M'apunto. Aquesta no la tenia. Passat aquests 7 anys, aquestes carteres com les veu? És a dir, com veu, per exemple, els Parcs i Jardins de Palafolls 7 anys després? Es veu igual, millor, pitjor...
1: No, els veig bé, estan bé. Sí. Jo m'hi passejo i bé.
0: A nivell, per exemple, de medi ambient.
1: Sí.
0: Va passar una mica les carteres que vostè tenia, medi ambient. Està més o menys bé, igual?
1: Bueno, tindria de... les herbes que hi ha en la cera i els carrers, jo crec que els tindrien de netejar més sovint.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però justament les preguntes...
1: El poble està net, eh? Ara està més net que... temps enrere. Però
0: quan manaven els socialistes? També és net que quan manaven els socialistes o no?
1: No ho sé, més o menys. Tan net. I les herbes aquestes, si els atraiessin, millor.
0: Les herbes de les voreres?
1: De les voreres i... que n'hi ha, eh?
0: De males herbes.
1: Males herbes, sí. I com que ara plou tant, doncs surten més.
0: De cultura? A nivell cultural, està millor o pitjor el poble?
1: Jo crec que està millor. Bé. Sí, fan moltes coses i la veritat que sí.
0: Diferents? Coses diferents?
1: Sí, home, es fan coses diferents de les que fèiem nosaltres, sí.
0: Li sap greu, per exemple, que iniciatives que van néixer amb vostè, doncs com el Fissures, etcètera, s'hagin anat perdent, el 4 de jazz, etcètera, i n'hagin nascut de noves, clar.
1: Sí, aquestes s'han perdut i han nascut de noves, que també estan, jo crec que estan bé, he anat alguna i... la veritat que estan bé.
0: Esports, que a més vostè és molt esportista, què li sembla? Com està?
1: Ai, sí, el trobo a faltar, el meu esport. Bueno, que jo continuo fent esport, però que quan hi anava al camp, jo el trobo bé, està bé.
0: Moltes vegades es queixa El PSC es queixa de l'estat de les instal·lacions esportives, Palauet, Figuerassa, etc.
1: Sí,
0: el govern,
1: home,
0: diu que és culpa també del que han rebut, que el Palauet just ara fa 30 anys i que no s'hi ha fet res, per exemple, que el parquet és el mateix que sí. El primer dia.
1: No, home, no, el parquet el van canviar, eh?
0: Sí, jo, no és el mateix?
1: Jo crec que no.
0: Per tant, hi ha hagut una degradació?
1: Jo crec que no.
0: La van canviar a la seva època?
1: Jo crec que la van canviar, el parquet, sí, sí.
0: I llavors, de què es queixen?
1: Ah, no sé, clar, té haver-hi un manteniment i arreglar-ho. I el de la Figuerassa també, que hi ha goteres i això, també està per arreglar. Bé, bueno, diuen que sí, que ho arreglaran. I la pista de fora del Palauet, també.
0: Sí, hi ha un projecte, un
1: projecte,
0: de poder arreglar aquesta pista exterior del Palauet. Per tant, es posa una mica al dia, tot plegat. Vostè que passeja per Palafolls?
1: Sí.
0: Quan no està a casa tranquil·lament, passeja per Palafolls. Ja m'ha respost, però li torno a preguntar. Vostè creu que està brut al nostre poble o no?
1: No, ara està més net que temps enrere. En temps enrere sí que el veia més...
0: Més deixat?
1: Sí. Ara sembla que tornen...
0: El PSC sempre parla, no?, que troba que està molt deixat. Ho deia especialment el senyor Victòria. Si no recordo malament, parlava sempre que el poble estava molt, molt deixat, de manca de manteniment, de brutícia, de papers, de
1: bueno,
0: fulles...
1: Bueno, sí, parlen del temps de que cau les fulles, clar... Com cau les fulles, el poble s'assembla més brut, però ja els recullen.
0: Però podem parlar de brutícia quan són fulles dels arbres?
1: No, jo crec que no. Jo crec que ara està més net que fa temps enrere.
0: Escolti,
1: jo també ho deia, quan passejava. Però ara no, ara dic que està més net.
0: I de rates n'ha vist vostè moltes al poble o no?
1: Mira,
0: perquè el poble està dividit entre els que creuen que tenim una plaga i els que diuen que no hi ha plaga.
1: Jo no n'he vist cap, però sé que n'hi han. Perquè tothom, la gent ho diu, però i envien vídeos que hi han rates, però clar, és que tot arreu n'hi han, vull dir que ja fan coses per...
0: És un problema? Les rates són un problema per la Palafolls o no?
1: Ostres, com a tot arreu hi han rates i tot arreu deu ser un problema.
0: Últimament també hem tingut molta presència de pagesos a Palafolls, especialment en protesta per l'alternativa 3 que l'ACA proposava. Bàsicament el que deia l'ACA és d'obrir la llera del riu Tordera al seu tram baix fins al Rep Viver. Això feia que en casos d'avinguda tot el pla de grau, tota la zona agrícola s'inundaria de forma gairebé natural perquè el riu agafaria aquest espai. Òbviament els pagesos han protestat. Què li sembla les protestes dels pagesos?
1: Jo estic a favor dels pagesos. No tenen per què tocar-los, sempre tenen de rebre ells. Que no, i ara tornen a començar de nou i tornar a parlar i suposo que ja no els hi tocaran. Jo crec que no els hi tenen de tocar.
0: Els socialistes tenien a la seva època han tingut al llarg dels anys que van estar governant diferents càrrecs de confiança, van tenir gerents, han tingut un coordinador de cultura fins l'últim dia. Esquerra va començar amb un càrrec de confiança en el seu moment també, que va durar un any, el primer any fins al 2020, i ara es plantegen recuperar un càrrec de confiança. Què n'opina vostè dels càrrecs de confiança?
1: Ah, bé, molt bé. Jo crec que van bé pel futur, bueno, per les coses i que sí, que sí.
0: A nivell del que el vol ara el govern municipal és l'arquitecte municipal que s'ha de jubilar perquè ha arribat al màxim d'anys, un cop es jubili, que si no m'equivoco és aquest proper mes de juny, passaria a ser a treballar, però en aquest cas ja no com a funcionari de carrera de l'Ajuntament, sinó com a cara de confiança. Això li sembla bé?
1: Sí.
0: A Palafolls m'ha criticat el fet, no? Doncs això, de que un...
1: Sí, per què no? A veure, a mi m'agrada molt en Lluís i treballa molt bé i jo crec que ho farà molt bé.
0: Parlem avui als informatius de la casa. No sé si té a veure molt en política o no. Jo li pregunto, com a membre destacada del moment organitzatiu de la festa dels 80 a Palafolls, vostè va ser, especialment el seu marit, va ser dels que impulsors d'aquesta festa dels 80, que celebren 20 anys, arriben a la seva 20a edició aquest estiu, i que hi ha hagut una escissió d'una banda de l'organització, d'altra banda dels discjòqueis. Han partit peres i cadascú farà la seva pròpia festa, l'únic que els discjòqueis la faran, els Zoom DJs la faran a Santa Susana. Què en pensa de tot plegat?
1: Jolines. Que sí, que ells han marxat i han anat a Santa Susana i també faran l'aniversari, el 20 aniversari.
0: Que els dos reivindiquen el 20 aniversari.
1: Sí, tant els que es queden aquí i els que se n'han anat. Però quan van fer els 10 anys i els 15 no van anomenar mai el meu home. I la veritat, jo me va doldre molt i estic estic molt enfadada amb ells. Però bueno, jo crec que tot va així i que...
0: I qui creu que... De qui és el llegat d'aquests 20 anys? Dels músics, dels discjòqueis o de l'organització? Qui és realment qui hauria de reivindicar els 20 anys, o els dos està bé que ho tinguin?
1: Mare meva, quina pregunta. Bueno, no ho sé.
0: Si tot... Sempre pot dir que els dos
1: sí,
0: ja està bé.
1: Els dos ja està bé.
0: És un passo a palabra. Doncs, senyora Rovira, la pregunta a l'altra ja li he fet abans, que si vostè es volia presentar o no. Vostè diu que li agrada això de fer coses pel poble.
1: Sí.
0: Segurament serà a les llistes, ja veurem si estarà de suplent o no.
1: Ja ho veurem.
0: Vostè li agradaria estar més a primera fila.
1: Bueno, ja en el seu moment ja ho parlaré.
0: No queda gaire temps, senyora Rovira, ja s'estan fent les llistes. A més, vostès que ja han anunciat la cap de llista. Senyora Montse Rovira, regidora de l'Ajuntament de Palafolls, moltes gràcies per ser avui a l'Assumpte Ciutats.
1: Ostres, moltes gràcies a tu, Marc.
0: Ha estat ràpid? Ja s'ha passat ràpid?
1: Sí, ha sigut un ple, la veritat.
0: Doncs
1: però no sé si... Ara encara estem en...
0: Sí, encara estem davant, encara estem davant. Doncs fins la propera, senyora Rovira, gràcies.
1: Pues moltes gràcies a tu.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
2: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
14: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. Us donem la benvinguda a un nou episodi d'aquest programa. Com estàs, Lluís?
2: Molt bé, Manel.
1: Avui us proposem anar una mica més enllà. Aquesta setmana ens acompanya un periodista i escriptor que a més és autor de la biografia no autoritzada, que no és qualsevol detall,
2: però
1: és important.
2: Però són les que van bé.
1: Exacte. Sobre Isabel Pantoja, una figura tan admirada com, jo diria, debatuda. Ho dia dia potser no, però jo crec que sí que podríem dividir segurament el 50% la gent que li cau bé i la gent que li cau malament. Però em sembla que no hi ha gent que està com al terme mig, saps? Provoca coses. Amb ell parlarem no només del llibre i del procés d'investigació, sinó també del fenomen que envolta artistes com Isabel Pantoja. Sí. Per què connecten d'una manera tan especial amb el col·lectiu LGTBI? Que jo d'això tinc alguna teoria,
2: jo també,
1: però
2: tinc
1: el nostre
2: alguna.
1: Convidat ens la reafirma. Mm. I també quin vincle hi ha entre les folklòriques i la construcció també d'identitats i de referents. Vinga. Per tant, crec que avui tenim feina.
2: Sí.
1: I em produeix cert morbo això de parlar de la cara B d'Isabel Pantoja, perquè jo, ara, a hores d'ara, sense haver parlat encara amb el nostre convidat, crec que sóc més fan de la cara B d'Isabel Pantoja que no pas de la cara A.
2: La cara A és la d'artista?
1: Sí, la d'artista.
2: La cara B és la de personatge. Reputada,
1: exacte, i la cara B és una mica com la part més persona, que aquí jo crec que és on m'enganxa més.
2: Té suquillo,
1: sí,
2: no?
1: Aquí. Va, doncs, si et sembla, som-hi avui al Col·lectius en xarxa, Isabel Pantoja.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I abans de saludar el nostre convidat, posem una mica de context. Isabel Pantoja és una de les grans icones de la música espanyola, amb una trajectòria marcada per l'èxit, també la controvèrsia, i una capacitat, jo crec, única per connectar amb el públic. Perquè jo l'he vist en concert,
2: sí,
1: al Palau
2: clar.
1: Sant Jordi de Barcelona, i t'haig de dir, i no és broma, que vaig flipar.
2: En bellesa, no?
1: Totalment. O sigui, jo crec que una
2: hipnòtica.
1: Persona treta de context la poses allà i flipa.
2: I cau a
1: de veritat, de veritat, de veritat. És a dir,
2: ja,
1: cau.
2: Sí,
1: perquè jo vaig anar acompanyat de gent que bàsicament anaven per acompanyar-me, literalment, i em van reconèixer, sense que els apuntés amb una navalla, que a menudo show, de veritat, eh? O sigui, un espectacle, 3 hores i mitja de concert, que vaig flipar.
2: Molt repertori.
1: Bueno, 50 anys de carrera, imagina't tu la de cançons que va fer Isabel Pantoja.
2: I és d'aquelles encara que canta amb el micro
1: total,
2: molt lluny,
1: i a més,
2: que això té molt de mèrit.
1: I és d'aquelles que entre cançó i cançó parla com 10-15 minuts i t'explica moltíssimes coses. O sigui, era un show, o sigui, era un concert, més aviat tot com tot un espectacle.
2: Val.
1: Com dèiem, la cançó espanyola i el món de la copla, sovint associats a les anomenades folklòriques, han tingut històricament una forta càrrega emocional, com deies, i també dramàtica, elements que els han connectat, lògicament, amb el col·lectiu LGTBI, és a dir, viuen del drama aquestes folklòriques directament, perquè ella cantava des del despit absolut en aquest concert, en contra, sense dir-ho, del fill, de la filla, dels haters, de tothom. O sigui, era una senyora que vivia del drama i ens ho va fer sentir a tots com a tal. O sigui, que tu al final pensaves en plan, quina lluitadora aquesta senyora, era la sensació que tenies d'aquella senyora. O sigui, en plan, ole tu, Isabel, que era que repetia una i altra vegada, al·lucinant.
2: Interessant això, no?, de com aquestes folklòriques no, s'alimenten i també alimenten el col·lectiu, perquè hem sentit fa poc, no?, Alaska, que treu un disc.
1: Total.
2: I sembla que renega, que és una cosa que és lo que faltava, que li faltava per poder dir a aquesta senyora,
1: no? Sí, total, total. Doncs mira, d'això va, perquè de fet jo crec que molta vegada han viscut i han menjat i han begut del col·lectiu LGTBI, i jo crec que no totes i tots han sapigut després donar-li el seu lloc al col·lectiu. Però això ara en parlarem. Dèiem que durant dècades aquestes artistes han esdevingut, com dèiem, referents simbòlics, figures de resistència, d'expressió i també d'identitat en contextos on moltes realitats quedaven sempre invisibilitzades, i aquesta connexió crec que no és casual, i crec que ara en podrem parlar justament d'aquesta connexió del col·lectiu amb la cultura, l'art i aquestes folklòriques.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui al Col·lectius conversem amb el periodista i escriptor Alexander, una veu que ha posat el focus en una de les figures més icòniques i també més enigmàtiques de la cultura popular. Ell és autor de la biografia no autoritzada d'Isabel Pantoja, Carne y Mito, aquesta història que recull un treball molt complet, que recull i s'endinsa en la trajectòria vital i també artística, amb voluntat d'anar una mica més enllà.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Famílies de l'escola Masprat reclamen el retorn d'una segona línia d'I3 davant la manca de places. Un grup de pares i mares ha presentat una reclamació col·lectiva per denunciar que una dotzena de gairebé una dotzena d'infants s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo escollit com a primera opció. Actualment l'escola només ofereix una línia amb 19 places per 25 sol·licituds, fet que ha portat les famílies a exigir una redistribució de l'oferta educativa al municipi per haver d'escolaritzar els seus fills fora de Palafolls. La FAD al centre dona suport a la demanda, mentre que el Departament d'Educació defensa la planificació actual basada en l'equilibri global de places i la davallada de la natalitat.

A l'informatiu d'aquest dimarts seguirem parlant d'altres temes relacionats amb educació, concretament de la vaga d'avui, i és que hi ha hagut un seguiment divers en la 8a jornada de vaga d'educació als centres del nostre municipi. La protesta per reclamar millores laborals i salarials a la Generalitat ha tingut un impacte desigual, destacant el 40% de seguiment de l'alumnat a l'Institut Font del Ferro. A l'escola Masprats, el 45% dels mestres s'han sumat a l'aturada, mentre que a les Ferreries l'adhesió del professorat ha estat del 22,72%. La jornada reivindicativa ha inclòs talls de trànsit a la Nacional 2 i continuarà demà dimecres amb una convocatòria específica per les llars d'infants. També parlarem de cultura i actes, perquè la festa dels 80 de Palafolls renova el seu cartell de DJs pel seu 20è aniversari. L'organització de l'esdeveniment ha anunciat un canvi important en la direcció musical a causa de desavinences amb Slam DJ, que deixen la festa després de 20 anys gairebé. Per la celebració del pròxim 1 d'agost a la plaça de Popi, la Comissió de Reis i Carnestoltes ha apostat per altres noms com Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. Paral·lelament, els Slam DJ han decidit traslladar el seu format a Santa Susana, on celebraran la seva pròpia festa una setmana abans.

i avui també parlarem de la FIC, que analitza la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. La FIC organitza el pròxim 23 de maig un taller gratuït al MIT titulat De les imatges amb llum a les imatges amb idees. La jornada explorarà el concepte de la cromografia, definida com la fotografia de la ment, i analitzarà com la generació d'imatges mitjançant la IA suposa un canvi de paradigma pels professionals del sector. La formació a càrrec de Josep Recio requereix inscripció prèvia i està oberta a tots els amants de la fotografia.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda hi haurà domini del sol amb algunes nuvolades a l'extrem nord de la comarca. Tot i que no es descarta algun ruixat al terç nord del Maresme, en general no s'esperen precipitacions. Vents fluixos força 2 a 3 de component sud. El mar estarà en estat de marjola tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 21 als 24 graus. Al nostre municipi el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 24 graus i mínimes que pugen fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 19 de maig del 2026 i ho fem parlant d'educació, i és que reclamen redistribuir i augmentar les places d'I3 pel curs vinent a Masprats. Un grup de famílies de Palafolls ha presentat una reclamació col·lectiva amb signatures de suport davant del Departament d'Educació i l'Ajuntament per denunciar la manca de places disponibles d'I3 a l'escola Masprats de cara al curs vinent. Segons exposen en diversos escrits i recursos, mitja dotzena d'alumnes s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo triat com a primera opció durant el procés de preinscripció, i demanen que reformuli el plantejament inicial i s'ampliï el nombre de places a Masprats. Les famílies asseguren que la situació és especialment greu perquè l'escola només ofereix una línia d'I3 amb 19 places. Segons expliquen, almenys 25 infants haurien sol·licitat plaça a la primera opció al centre, deixant-ne mitja dotzena sense ella. Això implicaria que aquests alumnes haurien d'anar a una segona opció, si hi ha disponibilitat. Els afectats consideren que aquesta planificació no respon a la realitat demogràfica del poble i denuncien que l'administració està prioritzant criteris polítics i econòmics per sobre de les necessitats educatives i de la llibertat d'elecció de les famílies. Unes famílies que alerten que en cas de no poder entrar a Masprats, escolaritzarien els seus infants fora de Palafolls. En aquest sentit, José, un dels pares que lidera aquesta reclamació, explica que l'objectiu principal és que l'administració escolti les necessitats actuals de les famílies.
1: Mira, el que estem reclamant és que es ajusti l'oferta educativa d'I3 a la demanda real que hi ha al municipi. Correcte, es veu que vam fer una planificació fa uns anys que no s'adapta demogràficament actualment, i clar, quan han sortit les demandes, les preinscripcions dels pares, ens hem adonat que hi ha més sol·licituds en primera opció a l'escola Masprats que a la de Ferreries. Què passa? Què és tan senzill com donar-li importància a la demanda real, amb les dades reals que hi ha, que no a una planificació que es va fer anys enrere?
0: A més, referma també el dret de les famílies a escollir el model d'aprenentatge pels seus fills. A la vegada assegura que no hi ha una escola millor que una altra, simplement la seva voluntat de dur els infants al centre que més s'ajusta a cada família.
1: Considerem que tenim el dret a decidir el nostre projecte, el projecte educatiu i metodologia que volem per als nostres fills. Sobretot remarcar que això no afecta negativament a cap escola, a cap pare, en el sentit de que a Ferreries hi ha hagut 19 sol·licituds en primera opció, que precisament són les places ofertades que volem donar a Masprats.
0: L'AFA de l'escola Masprats s'ha posicionat públicament al costat de les famílies afectades i reclama recuperar una segona línia d'I3. L'entitat defensa que el centre disposa d'espais i capacitats suficients per assumir més alumnat i recorda que històricament l'escola havia funcionat amb dues línies. Per la seva banda, el Departament d'Educació respost a les famílies que la planificació actual s'ha fet tenint en compte la davallada de la natalitat i l'equilibri global de places al municipi. D'aquesta manera, s'han previst 3 aules d'I3 al pròxim curs, 2 a Ferreries i una a Masprats. Un repartiment que ha acordat anar alternant cada any, és a dir, que l'any vinent seran 2 aules a Masprats i una a Ferreries. Per part de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls, han assegurat que el consistori no gestiona la preinscripció, sinó que aquest tràmit depèn del Departament d'Educació. Les famílies no en tenen prou amb les explicacions i han demanat accés als informes i criteris tècnics que han justificat la planificació de grups. Els reclamants exigeixen una revisió immediata de l'oferta educativa, no volen que es creï més places, sinó que es redistribueixin per tal que tots els que han demanat anar a Masprats ho puguin fer i no hagin d'anar a un altre centre. Seguim parlant d'educació, en aquest cas de la vaga, i és que avui hi ha hagut un seguiment desigual de la vaga d'educació en la 8a jornada de protestes de la nostra comarca. Aquest dimarts els centres educatius s'han sumat a la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya, que avui feia incidència especial a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les aturades convocades pels sindicats majoritaris reclamen a la Generalitat millores salarials i també de les condicions laborals. A Palafolls, el seguiment de la convocatòria ha estat divers segons el centre i el col·lectiu. A l'Institut Font del Ferro la vaga ha tingut un impacte especial destacat entre l'alumnat, amb un seguiment del 40%. Pel que fa al professorat i al personal del centre, l'adhesió ha estat del 10%. A Masprats el 34,25% no ha anat a l'escola i els mestres el 45% han fet vaga. Pel que fa a l'escola Les Ferreries, el 22,72% dels docents s'han sumat a l'aturada. Pel que fa als alumnes, el seguiment ha estat del 31,96%, tot i que cal tenir en compte que els grups D5 i segon de primària estan actualment de colònies. A nivell comarcal, la jornada està marcada per diverses accions reivindicatives, com ara talls de trànsit a la Nacional 2, a l'altura de Mataró i Premià de Mar, durant tot el matí. Les mobilitzacions no s'aturen aquí. Per demà, la convocatòria de vagues desplaça les llars d'infants coincidint amb una nova reunió prevista entre els sindicats i la Conselleria d'Educació per intentar desencallar aquest conflicte. I posem ara la mirada cap a l'estiu per parlar de cultura, perquè la festa dels 80 de Palafolls canvia de format i de DJs pel seu 20è aniversari. La tradicional festa dels 80 de Palafolls, que enguany arriba al seu 20è aniversari, viurà un canvi important en la seva organització. La Comissió de Reis i Carnestoltes, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha anunciat un relleu musical a causa de desavinences amb els que havien estat els encarregats de posar-hi la música fins ara, els Slam DJ, que ja han presentat també per la seva banda una nova proposta. D'aquesta manera, Palafolls manté la seva celebració el pròxim 1 d'agost apostant per un cartell amb DJs locals i amb una llarga trajectòria. D'altra banda, els Slam DJ han decidit traslladar el seu propi format a Santa Susana, on celebraran la seva festa una setmana abans de la cita palafollenca. Segons ha explicat Albert Martínez, membre de Slam DJ, la decisió de marxar de Palafolls després de gairebé 20 anys ha estat difícil i inevitable. Martínez apunta una pèrdua de valor de la seva dedicació i a visions contraposades amb la nova entitat organitzadora, que generaven conflictes constants.
2: Ha estat una decisió molt difícil, fins i tot diríem que inevitable. Darrere d'aquesta decisió hi ha diferents raons, però sobretot sentim que la nostra feina i dedicació cap a aquesta festa estava perdent el valor que es mereix. En aquests darrers anys la nova entitat tenia una visió molt diferent a la nostra i això generava conflictes constants. També volem deixar molt clar que en cap cas el motiu de la nostra marxa és econòmic. Ens agradaria aprofitar per donar les gràcies a tota la gent de Palafolls que durant tots aquests anys ens han estat fent costat a la plaça de Popi.
0: Des de la Comissió de Reis, Àngela Martínez ha confirmat que un cop Slam DJ va comunicar que no continuarien, l'entitat va tenir clar que volia apostar per noms de casa, compromesos i amb una gran qualitat artística. Els nous encarregats de fer vibrar la plaça de Popi seran Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero.
3: Después de que Slum nos confirmara que no iban a continuar pinchando en la fiesta, Comisiones de Reyes tuvo muy claro que iba a apostar por DJs de Palafolls, gente ya muy conocida, con una gran trayectoria, muy sólidos, muy comprometidos con la fiesta y con una enorme calidad artística increíble. Los DJs son Manel DJ, Santi Pacheco y Mario Otero. Cada uno aportará su estilo. La verdad es que estamos encantados. Creo que harán vibrar a toda la Plaza Popi, crearán una atmósfera única y creo que es una apuesta segura para cualquier evento.
0: La comissió assegura que la celebració del 20 aniversari el pròxim 1 d'agost a partir de les 10 serà una gran festa plena de sorpreses i regals gràcies a la col·laboració de voluntaris, sponsors i l'Ajuntament. Pel que fa a la festa dels Slam DJ, que també reivindiquen el 20 aniversari, es durà a terme el pròxim 25 de juliol a la plaça de les Dunes de Santa Susana. I seguim parlant de cultura, però en aquest cas de fotografia, perquè la FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest pròxim 23 de maig, l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes ha preparat un nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de les fotos amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promgrafia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. Sota el subtítol de les imatges amb llum a les imatges amb idees, la jornada planteja que l'arribada de la intel·ligència artificial no és només una unió nova, sinó un autèntic canvi de paradigma. En aquest sentit, Josep Recio defineix el nou concepte afirmant que defineix la promografia com la fotografia de la ment.
4: Jo he fet aquest títol per lligar una mica entre la fotografia que nosaltres realitzem i que es fa amb llum a la fotografia que es fa escrivint, que es fa amb idees, es fa amb paraules, no? I jo la promografia la defineixo una mica com la fotografia de la ment, el que penses i que pots arribar a fer sense necessitat de tirar una fotografia o tirant una fotografia poder-la modificar perquè et surti el que tu vols.
0: El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació en un moment on els límits entre la fotografia, l'art i la tecnologia es difuminen. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al MIT de 10 a 2 quarts de 2 del migdia. Tot i que l'activitat és gratuïta, els interessats han de formalitzar una inscripció prèvia per poder participar-hi. Segons Recio, la sessió està especialment pensada per tots els amants de la fotografia, sobretot gent amb idees que voldria fer aquesta imatges.
4: Normalment jo la primera part del taller i la segona quasi també serà amb fotografies ja fetes meues i que intentarem plasmar una idea, no? O sigui, modificant aquella fotografia, que en Photoshop ho podríem fer-ho, però potser triguem 3 dies a fer-ho. Uh-huh. Allà ho podem fer en 5 minuts amb 10, o amb el temps que faci falta, però que aquella idea que nosaltres teníem al cap, amb aquella fotografia que hem tirat, que normalment serà o amb 2 fotografies o amb 3 fotografies que hem fet, poder realitzar la idea que teníem. I aquest és el motiu del taller. És obrir una mica la ment a la gent.
0: Segons explica, aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital.

Descobrim ara la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, milloraven els indicadors de satisfacció dels usuaris de l'ABS, malgrat Palafolls. L'atenció especialitzada ambulatòria de la Corporació de Salut va millorar de manera global el nivell de satisfacció de la ciutadania, segons els resultats de l'últim pla d'enquestes de percepció, experiència i satisfacció dels usuaris de l'any 2024. L'ABS, malgrat Palafolls, va obtenir 5 indicadors que superaven els resultats de Catalunya i 4 d'aquests se situaven per sobre del 90%. El 2021 es multiplicava per 3 el nombre de palafollencs que vivien a l'estranger. L'any 2009, a l'inici de la crisi econòmica, hi havia 46 palafollencs que vivien en altres països del món. Aquesta xifra no havia parat de créixer des de llavors i en aquells 12 anys, fins al 2021, la xifra s'havia triplicat fins a arribar a les 133 persones inscrites al nostre municipi, però que vivien en aquell moment fora d'Espanya, ja fos estudiant o treballant. Segons les dades del padró d'espanyols residents a l'estranger que ofereix l'Institut Nacional d'Estadística, el període amb més flux migratori de palafollencs va ser entre els anys 2011 i 2015. Fa 10 anys, és a dir, el 2016, parlàvem de successos i és que hi havia hagut un accident a tocar del far de Calella amb un ferit greu. Dues persones van quedar ferides, una de gravetat, aquell matí en un xoc frontal entre una furgoneta i un turisme a la Nacional 2 a Calella. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre es va rebre cap a 3:15 del matí, al quilòmetre 666 de la Nacional 2, entre el càmping Roca Grossa i el far de Calella. Com a conseqüència de la topada, un dels ferits va quedar atrapat dins dels vehicles i va haver de ser excarcerat pels bombers. Va estar evacuat en estat greu a Can Ruti. Una segona persona també va quedar ferida de caràcter lleu en el xoc i va estar traslladada a l'Hospital de Calella.

0: El que ara fem a l'informatiu d'avui és consultar amb el nostre company, amb en Jordi Prats Savalls, quina proposta cultural de totes les que s'han previst aquesta setmana ens acosta avui. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Avui parlem de l'últim espectacle dins el cicle Escena Nou al Teatre de Palafolls i parlem d'un espectacle familiar. Aquest diumenge, el professor Bromera. Serà a partir de les 12 del migdia, com sempre, al teatre del nostre municipi i amb la companyia Malabufa. Sessió de teatre familiar amb entrada lliure i aforament limitat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem és ampliar la previsió meteorològica pel dia d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podia escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara, i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27, i fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana. I és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació, probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costaner que podria afectar la primera línia de la costa aquí a la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.
0: Gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant de què hem parlat durant aquesta mitja hora. Famílies de l'escola Masprats han reclamat el retorn d'una segona línia d'I3 davant la manca de places. Un grup de pares i mares ha presentat una reclamació col·lectiva per denunciar que mitja dotzena d'infants s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo escollit com a primera opció. L'AFA del centre dona suport a la demanda, mentre que el Departament d'Educació defensa la planificació actual, basada en l'equilibri global de places i la davallada de la natalitat. També hem parlat de la vaga d'avui, i és que hi ha hagut un seguiment divers a la 8a jornada de vaga d'educació en els centres de Palafolls. La jornada reivindicativa, a banda de l'aturada dels mestres, ha inclòs talls de trànsit a la Nacional 2 i continuarà demà dimecres amb una convocatòria específica per les llars d'infants. La festa dels 80 de Palafolls renova el seu cartell de DJs pel seu 20è aniversari. L'organització ha anunciat un canvi important en la direcció musical a causa de desavinences amb Slam DJ, que deixa la festa després de gairebé 20 anys. Per la celebració del pròxim 1 d'agost a la plaça de Popi, la Comissió de Reis i Carnestoltes ha apostat per noms com Anel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. Paral·lelament, els Slam DJ han decidit traslladar el seu format a Santa Susana. I l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes organitza el 23 de maig un taller gratuït al MIT titulat De les imatges amb llum a les imatges amb idees. La jornada explorarà el concepte de la promgrafia, definida com la fotografia de la ment, i analitzarà com la generació d'imatges mitjançant intel·ligència artificial suposa un canvi de paradigma. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tots i a totes, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Un cop més, tot preparat per explicar-vos les activitats que succeeixen a Palafolls i Rodalies. Fem una miqueta de sumari del programa d'aquest 19 de maig. Avui que parlarem de dues propostes ben interessants al nostre municipi. La primera, una nova sessió del Cuida't Palafolls, que arriba aquest cap de setmana, en concret dissabte, en tres espais, la plaça de les Valls d'Ax, la gespa davant del casal d'Avis i la pista de descoberta al costat del Palauet. En aquest rectangle hi haurà diferents activitats per totes les edats ludicoesportives. Ens ho explicarà avui la regidora d'Esports al nostre municipi, ella és la Marta Alabart. I a la segona part del programa, una altra proposta per aquest dissabte al nostre municipi. Es tracta d'un taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia i que organitza AFIC Blanes. Organitzat per en Josep Recio, que avui serà amb nosaltres, ens explicarà més aquest taller que es farà dissabte al matí al Música i Dansa. Tot això conjuntament amb la nostra ullada cap a les colònies de l'Escola de les Ferreries, perquè hi ha alumnes que tornen a ser de colònies i avui ens expliquen com els hi està anant. Són precisament el Vilar de Banyoles i començarem escoltant els alumnes de segon que ens diuen això.
3: Bon dia des del Vilar Rural de Banyoles. Us presento...
4: L'Astrid, la Dara, el Travis, la Keila.
3: Com va això?
5: Bé, però està plovent, però ens estem passant molt bé. Ahir vam fer una màscara i la vam pintar i tot ens doncs, va quedar molt bé.
6: Hay moltes pistes per jugar a futbol, a bàsquet i l'entorn un muntó de material.
7: El menjar és molt bo i per sopar ens han donat patates, xips, pollastre i verdura.
3: I avui?
8: Ara no plou, però no sabem què fer.
3: Molt bé. I què diem a tothom?
9: Adéu, fins demà.
2: Però els alumnes de segon no estan sols. Els acompanyen també els alumnes d'I5. També hem pogut parlar amb ells.
10: Ens ho estem passant molt bé. Avui anirem al trampinxo. Ens ha plogut, però igualment ens ho hem passat molt bé.
11: M'ha anat bé i hem dormit molt. Hem menjat galeta de xocolata, hem fet màscara de papallona.
12: Hem fet lloc de nit, també hem fet teatre. Hem dormit tots junts a la mateixa habitació, hem jugat. Estem a la pista de bàsquet ara mateix.
13: Hem passat molt bé les colònies. I m'he dormit al segon part, molt content.
2: Doncs nois, espero que vagi tot molt bé i gaudiu d'aquestes colònies. Demà seguirem connectant amb aquesta casa de colònies. Nosaltres ara comencem ja amb la xarxa cultural.
14: Xarxa cultural.
2: Doncs som-hi, va, prepara paper i bolígraf, que parlarem d'aquestes propostes al nostre municipi de cara a aquests pròxims dies. Serà motiu avui d'una entrevista. Sabeu que aquest dissabte hi ha una nova edició del Cuida't Palafolls, en tres indrets: a la plaça de les Valls d'Ax, a la gespa davant del casal d'Avis i també a la pista esportiva exterior del Palauet. La Marta Alabart serà avui amb nosaltres per donar-nos-en tots els detalls. També hi ha d'altres activitats que caldrà marcar a l'agenda d'aquest dissabte, per exemple la jornada de voluntariat que es farà per la millora del bosc de la Ribera i espais d'ús públic de Palafolls a partir de les 10 del matí i organitzat per l'àrea de medi ambient. Aquesta setmana també podrem parlar d'aquesta proposta al Palafolls en xarxa, que de moment té l'inscripció oberta. Avui també tractarem el nou taller de la FIC, d'aquesta associació de fotògrafs de Blanes que organitzen aquest dissabte a l'Escola de Música i Dansa. Un taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia, una proposta que fa un dels socis d'aquesta entitat, Josep Recio, dissabte a les 10 del matí, amb inscripció gratuïta, però això sí, es necessita fer aquesta inscripció prèviament. En Josep Recio serà amb nosaltres avui a la segona part del programa, també per donar-vos-en més detalls. I el diumenge tenim l'últim espectacle dins el cicle Escena 9 al Teatre de Palafolls. Un espectacle familiar del professor Bromera, amb la companyia Malabufa, una proposta, com sempre, amb entrada lliure i aforament limitat, a partir de la...

0: Centre Cultural, presentant la pel·lícula Nouvelle Vague. A partir del cap de setmana, doncs, haurem de destacar una nova edició del Malgrat Shopping, per exemple, dissabte, a partir de les 10 del matí, diferents activitats organitzades per l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Malgrat de Mar, una nova edició que, com l'any passat, té moltes i variades activitats des de primera hora del matí fins a la nit. La desfilada de moda protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda del mateix dissabte. A més, també hi haurà sortejos i flaixos de moda. Això per al que fa a Malgrat de Mar. Seguim, parlem ara del municipi de Pineda, que continua amb els actes del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Una proposta que tindrem aquests dies entre mans dins aquestes activitats és, per exemple, el pròxim 22 de maig, el visionari i anàlisi fílmica dels motius LGTBIQ+, identitats i narrativa queer. Serà a partir de 6:45 de la tarda a l'auditori de Can Comas. Avancem més i ens quedem amb les propostes al municipi de Calella. Aquest vespre, per exemple, a partir de 7:45, a l'auditori de Josep Maria Terri Cabres, hi tenim una conferència, Capaç per de Mar, una oportunitat, a càrrec de Joan Ferrer Rocosa i de Josep Maria Jué Mas, amb la presentació a càrrec d'Aniol Noguera i organitzat per l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Demà dimecres, i com cada setmana, també tenim conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Serà 6:45 de la tarda a la Sala Mozart i porta per títol Obres Mestres del Disseny que Tens a Casa, a càrrec de Ricard Mas i Peinado, que és llicenciat en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona i crític d'art especialitzat en avantguàrdies històriques i mercat de l'art. I el dijous, com cada setmana també, a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, a partir de les 10 del matí, les tertúlies en català, organitzat per l'Oficina de Català de Calella i la pròpia biblioteca. Deixa lloc a l'agenda perquè anem ara fins al municipi de Tordera, que aquest cap de setmana organitza la 6a edició de la Diada d'Emergències de Tordera. Serà el 23 de maig, entre les 10 i la 1 del migdia, a l'aparcament de la carretera de Fogàs. Amb aquesta 6a edició, Tordera consolida aquesta proposta que s'ha convertit en una activitat de referència al municipi en matèria de seguretat, prevenció i proximitat entre els cossos d'emergència i la ciutadania. Hi haurà diferents propostes. Per exemple, durant tota la jornada hi haurà exposició de vehicles d'emergències, drons i material preparat per actuar en temes de seguretat, exhibicions de les unitats canines policials i demostracions operatives, així com també activitats divulgatives vinculades a la prevenció i la seguretat ciutadana. De Tordera afegirem altra proposta a l'agenda, com per exemple diumenge l'Aplec de l'Arola a l'Església d'Ursavinyà. Això serà diumenge a partir de les 9 del matí amb un programa d'actes que s'allargarà fins a la 1 del migdia. I acabarem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes, un municipi que demà passat celebra la 9a edició de les Jornades d'Esports Alternatius. Serà entre les 9 del matí i les 4 de la tarda a la Ciutat Esportiva de Blanes. Divendres continua també el cicle Música a l'Esperança, un cicle de concerts a Blanes, a la Capella de l'Esperança, que es fa cada divendres a les 10 del vespre. Aquesta setmana amb Cristina Harslem, que presenta recital clàssic i algunes sorpreses. La soprano començarà a cantar a partir de les 10 del vespre. Les entrades es podran comprar abans de l'inici del concert al mateix local a un preu de 12 euros. I aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, hi ha una nova edició, la 12a, de la Fira d'Entitats de Blanes. Diferents propostes que trobareu al Passeig de Mar en aquesta fira que prepara el col·lectiu d'entitats i on hi haurà diferents expositors, però també activitats en concret que podreu consultar a www.blanes.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem amb les diferents entrevistes que us hem preparat al programa d'avui. Seguim amb el programa. Una d'aquelles activitats que sempre més o menys, per aquestes dates arriben al nostre municipi que ja tenim marcades a l'agenda és el Cuida't Palafolls. N'hem vist de diferents versions, La que arriba aquest pròxim dissabte al nostre municipi, avui ens l'explica la regidora d'Esports a Palafolls. Ella és la Marta Alabart. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Gràcies de nou per ser amb nosaltres, en aquest cas avui per parlar del Cuida't, una sessió que va dirigida a totes les edats, bàsicament per incentivar l'activitat física a tots.

0: els nivells al nostre municipi, no?
1: Exacte, aquesta és una activitat que ve d'una subvenció de la Diputació, per tant ho fem en col·laboració amb ells, també amb el Consell Esportiu del Maresme, i la idea és doncs donar tastets de diferents tipus d'esport perquè tothom pugui participar, des dels més petitons, no? Després ara en parlarem, fins a les persones més grans, que sembla que l'esport quedi com al marge, no? O que l'esport hagi de ser doncs quatre estiraments, sinó que intentem que tothom pugui gaudir, tingui algun tastet i s'animi a seguir amb la pràctica esportiva.
0: De fet, és una proposta que, com deia, neix ja fa anys, que situa el calendari al nostre municipi. Quan comença el bon temps, s'aprofita, sí, doncs, per intentar doncs dissenyar un programa on jo crec que, per una banda, Marta, el que s'incentiva és el fet de fer esport per totes les edats, però per altra també descobrir esports, i després, si vols, en parlarem, que poques vegades hem sentit o que són especials, no? Fugint una miqueta del futbol, sí, del bàsquet i dels esports més habituals al nostre municipi, també.
1: Sí, l'any passat també vam fer-ho amb el Newcom, que és aquesta mena de volei adaptat, i una mica pel que comentava abans, no? És perquè els esports típics o clàssics, no? Com el futbol, el bàsquet, etc., la franja d'edat de les persones que hi participen és molt limitada, no? Estem parant ja, podria, a partir dels 50, el tema del futbol ja es comença, no? A veteranos que de tant en tant peta algun genoll o peta algun lligament, llavors la idea, van sortint nous esports o noves adaptacions, no? Farem a la pista del Palauet el pickleball de 10 a 2, que és una... L'any passat vam fer futbol, aquest any el que farem serà esports de raqueta, mm-hmm, i llavors és doncs aquest esport de raqueta adaptat a que tothom pugui fer-ho, encara que tinguis una lesió, siguis una persona gran o no estiguis habituat a una pràctica esportiva més intensa, no? Com un pàdel o un tennis, doncs poder fer jocs de raqueta i poder participar, i a més a l'aire lliure, etc., amb tota la socialització que això suposa també.
0: Ara que hem començat a parlar del, sí, pickleball, doncs a nivell general cal remarcar que crec que ho heu dividit en tres zones.
1: Sí.
0: No?
1: Tot està al mateix espai, eh? Perquè hi ha la gespa del casal d'avis, que sempre allà també fèiem sempre activitats, després hi ha la pista exterior del Palauet i la gespa davant de la Torre de Guaita.
0: Mm-hmm. La zona A, que és la pista, sí, exterior del Palauet, ja que hem començat per aquí, sí, és on hi haurà aquesta sessió de pickleball.
1: Correcte.
0: Per totes les edats?
1: Per totes les edats, o sigui, aquí poden venir avis, nets, mames, papes, tiets, oncles, vull dir, tothom podrà participar, i per la gràcia aquesta que et deia, no?, aquest tipus d'esport adaptat perquè tothom pugui gaudir de l'esport i no haver de fer doncs un tennis o pàdel, que són més intensos.
0: Fa falta alguna inscripció prèvia, no, o directament durant el matí acostar-nos i escolta, prova sort?
1: Exacte, sí, a veure, el Cuida't té molta participació, però les participacions mai han sigut mai hem necessitat haver de fer preinscripcions ni haver de fer control d'aforament ni res, la gent va entrant i venint, el dissabte al matí ja se sap, no?, que el que no té un partit de futbol ha d'anar a comprar, el que tal, però sí que en un moment del matí la gent es va passant i anem fent. Per tant, vull dir, és lliure i que pugui tant qui vulgui.
0: Anem a la zona B, que és la situada a la plaça de les Valls d'Acs. Aquí sí que poder pensem més amb els més menuts i un espai també per ells.
1: Sí, allà, bueno, hi ha la ludoteca, que cada any la fem. Aquest any no recordo l'empresa, però és una empresa diferent de la de l'any passat, per a nens de 0 a 5 anys, sempre posant monitors, etcètera, en zones d'ombra i tal. I després hi ha la part on que també ens venen els amics de Players, que ja ens han fet alguna activitat anteriorment, amb activitats esportives, amb uns inflables, també posaran uns karts, bueno, tota aquella zona estarà també dinamitzada per als nanos més jovenets, fins als 14, 15, més o menys, perquè puguin estar allà doncs gaudint del matí, ja et dic que també amb els monitors i també doncs una miqueta fent els grups, no? Recordo l'any passat vam fer, o fa dos anys vam fer, em sembla que era algo de làser o no sé què, llavors doncs, ells anaven dinamitzant amb els grupets i doncs, el mateix serà aquest any.
0: Important el servei de monitoratge, clar, per tant els pares poden estar tranquils, òbviament es podran quedar per al recinte, però
1: sí,
0: en aquest cas els nens estaran vigilats, i veig que també aquí també podríem dividir en diferents zones, no? La ludoteca poder seria per als més menuts de casa,
1: sí,
0: parlant de sessió de karts, ara estic llegint també un basket challenge, que
1: sí,
0: serà tot un repte, inflables, també com comentaves, sí, d'anys anteriors, poder, en aquest cas ja parlem poder més d'adolescents o una,
1: sí, sí,
0: una miqueta més avançada.
1: Aquí estem una primària avançada i els primers i primer, segon de l'ESO aproximadament. A veure, que al final l'any passat vam fer el futbol i van baixar els nanos del futbol sala, el Rafa, el Manolo, tots es van liar allà a jugar, vull dir que al final tothom ho pot fer, però sí que és cert que hi ha aquest punt una mica de joc que
0: a priori ordenem-ho, no?
1: Sí,
0: després se'ns pot descontrolar una miqueta en el bon sentit de la paraula.
1: Exacte.
0: però sí que és veritat que aniria destinat una miqueta per aquí. Tenim la zona C, sí, que en aquest cas són les activitats, jo diria, com més dirigides. L'heu, sí, anomenat benestar i moviment, serà, sí, a la zona de la gespa, davant del casal, sí, d'avis. Fem una mena de triangle, eh? O, sí, o trobem una miqueta tot a la mateixa zona, amb diferents propostes que sí que en aquestes tenen un horari en concret.
1: Sí, Marta, perquè, clar, la classe dirigida, evidentment, hi ha una monitora que et farà primer la masterclass de Zumba per totes les famílies, que convido de la boca que vingui tothom amb els nens, les nenes, els nebots, els nets a ballar, perquè m'han parlat molt bé d'aquesta activitat, d'aquesta noia que ho fa superbé. A més, això, no? Quan estàs parlant de totes les edats, doncs tothom amb moviments també que siguin respectuosos també pel cos, etc. Clar, això és un horari tancat, no pot ser tot el dia, no? Aquesta em sembla que era de 10, sí, exacte, d'un quart d'11 a un quart de 12, una horeta allà davant de la gespa.
0: I després, Mindfulness Movement Woman.
1: Exacte, el Mindful Movement és per adults, és una miqueta... Nosaltres sempre havíem fet el barre, que també tenia molt d'èxit, perquè és també és una barreja, no?, d'estiraments, pilates, ioga, etc. El que passa que enguany la noia que ens portava aquesta activitat i ara un clàssic no podia, i doncs hem fet aquesta altra activitat que també és una cosa semblant, no? Un cop hem fet ja tot aquest moviment del zumba, de la música una mica més canyera, doncs passem a un moment més de relaxació, més de concentració, que també és molt important. Parlem de l'activitat esportiva pensant en l'explosió, no? En vinga cardio, vinga accelerar el cor, no? Tan important és accelerar-lo i riure i saltar o el que puguem, no? El que ens deixi el cos, com poder baixar aquestes revolucions, com poder ser conscients del propi cos. I en aquests moments també, no?, de reflexió, a vegades quan feia ioga, me recordo una cosa que m'agradava molt, que em deien, no? Un cop has fet aquesta activitat, frena, pensa què has fet, no? Intenta gaudir d'aquest moment també post-entreno, que també és molt gratificant.
0: Ara, escoltant-te, també em dóna la sensació, i vaja, amb l'experiència dels últims cuidats, també, que el que es busca també és la convivència, en aquest sentit, no? El fet de fer-ho per totes les edats, fer-ho de forma divertida, més lúdica, fugint una miqueta del que normalment es practica, també cada cap de setmana o durant la setmana al nostre municipi. Per tant, aquest sentit de convivència i d'activitats per totes les edats, Marta, també es cuida, també hi és.
1: I tant. És que és molt important que siguem conscients que el moviment, fer esport no implica anar amb tota l'última marca, amb les millors bambes, els millors tops, les millors tauletes... No, o sigui, simplement tens un cos i fer esport també implica gaudir-lo, no? I tant en, com deia fa un moment, no? Tant en l'esport, tant en l'activitat aeròbica, com en l'activitat de relaxació, d'estirament, també tan important. Llavors, és una miqueta trencar aquestes barreres, no? La vergonya de qui se't vol apuntar al gimnàs, però no, clar, m'apunto al gimnàs, però amb aquests michelins on vaig, no? O ara vull anar a córrer, però faré dos passes, em posaré vermella com un tomàquet i em veurà tothom i quina... Vull dir, hem d'anar trencant tot això i poder simplement sortir, gaudir i ser feliços, carai.
0: Abans de parlar de l'última activitat, que de fet serà quina la que comenci amb tot aquest cuida't, recordar-vos que per les activitats dirigides sí que demaneu, Marta, que es porti tovallola o estoreta, entenc, per no tocar directament al terra i per la comoditat, no?
1: Sí. Bé, totes aquestes activitats normalment sempre necessites d'una petita alguna cosa per poder-te posar sobre del terra.
0: És obvi, en aquest cas cal que l'usuari ho porti. I deia que parlaríem de l'última activitat, però que de fet és la primera, perquè abans de començar tot això el que fareu és servir un esmorzar comunitari que començarà a partir de un quart de 10 del matí, si no m'equivoco, més o menys pels voltants. Parla'ns una miqueta d'aquesta proposta.
1: A la que comencem a muntar tota l'activitat, nosaltres cada any ho fem, això, tenim sempre, fa dos anys em sembla que va ser per festa major, no recordo, i va ser un berenar, depèn una miqueta de com hem anat fent les coses, doncs, i aquest any doncs, farem un esmorzar pel matí, que la gent que vagi passant també segur que vindran a les 11 i encara quedarà fruita o encara quedarà sucs o el que sigui, vull dir que allà tindrem també un petit espai per fer un pisco labis i refrescar-se.
0: Quina és l'experiència? O sigui, què en traieu des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament, organitzant una proposta com el Cuida't, que com deia, ja és una activitat veterana, que ja fa un munt d'edicions que estem organitzant a Palafolls.
1: Mira, personalment, totes les activitats que organitzem i de les quals jo em porto la regidoria, no?, com esports, festa de l'esport, setmana de la gent gran, tot i que no hi ha un esforç físic per part meva, no? Sí que hi ha un esforç tècnic per part dels administratius, dels tècnics que tinc, que són fantàstics, i hi ha una part, doncs, d'organització, no? Però per mi és un dia que té un pes important, és una responsabilitat molt gran, que funcioni bé, que la gent vingui, que els nanos que estan jugant s'ho estiguin passant bé, tot això per mi és clau, estar pendent de tot això, no? Per tant, per mi és un dia molt intens. No fa res, sí que fas molt, i a més això, no? Pendent constantment de que els nanos i la gent que vingui s'ho passi bé, participi bé i tal. I quan acabes el dia, no? I veus, pues, te'n recordes d'aquell nen que quina risa, no sé què, l'altre, que aquella persona gran que m'ha vingut, m'ha donat la mà, que divertit que s'ho ha passat, que això no ho sabia. Tot això genera un dia meravellós. Durant el moment jo m'ho passo malament, pel que et deia fa un moment, perquè pateixes que això funcioni, que vingui gent a la màster, que vingui gent allà, que la senyora que no té l'esterilla, pues, a veure com... Tot aquest dia és una mica complicat, però les tres decisions que jo porto, l'anterior i aquesta que serà la cinquena, jo crec que seran un èxit, perquè sempre ho han sigut, i això és també gràcies a la gent que ve, clar.
0: Sobretot compta amb l'aigua, que segons meteorologia el cap de setmana sembla que picarà una miqueta el sol, sí. Per tant, ens posa contents perquè tindrem bon temps, no haurem de patir per les pluges, però compta també, farem esport, per tant, l'hidratació també.
1: Exacte,
0: és important.
1: També,
0: és un
1: també hi en tenim, vull dir que aigües també en donem en el punt.
0: Ho teniu tot preparat, doncs, tot. Marta Alabart, gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova jornada del Cuida't Palafolls, que es farà dissabte al matí, com dèiem, en aquesta anella que complen la pista exterior del Palauet, la mateixa gespa del Gasal d'Avis i la plaça de les Valls d'Ax.
1: Correcte.
0: Gràcies per ser amb nosaltres, Marta.
1: A vosaltres, gràcies.
2: 107.7 FM.
0: Seguint amb l'apartat cultural d'aquest programa, us volem presentar un taller que aquest dissabte es farà al nostre municipi, en concret el Música i Dansa. Porta per títol De la fotografia a la promgrafia, escriure amb llum o escriure amb idees. Un taller a càrrec de Josep Recio, que és membre de la FIC i que avui tenim amb nosaltres. Josep, molt bona tarda, benvingut.
3: Hola, bona tarda, què tal?
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Parla'ns una miqueta d'aquest taller, perquè, clar, fent una miqueta d'anàlisi del títol, la fotografia, òbviament, tothom sap què és, però la promgrafia ens queda com una miqueta llunyana, i per aquells que no ho entenguin, explica'ns una miqueta quin és el concepte.
3: Sí, jo he fet aquest títol per lligar una mica entre la fotografia que nosaltres realitzem i que es fa amb llum, a la fotografia que es fa escrivint, que es fa amb idees, es fa amb paraules, no? I jo la promgrafia la defineixo una mica com la fotografia de la ment, el que penses i que pots arribar a fer sense necessitat de tirar una fotografia, o tirant una fotografia poder-la modificar perquè et surti el que tu vols.
0: Per tant, Josep, tractant una miqueta el format del taller, no estem parlant de com fer fotografies, sinó el que pot passar després amb aquesta fotografia, com tractar-la, entenc, no?
3: Exacte. O sigui, nosaltres ara, els que ens dediquem una mica a la fotografia, fotografia artística, solem tirar fotografies, després tenim un programa que es diu Photoshop, o d'altres, però Photoshop en el meu cas, en què aquella fotografia tractem el color, tractem l'imatge, l'enquadrament, i també, últimament i de fa uns anys, substituïm coses, posem coses, intentem que aquella fotografia sigui el que nosaltres hem imaginat, no? Hi ha dos tipus de fotografia: la fotografia de reportatge, aquesta és intocable, però totes les altres fotografies pots tocar el que vulguis per sortir el que tu vols, no?
0: Podríem dir que la intel·ligència artificial ha arribat també a l'editatge de les fotografies, no? Llavors...
3: Sí, però de fet ha començat abans, o sigui, com nosaltres utilitzem la intel·ligència artificial en el moment que disparem una fotografia. Les càmeres d'ara ja tenen uns algoritmes que te medeixen la llum, te fan la fotografia perfecta, sigui amb una càmera de mòbil o sigui amb una càmera. O també enfoquen. O sigui, això és un algoritme d'intel·ligència artificial que fa tot això. O sigui, que l'intel·ligència artificial està amb tots els elements de la fotografia.
0: En deies abans, no és una conferència, és un taller pràctic per aquella gent, fotògrafa o amant de la fotografia, no? En aquest cas, perquè el que parlem, el que dèiem, és una miqueta el tractament d'aquestes fotografies, sí. Per tant, va dissenyat una miqueta, o va dirigit a aquelles persones que, vaja, ja tinguin per la mà anar fent fotos, no?
3: Exacte. O sigui, normalment jo la primera part del taller, i la segona quasi també, serà amb fotografies ja fetes, meues, i que intentarem plasmar una idea, no? O sigui, modificant aquella fotografia, que en Photoshop ho podríem fer-ho, però potser triguem 3 dies a fer-ho, uh-huh. Allà ho podem fer en 5 minuts, o en 10, o amb el temps que faci falta, però que aquella idea que nosaltres teníem al cap, amb aquella fotografia que hem tirat, que normalment serà o amb dues fotografies o amb tres fotografies que hem, que hem, que hem fet, poder realitzar la idea que teníem. I aquest és el motiu del taller. És obrir una mica la ment a la gent.
0: A tot lo nou que arriba, però clar, tu abans em posaves un exemple molt clar i en el que jo ho he entès i que els nostres oients de ben segur ho entendran. Tu em deies, jo vull fer unes fotos d'aurores boreals, per exemple, i puc invertir molts diners i molt temps en un viatge per anar a fer aquella fotografia somiada que no sé si l'aconseguiré perquè depèn de moltes coses, depèn del temps, depèn de la situació, etc. Amb la intel·ligència artificial no m'hi deixo tots aquests calés, no m'hi deixo aquests diners i en 5 minuts puc tenir aquesta foto desitjada i molts semblant, per no dir totalment semblant, a el que jo he imaginat, no?
3: Exacte. O sigui, és que depèn, si nosaltres som viatgers, és el que comentava, si som viatgers no ens serveix això, nosaltres necessitem veure-ho, necessitem extasiar amb aquell espectacle que recordarem perquè ens ho tenim el que la imaginació ens ha portat ho veiem. Si nosaltres anem només a tirar fotografies, ja no me refereixo a aquella persona que està tirant la fotografia del plat de menjar, de tot això que és com és que és la fotografia d'ara. Jo estic aquí.
0: Sí.
3: És per fer una fotografia. No, o sigui, que jo vull anar a fer unes fotografies de les Isles Lofoten, que hi han pues, nevat, de tot això, vaig allà, tiro aquella fotografia, potser aquell dia no està tan nevat com jo m'imaginava, i a la nit me'n vaig 3 dies, veiem si trobem les aurores boreals, i aquell dia pues, les aurores boreals surten com surten, si surten. O que la tècnica per tirar les aurores boreals no l'he certada. Si només vaig a fer això, jo en un parell o 3 hores
0: ja tens prou.
3: He fet la fotografia que volia, no? Que és legal o no és legal? Que...
0: Clar, bueno, és el que t'anava a dir jo ara, Josep, és a dir, deixa'm posar una miqueta
3: el
0: dit a la nafra, el síndrome de l'impostor, podríem dir fins i tot, no? Sí. Una persona que en 5 minuts té aquesta fotografia desitjada vers una persona que ha invertit diners, que ha invertit temps, que ha invertit experiència també, fora de gustos i del que tu deies abans, hi ha gent que aposta més per el viatge que no pas per la fotografia, sí. Llavors aquí no hi ha res a dir, però clar, aquí hi ha una miqueta la doble moral, no? Que no entrarem amb valoracions, però que les dues opcions són sobre la taula, Josep.
3: Sí, sí. No, i a més, veus, hi ha una persona molt important, per almenys per la fotografia, que és en Joan Fontcoberta. Joan Fontcoberta és un fotògraf més galardonat d'aquí a Catalunya, actual, i amb imatges a mig museus del món, i ara es creu de no sé què. Només avui estava llegint una entrevista que li han fet. I ell va dir el terme postfotografia. Ja la fotografia ja ha canviat i sentir-lo parlar amb ell veus que hi ha un altre futur, que hi ha una persona que tenia una càmera i que estava fotografiant tot això, ha canviat a fer fotografies amb ordinador només. I per llegir l'entrevista que el tractaven de traïdor, bueno, pues, el que sigui, no?
0: Però clar, aquí hi ha valoracions, cadascú que faci la seva.
3: Ell fa el que la imaginació li dona i jo faré el que la imaginació i l'altre, cada un dintre la imaginació.
0: Això es tracta, suposo, de no enganyar ningú, no? I d'explicar també com s'ha tractat aquesta fotografia.
3: Exacte.
0: I ja està, i aquí la gent que faci la seva valoració, no?
3: Exacte, és això, el taller ve a ser això, no? Partint de fotografies que nosaltres hem fet, arribarem amb altres fotografies o bé fotografies que no hem fet però que ens agradaria fer, com escrivim, com li diem en els programes que generen tot això, look, el que tingui de sortir.
0: Clar, i aquí ens hem saltat un pas que jo crec que és important també en meitat de tot això, que és el Photoshop. Tu ho has nombrat abans,
3: sí.
0: Josep. Fa uns anys hi havia l'etern dilema del que estava tractat en Photoshop i del que no, quan no sabíem exactament què era la intel·ligència artificial ni l'havíem nombrat. Ara que hem arribat al 2026, sí que és veritat que ja fa uns anys que es parla d'intel·ligència artificial, però això és un pas més. I segurament, quan passem al 2030 o al 2035, hi haurà alguna altra eina molt més potent que la intel·ligència artificial que repetirem el que ha passat amb el Photoshop, sí. No? Ara no se'n parla, però sí que és veritat que ha servit per fer aquest impàs fins a arribar a la...
3: És que el Photoshop, ara en aquests moments, poder un 30 o un 40% del programa és intel·ligència artificial. Tu estàs utilitzant, sense quasi saber-ho, que està utilitzant la intel·ligència artificial. I això va a substituir una mica el Photoshop.
0: No és tan mecànic, eh? En aquest cas la intel·ligència artificial tu li poses unes coordenades i el sí. que deies, en 5-10 minuts ja ho tens, eh?
3: Sí.
0: El Photoshop tardava una miqueta més poder editar aquella imatge, no?
3: Home, millor t'hi 3 dies o 4 dies, no? O sigui, tu tens diferents línies amb el Photoshop, a lo millor estàs treballant una fotografia, la deixes, demà la continuaré. Aquí vas escrivint i vas veient el que estàs fent. I com que ho estàs processant en aquell moment, això no és el que vull, doncs tinc de canviar tot això, i li vas dient, no?
0: Tot i això, vosaltres, com a fotògrafs professionals que sou, el Photoshop el seguiu utilitzant, no? Suposo, sí. per arreglar algun petit toc de llum o alguna coseta que acaba de ser borrosa, no?
3: Una mica. N'hi ha uns puristes que no es pot tocar res, i els altres que som d'una altra branca, no? I llavors toquem tot el que puguem perquè aquella fotografia sigui el que nosaltres hem imaginat.
0: Adaptar-se o morir, no? Que n'hi diuen al final, també, adaptant-se a les noves tecnologies. Esclar. Un taller que, com dèiem, es farà aquest dissabte al Música i Dansa. El que sí que demaneu, Josep, és que es faci una inscripció prèvia, tot i que el taller és gratuït, entenc que necessiteu saber una miqueta
3: quanta gent
0: hi podrà ser-hi. Aquesta inscripció, recordo, es pot fer, si no m'equivoco, per exemple, a través del web de FIC Blanes. L'enllaç també el trobareu a través del web de l'Ajuntament de Palafolls. Recordo, un taller gratuït, eh? No sé si cal portar alguna cosa de casa nostra,
3: Josep. No, si no falla, perquè de vegades falla, el taller es grava. Tot el que s'està fent a la pantalla queda gravat, i la meva veu també, llavors jo l'edito, i aquí de les 3 hores que durarà, o 2 hores i mitja, pues sortiran una hora i mitja de vídeo, i aquest vídeo l'AFIC el distribuirà per qui vulgui seguir. I a més, tots els textos que surtin en pantalla jo els donaré, vull dir que són els que...
0: Ho podrem tenir a casa, entenc, per seguir reforçant, no, la
3: exacte,
0: nostra idea.
3: Per utilitzar-los... per les idees que puguin tenir, deia, bueno, si més o menys és allò, doncs jo ho modifico, i la idea és aquesta.
0: El taller està previst que duri de les 10 del matí, que començareu, fins a 2:15 del migdia, aproximadament, entenc,
3: farem,
0: no? Depèn de la dinàmica.
3: Sí, farem a la meitat un
0: descans.
3: Farem dues parts, una que serà més senzilla, diguem-ho així, i l'altra una mica més d'idees, i... l'idea és que surti bé, no sé.
0: Doncs va, que aquesta gent que ens estigui escoltant, que encara les inscripcions estan obertes, abans de la fotografia, i que d'alguna manera els cridi l'atenció, com a nosaltres ens ho ha fet aquest taller que es farà la FIC, i totalment gratuït, que a vegades no passa, això que s'ha de valorar. Josep, com els animaríem a participar? Tenim un micròfon i ens estan escoltant, el canal perfecte per animar-los a participar d'aquest taller, què els hi diríem?
3: Home, tots els amants de la fotografia, els amants de la fotografia que tinguin idees, sobretot gent amb idees i que voldria fer aquestes imatges, jo crec que és un taller per aquesta gent. Les persones que tiren fotografies familiars, de, com en dic jo, de menjars, mentre se senten a taula, no és per ells. La fotografia en aquests moments és tirar amb mòbil i publicar-la. Jo a vegades veig gent en una exposició que vaig anar l'altre dia que tirava la foto del quadre i de seguida a dir-li estic aquí.
0: La immediatesa, també la fotografia.
3: No? Esclar, la immediatesa no és això. Això és aquestes idees que tu voldries plasmar amb imatges i els pot fer. Tirant fotografies teues, remenant aquelles fotografies, combinant aquestes fotografies...
0: Cadascú que es munti la seva metodologia, no? Segons convingui i com li agradi. Jo també us vull convidar a donar una ullada al web de FIC Blanes, aquesta associació de fotògrafs del municipi veí, molt vinculada també a Palafolls. Hem vist moltes exposicions, moltes xerrades que heu fet també al Música i Dansa. Allà trobareu no només aquest taller, sinó podreu estar al dia de tota l'actualitat, igual a les xarxes socials d'aquesta entitat. Avui hem tingut amb nosaltres en Josep Recio, que és qui portarà el taller anomenat de la fotografia a la promgrafia, aquest dissabte a les 10 del matí al MIT de Palafolls, amb entrada gratuïta. Josep, gràcies per visitar-nos avui.
3: Gràcies a vosaltres.
2: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà, com sempre, ens hi tornarem a posar amb molt més contingut al vostre costat, com sempre, després de l'informatiu migdia. Acaba de passar molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: La FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest pròxim 23 de maig, l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes ha preparat un nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la IA. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promografia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. Sota el títol de les imatges amb llum a les imatges amb idees, la jornada planteja que l'arribada de la intel·ligència artificial no és només una eina nova, sinó un autèntic canvi de paradigma. En aquest sentit, Josep Recio defineix el nou concepte, afirmant que defineix la promografia com la fotografia de la ment.
1: Jo he fet aquest títol per lligar una mica entre la fotografia que nosaltres realitzem i que es fa amb llum a la fotografia que es fa escrivint, que es fa amb idees, es fa amb paraules, no? I jo la promografia la defineixo una mica com la fotografia de la ment, el que penses i que pots arribar a fer sense necessitat de tirar una fotografia o tirant una fotografia poder-la modificar perquè et surti el que tu vols.
0: El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació en un moment on els límits entre la fotografia, l'art i la tecnologia es difuminen. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al MIT de 10 del matí fins a 2:15 del migdia. Tot i que aquesta activitat és gratuïta, els interessats han de formalitzar una inscripció prèvia per poder-hi participar. Segons Recio, la sessió està especialment pensada per tots els amants de la fotografia que tinguin idees, sobretot gent amb idees i que voldria fer aquestes imatges. Segons s'explica, aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Aquest programa és una repetició. Torna a ser dimarts, o dimecres si és la repetició. Això vol dir que torna la cita amb assumptes interns a Ràdio Palafolls.

0: Ja ens encaminem cap al final de l'edició d'enguany de l'Assumptes Interns. De fet, dues entrevistes més i entrarem a la ronda final amb els portaveus o caps de llista a les darreres eleccions. Avui ens visita la darrera regidora del PSC, a banda de la portaveu que ens visitarà en unes setmanes. Ella, a més, també és la darrera regidora que ha entrat al plenari municipal. Ho va fer tot just després de la marxa del regidor socialista David Alonso, a principis d'aquest any. La nostra convidada d'avui era la llista del PSC a les darreres eleccions, però com a suplent. Tot i això, no és una nouvinguda al plenari municipal. De fet, ja va ser en el darrer mandat de Valentí Agustí, llavors va ser regidora, entre d'altres, d'Esports, Joventut, Cultura i Comunicació. Ara veu la política local des de l'altra barrera, la barrera de l'oposició. Com veu l'actual situació de Palafolls? Com està el seu partit, el PSC, després de la marxa de Güell i de Victòria? També com en veu el poble? I, per exemple, si veu moltes rates o si està brut? Són algunes de les coses que li preguntarem, ja riu, a la nostra convidada d'avui. Moltes coses que volem parlar amb Montse Rovira, regidora del PSC a l'Ajuntament de Palafolls. Senyor Rovira, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Feia molt de temps que no era a l'Assumptes Interns.
1: Ui, i
0: tant. Ara, 7 anys.
1: 7 anys. Sí, sí.
0: Escolti'm, el PSC ja té cap de llista a les properes eleccions municipals. És el primer partit que ha definit qui serà el seu alcaldable. Tornarà a ser una dona, serà Rosa García. Vostè va ser a la reunió en la qual va ser escollida Rosa García o no?
1: Sí, sí, vaig ser-hi. I la... I m'agrada molt i comparteixo la seva decisió i...
0: I va ser per unanimitat o no l'elecció?
1: Sí, sí, sí. Tothom va votar que sí.
0: I hi havia més candidats o, va ser, o era l'única candidatura que hi havia?
1: No, l'única.
0: L'última vegada que va haver eleccions, ara tres anys va ser les eleccions, per tant fa 4, era també l'única que hi havia, va ser la de Vila o no? Se'n recorda? O potser hi havia més?
1: Ostres, em sembla que hi havia en Vila i la Loli, no? No ho sé, eh?
0: No ho sé. No ho recordo, perquè a més
1: no,
0: el tema de les assemblees locals són tancades i per tant...
1: No, jo no hi vaig ser-hi. No hi vaig ser en aquella assemblea.
0: Escolta, amb aquesta elecció de Rosa García com a nova candidata a alcaldable dels socialistes a l'Ajuntament de Palafolls, es dona per tancada la crisi dins del PSC o no?
1: Jo crec que sí. Ara el que tenim que fer és mirar cap al futur, treballar en equip i som un equip nou i tenim moltes ganes de treballar pel poble i pels veïns i veïnes del poble de Palafolls.
0: Un equip nou, Rosa García ja era en el mandat,
1: bueno.
0: El senyor Agustí, sí. Vostè també, el senyor Vila també porta ja uns anys. Quan diu un equip nou vol dir que la marxa d'Agüela i de Victòria ha renovat també el PSC local?
1: Bueno, sí. Sí, sí, jo crec que sí.
0: Ha fet mal aquesta... Ha passat factura aquesta marxa o no?
1: Jo crec que no. Que ha anat bé.
0: Ha anat bé per al PSC, una
1: jo crec que
0: de cares.
1: Sí. Bueno, cada un fa el que li més li interessa i jo suposo que ells dos s'ho van pensar i han sortit.
0: Quina relació té vostè amb Agüera i Victòria?
1: Ah, correctament.
0: De sempre?
1: Sí,
0: abans
1: sí.
0: De marxar també?
1: Bueno, sí, sí, sí, correctament, la tinc.
0: García, la que ara serà alcaldable, en les darreres eleccions municipals era el número 8 dins
1: sí.
0: el PSC. De fet, no va sortir regidora, va ser repescada després.
1: Sí.
0: Un cop passa o marxen Agüera i Victòria, García passa a ser portaveu, perquè ja havia estat regidora, havia entrat a substituir un altre regidor que havia marxat, passa a ser portaveu i passa a ser alcaldable. Sembla com si la tinguessin guardada en un calaix esperant que marxessin Agüera i Victòria perquè ella fos protagonista, per entendre'ns, no?
1: Ostres, no crec, no ho sé. No.
0: Vostè té aquesta sensació?
1: No.
0: Però clar, d'estar una mica a fora de l'àmbit més de la primera línia, passa a ser portaveu del PSC, és a dir, la cara visible dels socialistes, i a més, amb projecció de cara a ser l'alcaldable, no?
1: Sí.
0: No sé si vostè ha parlat amb ella, quines són les seves sensacions?
1: No, ella té moltes ganes, ho ha agafat amb força i per treballar pel poble i té un bon equip. Ella diu que té un bon equip i fem pinya entre tots i endavant.
0: No sé si és... Abans hi pensava si era molt normal que passés, no? D'una posició a les llistes com número 8 passés a ser portaveu i ara alcaldable. Tampoc no sé si és molt normal que entre pitos i flautes hagin marxat 5 regidors socialistes en tan sols una legislatura.
1: Això jo sí... No, Sí, sí, és així, però jo tots...
0: Ho veu normal o no?
1: No, no, gaire normal tampoc.
0: Jo he dit que pitos i flautes, però... perquè hi ha gent, suposo sí. que van a marxar per unes raons.
1: Sí, jo suposo que tothom té la seva raó per marxar del partit, però jo no els sé totes.
0: També és normal que hagi de recórrer el PSC fins a places de suplent per substituir alguns regidors que marxen o no?
1: Bueno, no ho sé. Jo, segons diuen, estava en el número 18 i he entrat. No sé, els altres... Jo pensava que algun o altre voldria entrar, però no.
0: No ha estat així, ha hagut d'acabar a la llista de suplents. Vostè estava...
1: Jo estava dalt de tot, No sé si estava el 18, el 20 o el 25, no sé.
0: En unes posicions de suplent que normalment són com cares conegudes que posa la gent a les llistes per donar com fortalesa, com apuntalar una mica la llista. Vostè estava a casa feliçment, no sé si es pensava que tard o d'hora entraria vostè a l'Ajuntament.
1: I tant que estava feliçment a casa meu. No. I va haver-hi gent del poble que me deia: Montse, tu ets la que vas a darrere, tu entres ara. Dic jo: sí, home, jo no entraré. I quan el senyor Vila me va trucar i me va dir que volia parlar amb mi, dic: pues sí, tenen raó els que m'ho diuen.
0: I com va ser això? La van trucar i vostè què va dir? Perquè ha estat, com deia vostè, tranquil·la a casa, al sofà.
1: No, al sofà de casa meva no hi estic mai, Marc.
0: Ah, pensava que anava a dir que vostè que no era còmode, al sofà de casa seva.
1: Sí, el meu sofà és còmode, però no hi estic mai. Jo sempre faig coses i volto i vaig amb bici i cap aquí, cap allà.
0: Quan el senyor Vila la truca i li diu: escolta'm, Montse, hem pensat que entris a l'Ajuntament, quina va ser la seva primera idea?
1: Que no, que jo no entrava. Però, bueno, ja ho van anar parlant, em va anar convencent, em va costar una mica, però bueno, si me necessitaven, doncs aquí estic. I la veritat...
0: Per què li va costar? Vostè que ja coneix com funciona l'Ajuntament...
1: Home, perquè, com has dit, feliçment a casa meu, cap aquí, cap allà, a tornar a començar i a tornar... Clar...
0: Vostè estava desendollada de la vida política? És a dir, vostè seguia els plens, segueix l'actualitat política, mira els assumptes interns, aquestes coses?
1: Sí, algun dia ho escoltava, i això també, vull dir que sí, i a més alguna reunió m'havien fet i havien parlat amb mi, en Joan, vull dir que sí que estava informada.
0: Feien reunions en el PSC. En aquestes reunions?
1: No, en Joan me'l feia.
0: Ah, només, vostè hi era.
1: Sí.
0: Vostè anava a reunions del PSC durant...
1: No.
0: Perquè no se'n feien o perquè no era convidada?
1: Perquè no se'n feien. Jo crec que no se'n feien.
0: Clar, i aquest malestar que hi havia entre aquestes dues famoses faccions, que després en parlarem, vostè la sabia? O com que no hi havia reunions, pensava que vostè...
1: Home, sí que ho sabia, i a més que es veia el que hi havia allà.
0: Què és el que hi havia? Expliqui-m'ho. Segons vostè què hi veia?
1: Home, doncs una mica així, que hi havia dos bandos i cada un tirava pel seu cantó i no anaven tots a una. Vull dir que va ser una mica...
0: Ells en les entrevistes sempre deien que efectivament podia haver-hi diferents posicions.
1: Home, clar que hi ha diferents... Clar que sí, però...
0: Perquè sempre es buscava aquell punt. Què és el que va fer que això es trenqués?
1: Pues no ho sé, jo suposo, segons ells, va ser els pressupostos de final d'any, d'aquest any passat, que va
0: i negociar l'abstenció.
1: Sí, que ells ja van dir prou i van marxar.
0: S'ho creu que és això només o no?
1: Home, ells ho diuen, si jo m'ho tinc de creure.
0: Enganxem una mica, que anàvem fent també. Vostè serà a la llista, o sigui, parla de llistes del PSC, Rosa García serà la candidata. Vostè serà a la llista del PSC propera d'aquí un any o no?
1: No, encara no sé res.
0: Però s'està fent la llista, ho sap? Si hi ha alguna cosa més o menys?
1: No, jo no, encara no hem parlat i no sé res de tot això.
0: I li agradaria ser-hi, en tot cas?
1: Bueno.
0: O vol tornar tranquil a casa?
1: No ho sé, Tot això m'agrada a mi.
0: La política ligada.
1: Bueno, la política, m'agrada ajudar el poble i fer coses pel poble. Això és el que m'agrada a mi.
0: I des de l'oposició es pot fer coses pel poble o no?
1: Home, sí, jo crec que parlen amb ells i els pressupostos els han ajudat i tot, jo crec que sí.
0: Pel que entén vostè, quan diu que s'ha de pactar amb el govern, buscar converses amb el govern, negociar amb el govern per intentar fer coses al poble, vostè, si hagués estat a l'antiga fa 6 mesos en l'Ajuntament, vostè seria dels partidaris a buscar acords amb el govern local?
1: Sí, jo crec que sí.
0: més sí. que no pas buscar o articular una alternativa, com hi havia altra gent dins del seu partit que buscava més buscar una, o articular una alternativa al govern municipal. De fet, ara parlem de la famosa moció de censura, però vaja, hi havia aquestes dues faccions, no? Vostè hagués estat més a la banda del senyor Vila per buscar acords i fer projectes pel poble.
1: Sí, sí.
0: Doncs parlem de, en aquest cas també de les llistes, continuem encara amb les llistes. Qui les fa, les llistes? Les fa la candidata, les fa el partit o les fa Mataró?
1: No ho sé, jo crec que els fa la candidata, si no, que hi cone, que ja coneix la gent i suposo que... Bueno, entre tots suposo que també donarem l'opinió.
0: Vostè va estar en l'últim mandat del senyor Agustí, va entrar i era regidor del govern, després amb la senyora Güera també hi era a les llistes,
1: sí.
0: després també amb el senyor Vila també hi ha estat a les llistes.
1: Sí.
0: Per això li pregunto... sap vostè si des de Mataró es fa una trucada i es diu, posa aquest aquí, baixa aquest allà?
1: No.
0: La senyora Güera deia que hi havia moltes pressions per part de Mataró.
1: Ai, no ho sé. Com que no...
0: A vostè no li consta?
1: No. No, no.
0: I escolti, em dèiem, abans la decisió del PSC s'ha produït, es va produir a finals d'any amb l'aprovació dels pressupostos. El PSC el que va fer bàsicament va ser abstenir-se, això va facilitar l'aprovació dels pressupostos. Allò va evidenciar, tot i que ja ho tenien clar, perquè la mateixa Güera ho va dir en aquest programa, aquestes dues ànimes, aquestes dues faccions, aquestes dues corrents dins del PSC, que és la que vostè, amb vostè parlava, la que és més propera a buscar acords amb el govern i la que era més propera a buscar una alternativa de govern a l'actual d'Esquerra Republicana. Vostè entén aquella disputa que hi havia? Entén aquestes dues faccions, les dues modalitats de pensament que hi havia llavors al PSC o no?
1: Bueno, es poden tindre diverses opcions cadascú i posar-ho i arribar a un acord, però el que no entenc és el que passava allà dintre.
0: La disputa,
1: sí.
0: Les diferències de criteri.
1: Sí.
0: Qui hauria d'haver... Però no sé si eren 5 regidors... No sé si això es votava, si això es votava, hi haurien dues persones a favor diguem-ne, d'aquesta part de partidària de buscar acords amb el govern, hi havien dos regidors. Jo faig les meves quinieles, les meves primitives, el senyor Vila i la senyora García, hi han dues persones que no són partidàries o que no eren partidàries d'aquesta línia, que són les que han marxat, la senyora Güera i el senyor Victoria. Quedava el senyor Alonso, que curiosament també va marxar un mes després. Això perquè no es votava i es decidia quina era la manera d'actuar del PSC i ja està.
1: Hòstia, no ho sé. Ai.
0: Renoi.
1: No ho sé, perquè jo com que no hi era no t'ho puc explicar tot això.
0: Però no li han explicat als seus companys?
1: No, això no.
0: No?
1: No.
0: Doncs a veure si li han explicat alguna cosa de la moció de censura. Entrem ara a l'època, comencem abans de la moció, dels pactes postelectorals. Acaben les eleccions ara fa 3 anys, Esquerra per la majoria, PSC per la Folsom sumaven suficient com per desbancar Esquerra i formar govern municipal. Van haver diferents reunions. Vostès eren conscients d'aquestes reunions com el PSC? Vostè no estava a la llista, o estava a la llista però no dels llocs, diguem-ne, preponderants.
1: Home, jo sabia que estaven fent reunions i que...
0: Digui la veritat, quan va acabar les eleccions, el mateix dia de les eleccions, quan va veure que sumava per la Folsom i el PSC, vostè pensava que hi hauria pacte o no?
1: Jo, sí, jo creia que sí, que era el que tothom esperava, perquè que hi hagués pacte.
0: I vostè també ho esperava?
1: Sí, clar, però ells van dir que no. Bueno, jo no hi era a les reunions, però van dir que no.
0: Bé, això sí. Ha quedat clar que
1: sí,
0: dic que
1: sí.
0: No, per la Folsom, de fet,
1: sí.
0: Fa uns dies explicava que una mica algun dels motius per als quals havia dit que no. Per exemple, doncs, que el senyor Joan Vila, que era el cap de llista dels socialistes a les passades eleccions municipals, tenia una empresa textil que estava en fallida i que, per tant, deia la senyora Armada, venia a dir que, com que Palafolls ha de gestionar 11 milions i mig de pressupost, no tenia molt de sentit confiar aquest pressupost a una persona amb una empresa fallida. Què li sembla tot plegat?
1: Jo aquí aquesta política no hi entraré i jo he entrat per treballar pel poble i que no vull entrar amb ells, que no.
0: Amb ells què vol dir? Amb aquesta polèmica? Amb Palafolls?
1: Amb aquesta polèmica.
0: Però ho troba...
1: No ho trobo correcte, no. No, no. Tothom, jo crec que no se tenen de posar la vida de les persones, perquè en Joan té el seu, l'altre també, i no. Que no.
0: És un atac personal, entenc vostè?
1: Sí, jo crec que sí.
0: També després de molts rumors, Palafollson també havia assegurat que aquesta passada tardor ha afirmat que sí, hi va haver converses per articular una moció de censura amb membres de la gestora del PSC, és a dir, no, el senyor Victòria deia que havien estat converses informals, converses de carrer, que es trobava pel carrer, escolta, no hauríem de... La senyora Armada diu, no, es va haver una reunió, membres de la gestora, crec recordar que va dir amb dos membres de la gestora, que és la gestora, diguéssim, és l'òrgan de govern que hi havia dins del PSC. Mm. Li consta a vostè que aquestes converses...
1: Jo, a mi m'han dit els meus companys que no van tindre cap reunió i no, que no n'han tingut cap, que no.
0: O sigui, vostè, òbviament, no estava a la gestora.
1: No, jo no hi era.
0: Vostè estava tranquil·lament a casa encara, llavors.
1: Sí.
0: A vostè li diuen que no va existir aquesta... Que realment desmenteixen a Armada que no va haver reunions serioses. Serioses, vull dir, de membres de la gestora.
1: Ja, no ho sé. Ells és el que m'han dit els meus companys, que no hi van anar a cap reunió. No ho sé jo si es va fer reunions o no, perquè no, ells van dir que no.
0: La responsable de la gestora és una antiga regidora també de l'època del govern d'Agustí, que era l'Esther Torrent, que està en el partit encara.
1: Sí.
0: Ella, vostè, li ha dit que això no va existir?
1: No, jo no he parlat amb l'Esther Torrent. No, jo no sé res d'ella. Jo he parlat amb els meus companys, els que tinc, els que som ara.
0: És a dir, el senyor Vila, la senyora García.
1: Sí, que no hi van anar a cap reunió, no van tindre cap reunió sobre la moció.
0: Per entendre'ns, que ells no van tenir cap reunió,
1: no.
0: Però no, que no saben si la gestora es va reunir o no.
1: Ah, jo això no ho sé, lo de la gestora no ho sé.
0: Vostè creu que l'actual PSC, que són tres regidors amb la marxa de Güera i de Victòria, pot arribar a algun tipus de pacte amb Palafollsom en el que queda de legislatura, queda un any?
1: No, bueno, no crec, no.
0: No, les relacions estan tancades, les polítiques, entenc que a nivell personal no hi ha problema, però a nivell polític...
1: Sí, estan tancades.
0: I vostè creu que passar les eleccions, d'aquí un any, es poden refer aquests ponts o no?
1: Home, jo crec que no. En tot el que hi ha hagut, no crec que... No, que no.
0: Abans parlàvem del senyor Vila, la senyora Armada deia que no li podien facilitar la gestió d'un pressupost a una persona que tenia una empresa o una situació econòmica d'una empresa en fallida. El senyor Vila havia explicat que per poder pactar amb el PSC en el seu moment, Armada demanava dos caps, el d'en Vila i el del senyor Moreno. Vostè entén que a les negociacions es demanin caps de persones?
1: No ho entenc, això jo, no ho entenc. No sé quina política fa aquesta noia.
0: Bueno, el partit.
1: El partit.
0: Vostè ara fa 7 anys, ho explicava amb vostè quan era en el govern, vostè portava carteres com Cultura, Esports o Comunicació, sí?
1: Sí, Medi Ambient també el vaig portar.
0: Medi Ambient.
1: Sí.
0: Ara, clar,
1: i Parcs i Jardins.
0: Parcs i Jardins també, veus?
1: Sí.
0: M'apunto. Aquesta no la tenia. Passat aquests 7 anys, aquestes carteres com les veu? És a dir, com veu, per exemple, els Parcs i Jardins de Palafolls, 7 anys després? Es veu igual, millor, pitjor...
1: No, els veig bé, estan bé. Sí. Jo m'hi passejo i bé.
0: A nivell, per exemple, de Medi Ambient.
1: Sí.
0: Passant una mica les carteres que vostè tenia, Medi Ambient. Està més o menys bé, igual?
1: Bueno, tindria de... Les herbes que hi ha en la cera i els carrers, jo crec que els tindrien de netejar més sovint.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però justament les preguntes...
1: El poble està net, eh? Ara està més net que... temps enrere. Però
0: quan
1: que...
0: manaven els socialistes? També és net que quan manaven els socialistes o no?
1: No ho sé, més o menys. Tanet. I les herbes aquestes, si els atraiessin, millor.
0: Les herbes de les voreres?
1: De les voreres i... que n'hi ha, eh?
0: De males herbes.
1: Males herbes, sí. I com que ara plou tant, doncs surten més.
0: De cultura? A nivell cultural, està millor o pitjor el poble?
1: Jo crec que està millor. Bé. Sí, fan moltes coses i la veritat que sí.
0: Diferents? Coses diferents?
1: Sí, home, es fan coses diferents de les que fèiem nosaltres, sí.
0: Li sap greu, per exemple, que iniciatives que van néixer amb vostè, doncs com el Fissures, etcètera, s'hagin anat perdent, el 4 de jazz, etcètera, i n'hagin nascut de noves, clar.
1: Sí, aquestes s'han perdut i han nascut de noves, que també estan, jo crec que estan bé, he anat alguna i... la veritat que estan bé.
0: Esports, que a més vostè és molt esportista, què li sembla? Com està?
1: Ai, sí, el trobo a faltar, el meu esport. Bueno, que jo continuo fent esport, però que quan hi anava al camp, jo el trobo bé, està bé.
0: Moltes vegades es queixa El PSC es queixa de l'estat de les instal·lacions esportives, Palauet, Figuerassa, etc.
1: Sí,
0: el govern,
1: home,
0: diu que és culpa també del que han rebut, que el Palauet just ara fa 30 anys i que no s'hi ha fet res, per exemple, que el parquet ja és el mateix que sí, el primer dia.
1: No, home, no, el parquet el van canviar, eh?
0: Sí, no és el mateix?
1: Jo crec que no.
0: Per tant, hi ha hagut una degradació?
1: Jo crec que no.
0: El van canviar a la seva època?
1: Jo crec que la van canviar, el parquet, sí, sí.
0: I llavors, de què es queixen?
1: Ah, no sé, clar, té haver-hi un manteniment i arreglar-ho. I el de la Figuerassa també, que hi ha goteres i això, també està per arreglar. Bé, bueno, diuen que sí, que ho arreglaran. I la pista de fora del Palauet, també.
0: Sí, hi ha un projecte, un
1: avantprojecte, projecte,
0: de poder arreglar aquesta pista,
1: sí,
0: exterior de,
1: sí, sí,
0: del Palauet. Per tant, es posa una mica al dia,
1: sí,
0: tot plegat. Vostè que passeja per Palafolls?
1: Sí.
0: Quan no està a casa tranquil·lament, no, passeja per Palafolls. Ja m'ha respost, però li torno a preguntar. Vostè creu que està brut el nostre poble o no?
1: No, ara està més net que temps enrere. En temps enrere sí que el veia més...
0: Més deixat?
1: Sí. Ara sembla que tornen...
0: El PSC sempre parla, no?, que troba que està molt deixat. Ho deia especialment el senyor Victòria, si no recordo malament, parlava sempre que el poble estava molt, molt deixat, de manca de manteniment, de brutícia, de papers, de,
1: bueno,
0: fulles...
1: Bueno, sí, parlen del temps de que cau les fulles, clar. Com cau les fulles, el poble s'assembla més, més brut, però ja els recullen.
0: Però podem parlar de brutícia quan són fulles dels arbres?
1: No, jo crec que no. Jo crec que ara està més net que fa temps enrere.
0: Escolti,
1: que jo
0: vostè...
1: també ho deia, quan passejava. Però ara no, ara dic que està més net.
0: I de rates n'ha vist vostè moltes al poble o no?
1: Mira,
0: perquè hi ha, el poble està dividit, els que creuen que tenim una plaga i els que diuen que no hi ha plaga.
1: Jo no n'he vist cap, però sé que n'hi ha, perquè tothom, la gent ho diu, però i envien vídeos que hi ha rates. Però clar, és que tot arreu n'hi ha. Vull dir que ja fan coses per...
0: És un problema? Les rates són un problema per la Folls o no?
1: Ostres, com a tot arreu hi ha rates i tot arreu deu ser un problema.
0: Últimament també he tingut molta presència de pagesos a Palafolls, especialment en protesta per l'alternativa 3 que l'ACA proposava. Bàsicament el que deia l'ACA és d'obrir la llera del riu Tordera al seu tram baix fins al rep Viver. Això feia que, en casos d'avinguda, tot el pla de grau, tota la zona agrícola s'inundaria de forma gairebé natural perquè el riu agafaria aquest espai. Òbviament els pagesos han protestat. Què li sembla les protestes dels pagesos?
1: Jo estic a favor dels pagesos. No tenen per què tocar-los, sempre tenen de rebre ells... Que no. I ara tornen a començar de nou i tornar a parlar i suposo que ja no els hi tocaran. Jo crec que no els hi tenen de tocar.
0: Els socialistes tenien, a la seva època, han tingut al llarg dels anys que van estar governant diferents carrers de confiança, van tenir gerents, han tingut un coordinador de cultura fins l'últim dia. Esquerra va començar amb un càrrec de confiança en el seu moment, també, que va durar un any, el primer any, fins al 2020, i ara es plantegen recuperar un càrrec de confiança. Què n'opina vostè dels càrrecs de confiança?
1: Ah, bé, molt bé. Jo crec que van bé pel futur, bueno, per les coses, i que sí, que sí.
0: A nivell de el que el vol ara el govern municipal és,
1: sí,
0: l'arquitecte municipal que s'ha,
1: sí,
0: de jubilar perquè ha arribat al màxim d'anys,
1: sí,
0: un cop es jubili, que si no m'equivoco és aquest proper mes de juny, passaria a ser a treballar, però en aquest cas ja no com a funcionari de carrera de l'Ajuntament, sinó com a cara de confiança. Això li sembla bé?
1: Sí.
0: A Palafolls m'ha criticat el fet, no? Doncs això, de que un...
1: Sí, per què no? A veure, a mi m'agrada molt en Lluís i treballa molt bé i jo crec que ho farà molt bé.
0: Parlem avui als informatius de la casa. No sé si té a veure molt en política o no. Jo li pregunto, com a membre destacada del moment organitzatiu de la festa dels 80 a Palafolls, vostè va ser, especialment el seu marit, va ser dels impulsors d'aquesta festa dels 80, que celebren 20 anys,
1: sí,
0: arribant a la seva 20a edició aquest estiu, i que hi ha hagut una escissió, d'una banda l'organització, d'altra banda els disjòqueis. Han partit peres i cadascú farà la seva pròpia festa, l'únic que els disjòqueis la faran, els Drum DJs la faran a Santa Susana. Què en pensa de tot plegat?
1: Jolines... Que sí, que ells han marxat i han anat a Santa Susana i també faran l'aniversari, el 20 aniversari.
0: Sí, que els dos reivindiquen el 20 aniversari.
1: Sí, sí, tant els que es queden aquí i els que se n'han anat. Però quan van fer els 10 anys i els 15 no van anomenar mai el meu home. I la veritat, jo me va doldre molt i estic molt enfadada amb ells. Però bueno, jo crec que tot va així i que...
0: I qui creu que... De qui és el llegat d'aquests 20 anys? Dels músics, dels disjòqueis o de l'organització? Qui és realment que hauria de reivindicar els 20 anys, o els dos està bé que ho tinguin?
1: Mare meva, quina pregunta. Bueno, no ho sé.
0: Si sempre pot dir que els dos
1: sí,
0: ja està bé.
1: Els dos ja està bé.
0: És un passo a palabra. Doncs, senyora sí. Rovira, la pregunta d'alta ja li he fet abans, que si vostè es volia presentar o no. Vostè diu que li agrada això de fer coses pel poble.
1: Sí.
0: Segurament sí, sí. Serà a les llistes, ja veurem si estarà de suplent o no.
1: Ja ho veurem.
0: Vostè li agradaria estar més a primera fila.
1: Bueno, ja en el seu moment ja ho parlaré.
0: No queda gaire temps, eh, senyora Rovira, ja s'estan fent les llistes. A més, vostès que ja han anunciat la cap de llista. Senyora Montse Rovira, regidora de l'Ajuntament de Palafolls, moltes gràcies per ser avui a l'Assumptes Interns.
1: Ostres, moltes gràcies a tu, Marc.
0: Ha estat ràpid? S'ha de passar ràpid?
1: Sí, ha sigut un ple, la veritat.
0: Doncs
1: però no sé si... Encara estem en...
0: Sí, sí, encara estem davant, encara estem davant. Doncs fins la propera, senyora Rovira, gràcies.
1: Pues moltes gràcies a tu.

0: Ràdio Palafolls.
1: 24 hores de bona música.
2: Ajuntament de Palafolls.
3: Informació de servei.
4: Assessorament jurídic.
5: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls.
6: Més informació al 93 762 0043
7: o a palafolls.cat.
8: L'Ajuntament al teu servei.
9: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
10: Visita el portal
9: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
11: No tens excusa.
12: Vagis amb vagis.
11: radiopalafolls.cat.
13: Aquest programa és una repetició.
14: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
15: Benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. Us donem la benvinguda a un nou episodi d'aquest programa. Com estàs, Lluís?
16: Molt bé, Manel.
15: Avui us proposem anar una mica més enllà. Aquesta setmana ens acompanya un periodista i escriptor que a més és autor de la biografia.

0: Sí.
1: I em produeix cert morbo això de parlar de la cara B d'Isabel Pantoja. Perquè jo, ara, a hores d'ara, sense haver parlat encara amb el nostre convidat, crec que sóc més fan de la cara B d'Isabel Pantoja que no pas de la cara A.
0: La cara A és la d'artista?
1: Sí, la d'artista.
0: La cara B és la de personatge. Reputada,
1: exacte. I la cara B és una mica com la part més persona, que aquí jo crec que és on m'enganxa més.
0: Té suquillo,
1: sí,
0: no, aquí?
1: Va, doncs, si et sembla, som-hi avui al Col·lectius en Xarxa, Isabel Pantoja.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I abans de saludar el nostre convidat, posem una mica de context. Isabel Pantoja és una de les grans icones de la música espanyola, amb una trajectòria marcada per l'èxit, també la controvèrsia, i una capacitat, jo crec, única per connectar amb el públic. Perquè jo l'he vist en concert, al Palau Sant Jordi de Barcelona, i t'haig de dir, i no és broma, que vaig flipar.
0: En belleza, no?
1: Totalment. O sigui, jo crec que una persona treta de context la poses allà, i flipa,
0: i
1: de veritat, és a dir, yeah, cau,
0: sí,
1: perquè jo vaig anar acompanyat de gent que bàsicament anaven per acompanyar-me, literalment, i em van reconèixer, sense que els apuntés amb una navalla, que a menudo show, de veritat, o sigui, un espectacle, 3 hores i mitja de concert, que vaig flipar.
0: Molt repertori.
1: Bueno, 50 anys de carrera, imagina't tu la de cançons que va fer Isabel Pantoja.
0: I és d'aquelles encara que canta amb el micro molt lluny,
1: més,
0: que això té molt de mèrit.
1: I és d'aquelles que entre cançó i cançó parla com 10-15 minuts i t'explica moltíssimes coses. O sigui, era un show, o sigui, era un concert, era més aviat tot, com tot un espectacle.
0: Val.
1: Com dèiem, la cançó espanyola i el món de la copla, sovint associats a les anomenades folklòriques, han tingut històricament una forta càrrega emocional, com deies, i també dramàtica, elements que els han connectat, lògicament, amb el col·lectiu LGTBI, és a dir, viuen del drama aquestes folklòriques directament, perquè ella cantava des del despit absolut en aquest concert, en contra, sense dir-ho, del fill, de la filla, dels haters, de tothom. O sigui, era una senyora que vivia del drama i ens ho va fer sentir a tots com a tal. O sigui, que tu al final pensaves en plan, quina lluitadora aquesta senyora, era la sensació que tenies d'aquella senyora. O sigui, en plan, ole tu, Isabel, que era el que repetia una i altra vegada. Al·lucinant.
0: Interessant això, no?, de com aquestes folklòriques s'alimenten i també alimenten el col·lectiu, perquè hem sentit fa poc, no?, Alaska, que treu un disc.
1: Total.
0: I sembla que renega, que és una cosa que és lo que faltava, que li faltava per poder dir a esta senyora,
1: no? Sí, total. Doncs mira, d'això va, perquè de fet jo crec que molta vegada han viscut i han menjat i han begut del col·lectiu LGTBI, i jo crec que no totes i tots han sapigut després donar-li el seu lloc al col·lectiu. Però això ara en parlarem. Dèiem que durant dècades aquestes artistes han esdevingut, com dèiem, referents simbòlics, figures de resistència, d'expressió i també d'identitat en contextos on moltes realitats quedaven sempre invisibilitzades, i aquesta connexió crec que no és casual, i crec que ara en podrem parlar justament d'aquesta connexió del col·lectiu amb la cultura, l'art i aquestes folklòriques.
2: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui al Col·lectius conversem amb el periodista i escriptor Alexander, una veu que ha posat el focus en una de les figures més icòniques i també més enigmàtiques de la cultura popular. Ell és autor de la biografia no autoritzada d'Isabel Pantoja, Carne y Mito, aquesta història que recull un treball molt complet, que recull i s'endinsa en la trajectòria vital i també artística, amb voluntat d'anar una mica més enllà d'aquest relat oficial que us explicàvem. El saludem. Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal?
3: Hola chicos, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
1: Oye, para hacer un poco de contexto, ¿dónde sale la idea o de dónde nace la idea de alguna manera desvelar o recoger o analizar la figura de Isabel Pantoja, más allá de la imagen que conocemos y que los medios de comunicación y ella misma se han encargado de servirnos durante todas estas décadas?
3: Pues mira, la verdad es que no, en un principio lo que más me llamaba de la atención de ella, porque es verdad que no me considero un fan, sí me considero una persona que conoce más o menos su trayectoria y que la ha seguido, yo creo que como casi todo el mundo que sigue la prensa del corazón, porque al final hablar de Isabel Pantoja es hablar de un, pues como yo digo en el libro, de un género periodístico en sí mismo. Pero sí que me llamaba la atención la vida de esta mujer, y sobre todo una cosa, y era cómo había conseguido su popularidad, había conseguido sobrevivir a todos los desastres, a todas las polémicas y a todo lo que le ha pasado en la vida, que no ha sido poco.
1: Claro, en todo esto, y decía Luis al principio, nos interesa mucho el contenido

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Famílies de l'escola Masprat reclamen el retorn d'una segona línia d'I3 davant la manca de places. Un grup de pares i mares ha presentat una reclamació col·lectiva per denunciar que una dotzena de gairebé una dotzena d'infants s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo escollit com a primera opció. Actualment l'escola només ofereix una línia amb 19 places per 25 sol·licituds, fet que ha portat les famílies a exigir una redistribució de l'oferta educativa al municipi per haver d'escolaritzar els seus fills fora de Palafolls. La FA del centre dona suport a la demanda, mentre que el Departament d'Educació defensa la planificació actual basada en l'equilibri global de places i la davallada de la natura.

A l'informatiu d'aquest dimarts seguirem parlant d'altres temes relacionats amb educació, concretament de la vaga d'avui. I és que hi ha hagut un seguiment divers en la 8a jornada de vaga d'educació als centres del nostre municipi. La protesta per reclamar millores laborals i salarials a la Generalitat ha tingut un impacte desigual, destacant el 40% de seguiment de l'alumnat a l'Institut Font del Ferro. A l'escola Masprats, el 45% dels mestres s'han sumat a l'aturada, mentre que a les Ferreries l'adhesió del professorat ha estat del 22,72%. La jornada reivindicativa ha inclòs talls de trànsit a la Nacional 2 i continuarà demà dimecres amb una convocatòria específica per les llars d'infants. També parlarem de cultura i actes, perquè la festa dels 80 de Palafolls renova el seu cartell de DJs pel seu 20è aniversari. L'organització de l'esdeveniment ha anunciat un canvi important en la direcció musical a causa de desavinences amb Slam DJ, que deixen la festa després de 20 anys gairebé. Per la celebració del pròxim 1 d'agost a la plaça de Popi, la comissió de Reis i Carnestoltes ha apostat per altres noms com Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. Paral·lelament, els Slam DJ han decidit traslladar el seu format a Santa Susana, on celebraran la seva pròpia festa una setmana abans.

I avui també parlarem de la FIC, que analitza la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. La FIC organitza el pròxim 23 de maig un taller gratuït al MIT titulat De les imatges amb llum a les imatges amb idees. La jornada explorarà el concepte de la cromografia, definida com la fotografia de la ment, i analitzarà com la generació d'imatges mitjançant la IA suposa un canvi de paradigma pels professionals del sector. La formació a càrrec de Josep Recio requereix inscripció prèvia i està oberta a tots els amants de la fotografia.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda hi haurà domini del sol amb algunes nuvolades a l'extrem nord de la comarca. Tot i que no es descarta algun ruixat al terç nord del Maresme, en general no s'esperen precipitacions. Vents fluixos força 2 a 3 de component sud. El mar estarà en estat de marjola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 21 als 24 graus. Al nostre municipi el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 24 graus i mínimes que pugen fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 19 de maig del 2026 i ho fem parlant d'educació, i és que reclamen redistribuir i augmentar les places d'I3 pel curs vinent a Masprats. Un grup de famílies de Palafolls ha presentat una reclamació col·lectiva amb signatures de suport davant del Departament d'Educació i l'Ajuntament per denunciar la manca de places disponibles d'I3 a l'escola Masprats de cara al curs vinent. Segons exposen en diversos escrits i recursos, mitja dotzena d'alumnes s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo triat com a primera opció durant el procés de preinscripció, i demanen que reformuli el plantejament inicial i s'ampliï el nombre de places a Masprats. Les famílies asseguren que la situació és especialment greu perquè l'escola només ofereix una línia d'I3 amb 19 places. Segons expliquen, almenys 25 infants haurien sol·licitat plaça a la primera opció al centre, deixant-ne mitja dotzena sense ella. Això implicaria que aquests alumnes haurien d'anar a una segona opció, si hi ha disponibilitat. Els afectats consideren que aquesta planificació no respon a la realitat demogràfica del poble i denuncien que l'administració està prioritzant criteris polítics i econòmics per sobre de les necessitats educatives i de la llibertat d'elecció de les famílies. Unes famílies que alerten que en casa no poden entrar Masprats escolaritzarien els seus infants fora de Palafolls. En aquest sentit, José, un dels pares que lidera aquesta reclamació, explica que l'objectiu principal és que l'administració escolti les necessitats actuals de les famílies.
1: Doncs mira, el que estem reclamant és que s'ajusti l'oferta educativa d'I3 a la demanda real que hi ha al municipi. Correcte, es veu que vam fer una planificació fa uns anys que no s'adapta demogràficament actualment, i clar, quan han sortit les demandes, les preinscripcions dels pares, ens hem adonat que hi ha més sol·licituds en primera opció a l'escola Masprats que a la de Ferreries. Què passa? Què és tan senzill com donar-li importància a la demanda real, amb les dades reals que hi ha, que no a una planificació que es va fer anys enrere?
0: A més, referma també el dret de les famílies a escollir el model d'aprenentatge pels seus fills. A la vegada assegura que no hi ha una escola millor que una altra, simplement la seva voluntat de dur els infants al centre que més s'ajusta a cada família.
1: Considerem que tenim el dret a decidir el nostre projecte, el projecte educatiu i metodologia que volem per als nostres fills. Sobretot remarcar que això no afecta negativament a cap escola, a cap pare, en el sentit de que a Ferreries hi ha hagut 19 sol·licituds en primera opció, que precisament són les places ofertades que volen donar a Masprats.
0: L'AFA de l'escola Masprats s'ha posicionat públicament al costat de les famílies afectades i reclama recuperar una segona línia d'I3. L'entitat defensa que el centre disposa d'espais i capacitats suficients per assumir més alumnat i recorda que històricament l'escola havia funcionat amb dues línies. Per la seva banda, el Departament d'Educació respost a les famílies que la planificació actual s'ha fet tenint en compte la davallada de la natalitat i l'equilibri global de places al municipi. D'aquesta manera, s'han previst 3 aules d'I3 al pròxim curs, 2 a Ferreries i una a Masprats. Un repartiment que ha acordat anar alternant cada any, és a dir, que l'any vinent seran 2 aules a Masprats i una a Ferreries. Per part de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafolls, han assegurat que el consistori no gestiona la preinscripció, sinó que aquest tràmit depèn del Departament d'Educació. Les famílies no en tenen prou amb les explicacions i han demanat accés als informes i criteris tècnics que han justificat la planificació de grups. Els reclamants exigeixen una revisió immediata de l'oferta educativa, no volen que es creïn més places, sinó que es redistribueixin per tal que tots els que han demanat anar a Masprats ho puguin fer i no hagin d'anar a un altre centre. Seguim parlant d'educació, en aquest cas de la vaga, i és que avui hi ha hagut un seguiment desigual de la vaga d'educació en la 8a jornada de protestes de la nostra comarca. Aquest dimarts els centres educatius s'han sumat a la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya, que avui feia incidència especial a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les aturades convocades pels sindicats majoritaris reclamen a la Generalitat millores salarials i també de les condicions laborals. A Palafolls, el seguiment de la convocatòria ha estat divers segons el centre i el col·lectiu. A l'Institut Font del Ferro la vaga ha tingut un impacte especial destacat entre l'alumnat, amb un seguiment del 40%. Pel que fa al professorat i al personal del centre, l'adhesió ha estat del 10%. A Masprats el 34,25% no ha anat a l'escola i els mestres el 45% han fet vaga. Pel que fa a l'escola Les Ferreries, el 22,72% dels docents s'han sumat a l'aturada. Pel que fa als alumnes, el seguiment ha estat del 31,96%, tot i que cal tenir en compte que els grups D5 i segon de primària estan actualment de colònies. A nivell comarcal, la jornada està marcada per diverses accions reivindicatives, com ara talls de trànsit a la Nacional 2, a l'altura de Mataró i Premià de Mar, durant tot el matí. Les mobilitzacions no s'aturen aquí. Per demà, la convocatòria de vagues desplaça les llars d'infants coincidint amb una nova reunió prevista entre els sindicats i la Conselleria d'Educació per intentar desencallar aquest conflicte. I posem ara la mirada cap a l'estiu per parlar de cultura, perquè la festa dels 80 de Palafolls canvia de format i de DJs pel seu 20è aniversari. La tradicional festa dels 80 de Palafolls, que enguany arriba al seu 20è aniversari, viurà un canvi important en la seva organització. La Comissió de Reis i Carnestoltes, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha anunciat un relleu musical a causa de desavinences amb els que havien estat els encarregats de posar-hi la música fins ara, els Slam DJ, que ja han presentat també per la seva banda una nova proposta. D'aquesta manera, Palafolls manté la seva celebració el pròxim 1 d'agost apostant per un cartell amb DJs locals i amb una llarga trajectòria. D'altra banda, els Slam DJ han decidit traslladar el seu propi format a Santa Susana, on celebraran la seva festa una setmana abans de la cita palafollenca. Segons ha explicat Albert Martínez, membre d'Slam DJ, la decisió de marxar de Palafolls després de gairebé 20 anys ha estat difícil i inevitable. Martínez apunta una pèrdua de valor de la seva dedicació i a visions contraposades amb la nova entitat organitzada que generaven conflictes constants.
2: Ha estat una decisió molt difícil, fins i tot diríem que inevitable. Darrere d'aquesta decisió hi ha diferents raons, però sobretot sentim que la nostra feina i dedicació cap a aquesta festa estava perdent el valor que es mereix. En aquests darrers anys la nova entitat tenia una visió molt diferent a la nostra i això generava conflictes constants. També volem deixar molt clar que en cap cas el motiu de la nostra marxa és econòmic. Ens agradaria aprofitar per donar les gràcies a tota la gent de Palafolls que durant tots aquests anys ens han estat fent costat a la plaça de Popi.
0: Des de la Comissió de Reis, Àngela Martínez ha confirmat que un cop Slam DJ va comunicar que no continuarien, l'entitat va tenir clar que volia apostar per noms de casa, compromesos i amb una gran qualitat artística. Els nous encarregats de fer vibrar la plaça de Popi seran Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero.
3: Después de que Slum nos confirmara que no iban a continuar pinchando en la fiesta, Comisiones de Reyes tuvo muy claro que iba a apostar por DJs de Palafolls, gente ya muy conocida, con una gran trayectoria, muy sólidos, muy comprometidos con la fiesta y con una enorme calidad artística increíble. Los DJs son Manel DJ, Santi Pacheco y Mario Otero. Cada uno aportará su estilo. La verdad es que estamos encantados. Creo que harán vibrar a toda la Plaza Popi, crearán una atmósfera única y creo que es una apuesta segura para cualquier evento.
0: La comissió assegura que la celebració del 20 aniversari el pròxim 1 d'agost a partir de les 10 serà una gran festa plena de sorpreses i regals gràcies a la col·laboració de voluntaris, sponsors i l'Ajuntament. Pel que fa a la festa dels Slam DJ, que també reivindiquen el 20 aniversari, es durà a terme el pròxim 25 de juliol a la plaça de les Dunes de Santa Susana. I seguim parlant de cultura, però en aquest cas de fotografia, perquè la FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest pròxim 23 de maig, l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes ha preparat un nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de les fotos amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promgrafia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. Sota el subtítol de les imatges amb llum a les imatges amb idees, la jornada planteja que l'arribada de la intel·ligència artificial no és només una unió nova, sinó un autèntic canvi de paradigma. En aquest sentit, Josep Recio defineix el nou concepte afirmant que defineix la promgrafia com la fotografia de la ment.
4: Jo he fet aquest títol per lligar una mica entre la fotografia que nosaltres realitzem i que es fa amb llum a la fotografia que es fa escrivint, que es fa amb idees, es fa amb paraules, no? I jo la promgrafia la defineixo una mica com la fotografia de la ment, el que penses i que pots arribar a fer sense necessitat de tirar una fotografia o tirant una fotografia poder-la modificar perquè et surti el que tu vols.
0: El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació en un moment on els límits entre la fotografia, l'art i la tecnologia es difuminen. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al MIT de 10 a 2 quarts de 2 del migdia. Tot i que l'activitat és gratuïta, els interessats han de formalitzar una inscripció prèvia per poder participar-hi. Segons Recio, la sessió està especialment pensada per tots els amants de la fotografia, sobretot gent amb idees que voldria fer aquesta imatges.
4: Normalment jo a la primera part del taller i la segona quasi també serà amb fotografies ja fetes meues i que intentarem plasmar una idea, no? O sigui, modificant aquella fotografia, que en Photoshop ho podríem fer-ho, però potser triguem 3 dies a fer-ho, uh-huh. Allà ho podem fer en 5 minuts, o en 10, o amb el temps que faci falta, però que aquella idea que nosaltres teníem al cap, amb aquella fotografia que hem tirat, que normalment serà o amb dues fotografies o amb tres fotografies que hem fet, poder realitzar la idea que teníem. I aquest és el motiu del taller. És obrir una mica la ment a la gent.
0: Segons explica, aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital.

Obrim ara la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, milloraven els indicadors de satisfacció dels usuaris de l'ABS, malgrat Palafolls. L'atenció especialitzada ambulatòria de la Corporació de Salut va millorar de manera global el nivell de satisfacció de la ciutadania, segons els resultats de l'últim pla d'enquestes de percepció, experiència i satisfacció dels usuaris de l'any 2024. L'ABS, malgrat Palafolls, va obtenir 5 indicadors que superaven els resultats de Catalunya i 4 d'aquests se situaven per sobre del 90%. El 2021 es multiplicava per 3 el nombre de palafollencs que vivien a l'estranger. L'any 2009, a l'inici de la crisi econòmica, hi havia 46 palafollencs que vivien en altres països del món. Aquesta xifra no havia parat de créixer des de llavors i en aquells 12 anys, fins al 2021, la xifra s'havia triplicat fins a arribar a les 133 persones inscrites al nostre municipi, però que vivien en aquell moment fora d'Espanya, ja fos estudiant o treballant. Segons les dades del padró d'espanyols residents a l'estranger, que ofereix l'Institut Nacional d'Estadística, el període amb més flux migratori de palafollencs va ser entre els anys 2011 i 2015. Fa 10 anys, és a dir, el 2016, parlàvem de successos i és que hi havia hagut un accident a tocar del far de Calella amb un ferit greu. Dues persones van quedar ferides, una de gravetat, aquell matí en un xoc frontal entre una furgoneta i un turisme a la Nacional 2 a Calella. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre es va rebre cap a 3:15 del matí, al quilòmetre 666 de la Nacional 2, entre el càmping Roca Grossa i el far de Calella. Com a conseqüència de la topada, un dels ferits va quedar atrapat dins dels vehicles i va haver de ser excarcerat pels bombers. Va estar evacuat en estat greu a Can Ruti. Una segona persona també va quedar ferida de caràcter lleu en el xoc i va estar traslladada a l'Hospital de Calella.

0: El que ara fem a l'informatiu d'avui és consultar amb el nostre company, amb en Jordi Prats-Savalls, quina proposta cultural de totes les que s'han previst aquesta setmana ens acosta avui. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Avui parlem de l'últim espectacle dins el cicle Escena Nou al Teatre de Palafolls i parlem d'un espectacle familiar. Aquest diumenge, el professor Bromera. Serà a partir de les 12 del migdia, com sempre, al teatre del nostre municipi i amb la companyia Malabufa. Sessió de teatre familiar amb entrada lliure i aforament limitat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem és ampliar la previsió meteorològica pel dia d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podia escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara, i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27, i fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana. I és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació, probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costaner que podria afectar la primera línia de la costa aquí a la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.
0: Gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant de què hem parlat durant aquesta mitja hora. Famílies de l'escola Masprats han reclamat el retorn d'una segona línia d'I3 davant la manca de places. Un grup de pares i mares ha presentat una reclamació col·lectiva per denunciar que mitja dotzena d'infants s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo escollit com a primera opció. L'AFA del centre dona suport a la demanda, mentre que el Departament d'Educació defensa la planificació actual, basada en l'equilibri global de places i la davallada de la natalitat. També hem parlat de la vaga d'avui i és que hi ha hagut un seguiment divers a la 8a jornada de vaga d'educació en els centres de Palafolls. La jornada reivindicativa, a banda de l'aturada dels mestres, ha inclòs talls de trànsit a la Nacional 2 i continuarà demà dimecres amb una convocatòria específica per les llars d'infants. La festa dels 80 de Palafolls renova el seu cartell de DJs pel seu 20è aniversari. L'organització ha anunciat un canvi important en la direcció musical a causa de desavinences amb Slam DJ, que ha deixat la festa després de gairebé 20 anys. Per la celebració del pròxim 1 d'agost a la plaça de Popi, la Comissió de Reis i Carnestoltes ha apostat per noms com Anel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. Paral·lelament, els Slam DJ han decidit traslladar el seu format a Santa Susana. I l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes organitza el 23 de maig un taller gratuït al MIT titulat De les imatges amb llum a les imatges amb idees. La jornada explorarà el concepte de la promgrafia, definida com la fotografia de la ment, i analitzarà com la generació d'imatges mitjançant intel·ligència artificial suposa un canvi de paradigma. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
3: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
4: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
5: Here we go!

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
7: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
8: Per ajudar i reforçar el projecte i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
9: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
10: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
11: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
11: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
12: Avançar les eleccions no són bones notícies.
13: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
14: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
15: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
16: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
0: Aquest programa és una repetició.
17: Torna a ser dimarts, o dimecres si és la repetició. Això vol dir que torna la cita amb els assumptes interns a Ràdio Palafolls.

0: Ja ens encaminem cap al final de l'edició d'enguany de l'Assumptes Interns. De fet, dues entrevistes més i entrarem a la ronda final amb els portaveus o caps de llista a les darreres eleccions. Avui ens visita la darrera regidora del PSC, a banda de la portaveu que ens visitarà en unes setmanes. Ella, a més, també és la darrera regidora que ha entrat al plenari municipal. Ho va fer tot just després de la marxa del regidor socialista David Alonso, a principis d'aquest any. La nostra convidada d'avui era la llista del PSC a les darreres eleccions, però com a suplent. Tot i això, no és una nouvinguda al plenari municipal. De fet, ja va ser en el darrer mandat de Valentí Agustí, llavors va ser regidora, entre d'altres, d'Esports, Joventut, Cultura i Comunicació. Ara veu la política local des de l'altra barrera, la barrera de l'oposició. Com veu l'actual situació de Palafolls? Com està el seu partit, el PSC, després de la marxa de Güell i de Victòria? També com en veu el poble? I, per exemple, si veu moltes rates o si està brut? Són algunes de les coses que li preguntarem, ja riu, a la nostra convidada d'avui. Moltes coses que volem parlar amb Montse Rovira, regidora del PSC a l'Ajuntament de Palafolls. Senyor Rovira, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Feia molt de temps que no era a l'Assumptes Interns.
1: Ui, tant.
0: Ara, 7 anys.
1: 7 anys. Sí, sí.
0: Escolti'm, el PSC ja té cap de llista a les properes eleccions municipals. És el primer partit que ha definit qui serà el seu alcaldable. Tornarà a ser una dona, serà Rosa García. Vostè va ser a la reunió en la qual va ser escollida Rosa García o no?
1: Sí, sí, vaig ser-hi. I la... I m'agrada molt i comparteixo la seva decisió i m'agrada...
0: I va ser per unanimitat o no l'elecció?
1: Sí, sí, sí. Tothom va votar que sí.
0: I hi havia més candidats o, va ser, o era l'única candidatura que hi havia?
1: No, l'única.
0: L'última vegada que va haver eleccions, ara fa un... fa, doncs això, tres anys va ser les eleccions, per tant fa quatre, ella també l'única que hi havia va ser la de Vila o no? Se'n recorda? O potser hi havia més?
1: Ostres, em sembla que hi havia en Vila i la Loli, no? No ho sé, eh? No ho sé.
0: No ho recordo, perquè a més
1: no,
0: el tema de les assemblees locals són tancades i per tant...
1: No, jo no hi vaig ser-hi.
0: Aquella no, vostè
1: no hi era? No, no hi vaig ser-hi en aquella assemblea.
0: Escolti, amb aquesta elecció de Rosa García com a nova candidata alcaldable dels socialistes a l'Ajuntament de Palafolls, es dona per tancada la crisi dins del PSC o no?
1: Jo crec que sí. Ara el que tenim que fer és mirar cap al futur, treballar en equip i som un equip nou i tenim moltes ganes de treballar pel poble i pels veïns i veïnes del poble de Palafolls.
0: Un equip nou, Rosa García ja era en el mandat del senyor Agustí,
1: sí.
0: Vostè també, el senyor Vila també porta ja
1: uns
0: anys. Quan diu un equip nou vol dir que la marxa d'Agüela i de Victòria ha renovat també el PSC local?
1: Bueno, sí. Sí, sí, jo crec que sí.
0: Ha fet mal aquesta... ha passat factura aquesta marxa o no?
1: Jo crec que no. Que ha anat bé.
0: Ha anat bé per al PSC. Una
1: jo crec que
0: de
1: sí.
0: Cares.
1: Bueno, cada un fa el que li més li interessa i jo suposo que ells dos ho van... i s'ho van pensar i han sortit.
0: Quina relació té vostè amb Agüera i Victòria?
1: Ah, correctament.
0: De sempre?
1: Sí,
0: abans
1: sí.
0: De marxar també?
1: Bueno, sí, sí, sí. Correctament, la tinc.
0: García, la que ara serà alcaldable, en les darreres eleccions municipals era el número 8 dins
1: sí.
0: el PSC. De fet, no va sortir regidora, va ser repescada després.
1: Sí.
0: Un cop passa o marxen Agüera i Victòria, García passa a ser portaveu, perquè ja havia estat
1: sí,
0: regidora,
1: sí.
0: Havia entrat a substituir un altre regidor que havia marxat, passa a ser portaveu i passa a ser alcaldable. Sembla com
1: sí.
0: si el tinguessin guardat en un calaix esperant que marxessin a Güell i Victòria perquè ella fos protagonista, per entendre'ns, no?
1: Ostres, no crec. No ho sé. No, no.
0: Vostè no té aquesta sensació?
1: No.
0: Però clar,
1: no.
0: De no ser... no, entengui'm, de no ser res, d'estar una mica a fora de l'àmbit més de la primera línia, passa a ser portaveu del PSC, és a dir, la cara visible dels socialistes, i a més,
1: sí, sí.
0: En projecció de cara a ser l'alcaldable, no?
1: Sí.
0: No sé si vostè ha parlat amb ella, quines són les seves sensacions?
1: No, no, ella té moltes ganes, ho ha agafat amb força i per treballar pel poble i té un bon equip. Ella diu que té un bon equip i fem pinya entre tots i endavant.
0: No sé si és, abans he pensat si era molt normal que passés, no? D'una posició a les llistes com número 8 passés a ser portaveu i ara alcaldable. Tampoc no sé si és molt normal que entre pitos i flautes hagin marxat 5 regidors socialistes en tan sols una legislatura.
1: Això jo sí, no, Sí, sí, és així, però jo tots...
0: Ho veu normal o no?
1: No, no, gaire normal tampoc.
0: Jo dic que entre pitos i flautes perquè hi ha gent, suposo que van a marxar per unes raons.
1: Sí, jo suposo que tothom té la seva raó per marxar del partit, però jo no els sé totes.
0: També és normal que hagi de recórrer el PSC fins a places de suplent per substituir alguns regidors que marxen o no?
1: Bueno, no ho sé. Jo, segons diuen, estava en el número 18 i he entrat. No sé, els altres... Jo pensava que algun altre voldria entrar, però no.
0: No ha estat així, ha hagut d'acabar a la llista de suplents. Vostè estava...
1: Jo estava dalt de tot, No sé si estava el 18, el 20 o el 25, no sé.
0: En unes posicions de suplent que normalment són com cares conegudes que posa la gent a les llistes per donar com fortalesa, com apuntalar una mica la llista. Vostè estava a casa feliçment, no sé si es pensava que tard o d'hora entraria vostè a l'Ajuntament.
1: I tant que estava feliçment a casa meu. No. I va haver-hi gent del poble que me deia: Montse, tu ets la que vas a darrere, tu entres ara. Dic jo: sí, home, jo no entraré. I quan el senyor Vila me va trucar i me va dir que volia parlar amb mi, dic: pues sí, tenen raó els que m'ho diuen.
0: I com va ser això? La van trucar i vostè què va dir? Perquè ha estat, com deia vostè, tranquil·la a casa, al sofà.
1: No, al sofà de casa meva no hi estic mai, Marc.
0: Ha pensat que anava a dir que vostè que no era còmode, al sofà de casa seva.
1: Sí, el meu sofà és còmode, però no hi estic mai. Jo sempre faig coses i volto i vaig amb bici i cap aquí, cap allà.
0: Quan el senyor Vila la truca i li diu: escolta'm, Montse, hem pensat que entris a l'Ajuntament, quina va ser la seva primera idea?
1: Que no, que jo no entrava. Però, bueno, ja ho van anar parlant, em va anar convencent, em va costar una mica, però bueno, si me necessitaven, doncs aquí estic. I la veritat...
0: Per què li va costar? Vostè que ja coneix
1: com
0: funciona l'Ajuntament...
1: Home, perquè, com has dit, feliçment a casa meu, cap aquí, cap allà, a tornar a començar i a tornar... Clar...
0: Vostè estava desendollada de la vida política? És a dir, vostè seguia els plens, segueix l'actualitat política,
1: algun
0: mira
1: dia...
0: els assumptes interns, aquestes coses?
1: Sí, no? Algun dia ho escoltava, i això també, vull dir que sí, i a més alguna reunió m'havien fet i havien parlat amb mi, en Joan, vull dir que sí que estava informada.
0: Feien reunions en el PSC. En aquestes reunions?
1: No, en Joan me la feia.
0: Ah, només, vostè hi era.
1: Sí.
0: Vostè anava a reunions del PSC durant...
1: No.
0: Perquè no se'n feien o perquè no era convidada?
1: Perquè no se'n feien. Jo crec que no se'n feien.
0: Clar, i aquest malestar que hi havia entre aquestes dues famoses faccions, que després en parlarem, vostè la sabia? O com que no hi havia reunions, pensava que vostè...
1: Home, sí que ho sabia, que, i a més que es veia el que hi havia allà.
0: Què és el que hi havia? Expliqui-m'ho. Segons vostè què hi veia?
1: Home, doncs una mica així, que hi havia dos bandos i cada un tirava pel seu cantó i no anaven tots a una. Vull dir que va ser una mica...
0: Ells en les entrevistes sempre deien que efectivament podia haver-hi diferents posicions.
1: Home, clar que hi ha diferents... Clar que sí, però...
0: Perquè sempre es buscava aquell
1: sí,
0: punt. Què és
1: home.
0: El que va fer que això es trenqués?
1: Pues no ho sé, jo suposo, segons ells, va ser els pressupostos de final d'any, d'aquest any passat, que va
0: i negociar l'abstenció.
1: Sí, que ells ja van dir prou
0: i
1: van marxar.
0: S'ho creu que és això només o no?
1: Home, ells ho diuen, si jo m'ho tinc de creure.
0: Enganxem una mica que anàvem fent també. Vostè serà a la llista, o sigui, parla de llistes del PSC, Rosa García serà la candidata. Vostè serà a la llista del PSC propera d'aquí un any o no?
1: No, encara no sé res.
0: Però s'està fent la llista, ho sap? Si hi ha alguna cosa més o menys?
1: No, jo no, encara no hem parlat i no sé res de tot això.
0: I li agradaria ser-hi, en tot cas?
1: Bueno.
0: O vol tornar tranquil a casa?
1: No ho sé, Tot això m'agrada a mi.
0: La política li agrada.
1: Bueno, la política, m'agrada ajudar el poble i fer coses pel poble. Això és el que m'agrada a mi.
0: I des de l'oposició es pot fer coses pel poble o no?
1: Home, sí, jo crec que parlen amb ells i els pressupostos els han ajudat i tot, jo crec que sí.
0: Pel que entén vostè, quan diu que doncs, ha de pactar amb algú, buscar converses amb govern, negociar amb el govern per intentar fer coses al poble, vostè, si hagués estat a l'antiga fa 6 mesos en l'Ajuntament, vostè seria dels partidaris a buscar acords amb el govern local?
1: Sí, jo crec que sí.
0: més sí. que no pas buscar o articular una alternativa, com hi havia altra gent dins del seu partit que buscava més buscar una, o articular una alternativa al govern municipal. De fet, ara parlem de la famosa moció de censura, però vaja, hi havia aquestes dues faccions, no? Vostè hagués estat més a la banda del senyor Vila per buscar acords i fer projectes pel poble.
1: Sí, sí.
0: Doncs parlem de, en aquest cas també de les llistes, continuem encara amb les llistes. Qui les fa, les llistes? Les fa la candidata, les fa el partit o les fa Mataró?
1: No ho sé, jo crec que els fa la candidata, si no, que ella coneix la gent i suposo que... Bueno, entre tots, suposo que també donarem l'opinió.
0: Vostè va estar en l'últim mandat del senyor Agustí, va entrar i era regidor del govern, després amb la senyora Güera també hi era a les llistes,
1: sí.
0: després també amb el senyor Vila també ha estat a les llistes.
1: Sí.
0: Per això li pregunto... sap vostè si des de Mataró es fa una trucada i es diu, posa aquest aquí, baixa aquest allà?
1: No.
0: La senyora Güera deia que hi havia moltes pressions per part de Mataró.
1: Ai, no ho sé. Com que no...
0: A vostè no li consta?
1: No. No, no.
0: I escolti, em dèiem, abans, la decisió del PSC s'ha produït, es va produir a finals d'any amb l'aprovació dels pressupostos. El PSC el que va fer bàsicament va ser abstenir-se, això va facilitar l'aprovació dels pressupostos. Allò va evidenciar, tot i que ja ho tenien clar, perquè la mateixa Güera ho va dir en aquest programa, aquestes dues ànimes, aquestes dues faccions, aquestes dues corrents dins del PSC, que és la que vostè, amb vostè parlava, la que és més propera a buscar acords amb el govern i la que era més propera a buscar una alternativa de govern a l'actual d'Esquerra Republicana. Vostè entén aquella disputa que hi havia? Entén aquestes dues faccions, les dues modalitats de pensament que hi havia llavors al PSC o no?
1: Bueno, es poden tindre diverses opcions cadascú i posar-ho i arribar a un acord, però el que no entenc és el que passava allà dintre.
0: La disputa,
1: sí.
0: Les diferències de criteri.
1: Sí.
0: Qui hauria d'haver... Però no sé si eren cinc regidors... No sé si això es votava, hi haurien dues persones a favor de diguem-ne, d'aquesta part de partidària de buscar acords amb el govern. Hi havien dos regidors. Jo faig les meves quinieles, les meves primitives. El senyor Vila i la senyora García.
1: Sí, sí.
0: Hi han dues persones que no són partidàries o que no eren partidàries d'aquesta línia, que són les que han marxat, la senyora Güera i el senyor Victoria. Quedava el senyor Alonso, que curiosament també va marxar mes després.
1: Un mes després.
0: Això perquè no es votava i es decidia quina era la manera d'actuar del PSC i ja està.
1: Hòstia, no ho sé.
0: Renoi.
1: No ho sé, perquè jo com que no hi era no t'ho puc explicar tot això.
0: Però no li han explicat als seus companys?
1: No, això no.
0: No?
1: No.
0: Doncs a veure si li han explicat alguna cosa de la moció de censura. Entrem ara a l'època, comencem abans de la moció, dels pactes postelectorals. Acaben les eleccions ara fa 3 anys, Esquerra per la majoria, PSC, Palafolls, són sumaven suficient com per desbancar Esquerra i formar govern municipal. Van haver diferents reunions. Vostès eren conscients d'aquestes reunions com el PSC? Vostè no estava a la llista, estava a la llista, però no dels llocs, diguem-ne, preponderants.
1: Home, jo sabia que estaven fent reunions i que...
0: Digui la veritat, quan va acabar les eleccions, el mateix dia de les eleccions, quan va veure que sumava Palafolls-Som i el PSC, vostè pensava que hi hauria pacte o no?
1: Jo, sí, jo creia que sí, que era el que tothom esperava, perquè que hi hagués pacte.
0: I vostè també ho esperava?
1: Sí, clar, però ells van dir que no. Bueno, jo no hi era a les reunions, però van dir que no.
0: Bé, això sí. Ha quedat clar que no, per la Folsom, de fet,
1: sí.
0: Fa uns dies explicava que una mica algun dels motius per als quals havia dit que no. Per exemple, doncs, que el senyor Joan Vila, que era el cap de llista dels socialistes a les passades eleccions municipals, tenia una empresa textil que estava en fallida i que, per tant, deia la senyora Armada, venia a dir que, com que Palafolls ha de gestionar 11 milions i mig de pressupost, no tenia molt de sentit confiar aquest pressupost a una persona amb una empresa fallida. Què li sembla tot plegat?
1: Jo aquí aquesta política no hi entraré, i jo he entrat per treballar pel poble i que no vull entrar amb ells, que no.
0: Amb ells què vol dir? Amb aquesta polèmica, amb Palafolls?
1: Amb aquesta polèmica.
0: Però ho troba...
1: No ho trobo correcte, no. No, no. Tothom, jo crec que no se tenen de posar la vida de les persones, perquè en Joan té el seu, l'altre també, i no. Que no.
0: És un atac personal, entenc vostè?
1: Sí, jo crec que sí.
0: També després de molts rumors, Palafolls-Som també havia assegurat que aquesta passada tardor ha afirmat que sí, hi va haver converses per articular una moció de censura amb membres de la gestora del PSC, és a dir, no, el senyor Victòria deia que havien estat converses informals, converses de carrer, que es trobava pel carrer, escolta, no hauríem de... La senyora Armada diu no, es va haver una reunió, membres de la gestora, crec recordar que va dir amb dos membres de la gestora, que és la gestora, diguéssim, és l'òrgan de govern que hi havia dins del PSC. Mm. Li consta a vostè que aquestes converses...
1: Jo, a mi m'han dit els meus companys que no van tindre cap reunió i no, que no n'han tingut cap, que no.
0: O sigui, vostè, òbviament, no estava a la gestora.
1: No,
0: vostè,
1: jo no hi era.
0: Estava tranquil·lament a casa encara, llavors.
1: Sí.
0: A vostè li diuen que no va existir aquesta... Que realment desmenteixen a Armada que no va haver reunions serioses. Serioses, jo... vull dir, de membres de la gestora.
1: Ja, no ho sé. Ells és el que m'han dit els meus companys, que no hi van anar a cap reunió. No ho sé jo si es va fer reunions o no, perquè no, ells van dir que no.
0: La responsable de la gestora és una antiga regidora també de l'època del govern d'Agustí, que era l'Esther Torrent, que està en el partit encara.
1: Sí.
0: Ella, vostè, li ha dit que això no va existir?
1: No, jo no he parlat amb l'Esther Torrent. No, jo no sé res d'ella. Jo he parlat amb els meus companys, els que tinc, els que som ara.
0: És a dir, el senyor Vila,
1: sí. La
0: senyora García.
1: Sí, que no hi van anar a cap reunió, no van tindre cap reunió sobre la moció.
0: Per entendre'ns, que ells no van tenir cap reunió,
1: no.
0: Però no, que no saben si la gestora es va reunir o no.
1: Ah, jo això no ho sé, la gestora no ho sé.
0: Vostè creu que l'actual PSC, que són tres regidors amb la marxa de Güera i de Victòria, pot arribar a algun tipus de pacte amb Palafolls-Som, en el que queda de legislatura, queda un any?
1: No, no crec.
0: No, les relacions estan tancades, polítiques, entenc que a nivell personal no hi ha problema, però a nivell polític...
1: Sí, estan tancades.
0: I vostè creu que passa a les eleccions d'aquí un any? Es poden refer aquests ponts o no?
1: Home, jo crec que no. En tot el que hi ha hagut, no crec que... No.
0: Abans parlàvem del senyor Vila, la senyora Armada deia que no li podien facilitar la gestió d'un pressupost a una persona que tenia una empresa o una situació econòmica d'una empresa en fallida. El senyor Vila havia explicat que per poder pactar amb el PSC en el seu moment, Armada demanava dos caps, el d'en Vila i el del senyor Moreno. Vostè entén que a les negociacions es demanin caps de persones?
1: No ho entenc. No sé quina política fa aquesta noia.
0: Bueno, el partit. Vostè ara fa 7 anys ho explicàvem, vostè quan era en el govern, vostè portava carteres com Cultura, Esports o Comunicació, sí?
1: Sí, Medi Ambient també el vaig portar.
0: Medi Ambient.
1: Sí.
0: Ara, clar,
1: i Parcs i Jardins.
0: Parcs i Jardins també, veus?
1: Sí.
0: Apunto. Aquesta no la tenia. Passat aquests 7 anys, aquestes carteres com les veu? És a dir, com veu, per exemple, els Parcs i Jardins de Palafolls 7 anys després? Es veu igual, millor, pitjor?
1: No, els veig bé, estan bé. Sí. Jo m'hi passejo i bé.
0: A nivell, per exemple, de medi ambient.
1: Sí.
0: Repassant una mica les carteres que vostè tenia, medi ambient. Està més o menys bé, igual?
1: Bueno, tindria de... les herbes que hi ha en la cera i els carrers, jo crec que els tindrien de netejar més sovint.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però justament les preguntes...
1: El poble està net, eh? Ara està més net que... temps enrere. Però
0: quan manaven els socialistes? També és net que quan manaven els socialistes o no?
1: No ho sé, més o menys. Tanet. I les herbes aquestes, si els atraiessin, millor.
0: Les herbes de les voreres?
1: De les voreres i... que n'hi ha, eh?
0: De males herbes.
1: Males herbes, sí. I com que ara plou tant, doncs surten més.
0: De cultura? A nivell cultural, està millor o pitjor el poble?
1: Jo crec que està millor. Bé. Sí, fan moltes coses i la veritat que sí.
0: Diferents? Coses diferents?
1: Sí, home, es fan coses diferents de les que fèiem nosaltres, sí.
0: Li sap greu, per exemple, que iniciatives que van néixer amb vostè, doncs com el Fissures, etc., s'hagin anat perdent, el 4 de jazz, etc., i n'hagin nascut de noves, clar.
1: Sí, aquestes s'han perdut i han nascut de noves, que també estan, jo crec que estan bé, he anat alguna i... la veritat que estan bé.
0: Esports, que a més vostè és molt esportista, què li sembla? Com està la cosa?
1: Ai, sí, el trobo a faltar, el meu esport. Bueno, que jo continuo fent esport, però que quan hi anava al camp, jo el trobo bé, està bé.
0: Moltes vegades es queixa El PSC es queixa de l'estat de les instal·lacions esportives, Palauet, Figuerassa, etc.
1: Sí,
0: el govern diu que és culpa també del que han rebut, que el Palauet just ara fa 30 anys i que no s'ha fet res, per exemple, que el parquet és el mateix que el primer dia.
1: No, home, no, que el parquet el van canviar, eh?
0: Sí, no és el mateix?
1: Jo crec que no.
0: Per tant, hi ha hagut una degradació?
1: Jo crec que no.
0: El van canviar a la seva època?
1: Jo crec que la van canviar, el parquet, sí, sí.
0: I llavors, de què es queixen?
1: Ah, no sé, clar, té a haver-hi un manteniment i arreglar-ho. I lo de la Figuerassa també, que hi ha goteres i això, també està per arreglar. Bueno, diuen que sí, que ho arreglaran. I la pista de fora del Palauet també.
0: Sí, hi ha un projecte, un
1: projecte,
0: de poder arreglar aquesta pista exterior del Palauet. Per tant, es posa una mica al dia, tot plegat. Vostè que passeja per Palafolls?
1: Sí.
0: Quan no està a casa tranquil·lament, passeja per Palafolls. Ja m'ha respost, però li torno a preguntar. Vostè creu que està brut al nostre poble o no?
1: No, ara està més net que temps enrere. En temps enrere sí que el veia més...
0: Més deixat?
1: Sí. Ara sembla que tornen...
0: El PSC sempre parla, no?, que troba que està molt deixat. Ho deia especialment el senyor Victòria, si no recordo malament, parlava sempre que el poble estava molt, molt deixat, de manca de manteniment, de brutícia, de papers, de
1: bueno,
0: fulles...
1: Bueno, sí, parlen del temps de que cau les fulles, clar... Com cau les fulles, el poble s'assembla més brut, però ja els recullen.
0: Però podem parlar de brutícia quan són fulles dels arbres?
1: No, jo crec que no. Jo crec que ara està més net que fa temps enrere. Escolti, jo també ho deia, quan passejava. Però ara no, ara dic que està més net.
0: I de rates n'ha vist vostè moltes al poble o no?
1: Mira,
0: perquè ja el poble està dividit entre els que creuen que tenim una plaga i els que diuen que no hi ha plaga.
1: Jo no n'he vist cap, però sé que n'hi han. Perquè tothom, la gent ho diu, però i envien vídeos que hi han rates, però clar, és que tot arreu n'hi han, vull dir que ja fan coses per...
0: És un problema? Les rates són un problema per la Palafolls o no?
1: Ostres, com a tot arreu hi han rates i tot arreu deu ser un problema.
0: Últimament també hem tingut molta presència de pagesos a Palafolls, especialment en protesta per l'alternativa 3 que l'ACA proposava. Bàsicament el que deia l'ACA és d'obrir la llera del riu Tordera al seu tram baix fins al Rep Viver. Això feia que en casos d'avinguda tot el pla de grau, tota la zona agrícola s'inundaria de forma gairebé natural perquè el riu agafaria aquest espai. Òbviament els pagesos han protestat. Què li sembla les protestes dels pagesos?
1: Jo estic a favor dels pagesos, no tenen per què tocar-los, sempre tenen de rebre ells. Que no, i ara tornen a començar de nou i tornar a parlar i suposo que ja no els hi tocaran. Jo crec que no els hi tenen de tocar.
0: Els socialistes tenien, a la seva època, han tingut al llarg dels anys que van estar governant diferents càrrecs de confiança, van tenir gerents, han tingut un coordinador de cultura fins l'últim dia. Esquerra va començar amb un càrrec de confiança en el seu moment també, que va durar un any, el primer any, fins al 2020, i ara es plantegen recuperar un càrrec de confiança. Què n'opina vostè dels càrrecs de confiança?
1: Ah, bé, molt bé. Jo crec que van bé pel bueno, per les coses i que sí, que sí.
0: A nivell de el que el vol ara el govern municipal és l'arquitecte municipal que s'ha de jubilar perquè ha arribat al màxim d'anys, un cop es jubili, que si no m'equivoco és aquest proper mes de juny, passaria a ser a treballar, però en aquest cas ja no com a funcionari de carrera de l'Ajuntament, sinó com a cara de confiança. Això li sembla bé?
1: Sí.
0: Perquè a Palafolls m'ha criticat el fet, no? Doncs això, de que un...
1: Sí, per què no? A veure, a mi m'agrada molt en Lluís i treballa molt bé i jo crec que ho farà molt bé.
0: Parlem avui als informatius de la casa. No sé si té a veure molt en política o no. Jo li pregunto, com a membre destacada del moment organitzatiu que, de la festa dels 80 a Palafolls, vostè va ser, especialment el seu marit, va ser dels que impulsors d'aquesta festa dels 80, que celebren 20 anys, arriben a la seva 20a edició aquest estiu, i que hi ha hagut una escissió d'una banda l'organització, d'altra banda els discjòqueis. Han partit peres i cadascú farà la seva pròpia festa, l'únic que els discjòqueis la faran, els Drum DJs la faran a Santa Susana. Què en pensa de tot plegat?
1: Jolines. Que sí, que ells han marxat i han anat a Santa Susana i també faran l'aniversari, el 20 aniversari.
0: Sí, que els dos reivindiquen el 20 aniversari.
1: Sí, sí, sí, tant els que es queden aquí i els que se n'han anat. Però quan van fer els 10 anys i els 15 no van anomenar mai el meu home. I la veritat, jo me va doldre molt i estic estic molt enfadada amb ells. Però bueno, jo crec que tot va així i que...
0: I qui creu que... De qui és el llegat d'aquests 20 anys? Dels músics, dels discjòqueis o de l'organització? Qui és realment qui hauria de reivindicar els 20 anys, o els dos està bé que ho tinguin?
1: Uf. Mare meva, quina pregunta. Bueno, no ho sé.
0: Si tot... Sempre pot dir que els dos
1: sí,
0: ja està bé.
1: Els dos ja està bé.
0: És un passo a palabra. Doncs, senyora Rovira, la pregunta a l'altra ja li he fet abans, que si vostè es volia presentar o no.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Benvinguts a la tercera activitat del segon dia del Tot Tancat. Això és una mostra més de que en català hi ha productes de qualitat de qualsevol tipus. A les Portes de Troia, que són els següents en fer-ho, parlen d'història, ho fan en català, i a més, a res que t'interessi mínimament, i encara que no, també, el període històric o el fet històric que toquen, us en donareu compte que són molt entretinguts. Les Portes de Troia són un programa veterà, ha superat els 500 programes, ve de Ràdio Castellà. Avui tenim, dels tres integrants, tenim a l'Alberto i a l'Albert, falta en Sergio, però tenim a un convidat d'excepció, com és en Patrick Urbano, que ara us el presentaran. És un programa que també es pot escoltar a més de 60 emissores gràcies a la coproducció que tenen amb la xarxa, i res, jo ja els cedeixo la paraula rapidíssimament, que heu vingut per ells, no per mi.
2: Moltes gràcies. Nosaltres farem un format del programa en directe, se'ns gravarà, també el penjarem, etc. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, escoltar-nos a Spotify, iVoox, YouTube, on vulgueu. I res, començarem a tirar ja les músiques, i si al final voleu punts de llibre, n'hem portat uns quants, si algú li fa gràcia, els tenim aquí, que els vam fer per al nostre programa 500. I res, vull dir que si voleu comentar alguna coseta després, també estem superoberts a parlar amb vosaltres. Si algú tingués alguna pregunta al final del programa, també estem oberts a contestar-la. Així que res, moltes gràcies.

Tots hem viscut l'escena. Un sopar a Nadal, una calçotada, la sobretaula de diumenge. Algú, generalment el teu cunyat, amb un gin tònic o una copa de vi a la mà, deixa anar una frase lapidària. No, és que a l'edat mitjana la gent no es dutxava mai i es morien als 30 anys. O la clàssica. Clar, els romans tenien una sala per vomitar i continuar menjant. Es deia el vomitorium. La nostra visió del passat està segrestada. No pels llibres d'història, sinó per Hollywood, per les novel·les victorianes i per quadres pintats segles després dels fets. Tenim un imaginari col·lectiu ple de víkings amb banyes, donzelles amb cinturons de castedat i amb

emperadors romans baixant el polze per condemnar mort a gladiadors. Avui hem vingut a fer neteja. Són certs els tòpics que ens repetim com lloros? Quanta culpa té Mel Gibson posant faldilla als escocesos a la mitjana? O Ridley Scott bombardejant les piràmides? O els guionistes de 300, encara que es basi en una obra de ficció, enviant els espartans a la guerra en roba interior de cuir? Benvinguts al detector de mentides històriques. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia. Avui en directe des del Totancat a l'espai de la Cata de Figueres. Moltíssimes gràcies per convidar-nos, moltíssimes gràcies per venir a veure'ns de públic. Estem molt contents de ser aquí a una trobada de creadors en català, que és molt important, i organitzar aquestes trobades per fer una mica de xarxa, conèixer-nos, no? Donar-li una mica més de veu a totes aquestes produccions de català, doncs és molt important per nosaltres. I avui, com ja ens ha presentat abans l'Albert, no som l'equip habitual, sinó que comptem amb el nostre capità de Gondor de confiança, que és en Patrick Urbano. Benvingut, Patrick.
1: Gràcies, què tal?
0: A l'Alberto Reche, que sí que és de l'equip habitual.
2: Bones. Alberto.
0: Jo mateix, l'Albert Abril, i el que sí que us presentaré és una miqueta en Patrick. En Patrick, estem molt contents que sigui aquí. Va venir a fer un parell de programes precisament sobre Tolkien. Els podeu escoltar a les nostres plataformes. Ell és director i guionista de televisió, guionista del programa Vanguardia, que com bé sabeu és un programa de referència i història també en català. És el presentador del Tres Vides a 3CAT i també del nou programa I tu què faries a 2CAT. Sí, que està tenint bastant embranzida, no? Un programa molt interessant.
2: I bé, a veure, no és el Quim Mandado, no? Que han portat els... Cadascú. Però per compensar, ves, el yin i el yang. Bueno, que han portat els nostres companys de Forquilla de Metal, però en aquest programa de cunyats va ser la nostra primera opció de referència.
1: Gràcies, suposo.
2: Estem molt contents de que estiguis aquí, Patrick.
3: Nosaltres
0: ho estem. Bé, molt bé.
1: Vinga, va, estimats, moltíssimes gràcies, Albert, Alberto, una abraçada ben grossa des d'aquí al Sergio, que em consta que està fent coses molt importants,
0: molt importants.
1: Bé, avui la cosa va de cunyats, tothom té un cunyat, per desgràcia, segurament. Segur que us han fet alguna vegada aquesta pregunta. Si tinguéssiu una màquina del temps, estimats Albert i Alberto, a quina època viatjaríeu?
0: Jo mateix?
2: Tu mateix.
0: He canviat molt aquesta resposta al llarg del temps. He anat a molts llocs...
2: Que tenint una màquina del temps.
0: Últimament penso més en una Alemanya dels anys 20, alguna cosa així.
1: Per sort has dit dels anys 20, tio? Sí. Val.
0: Sí. Bueno, ja passaven coses.
2: És una cosa que tens en comú amb Abascal.
1: Amb qui? Sí?
0: Jo crec que a la Bascalia agradaria més als anys 30, no? Una miqueta.
2: Bueno, però com comença?
0: Allà que es comença a coure una miqueta.
2: Comences a Itàlia.
0: No? Sí. És veritat.
1: No preguntaré.
0: Doncs això, jo crec que a l'Alemanya dels anys 20 seria un moment interessant. Any 18-19, no? El final de la Primera Guerra Mundial, etc. Seria un moment interessant.
1: I per què? Per què?
0: O sigui, aquesta no me l'esperava. Ah. No, és broma. Penso que és un moment que estan passant moltes coses, no? Hi ha la Revolució Alemanya, que és una revolució que ningú en parla gaire. Mm. Penso que és un moment molt fort per al moviment obrer, que es demostra que la socialdemocràcia no és tan socialdemocràcia com ens esperàvem, no?
1: Sí. És més o menys el que passa ara, no? D'una forma,
0: casualment, una miqueta. Sí, una miqueta.
2: Compte amb el que desitges, eh?
0: I
1: l'ou de la serp.
0: I s'havia inventat la penicilina.
2: Ja m'has xafat la resposta.
0: Penicilina. Què?
2: Ja m'has xafat la resposta.
0: Per què?
2: Perquè saps que sempre dic això.
0: Alberto, quin és el...
2: Bueno, jo anava a dir que primera cosa, si jo tingués una màquina del temps no s'enteraria. I segon, el que contesto sempre, que m'és exactament igual, l'únic que demano és que, sisplau, hi hagi penicilina, que hagi ibuprofenos i paracetamols, perquè una cosa que se'ns oblida moltes vegades quan mitifiquem la història és que el passat és una merda.
1: El passat és una merda, primer titular de la jornada.
2: Vull dir, no som conscients perquè vivim en un món medicalitzat, no? Asèptic, higiènic, però... tothom que pensa, primer, si agafes una màquina del temps, perquè jo sempre he volgut anar a l'antic Egipte, perfectament, no series faraó, carinyo. Jo és que vull anar a l'antiga Roma. No series... Bueno, tu sí que series un patrici.
1: Gràcies.
2: Però segurament...
1: I els meus fills es diuen Claudi i Juli. Vull dir,
2: bueno, perquè... tu viatges al passat. Segurament tindríem unes dents horribles, tindríem malformacions. Penseu que qualsevol de vosaltres que hagi tingut més de 39 de febre i hagi hagut de prendre antibiòtics o antiinflamatoris heavies, ja no tumor, estaríeu morts o deformes. Ah. Llavors, dit això, si ho tingués una màquina del temps, tiraria cap endavant. Si
1: molt bé. Però I com tens la seguretat que hi haurà alguna cosa al davant?
2: No ho sé, perquè jo sóc de lletres. Llavors això ho deixo per la gent que sàpiga del tema, però la meva resposta, que no és tan curta com jo pensava, és qualsevol època que tingui penicilina.
1: Fantàstic.
0: No, però espera, abans d'avançar.
1: Ah, d'acord, no, Patrick, per favor, és el vostre programa.
0: Patrick, i tu?
1: Hosti, clar, ara em quedo fatal perquè jo diria l'Imperi Romà, clar. A mi m'agradaria molt haver avisat a Juli César, saps? Haver-li dit, tio, t'ho han dit 3 o 4 vegades, que no vagis, cony, saps? Vull dir que t'apunyalaran, o sigui, et coltallaran, nen.
2: Tu series el típic que tenia una màquina del temps aniria a avisar a Hitler.
1: No. O sigui, mataria a Hitler, que és diferent.
2: Llavors mataries a Juli César.
1: Tio, no comparis Juli César amb Hitler ara. Vull dir, això és presentisme, eh? Estem fent presentisme.
0: No us barallau, sisplau.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A veure, sigui com sigui, el que estem parlant aquí és de tòpics, dels tòpics de la història, que és amb el que es mouen, diguem-ne, tant els cunyats com l'extrema dreta, no? Vull dir que és una cosa que tenen en comú, i molts cunyats són d'extrema... En fi...
1: Recordeu també que tothom... Que això va funcionar en dos sentits. Si tu tens un cunyat, també ets el cunyat d'algú.
0: Duríssim. Duríssim, compte'm, és cert. Per què ens costa tant separar la realitat de la ficció?
2: A veure, jo penso que és sobretot perquè a vegades quan estudiem història o quan ens agrada sentir coses d'història o xerrades o pel·lícules inclús, ens esperem coses entretingudes. Esperem viure una aventura, esperem que se'ns faci una narració d'uns fets interessants, etc. I a vegades descobrim que la història al final és de tot menys interessant. Vull dir, en molts casos és avorrida. I quan un historiador et diu, tu li dius, oh, és que Juli César, no?
0: Sí.
2: O és que els faraons, o el que sigui, i un historiador li diu, no, és que no va ser exactament així. Tu prefereixes creure la teva fantasia, la teva narració, la teva història interessant que tu mateix, i altres coses t'han ajudat a crear-te. I jo penso que va una miqueta per aquí, no? Que preferim la història com a entreteniment, com a narració, que no pas la història real.
1: La història és un llibre d'autoajuda.
0: Val?
1: Llavors, és una mica... Potser és gent amb més gràcia que Pablo Coelho.
0: Per favor.
1: Però,
0: mira, Pablo Coelho està viu encara.
1: No ho sé, però ara penso que si tingués una màquina del temps...
0: Però, abans però, de Hitler o... Prou.
1: Home, a veure, la duda ofende.
0: No rieu, això, home. Però
1: sí que moltes vegades... A veure, la història és una ficció. Per molt que l'emmascarem amb objectivitat, amb cientifisme, al final la història és un relat. I llavors, com tots els relats, generen adhesions o rebuig. I molta gent busca en el passat, on la imatge que té del passat, o la imatge que s'ha construït del passat, una justificació. No? No és, si no, no seria casual que a la gent quan es divorcia es compra una Harley, s'apunta al gimnàs i es tatua i es fa fan dels vikings.
0: Sí, i la no? Sèrie, no, Ragnar Lothbrok, no?
1: Exacte,
0: sí.
1: No? Perquè projectem en el passat una sèrie d'idees del nostre present, no? I això, bueno, pues ja veurem que serà una de les constants del programa.
0: Ara que parlàvem d'això dels vikings i sobre quins fonaments s'aixequen els tòpics que tenim sobre el passat?
2: A veure, veurem que els fonaments aquests són molt profuns, però si anem a buscar els culpables més immediats, jo penso que estan en la cultura popular, no? El cinema, Hollywood, òbviament, les històries que ens expliquen sempre, els contes que sentim quan som petits, a les històries, a la música, als videojocs,
0: els
2: no, Patrick?
0: Els videojocs, clar, com Assassin's Creed o Age of Empires, no? Que, vulguis o no, ens generen una sèrie de tòpics, no? Per bé que... També són la porta d'entrada, suposo.
2: Sí, no, per descomptat.
0: Home, Age of Empires, qui l'ha jugat aquí? No, home, clar, veus,
2: per favor.
0: Gent que ve, fantàstic. Bé,
2: és el nostre públic.
0: És hem anat al lloc correcte. Sí. Estem al costat bo de la història. No?
1: I per què no jugueu al 3, no?
0: I per, no, home, jo t'ho dic molt ràpid, perquè és una castanya. Sí. Doneu exemples de pel·lícules que han fet mal.
2: Ràpidament pensem en Gladiator, no? Ràpidament pensem en la pel·lícula de 300, que tothom sap que està basada en una obra de ficció. No dic que siguin dolentes, sinó que fomenten els tòpics. Nosaltres som els primers en gaudir aquestes pel·lícules, però les hem de mirar amb una visió de que estem mirant una ficció històrica. Això també és important. Braveheart, El reino de los cielos... hi ha moltíssimes pel·lícules que fonamenten, no? aquests tòpics, aquestes idees preconcebudes que nosaltres tenim, i moltíssim, bueno, videojocs també, moltíssim, molta novel·la, no? Molta novel·la històrica. Jo he pensat també amb l'Alberto parlant de com fer el guió, a Ken Follett, no? Ha fet molt mal, però també és el que hi ha en Patrick, no? És una porta d'entrada a molta gent per interessar-se per la història, continuar llegint, etc.
1: Bueno, el gran problema és que quan tu consumeixes un producte audiovisual, ja no hi ha res a fer, no? Perquè quan tu llegeixes un llibre, cadascú llegeix el llibre a la seva manera i s'imagina les coses a la seva manera i evoca, no?, la seva experiència, els seus anells, el seu bagatge al llibre. I tu llegeixes la Ilíada i t'imagines Aquiles d'una manera i empatitzes amb aquest personatge, no sé què. Des del moment que veus la peli de Troia, Aquiles és Brad Pitt en pareo, sí. Rubio, guapo i musculoso. I a partir
0: d'aquí... Estic a favor jo d'això,
1: I a partir d'aquí, tot el que no sigui això, no?, es fixa en la imatge, i tot el que no sigui així és contrari, no? Helena de Troia és una actriu rosa blanqueta, i si de cop i volta la següent peli de l'Odissea, Helena de Troia, no és així, m'estan estafant.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: I no entenem que al final el cinema el que fa és fixar una visió única del passat, no? Perquè... El Reino de los Cielos diu que Jerusalem és així, o que les croades són així. M'és igual com te les has imaginat tu, m'és igual com hagis llegit, m'és igual a quins historiadors segueixis, si t'has fet la carrera d'història, a partir d'ara tens a Legolas allà amb el cabell curt fent de coses que fa Legolas.
0: Però una cosa, m'esteu dient aleshores, Albert, Alberto, que Gerald Butler a 300 que fan d'espartans, m'esteu dient que eren 300, que eren més de 300 espartans, m'esteu dient que no anaven despullats, m'esteu dient això?
1: Però és que és igual.
0: Home, no és igual, queda molt bé en pantalla, no?
1: Home, clar, Gerard Butler queda bé sempre, vull dir, no, això no, això no.
2: A veure, òbviament no anaven despullats. Anar a la guerra despullat, a veure, sí que és cert que s'havien donat casos d'algunes batalles que s'anava despullat.
0: No esperàveu que anessin per aquí, en aquest programa,
2: no,
0: però...
2: No, de fet, jo tampoc. Però, a més, també sabem que no eren 300. Només que heu investigat una miqueta sobre el tema, està més que demostrat que hi havia milers de grecs allà. Òbviament 300 espartans, no? La guàrdia, no sé què, no sé quantos, que si tenim temps desenvoluparem.
0: Ja en parlarem, ja en parlarem.
1: Al final dona igual si eren 300, si eren 305, si eren 290, si anaven amb cuir, si no anaven amb cuir, perquè el que transmet, si el cuir sempre està bé, el problema és la ideologia que hi ha darrere.
0: Ah, amic!
1: Vull dir, a mi m'és igual si eren 300, el que no m'és igual és que es defensin unes idees de pàtria, de nació, de xenofòbia, de racisme, que no existien fa 2.500 anys.
0: D'acord,
1: no? I que és més problema perquè és més insidiós, perquè no són visibles. Podem discutir si el Coliseu a Gladiator tenia no sé quantes grades, o si els tigres, o si no sé què, no? Però ens mengem la idea judeocristiana del prota pensant en el més enllà i els seus protagonistes, quan si hagués estat un romà com cal, allò...
0: Sí, home.
1: No s'ho menjaven.
0: Tenien esclaus, poques lliçons d'aquesta gent,
1: Bueno,
0: tenien esclaus. Però totes aquestes històries són sempre culpa de Hollywood?
1: Bueno, Hollywood al final el que és el reflex o el punt final d'un procés que, lamento dir-ho, és culpa dels historiadors, no? Quan el segle XVIII...
0: És culpa vostra!
1: Bueno, dels historiadors que ja estan
2: morts. En general.
0: Dels que estan morts, val.
2: Bueno, i dels actuals també.
0: Tots.
1: Però aquests estan morts per dins encara.
2: En general, els que estan morts.
1: Las Termópilas, la batalla que perdimos todos. T'imagines?
0: La pau que ens vam donar.
1: Pérez Reverte fent com d'equidistant entre els perses i els espartans, no? I dient, bueno, a ver... Un gin toni, por favor. Bueno.
0: Mira, com Pérez Reverte. Comencem mirant cap a fora. Qui ens ha posat aquestes imatges tòpiques, aquests bueno, clixés històrics al cap,
1: doncs,
0: aleshores?
1: Partim de que la il·lustració, no? L'humanisme primer reivindica una visió com de recuperació del món romà, de final de l'edat mitjana. La il·lustració també busca com deixar davant... És a dir, estem creant un nou món racional, bo, i per tant la nostra visió del que és el present l'aboquem al passat, no? A partir coses que ha portat el segle XVIII, com la Il·lustració o la Revolució Francesa, no? Que és el germen dels estats liberals, el germen dels estats nació. Una vegada que això es crea, trasparten al passat, no? Com ara hem creat les nacions, i no pot ser un invent, no? Perquè me l'estimo molt,
0: d'acord,
1: a la meva terra, les nacions han existit sempre. I com han existit sempre, anem a volcar al passat totes les nostres dèries polítiques, i per tant els grecs eren una nació, els romans eren una nació, si jo sóc blanc, els romans eren blancs, si jo sóc liberal, Juli César era liberal, si jo sóc conservador, Juli César era conservador, no? Llavors, el problema és que la nostra visió del present condiciona el passat, no? Per exemple, actualment comença a haver-hi cada vegada més estudis sobre el col·lapse de les civilitzacions. Per què? Hi ha una època on s'estudia molt el col·lapse de les civilitzacions, que és casualment als anys 70 del segle XX, que és quan hi ha la crisi del petroli i el món occidental se'n va a la merda. Llavors els arqueòlegs, els historiadors diuen, hòstia, anem a repensar com va caure l'imperi romà, com va caure el bronze final, què va passar amb els maies... Això, a l'època administració Clinton, que tot anava bé, va deixar d'interessar, i de cop i volta torna a haver-hi estudis sobre què passa quan arriba un canvi climàtic, quan s'ha de fer una transició energètica, no? I de cop i volta comença a haver-hi cada vegada més estudis, no sobre l'auge de les civilitzacions, sinó sobre la caiguda de les civilitzacions.
0: Tot això que ens explica, disculpa'm, tot això que ens explica l'Alberto, hi ha un concepte que utilitzeu els historiadors, no? Que crec que és el presentisme, no? És la idea del presentisme, que és aquesta idea d'estudiar el passat intentant ficar-li valors o, diguem-ne, del present. Això, parlàvem abans de Gladiator, aquello de petit no ho sabia dir, deia Gladiator.
1: M'encanta molt.
0: Gladiator és una passada de nom, és més, té més força.
1: Bueno, però... hem de dir Gladiator.
0: Gladiator.
1: Que al final
0: Gladiator
1: és un terme en llatí i dir Gladiator mal pronunciat en anglès tampoc ens...
0: Que si ho pensem... en aquesta pel·lícula, Marc Aureli és un personatge bé, gaire demòcrata, que ha de retornar, ell i Maximus, no, que han de retornar el poder al poble i tal. Bé, i no estan a favor de tirans com ara en Commodus. Per què?
1: Que era amic d'Epstein.
0: Que era amic d'Epstein, segur. No, aquest surrealista d'Epstein, segur. Que era per fer-los com més simpàtics pel públic actual, suposo que menys els joves, que ara són tots de Vox. Però per la resta, vull dir, sí que la idea aquesta de intentem fer amable el passat perquè encaixi amb els nostres valors polítics i socials de l'actualitat. És això?
2: Sí.
0: Perfecte.
1: Bueno, molt bé. Per això el portem.
2: Sí. És que ens ho soluciona tot.
0: Això ho he estudiat.
1: Bueno, bàsicament el presentisme és això, és agafar un concepte del present i aplicar-ho al passat. Per exemple, agafeu una novel·la històrica ambientada a l'antic Egipte i els personatges pensen com un senyor capitalista dels Estats Units i fan negocis i pensen en el benefici i s'enamoren bojament de persones.
0: Vols dir que no existia l'amor abans?
1: Existia el desig, existia la passió, però l'amor és un concepte que apareix a la mitjana. La nostra idea de l'amor romàntic és una cosa que, ho sento molt, és bastant moderna. Llavors, en aquest cas, i ara faré allò de... citaré Umberto Eco, que sempre mola molt.
0: Ah, molt bé. Sí, això dona punts. Això
1: Umberto Eco és un senyor que va escriure El nom de la rosa, no sé si el coneixeu. I quan ell va publicar el llibre li van fer entrevistes i en una de les entrevistes li van preguntar: professor Eco, bueno, que ell era professor catedràtic de semiologia a una universitat italiana, especialista en el segle XI, en Itàlia del segle XI-XII, i li van preguntar: per què vostè, sent potser la màxima autoritat viva sobre la Itàlia del segle XI-XII, dels ambients intel·lectuals, monàstics del segle XI, ha ambientat la seva primera novel·la en un monestir a principis del segle XIV, no? 200 anys després del que vostè sap? I ell va dir: no, és que jo volia explicar una història que era impossible que els personatges pensessin com jo crec que han de pensar al segle XI, perquè aquesta manera de pensar no s'havia inventat.
0: Oh.
1: Perquè Guillem de Baskerville, que és una mena de trasunta de Sherlock Holmes, utilitza un mètode deductiu, fa d'investigador privat, no? I té una manera de pensar que és impossible abans de Guillem d'Ockham,
0: que és el de la navalla, el que va fer la navalla,
1: sí, que és
0: el fuixador,
1: sí. Hi ha el Vaquilla i Guillem d'Ockham. Llavors, fixeu-vos, no? Dic, és impossible que jo, sent un expert del segle XI, els personatges del segle XI pensessin de la manera que jo tant. Després hi ha gent que fa... fa sèries de novel·les sobre detectius privats a l'antiga Roma, no? Soc un senador romà que investigo com si fos...
0: Crims!
1: Falten 1.500 anys de que algú pensi, no? De que siguin capaços de pensar com el teu personatge està fent, no? Llavors, això és el presentisme. O agafes Joc de Trons, que és fantasia però és medieval, i de cop i volta tots són capitalistes i ens agrada perquè són famílies disfuncionals, o El León en Invierno, no? Aquella pel·li tan xula on tu veus una família disfuncional americana que necessita psicoanàlisi, tenia anar al psicoanalista i deixar-se de tonteries. El presentisme és trasplantar el passat, idees del present. Això, no, és que si ara estem així, llavors això, no? O sempre ha estat, el capitalisme sempre ha estat aquí.
0: O que Espanya sempre ha existit, no?
1: O Espanya, sí, això. De fet, la tenia apuntada, Esperanza Aguirre.
0: Ja trigava a sortir Espanya, no?
1: Espanya és una nació con 3.000 anys d'història. Dius, bueno, pues serà en tu casa.
0: Sí. L'emperador Adrià, no? Dient, hòstia, Jesús!
1: Bueno, clar, aquest encara, però Adrià encara, però mil anys abans. Vull dir, el senyor Fenici que va arribar a fundar Cádiz,
0: sí.
1: Mi arma, ja era
2: espanyol.
0: La millor truita de patates a Cádiz.
1: Com seria? La millor truita de patates a només 400 quilòmetres de Madrid, al centre de Madrid.
0: Efectivament. A veure, un altre element que ajuda a construir aquests tòpics és una idea molt instaurada, que és una mena, diguem-ne, com d'argonisme històric, no? Que diu que hem anat progressant sempre, no? Que sempre hem progressat, i és a dir, que el món d'ahir sempre era pitjor, era més trist, era més dur. Això és així?
2: A veure, amb aquesta idea nosaltres sempre pensem sense voler en el progrés, no? Que sempre la història és lineal, cap amunt, i per tant estem en el sumum, o sigui, nosaltres ara estem al punt àlgid de la intel·ligència humana,
1: aquí,
2: de la tecnologia.
1: Aquí on ens veieu, eh?
0: Sí, aquí, sí.
2: Aquí. I jo penso que és un altre d'aquests tòpics que són la base, o sigui, són les arrels de moltes dels clitxers aquests històrics que tenim. Avenç tecnològic no vol dir felicitat en augment, ni drets en augment, ni llibertat en augment, i a més també hem d'entendre que la humanitat no és un bloc. O sigui, no tota la història avança endavant per tothom, sinó que hi ha molts factors, la classe social, la geografia, el gènere, no? Són moltes idees que fan que, per molt que hi hagi molts avenços tecnològics, sí que ajudaran a certes persones a tirar endavant, però moltes altres les continuaran deixant enrere. Vull dir, això és una idea per... O sigui, que nosaltres ara tinguem un iPhone no sé què a la butxaca no ens fa més lliures, no ens fa més feliços que un caçador-recol·lector de fa 10.000 anys d'història, no? Vull dir que són idees que ens hem de treure al cap, que no necessàriament perquè la història vagi avançant i la tecnologia augmenti, la gent sigui més feliç ara que a l'antiguitat. Sí, perquè la felicitat tal com l'entenem ara també és molt diferent a com s'entenia fa milers o centenars o inclús dècades.
1: Vale. I més ara que Paulo Coelho no ha nascut. Ara de cop i volta la felicitat és una altra cosa.
0: Dèiem, estem cardats, ens estan tallant el cap, però Paulo Coelho no existeix.
1: Però Paulo Coelho no existeix, que això... és potser la millor notícia que podria existir. Jorge Bucay, admiro a tu.
0: Jorge Bucay.
1: Bueno, el gran problema és que aquest discurs del progrés és un discurs capitalista, no? El benefici, la riquesa...
0: És una mica comunista, l'Alberto.
1: Una mica. Bueno... ara no sé què contestar, però bueno, passaré. Ja t'ho truco.
2: Els fets.
0: Perdona.
1: Aquest progrés històric és el que portarà l'imperialisme, el colonialisme, no? O sigui, Europa progressa, no? I per més que altres parts del món, es mereix invair altres parts del món, no? Si el govern de Venezuela no t'agrada, doncs el treus perquè tu saps més que...
0: Això no passa mai.
1: Llavors, el gran problema és que això és mentida. És mentida a nivell històric, però és veritat en un moment molt concret, que és la generació dels nostres pares. Sí que, evidentment, que van viure millor que les generacions anteriors, perquè joder, van viure en el món després de la Segona Guerra Mundial. Vull dir...
0: Sí, el llistó estava baix, diguem-ne.
1: Però, per exemple, nosaltres som una generació que objectivament viurem pitjor que els nostres pares. Vull dir que aquesta idea de progrés que sembrava una veritat històrica no és veritat ni tan sols en els últims 50 anys.
0: Interessant.
1: Però sempre tenim aquesta idea, al final és una idea del és pur racisme, no? És la gent del passat sempre és més idiota que la gent del present perquè progressem i per tant jo sóc molt més vàlid, no? Si jo estic... I això té una derivada molt inquietant, no? Si les meves condicions actuals són una merda perquè treballo molt, el meu cap m'explota, les meves relacions de parella són una merda, la meva vida no té sentit, hòstia, com a mínim no sóc un camperol medieval, no? Perquè si estic molt malament, aquest tio fa mil anys hauria d'estar molt pitjor que jo, no? Això és aquest darwinisme històric, no? Pensar que les coses evolucionen com si fossin Pokémon.
0: D'acord.
1: Però és que ni això, perquè tu objectivament agafes un Raichu i agafes un Pikachu,
0: d'acord?
1: I a veure, jo no obriré una enquesta, però el Pikachu és molt millor que el Raichu.
0: El Pikachu és molt millor que el Raichu,
1: Raichu és, sí. És Pikachu d'extra ràdio.
0: Hòstia, diu.
1: De Raichu.
0: De Raichu, tenim... Josep Figueres està just en associació de bueno, Raichu.
1: No, jo també, clar. Demano disculpes.
0: No, tu ets racista de Pokémon, ets fan d'alguns Pokémon. Aleshores...
1: Vaja,
0: gràcies, fill meu! Gràcies, Claudi.
1: Aquesta és la teva opinió. Veieu?
0: I molt bona, fill, molt bona. Ben fet.
1: Però convenim els dos en que Pichu...
0: Ah, Pichu no... En fi, aleshores som una mica paternalistes.
1: Ara remuntes això, va.
0: Som una mica paternalistes amb la gent del passat.
2: Extremament. De fet, nosaltres quan pensem en la pobra gent del passat, no, que vivien, que treballaven jornades molt llargues, que eren serfs, que eren vassalls, que vivien esclavitzats al camp, dèiem, pobrets. No? Pobra gent que vivia... Per què no s'alliberaven? Perquè creien en coses com el purgatori o no, les indulgències... Pobrets, no? Els mirem, el que comentava en Patrick, amb paternalisme, eren com nens, els mirem com nens, no, eren així perquè no en sabien més. Clar, nosaltres els mirem amb una perspectiva històrica que entenem perfectament cada cop més, no? Quin era el seu entorn, quines eren les seves lògiques de comportament, quina era la seva societat, i per nosaltres és molt fàcil dir que les indulgències eren mentida, no? Aquest pagament que es feia per anar menys temps al purgatori o inclús saltar-se'l. Però clar, en aquella època, si a nosaltres ens estan venent que has d'invertir diners perquè si no la inflació se't menja els teus estalvis, no? Pues, clar, també són coses que nosaltres ens estem creient, no estic dient que sigui mentida, però
0: sí, home,
2: que
0: però potser... Els plans de pensions, és el mateix.
2: Que, sí. Que potser d'aquí un temps, no? Vull dir, els historiadors ens estaran mirant i ens diran, què feien aquests?
1: I que el coneixement pobrets, general d'una societat... Aquests? Que el coneixement general d'una societat avanci no vol dir que avanci d'una manera repartida entre el total dels individus. Com funcionen les proteïnes?
0: És una pregunta trampa?
1: O... Com funcionen les proteïnes? Quins coneixements...
0: Jo també... S'està tirant el rotllo, S'està tirant el rotllo. No? No?
1: Com calcularíem l'àrea de, jo què sé, del Camp Nou? Home, hem progressat, no? No són com la gent imbècil de, jo què sé, de Manresa fa 5.000 anys que encara no tenien progrés. Fixeu-vos, no? És estúpid calcular el progrés d'una societat o el progrés de la qualitat de vida basant-ho en la intel·ligència personal de la gent del passat, no?
0: Això no ho havia posat al guió, el tio,
2: no,
0: perquè ens volia sorprendre.
2: No.
0: Això ho tenia ja allà ben guardat. En això que comentàvem d'aquest suposat progrés, sempre pensem que el passat eren uns salvatges que es decapitaven, que es torturaven, que pensava que estaves fotent imatges de tortures i de decapitacions, ja està el meu fill aquí. Sembla com que el valor de la vida, d'alguna forma, no era el mateix que ara. No? La història és realment un procés de civilització on cada cop som menys violents o no?
2: Òbviament no, només cal veure la història de l'últim segle, no? Per exemple, o la història actual.
1: De l'última setmana.
2: De l'última setmana, correcte. A veure, potser sí que és menys probable que ara si anem a una taverna alguns apunyali, és menys probable que passi això ara que al segle III, no? Però sí que és veritat que vivim en una societat on se'ns ha allunyat la violència. O sigui, la violència és una cosa aliena a nosaltres, s'ha industrialitzat la violència, s'ha centralitzat en l'estat la violència... ara és una violència molt més freda, no? No només hi ha una violència física, que és la que ens imaginem del passat, sinó que hi ha altres tipus de violència. Una persona amb corbata aprovant un decret, no? O fent una votació, està condemnant a mort o està condemnant a viure menys anys a moltes famílies amb temes d'habitatge, no? Amb temes de canvi climàtic, vull dir...
0: També és molt comunista, l'Albert. Vull dir, és cert, vull dir, aleshores és mentida aquesta idea que tenim, no, de... És una imatge que ens muntem. Segurament el problema és que ens seguim mirant amb molta arrogància al passat, fins a un punt una mica tòxic, especialment potser conveniu amb mi en el tema dels homes, en el tema de la masculinitat. La nostàlgia històrica acostuma a ser allò de abans sí que tenien valors, els romans eren homes de veritat, els de 300 sí que, hòstia, aquests tenien collons.
1: Dos.
0: Com Frank...
1: Com Franco i Hitler.
0: Exacte.
1: Junts.
0: Entre els dos, exacte. Per què tendim a idealitzar un passat que realment no va succeir mai?
1: Bueno, perquè al final... En aquest cas concret de la masculinitat tòxica aplicada al passat és perquè, afortunadament, sí que hem progressat en drets civils, no? L'extensió de pràctiques que abans, en els últims 300-400 anys, no eren així. Perquè, per exemple, paradoxalment, era molt més lliure la dona del segle XIII que la dona del segle XVII.
0: Epa!
1: Però això ja és un tema per un altre programa. El gran problema és que transplantem les nostres idees polítiques al passat, no? I llavors, com tu ara et sents qüestionat en la teva virilitat perquè, o sorpresa, les dones estan ocupant espais que tu abans tenies, enyores una època, no? on això que has perdut creus que va existir, que no necessàriament va existir. Perquè, en el fons, el passat és un conte de fades. El passat és un país llunyà, no? Fa molt temps, en un lloc molt llunyà, no? Hi havia castells i fades i històries, i allà aboquem tota la nostra merda i ens importa, al comú de la gent li importa zero com era la vida real al passat, o com era l'edat mitjana real, o com era l'antiguitat real. M'importa buscar les justificacions per les meves opinions polítiques actuals, no? I aquest és potser el gran problema, no? I això es veu, doncs, en qualsevol tema, de racisme, de supremacisme, de masclisme... transplantem en el passat les nostres idees i manipulem el passat en el que considerem oportú i ho simplifiquem, no? Aquesta potser seria la, la màxima dels cunyats, no? Frases lapidàries, sentències lapidàries sobre el passat que, bueno, com que són lapidàries, no són, costa molt rebatre, no? Perquè com apel·la en aquest sentit, no? Del presentisme, del progrés, de pontificar, costa molt si no tens els arguments històrics, no? Per contraposar exemples.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: tirem ja.
1: Sí, sí, d'acord.
0: Perquè se'ns acaba el temps.
2: Se'ns
0: acaba el temps.
1: Tòpics històrics. Hi ha passats i civilitzacions bones i dolentes? Quines són?
0: Sí, evidentment. Nosaltres ja ha anat sortint, no?, al llarg de la conversa, i sobretot si vosaltres penseu en un passat, i penseu un passat bo, doncs pensem en l'antiguitat clàssica, no? Pensem en Roma, en Grècia, que era tot molt blanc, molt net, tothom amb túniques passejant tranquil·lament pel carrer. És un passat que tenim molt idealitzat, i en canvi, si pensem en un passat dolent, pensem en l'edat mitjana. Sí, l'edat mitjana, ara ho desenvoluparem una miqueta més, però és on hi ha més tòpics, bueno, un dels llocs on hi ha més tòpics, i on hem posat més imatges preconcebudes, etc, que pobra mitjana està bastant fotuda. També és veritat que l'edat mitjana té dues parts, no? Té una part molt bonica, que és l'edat mitjana dels castells, dels dracs, no? Bueno, una edat mitjana preciosa, dels unicorns, i en canvi llavors tenim l'edat mitjana bruta, violenta, la que dèiem abans a la introducció, que la gent vivia 30 anys, no?
1: Que et posen a les pel·lícules i a les sèries el filtre.
0: El filtre gris, exacte.
1: No, hi havia molt de color, no?
2: Bueno, perquè al final, en aquesta visió interessada del passat, no, hi ha dos grans grups, les civilitzacions bones i les dolentes, no? Les èpoques de progrés i les èpoques d'endarreriment, les civilitzacions positives i negatives. Un exemple molt, molt evident. Tu te'n vas a Itàlia, qualsevol poble d'Itàlia, i vas a un taller mecànic, i és taller mecànic Il Foro di Roma. No? Te'n vas a Escòcia i és taller mecànic McConaughey. El cognom del tio. En canvi, no, perquè clar, perquè és que els nostres avantpassats eren senyors en faldilla, que es pintaven bruts i tal, no sé què. En canvi, qualsevol italià mig té la sensació de formar part d'una cultura mil·lenària i bona i positiva, no? Perquè en el fons, en aquest joc de manipular el passat, hi ha èpoques de progrés i èpoques de no progrés, no? Hi ha passat de primera i passat de segona. El passat romà és un passat de primera, bàsicament perquè Mussolini i els feixistes van fer molt bona feina reivindicant-lo, no?
1: Mussolini va fer molt bona feina, és un titular que li traurem.
2: Reivindicant
0: farem un vídeo d'això. Sí. Sense context.
1: Que acabi allà.
2: Això hi ha el Pino Puente.
1: Això hi ha el Pino... Mare meva.
2: O sigui, el Pino el feia de... Puta mare.
1: Continuem. És a dir, els feixismes s'apropien del passat...
2: Clar, perquè quan tu imagines Roma, imagines la Roma imperial, no? Un senyor sortint a un balcó aixecant la mà, no?, i saludant a legions i legions de stormtroopers allà, en blanc, quadriculats, no?, que de cop i volta són toc ratis, no?, i volen dracs, i l'ordre i l'autoritat i el poder i lo blanc, no?, i els braços aixecats i els edificis de marbre. La Roma de Juli César era de fusta.
1: Sí, a veure, però després, no...
2: Després sí, clar, bueno, clar, a la que llega Mussolini...
1: De sobte estic defensant els romans com si fóssim... Estic fent el que anem en contra del programa,
0: ja eres el nostre cunyat.
2: Fixeu-vos, quan algú et diu, què sé, titular de no fa gaire, un dels germans Estopa s'apunta a la UB perquè li agrada, és molt fan de l'antiguitat. No tinc zero dubtes que és un flipat de Roma. No?
1: Per què ho dius com si fos una cosa dolenta?
2: No, bueno, flipat de que et flipa, no? De que siguis... És qualificatiu, no? O sea, és descriptiu. Veus els romans com són? Però hi ha aquesta idea de que atribuïm al passat una sèrie de... No? Què eren els romans? Eren eficients. Eren autoritaris, però posaven ordre. No? Posaven un idioma, una llei, tots iguals. Un esquirol podia anar de foron romà des de Galícia fins a Turquia sense trobar cap cas de corrupció. No? Eren eficients. I quan això arriba, quan això cau, ve la barbàrie. No? Fixeu-vos que aquest discurs s'agafa al segle XX, s'aposta pel cinema dels anys 20, als anys 30, i es busca aquesta idea, l'estandardització, no? L'uniforme romà és com l'uniforme de la CSS, no? És una identificació, és una autoritat. Llavors, clar, és impossible apropar-te a aquest passat, no? Després la gent, ja per exemple la Mari Bert, que és fantàstica perquè és una mica troll, no? I com dius, vale, és que la meitat dels, tu arqueològicament mires i la meitat dels legionaris romans que havia al mur d'Adrià a Anglaterra eren negres.
1: M'ha agradat aquest silenci perquè la
2: de cop,
1: gent
2: i de cop i volta, com pot, com sí, pot sí, haver-hi un romà moreno.
1: Ara, cada vegada que cardes una sèrie, cada vegada que cardes una sèrie amb legionaris negres,
2: la quota, la quota.
1: Sí, sí, la quota, la quota.
2: La quota la que reps tu.
1: Efectivament.
2: Però,
1: que això clar, encara és més heavy quan el Senyor dels Anells hi ha nans que són negres o elfs que són negres, i això és un problema gravíssim. I és com, saps que els elfs no existeixen, no? Vull dir,
0: no t'ho preguntes.
1: Cosa duríssima
0: d'explicar. Preguntes per què n'hi ha un de negre,
2: no? Sí, els senyors, aparentment, funcionals, que es queixen de que hi hagi una sireneta negra.
1: Ah, sí, sí.
2: Però no per un principi que diguis, és que com viu al fons del mar, no li arriba la melanina i per això no pot tenir... No. Perquè, home, com no sé, pel roja, clar, la sireneta.
1: Però Jesús era blanc, el tio.
2: Clar,
1: Jesucrist era blanqueta.
2: Pelazo.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: L'edat mitjana, què passa amb l'edat mitjana?
1: A veure, l'edat mitjana és la gran víctima. Necessitem un boc expiatori, no? Necessitem que l'edat mitjana sigui fosca perquè la nostra època, o les èpoques posteriors de l'edat mitjana, que el seu propi nom ja està castigat, no? Siguin lluminoses. Necessitem un passat, un boc expiatori on fotre-hi tota la merda allà, no? El filtre aquest gris, el fang, no? Carrers plens de merda pel carrer, i que és totes aquestes idees preconcebudes, no? Necessitem creure que aquesta gent era terrible,